0: Altres partits d'aquest diumenge: Primera Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
2: Fins aquí les notícies.
3: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Fa 6 anys ja es va publicar el llibre més important i complet que s'hagi escrit mai sobre la història de la paella. És el llibre Daurat, de Josep Piera, que ens ha deixat aquesta setmana als 78 anys. Piera era valencià, nascut a la Safor i vivia a Gandia. La ciutat, de fet, li ha fet un adeu multitudinari de traca i mocador. Escriptor, traductor, gran defensor de la llengua, creu de Sant Jordi i un valencià una mica incòmode per a alguns sectors valencians. Nosaltres, de fet, li devem aquesta devoció seva per la paella. El llibre Daurat, ironitza amb la idea de la paella autèntica i dels ingredients prohibits o sagrats. De fet, la paella no ho accepta tot, però és clar que sí, té variants, depèn de la temporada, i de fet, l'únic fet essencial de la paella és que és una menja col·lectiva que ens fa sentir la joia de viure, deia. En definitiva, Josep Piera defensa en el seu llibre que en la paella és més important el que representa que no pas la recepta en si mateixa. Famosa va ser, mare de Déu, aquella paella que li van fer per sorpresa a Barcelona el dia que li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La cara que va fer era un poema davant d'aquella amalgama, semblava remenada i tot, d'arròs amb coses. Piera va dir, elegant i contingut, un poc blanqueta, però vale.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Joan, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Escolta'm, a qui se li acut fer-li una paella a un valencià? Sí, si el vols obsequiar d'alguna manera a un sí. valencià que ve a casa teva, doncs fes-li una cosa teva.
1: Sí, un fricandó.
2: Un fricandó, que és una cosa que domines, sí, clar, i tal, clar. Però no li facis una paella a un valencià perquè tens un 99,9% de probabilitat que et surti el tret per la culata.
1: I sobretot si el valencià és Josep Piera.
2: Exacte, que no és un valencià qualsevol, és un tio que en sap més.
1: Va ser molt arriscat, perquè... Va ser molt arriscat. Però crec que la va tastar, Vull dir que l'efecte no sé si només era el color o el tast.
2: Devia fer allò per quedar bé, per no fer un lleig, la tastarem. És que he dinat abans de venir, no tinc gana.
1: Sí, ho vam explicar, aquí al restaurant Caníbal, ara recordo, fa un parell o tres anys. Aquí convidem avui al restaurant Caníbal.
2: Doncs mira, així per començar, de manera inesperada, convidaria el pare de la Minya Mal.
1: El pare, que el cuina, pare, no? Cuina,
2: sí.
1: Com es diu?
2: Munir.
1: Munir
2: El Nasraoui. És una persona amb moltes capes, diguem-ho així, i que entre una gran varietat d'aspectes se'l coneix per la seva sobrevinguda afició per la cuina. No sé si ja ho havíem comentat alguna vegada al programa, però l'home penja vídeos a les seves xarxes socials cuinant i explicant com ho fa, els ingredients que fa servir, totes aquestes coses.
1: Té una finalitat divulgativa, no? Podríem dir.
2: La finalitat de les coses que fa el pare de Lamine Yamal, jo no m'atreviria a mullar-me. Només la sap ell, la finalitat.
1: Sí.
2: En tot cas, per què convidar avui
1: això,
2: aquest home?
1: Per què?
2: Doncs perquè estic convençut que faria un bon ús de la nova edició del Corpus de la Cuina Catalana.
1: Doncs sí, potser sí. Escolta, quarta edició, no?
2: S'acaba de publicar la quarta edició i segur que el pare de Lamine ajudaria a difondre entre un públic diferent, inesperat...
1: Exacte, doncs, algú que no t'esperes, no?
2: Algú que no t'esperes, doncs li acostaria a aquesta autèntica bíblia de la cuina catalana que recull 1.200 receptes del país, més, i aquesta és la novetat de la quarta edició del Corpus, 300 fitxes sobre productes que ens ajudaran a entendre millor els ingredients que formen els plats de la nostra cuina.
1: Que quedi clar que això no és un llibre de cuina, El Corpus és el resultat d'una enorme investigació. En tot cas, aquest any no hi ha cap polèmica, oi? Recordo fa uns anys, al voltant, d'introduir alguna recepta nova en concret,
2: No hi ha cap polèmica com la d'incloure el gaspar al nostre receptari, que és el que va passar a l'edició anterior. En tot cas, en aquesta nova edició és a càrrec de l'Institut del Patrimoni Culinari Català, com les anteriors, l'editorial ARPA i ara llibres.
1: Sí, i una de les persones que han participat en aquesta redacció, nosaltres hi hem parlat, és Xavier Medina, membre del Comitè Científic del Corpus i també doctor en Antropologia de la UOC, i nosaltres li hem fet aquesta pregunta, no sobrera, però què és el patrimoni culinari i per què és tan important defensar-lo?
3: El patrimoni, per dir-ho de manera símbol serien determinats elements de la cultura que considerem tan importants, tan representatius i tan part de la nostra identitat que decidim posar-los en valor, salvaguardar-los i, sobretot, transmetre'ls a les generacions futures. La part de cuina, el patrimoni culinari, és un dels més representatius i més quotidians perquè tenim infinitat de coses a posar en valor, però la nostra alimentació és aquella que més ens lliga tant al territori.
1: Al territori, i afegia Medina que necessita ús, el patrimoni, o sigui que el recreem cada dia.
2: Sí.
1: I si ve el pare de la Minya Mal...
2: Què és el que fa ell? Vull dir, fa això.
1: Li regalarem el corpus.
2: Amb el seu patrimoni.
1: Facis parlar, perquè he vist alguna cosa que déu-n'hi-do, però nosaltres li regalaríem el corpus si és que vingués el pare de la Minya Mal, i a què el convidaríem?
2: Doncs ell és un gran fan dels nuggets, a vegades en
1: cuina. Això vaig veure.
2: Escolta'm, el podem convidar a algun plat amb pollastre que estigui inclòs al corpus, com el pollastre amb samfaina, el pollastre amb escamarlans, o amb prunes i pinyons.
1: Clar que sí. I va, qui més convidem avui al restaurant Caníbal?
2: Isabel Díaz Ayuso.
1: Ai, si no tenim més remei, ja li servirem alguna coseta.
2: No, mira, és que ella que presumeix tant de la cervesa de Madrid, allò que fer unes...
1: Les canyites,
2: sí, tomar unes canyites, Doncs potser hauria de passar per Barcelona, pel Barcelona Beer Festival, el festival de la cervesa artesana que s'ha celebrat durant aquest cap de setmana. De fet, ara, a aquesta hora, encara es deu estar celebrant. I que ha portat a la ciutat més de 100 cervesers internacionals.
1: Sí, mira, ara que ho dius, això avui tindrem un programa amb força graduació alcohòlica, perquè aviat conversarem amb una de les grans, una de les grans crítiques de vins del món, i a més també vindrà Ferran Centelles a fer la seva secció, o sigui que déu-n'hi-do.
2: Doncs aquest any, per donar rellevància al fet que s'ha arribat a la 15a edició d'aquest festival, s'ha donat més protagonisme que mai a la cuina. Per això s'hi ha instal·lat un restaurant que ofer menús amb productes maridats amb cervesa. Els 7.000 metres quadrats del recinte han donat per molt, de manera que aquesta 15a edició del Barcelona Beer Festival, a falta de xifres oficials d'assistència, ha tornat a ser un èxit.
1: Molt bé. I la Ayuso, si no tenim més remei i bé, què fem?
2: No, res. La convidem a fer una volteta pel restaurant i després que se'n vagi per la fira, si vol fer una canyita i cap a casa.
1: I l'AVE i cap a casa.
2: Vinga.
1: I encara tenim un últim convidat.
2: Doncs mira, et convidaria a tu, i et convidaria a un esmorzar, més concretament, per comentar el cas de l'esmorzaret.
1: Esmorzaet. No? Home, i tant. Explica-ho això, que és interessant.
2: Mira, ho explico. Una conegudíssima companyia que produeix un conegut... La Coca-Cola.
1: Per fer-ho recíproc,
2: la Coca-Cola.
1: La Coca-Cola
2: va penjar fa uns dies una lona publicitària gegant a la Gran Via de la ciutat de València.
1: Gegant.
2: Per fomentar el consum d'aquesta beguda, de la Coca-Cola, en el tradicional esmorzaret valencià. Si no m'equivoco, que no és... Això no n'estic segur. Em sembla que no és ni un esmorzar a primera hora del matí ni el dinar. És com un...
1: És esmorzar, perquè si tu fas l'esmorzaret, això no t'impedeix dinar. Després dinaràs igual.
2: Doncs l'equip de publicistes de Coca-Cola va voler tenir aquest gest com de complicitat i de proximitat amb els valencians, parlant de l'esmorzaret en un eslògan publicitari. No? L'esmorzaret en el bar de sempre, diu. Però algú va voler ser més papista que el papa i en lloc de posar esmorzaret li ha sonat com més valencià la paraula esmorzaet.
1: Ja.
2: Escrit amb C trencada i sense la R.
1: Sense
2: en lloc d'esmorzaret, esmorzaet.
1: Tot malament, eh? Si tot ho veiés el Josep Piera, no ho sé. La paraula, per cert, no existeix.
2: No existeix.
1: Nosaltres, de fet, diem almorzar.
2: Esmorzar,
1: però nosaltres no diem esmorzaret.
2: I tot això és pel mateix àpat, eh?
1: Tot és el mateix. Sí.
2: Això que dèiem, esmorzaet, amb aquesta C trencada i sense la R, no existeix, i és per això que la campanya ha rebut moltes crítiques, fins al punt que els de la companyia de refrescos han retirat la lona aquesta mateixa setmana i han demanat disculpes per, diuen, un error humà.
1: Home, a mi el que em sembla és que ha sigut un error de molts humans.
2: Sí.
1: Perquè una campanya com aquesta, una marca com aquesta, home, ha de passar allò per moltes mans abans de veure la llum, no? Molta gent s'ho deu haver mirat, això.
2: I ningú hi ha vist cap
1: res.
2: Cosa estranya.
1: Fins ara, vaja. I a què em convides?
2: Doncs això, a un bon almorzar. No sé si hi ha un esmorzar típicament valencià, bueno, això que explicava, no?
1: Aquest entrepà, llonganissa, enceba o alguna cosa així.
2: Endavant.
1: Ja els tenim a tots, Díaz Ayuso, la Minya Mal, pare, i jo mateixa, Déu-n'hi-do, quin trio. Vine a tu també, perquè això no...
2: És estrany, no sé, això.
1: Molt. I tots plegats que gaudim d'aquest menú que ens canta la Dolors, com sempre.
4: Bon dia, ben tornats.
1: Què tal?
4: Veniu amb ganes?
1: Sí, home, sempre
4: us
1: això.
4: Us canto. Avui hem preparat una degustació d'embotits. Un sommelier, un periodista i un cuiner vilafranquí, embotits i curats a casa. Els servim amb pa de pagès, tomàquets de penjar i un bon oli. I per començar com a plat fort, us podem oferir un pastís de carn que morosim amb menuts de crítica de vins. Un arròs de popets i papada de pastor, o bé un fricandó de guitarrista amb patates rosses fetes al moment.
1: Ai, Dolors. És que tal com ho dius, no agafaria
2: sí,
1: res.
2: Sí, no, però... no, perquè però, tira, sospites tira. De tots els plats
1: sí,
2: que et diu.
1: Sí, sí, no.
2: Però, mira, avui m'ha cridat l'atenció el pastís de carn.
1: Ah, el pastís de carn. Pastís amb de la carn, crítica de vins, que ja ho hem dit, que la cosa anava alcohòlica una miqueta avui. Això va.
4: Doncs de seguida, el pastís de carn amb menuts de crítica de vins.
0: Un restaurant caníbal a París.

0: Jancy Robinson, què tal? Bon dia i benvinguda al restaurant Caníbal. Such a pleasure, really. Un plaer i un honor de veritat poder conversar amb vostè. No sé, com està? Com prova ser a Barcelona?
1: Loving it. Very impressed by Barcelona.
2: Molt impressionada per la Barcelona Wine Week. No hi havia estat mai.
0: Ah, no hi havia estat mai. Wow. Llavors sí, sí, suposo que li deu impressionar.
1: It's much bigger than I...
2: És molt més gran del que m'esperava.
0: Bé, com dèiem, el plaer i l'honor el tenim nosaltres perquè Jancy Robinson és tota una autoritat, és una de les crítiques de vins més influents i respectades del món. Amb més de 50 anys d'experiència escrivint sobre vins, aquestes són les lloances fetes, però si fem la seva glossa del currículum descobrim coses com, per exemple, que Jancy Robinson va ser l'any 1983, déu-n'hi-do, fa molt d'això, la primera dona fora del sector del vi en obtenir el Master of Wine, que és el títol més prestigiós entre els enòlegs. També és membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic, que és la distinció que otorga el rei d'Anglaterra a totes les persones que fan alguna cosa significativa en nom del Regne Unit. Cada setmana escriu una columna sobre vins al Financial Times i la seva web de referència, que és jancyrobinson.com, compleix 25 anys, té subscriptors en més de 100 països. A més de tot això, és autora d'una bíblia i d'una enciclopèdia. I ho diem així en sentit literal, gairebé. És la que es considera la Bíblia del món del vi, l'Atlas Mundial del Vi, i la més gran enciclopèdia en la matèria, que és The Oxford Companion to Wine. I alguna cosa més ens deixem, això segur, però fins aquí. Sigui com sigui, Jancy, el més increïble de tot això és que vostè va estudiar matemàtiques, que va estudiar filosofia, matemàtiques i filosofia a la Universitat d'Oxford, i jo no sé què la va empènyer a vostè a dedicar-se o a apassionar-se pel món del vi.
1: Thirst, I think, was what brought me into wine.
2: Crec que va ser la set el que em va portar al món del vi.
1: Of wine.
2: Però sobretot l'amor pel vi.
1: I suppose what for me
2: I per mi
1: is so attractive about
2: diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals. El vi sempre està envoltat de coses, d'història, geografia, molta gent meravellosa i unes històries fantàstiques per explicar.
0: Interessant, és obvi, parlem de vi. Avui parlarem de vins, que és una de les begudes més populars i més consumides del món. Jo no sé vostè com veu el moviment, tot aquest moviment dels vins sense alcohol, que aquí a Catalunya, per exemple, fa molt que en parlem i força de tot això.
1: I wouldn't necessarily say that alcohol free
2: wine. No diria necessàriament que el vi sense alcohol sigui una cosa molt intel·lectual. Diria que és una cosa molt comercial. És evident que la gent intenta, doncs, reduir el consum d'alcohol, perquè l'alcohol és una toxina, això és una cosa que l'hem de tenir clara, encara que no sigui tan perversa com la OMS vol que creguem. I per tant hi ha una oportunitat comercial enorme per qualsevol que produeixi vi sense alcohol que es deixi beure. Malauradament jo encara n'he de tastar un que ho sigui, però estic segura que si encara no existeixen, aviat n'hi haurà.
0: És a dir, entenc pel que diu vostè, considera que estem en una societat massa alcoholitzada? Entenc que no.
1: I think we need more...
2: A veure, crec que
1: objective information.
2: Ens cal més informació objectiva pel que fa al consum d'alcohol.
1: But I don't think that it's as bad a problem.
2: No crec que sigui un problema tan greu com se'ns està donant a entendre.
0: A tot això, i ho dèiem en començar, que la Jancy és una de les més influents i respectades crítiques del món del vi, i això ho diem perquè vostè es guanya la vida d'això i sense publicitat. Això és una cosa força important, diguéssim. És a dir, em consta que els altres crítics a les bodegues a vegades els hi paguen el vi, posen publicitat, i això és força polèmic. Jo no sé si està lligat a una bodega, condiciona la independència d'aquest expert en vi, crític de vi.
1: A very good question.
2: Doncs és una molt bona pregunta. Crec que jo he tingut moltíssima sort que al llarg dels 50 anys que fa que escric sobre vi han coincidit amb un creixement immens en l'interès pel vi. I al llarg de la meva carrera doncs he pogut mantenir una columna al diari sobre el vi, mentre la xifra de columnes a la premsa sobre vi ha vist una davallada brutal. És difícil pels qui comencen ara guanyar-se la vida i mantenir la independència. De manera que veiem molta gent novella en la comunicació i la divulgació sobre el vi, que es converteixen doncs, en influencers o en ambaixadors d'una marca, a sou dels productors de vi, cosa una situació que no és ideal. I em sap molt de greu per aquesta gent, perquè no veig de quina altra manera podrien guanyar-se la vida de manera independent sense acceptar diners dels productors de vi.

0: sigui com sigui, tornem a la seva feina, perquè en aquesta pàgina web que dèiem, jancisrobinson.com, on hi trobem milers de notes de cata o milers de fitxes de cata de vi, i trobem una cosa que jo em sembla, m'ha de corregir si m'equivoco, que vostè és la creadora d'aquest concepte que m'encanta, que es diu Great Value, és a dir, vins que són grans vins, però que estan molt bé de preu. És a dir, que vostè ve a desmentir aquella màxima que diu que un bon vi ha de ser molt car.
1: I've never thought that there is a direct...
2: Mai no he cregut que hi hagi una correlació directa entre qualitat i preu, pel que fa al vi.
1: And in line with our,
2: i en la mateixa línia de la meva filosofia d'escriure pel consumidor, el que ens agrada a la meva web és afegir aquest GV de good value, de bona relació qualitat-preu, a les nostres fitxes, quan creiem que la qualitat d'un vi és millor del que es pot entendre pel seu preu. I una altra cosa que fem, que és força única a les nostres fitxes, és que si la cata la fem a casa, sempre pesem l'ampolla. I escrivim quant pesa l'ampolla, perquè la contribució del vi a la seva empremta de carboni és la producció i el transport de les ampolles de vidre, i com més pesin aquestes ampolles, més emissions de carboni produeixen. El 2006 vam començar una campanya a favor d'ampolles més lleugeres, i m'encanta explicar que ens n'estem sortint i que el pes mitjà de les ampolles de vi ha baixat, i és només en alguns mercats on la gent continua convençuda que el pes de l'ampolla és un indicador de la qualitat del vi, cosa que és una bajanada del màrqueting.
0: Estem fent aquesta entrevista, com vostè deia, a la Barcelona Wine Week, i em consta que vostè ja s'ha trobat amb el seu estimat Ferran Centelles, amb qui comparteix, entre moltes altres coses, feina, perquè el Ferran treballa per vostè, ell li fa les crítiques de vins catalans que després es publicaran al seu web, i nosaltres li hem demanat a Ferran Centelles que ens expliqués algun record sobre vostè, i ell ens ha dit això.
3: Recordo el dia que vaig tenir l'oportunitat de servir a la Jancis. Era l'última temporada del Bulli. Ella havia vingut ja, era clienta d'altres cops. I aquell dia em va tocar a mi servir-la. Recordo que estava molt, molt nerviós, que em suaven les mans, però tinc molts bons records. Ella va entrar, va demanar xalès per començar. Jo vaig dir, no seré jo qui li recomani xerès a la Jancis, i per això vaig decidir portar-li quatre ampolles de xerès diferents, de ficar-li una goteta de cada xerès a una copa i que ella seleccionés. I me'n recordo molt bé que va escollir una manzanilla pastrana, una manzanilla passada, que va ser el que més li va agradar d'aquelles quatre seleccions que li vaig fer. Per mi va ser un dia amb molt de significat, perquè jo era un molt fan, superfan, des que vaig començar amb el món del vi. De fet, tots els estudiants, no igual que siguin de WCT, siguin de sommelleria, d'enologia, tots els estudiants utilitzem les seves obres, utilitzem els seus llibres per aprendre. És la millor comunicadora del vi que tenim, a part de ser una gran tastadora, jo crec que és la número 1 del món. Per això m'agrada dir-li que és la reina del vi, i per això sóc tan feliç de col·laborar amb ella, sent el seu representant dels vins aquí a Catalunya i a Espanya. Per tant, Jancis, moltes gràcies per existir, per tot el que fas pel món del vi. Gràcies per haver vingut també a Barcelona One Week, i espero amb molta, molta, no?, joia a poder assistir al teu tast.
0: Is Ferran Centelles.
1: That's lovely. What a lovely clip.
2: Que bonic, quin tall més maco.
0: I també li he preparat un regalet per vostè, un regalet en forma d'ampolla de vi que ens agradaria que tastés, que jo ara serviré, i si li sembla el tastem, a veure si li agrada o no.
1: Well, I can see it's a Malvasia de
2: Sitges. Ja veig que és un Malvasia de Sitges.
1: I know, Ferran.
2: Que em consta que en Ferran n'és fan.
1: And don't actually see it, I don't think.
2: I, de fet, crec que al Regne Unit no es troba, no el veiem. O sigui que realment és un regal poder-lo tastar. Té un color daurat molt bonic. Quina és l'anyada?
0: L'anyada em sembla que és 2024, sí.
2: El 24, o sigui, un dit molt jove. I fixa't, la de color que hi ha als raïms de Malvasia. Un punt àcid, però no en un sentit molt científic. Espero que es pugui traduir bé.
0: És a dir, Jancis, pel que em sembla, el primer que vostè fa quan ha de tastar un vi és mirar el seu color, no?
2: Yes. Mm-hmm. Sí, exacte. Hi ha molts vins que tenen tonalitats molt semblants. It's a good indicator. Però és un bon indicador de l'edat d'un vi, sobretot pels negres. White wines. I la majoria de blancs són més pàl·lids que aquest color. Com ja he dit, crec que això és una senyal de que el raïm, la pell del raïm de Malvasia té molt de color.
0: Mm-hmm. Després l'olora.
1: Yes. Mm-hmm. And you swirl it around.
2: I es fa girar una mica el vi a dins de la copa per alliberar els aromes.
0: Vostè ho gira molt bé, no tant com jo. Ara, no sé si la primera pregunta que hauríem de fer és com tastem un vi sense semblar pretensiosos, perquè això del món del vi, déu-n'hi-do,
1: Well, that's a difficult one.
2: Aquesta és difícil, Això de fer girar el vi dins de la copa, que per mi és un gest automàtic, és el motiu pel qual la copa ideal de vi s'estreny una mica cap a la vora, perquè si no sortiria volant el vi. Com deia abans, té una acidesa molt agradable i fresca, però té molt de cos.
1: Two big signs of quality.
2: Els dos grans indicadors de qualitat a l'hora de tastar un vi es manifesten en aquest vi. L'un és un bon equilibri entre els elements de l'acidesa, la dolçor, els tanins, no? Una mica aquesta boca del vi i l'alcohol. Aquest em sembla que només té un percentatge del 12,5 d'alcohol, però l'altre indicador claríssim de qualitat és quanta estona dura el vi a la boca després d'empassar-lo, o si ets en una cata professional i l'has escopit. I repeteixo, aquest vi encara el noto a la boca, tot i que fa més d'un minut que el tenia a la boca.
0: Bé, m'ha encantat veure com amb un petit glob vostè ha sigut capaç de dir tantes coses sobre aquest vi. Li dono una mica més d'informació, així sé que tindrem a Ferran Centelles feliç, perquè volia que li traslladés. Això és una Malvasia de Sitges, una varietat recuperada, ja ho sabem, de la bodega L'Apical, es diu Camp del Ganivet 2024, es fa a Llorenç del Penedès i la fan el Martí i el Sergi. I està criada durant 6 mesos amb roure francès.
1: But you don't taste the oak, do you?
2: Però el roure no es nota, oi que no?
0: Això m'ho ha de dir vostè, perdoni, però... si vostè em diu que no mata, jo no li diré que sí, òbviament. En mi copa de Sauvignon Blanc. Jo no sé, Jancis, si vostè fos un vi, quin vi seria?
2: Ui.
1: Oh, dear.
2: Ai, mare.
0: Jo no la puc ajudar.
1: I think other people would have to.
2: Crec que això, aquesta pregunta, l'hauria de respondre algú altre. Jo crec que no ens coneixem prou. Jo seria incapaç de saber com sóc.
0: Sí, de veritat. No? Val. Doncs... Ok, doncs ho deixem amb la incògnita. Gràcies, per cert, a la curosa traducció de Marta Armengol i Jancis Robinson, màxima autoritat en coneixement vinícola, una de les crítiques de vi més influents i respectades del món, Master of Wine, més de 50 anys d'experiència a la seva web, a diaris de referència. De veritat, salut. Really, really, truly a pleasure and cheers.
1: Cheers, thank you. Cheers. Well, it's been fun. Thank you.
2: Gràcies. Molt divertit, moltes gràcies.
4: Un restaurant caníbal a Berlín obre els diumenges d'1 a 2 del migdia a Catalunya Ràdio.

0: Ferran Centelles és el sommelier caníbal.
1: I toca parlar de vi, si sentim el nom de Ferran Centelles. Això és sinònim de vi i de coses que bevem. Aquí coneixeu segur, eh? Per ser el sommelier històric del Bulli, responsables de begudes del Bulli Foundation i de l'enciclopèdia Sapiens del vi. I fora títols, en Ferran és crític, és jutge, divulgador, educador, etc. Què tal, Ferran? Com estem?
2: Estem molt bé, molt bé. Contents d'estar aquí un dia més.
1: I t'acabem d'escoltar amb la Jancy Robinson. Quin tros de dona! Quina meravella!
2: Déu meu! És excepcional.
1: Vam quedar enamorats.
2: Bueno, jo sempre, tota la vida, ha sigut un gran referent. Per mi, com he dit, doncs, número un absolut.
1: Que bé. I escoltant atentament, i aviat obrirem, diguéssim, la pantalla del cinema i de la televisió, Marc Casanovas. Què tal, periodista? Com estem, Marc?
3: Aquí estem.
1: Quant de temps?
3: M'ha agradat molt, escoltar. I, a més, veure que el Ferran estava allò nerviós, no? Amb les mans,
1: sí,
3: tremoloses, suant. Això no deu passar sovint i m'agrada escoltar aquestes històries, m'agrada.
2: Sí, a mi em passava amb gent del vi, quan venia gent molt famosa, perquè allà també venia gent famosa, no em passava tant, però amb gent del sector que respectava sí que em ficava molt més nerviós.
3: A mi em passa igual, això, eh? Puc entrevistar gent que se suposa que és reconeguda mundialment i amb qui tremolo i pateixo una mica és amb escriptors o periodistes que pel que sigui he venerat o admiro.
1: Sí. Bé, avui nosaltres ens fixarem en un vi que sembla que està despuntant com a tendència, però resulta que sembla molt modern, eh? Avui descobrirem en Ferran Centelles que de modern no en té res. Parlem dels vins brisats, diguéssim que ressorgeixen en un moment en què Europa, sobretot el nord d'Itàlia, agafa volada allò de l'orange wine, el vin orange, podríem dir, no? En francès, el vi taronja, que veurem que no acaba de ser ben bé el mateix. Tot això ara ho descobrirem, però sí, Ferran, tu ho has detectat, això, hi ha cada vegada més oferta a la restauració, al comerç d'aquests vins brisats.
2: Absolutament, i si ens fiquem, doncs, mirem 5 anys enrere, a les cartes de vi no hi havia una secció de vins orange, no? I avui en dia, amb moltes cartes de vins a Catalunya, a Barcelona, hi ha brisats, hi ha una secció especial per llistar aquest tipus, aquest estil de vi, no? És prou significatiu quan el restaurant ho adopta, no? I ho fica a les seves cartes, vol dir que ja és una realitat.
1: Però com podríem definir els vins brisats? Què són exactament? A veure, Ferran,
2: bé,
1: com ho expliques?
2: Sí, el vi brisat és un vi primer, que és la brisa, no?
1: La brisa. Sí, per aquí, sí. Que és la brisa.
2: És tot allò que té el raïm, doncs és la pallofa, és la pell, és la rapa, són les llavors, tot allò que et queda quan hi treus el suc, nosaltres li diem la brisa.
1: I de brisa... Què és la rapa?
2: La rapa és aquesta part fustosa,
1: sí,
2: que serveix per enganxar el raïm, sí?
1: Amb la branca,
2: exacte,
1: més gran,
2: exacte,
1: eh?
2: Exacte, seria aquesta branca. Clar, normalment tu quan fas un vi blanc, tu fiques tota la premsa, les premses són alta tecnologia, necessiten, no? Premsar-ho, carregues la premsa i després es treus només el most. Però per això necessites tecnologia, i les premses no són econòmiques, i les premses bones menys. Llavors, el vi brisat el que et permet és ficar totes les pells, trenques una miqueta la pell, que això és una maquineta petita que hi ha, trenques una miqueta la pell, i ho fiques tot al tanc de fermentació. Fiques el most mig barrejat, amb les pells, amb les pallofes, amb les llavors, amb la rapa, o pots derrapar també, hi ha persones que treuen la rapa, i a partir d'aquí comences a fermentar i a macerar amb les pells.
1: Macerar amb les pells.
2: Exacte, macerar amb les pells.
1: I és cert que és una cosa antiga, no és una cosa nova, això?
2: Això és una cosa antiga, no.
1: Antiquíssima.
2: Antiquíssima.
1: Com d'antiga, a veure.
2: Sí, i ens hem de moure a la primera civilització que va tenir tecnologia per fer, prototecnologia per fer vi, i els primers vins, o les primeres bodegues que hem trobat són a Geòrgia. Sí, a Geòrgia, justament és on van néixer doncs, els vins brisats, amb aquests kevir, no sé si ho pronuncio bé, perquè mai sé si ho pronuncio bé, disculpeu-me, sisplau, que eren com una mena de, no, de tinajas, com ho diríem, tinajas? Com una mena de...
1: Sí, a veure, aquí Albert Àmfores, que és el nostre lingüista de capçalera.
2: Sí, lingüista, sisplau, Albert, ajuda'ns. Perquè Àmfora tampoc és, perquè una Àmfora és més petita, saps? Però bueno, són són, són aquests recipients, no? Fets de fang i enterrats a terra, o sigui, que permetien mantenir la temperatura i la fermentació, i són espectaculars, estan protegits per molts d'aquests antics altirrugis, eines estan protegides per la UNESCO, inclús.
1: Sembla que tanalla, perdó.
2: Com?
1: Tanalla.
2: Tanalla?
3: Sí, el diccionari diu gerra, tanalla o alfàbia.
2: Vale,
3: m'agrada.
2: Molt bé, moltes gràcies. I llavors, clar, és que es canvia molt el vi. Canvia molt perquè a la pell i a la llavor i a la rapa...
1: I a la rapa.
2: Sí, hi ha sabors amargs, hi ha sabors potents, hi ha tanins, encara no, això que fa que el vi sigui més astringent. Llavors, com molt bé explicava l'Albert Picanyol, té la frescor d'un vi blanc, però també la potència del vi negre, perquè agafa aquests sabors més amargs i més astringents.
1: A veure, perquè ho entenguem. O sigui, la clau del vi brisat, òbviament, entenc que és la maceració de les pells, però aquí comença una mica la confusió, perquè no és el mateix parlar de maceració amb pells que parlar de vi brisat, no és sinònim.
2: Exacte, perquè maceració amb pells és un tèrmin tècnic que normalment es fa abans de fermentar, per extreure els aromes. Llavors, quan fem abans de la fermentació, fiquem les pells en contacte amb el most, li diem maceració amb pells, però si fermenta, no?
1: Fermenta primer?
2: No, primer macera i després traiem les pells i fem una fermentació de vi blanc normal, això seria maceració amb pells. Però si fem la fermentació amb les pells, llavors fem molta més extracció perquè comença a haver-hi alcohol, sí, perquè estem molts més dies, perquè obtenim tots aquests sabors astringents, amargs, potents de les pells, llavors ja li podem començar a dir vi brisat. Què li passa, això? Que en aquesta extracció extraiem també un color que oxidarà cap al taronja. Llavors, quan extreus el color que després a l'oxidar se'n va al taronja, és quan surt el nom d'orange wine, de vi taronja. Nosaltres no utilitzem el vi taronja, utilitzem vi brisat. I no és exactament el mateix, perquè també hi ha vins brisats que no agafen aquest color tan daurat, tan ambre, tan taronja.

0: Llavors entenem, òbviament, que aquest vi brisat agafa... Anem va al cromatisme gairebé, no? Anem a fer el Pantone. Quan diem orange wine, no és sinònim sempre de vi brisat.
1: Sí, o sigui, sí? Tots els orange wines s'han fet amb pells.
0: D'acord.
1: El que passa que hi ha vins brisats que es fan amb poca maceració, amb una maceració ràpida, que no t'agafen aquestes tonalitats orange. És a dir, tot vi orange és un vi brisat, però no tot vi brisat acaba convertint-se en orange wine. Llavors hi ha una mena de conflicte de terminologies aquí.
2: A mi em resulta curiós perquè ara hi ha molt jovent que... no habitual del món del vi, que comença pels oranys, quan jo tinc la sensació que precisament són uns vins que necessiten d'un cert paladar d'entrenat, no? O m'equivoco?
1: No, sí, tens tota la raó. És un vi que ha entrat molt bé amb el jovent, amb aquest tipus de sommeliers doncs que volen vins una mica més idiosincràsics o una mica més diferents. Ha entrat molt bé. I són vins també una miqueta més desenfadats.
0: Sigui com sigui, el terme vi brisat és nostre, podríem dir, i no sé si està relacionat amb algun territori concret, Terra Alta?
1: Amb Terra Alta, sí, els de Terra Alta són els que més han potenciat, tenen inclús el terme brisat en el seu plec de condicions, i és una zona històrica. Terra Alta ens encanta, aquesta gran terra de vins especialitzada amb garnatxa, inclús amb el seu plec de condicions, en parlen, no? I ja que a les... al segle XIX, doncs, figures com Picasso, com Perucho, ja feien la distinció entre vins verges, que dèiem sense pells, i vins brisats amb pells.
0: Moltes gràcies, Ferran Centelles, com
1: plaer,
0: sempre.
1: Plaer.
0: Et quedes, per escoltar
1: tant,
0: tot
1: sisplau.
0: El que ara ens faran, no ganes de veure, ganes de veure. Mira, el Marc Casanovas, però abans Salvador García Arbós, i a veure què ha observat avui a la sala d'un restaurant.
3: N'he vist uns contemplat taps de suro. Corria la brama de cambrers que es quedaven els taps de suro per cobrar comissions del viatjant del celler, ara anomenat agent comercial. I sembla una explicació versemblant perquè hi ha cambrers i sommeliers que remuguen quan els demanes el tap, si és que no l'han deixat a taula per defecte. La gent del món del suro o de les regions sureres frisa per inspeccionar el tap. L'estudien amb admiració i fanfarroneria. N'observen la qualitat i el nom del fabricant. Pel nom del fabricant intueixen on ha estat pelat aquell suro. De fet, Portugal és capdavanter, amb una tercera part de les suredes del planeta i més del 60% de la producció mundial. Catalunya no arriba al 6% de les suredes, però la indústria és antiga i prestigiosa i produïm el 60% dels taps dels escumosos. Defensar el suro és defensar el planeta. Atenció! La petjada de carboni del suro és negativa. Poca broma. El TAP explica la confiança del vinater amb l'eternitat del seu vi, amb la del seu entorn i amb el de la humanitat. Quan bevem vi, sigui blanc, negre, rosat, brisat, amb bombolles, jove o vell, sigui de prop o de lluny, si és tapat amb suro, defensem paisatges vulnerables, assegurem tallafocs poderosos i preservem el planeta i la qualitat de l'aire.
4: Ganivets, càmera i acció. Amb Marc Casanovas.

0: cas de les diferents temporades.
1: Sí, sí, sí. No cal dir l'argument, no? Aquest xef del Tacuina que torna a casa, a Chicago, al restaurant d'entrepans, però després acaba obrint un altre, aspirant a aconseguir una estrella Michelin. I en tot això, i per això avui ens interessa tot això especialment, en aquest procés repeteix alguns patrons dels quals va ser víctima quan ell va entrar a la cuina del restaurant danès Noma. A la vida real, el cuiner René Redzepi, i recordem-ho, s'ha retirat de la direcció d'aquest restaurant, sí, considerat un dels millors del món arran de les acusacions de vexacions, abusos i agressions físiques a antics empleats. La realitat, gairebé, Marc, podríem dir que supera la ficció. Última temporada, cinquena de The Bear, arrenca el 26 de juny a Disney Plus Plus, o com sigui que volem de dir. Marc, com creus que serà aquest final, eh? Perquè ara ja sabem que serà l'última, eh? Cinquena. Serà feliç o serà amarg com el final de René Redzepi?
0: Si fem cas a les quatre primeres temporades, jo crec que aquesta sèrie tindrà un final amb regust amarg. Mm? I suposo que hi haurà punts de llum, però tot el que destila aquesta sèrie fa pensar que acabarà amb algunes parts obscures. Hem sigut molt injustos amb aquesta sèrie.
1: Per què?
0: Hem sigut molt injustos, perquè jo crec que, amb raó, amb algunes temporades l'hem titllat d'exagerada, l'hem titllat de desmesurada, excessiva, de fins i tot irreal, no? De voler encabir masses coses en un espai tan petit com una cuina. Fins i tot jo m'ho he cregut en molts moments, però com molt bé has dit, després certs esdeveniments doncs li han acabat donant la raó. Fins i tot si en alguna seqüència de The Bear haguéssim vist agressions amb una forquilla als estagiers, hauríem dit que s'han passat els guionistes.
1: Sí.
0: Hauríem dit que s'han passat. Em sap greu dir-ho així, però és que la realitat supera la ficció. I crec que The Bear, amb els anys, l'haurem d'encabir entre les sèries que, per bé i per mal, per coses bones que han tret i per coses dolentes que... per coses bones i coses dolentes que han fet a la sèrie, estarà entre les grans. Jo volia repassar amb tu un tall, ara quan dèiem que aquesta sèrie entre tots l'hem de disculpar i crec que l'hem d'aplaudir, és per certes escenes que la realitat ha demostrat que estaven en lo cert.
1: Mm-hmm. Val a dir que el propi René Redzepi surt a la tercera temporada
0: simbòlicament,
1: perquè hi ha nombrosos cameos, allò, fugaços de cuines reals, però sí. Som-hi, Marc. Escoltem, diguéssim, aquest fragment, petit fragment, després m'hauràs de fer la traducció gairebé consecutiva, on el protagonista, Carmi, diguéssim, té un diàleg amb el xef que el maltractava en el passat, l'escoltem.
2: Why are you such a fucking asshole? How am I an asshole? You were an okay chef when you started with me. And you left an excellent chef. So you're welcome. You gave me ulcers. And panic attacks and nightmares. You know that, right? Do you understand that? Yeah, I gave you confidence and leadership and ability. It fucking worked.
1: A veure, Marc, traducció consecutiva.
0: Veure,
1: aquesta
0: sí,
1: veient el Carmi.
0: Molt ràpid. En aquesta seqüència veiem a Carmi, que per primer cop, després de molts anys, es retroba amb el xef que li ha ensenyat tot el bo i el dolent. És a dir, li ha ensenyat a ser un dels millors cuiners del món, però també li ha ensenyat a adquirir certs vicis que també l'han convertit en una persona una mica desagradable. Llavors, en aquest primer diàleg, que acaba una de les temporades, li diu, per què he sigut tan capullo amb mi? Per què he sigut un malparit? I ell, en lloc de demanar-li perdó, li diu, m'hauries de donar les gràcies. I diu, com que les gràcies? Ja. Sí, perquè jo t'he convertit en un excel·lent xef. I el Carmi li diu, però si tinc atacs de pànic, no sé relacionar-me amb la gent, no tinc cap parella al costat. Segurament, en la vida personal, al terreny personal, ets un desastre de persona, però ets el millor xef que he conegut i amb qui he treballat. No? Em fa pensar com això ha derivat, no?, en l'àmbit real de la cuina, en ambients on la pressió i l'exigència i els premis et porten a límit, on potser hem acceptat masses coses i on tot això, a partir de que ha explotat amb el cas de Noma, hi ha un vincle invisible, un fil invisible que connecta la realitat amb aquesta sèrie que semblava que estaven molt allunyades, que anaven a part, que era ficció, i que a poc a poc es van tocant, i aquest diàleg cruent, però molt dur i molt real, ens ha portat a pensar que, vaja, aquí estem.

0: Estem ara mateix.
1: Per cert, molt important dir-ho, ja, tornant a aquests fils invisibles que connecten Dever amb la realitat, Jason White, que és qui doncs, que ha destapat tots aquests 53 treballadors que expliquen les seves terribles experiències al Noma, acaba de dir a les xarxes socials que s'està preparant, s'està produint ja un documental, no només per parlar del cas Noma i del que ell va viure, sinó per intentar explicar els pros i contres d'aquest model, model d'alta cuina molt competitiu, de com es pot adaptar als nous temps sense que per això perdi excel·lència. És un documental que està en marxa i que jo personalment celebro que sigui així.
0: I escolta, de la televisió a la pantalla gran amb la pel·lícula La Cena, nominada a 8 Premis Goya, guanyadora d'un parell que jo no he vist. Ferran Centelles, has vist?
2: Jo sí l'he vist.
0: Oh, home, bé, veus? Fantàstic. Sí, doncs, vinga, tots cap a La Cena.
3: Hay que organizar una cena.
4: ¿Para quién?
3: Para Franco.
4: Para Franco. No hay cocineros, están en la cárcel.
3: ¿En la cárcel por qué?
4: Porque son de izquierdas.
3: Pues llame a unos de derechas.
4: Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierda.
5: Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones.
4: ¿Le parece a usted bien que vayamos sacando ya los huevos?
6: Los estamos sacando desde el 18 de julio.
0: La cosa pinta bé. Franco i un sopar. Et va agradar, per cert, Ferran, la pel·lícula?
7: Em va agradar molt, sí. Sí, va ser una pel·li molt bonica de veure. També m'agrada molt el món de la restauració i llavors hi trobava molta connexió. I em va agradar, sí.
1: Quina gran frase. Escolta, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas. Que m'agradaria saber si ara això és veritat, que crec que
0: no
1: va tant per aquí ara. Ara no va tant per aquí.
0: A veure,
1: aquesta pel·li, la cena, que jo tenia curiositat per veure com si s'emportava el premi, un dels premis grossos dels Goya, i no va ser així, dirigida per Manuel Gómez Pereira. Té un guió clàssic de les pel·lis de Guerra Civil Espanyola, que vull dir amb això, doncs aquestes pel·lícules que toquen doncs el conflicte bèl·lic i es queden potser més amb el tema social, amb el tema personal, com és segurament molt lògic en el món cinematogràfic, i deixen una mica en segon terme a l'àmbit gastronòmic. Es diu La Cena, jo esperava que la cuina, que la gastronomia dels grans hotels fos un personatge més de la pel·lícula, i potser es queda en l'escorça. Per cert, no ho he dit, guió de Joaquim Muristrell, un dels grans del cinema català.
0: Va guanyar el Goya, sí, el millor guió adaptat.
1: Jo crec que el millor de la pel·lícula és que recupera coses com l'extraperlo i el contraband, que era algo que passava molt a restaurants, que tothom podia pensar-se que en aquella època, just quan acaba el conflicte bèl·lic a Espanya, els restaurants estaven tancats, molts dels restaurants de luxe obren de seguida i aconsegueixen productes selectes gràcies a...
0: Sí, que el marisc, diguéssim,
1: el marisc,
0: no?
1: I les grans botelles de xampany hi eren, però hi eren a canvi d'alguna cosa. Allà hi havia intercanvis comercials, hi havia contraband, i això m'agrada que apareixi. També apareix el masclisme imperant a les cuines i un treball de recerca i de documentació per saber què li agradava a Franco. Franco tenia un paladar horrorós.
0: Horrorós,
1: dramàtic.
0: Pitjor que Donald Trump.
1: Home, no ho sé. Mira, bona, sí. Així com Donald Trump és conegut pel menjar escombraria, sí, en aquest cas era una mica sota cavall o rei, no?
0: Que menjava... Sempre el mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sempre, potser... sempre el mateix. Però es va fer un treball meticulós per descobrir certs... Més que certs, no només receptes que demanava o exigien al restaurant, sinó també receptes que el Palace en aquella època havia servit a les seves cartes. Ja. Llavors això, almenys això m'agrada, el fet que
0: tenim
1: hi apareixi...
0: Alguna,
1: sí, diguem,
0: vinga,
1: per exemple, la sopa al quart d'hora.
0: Sopa al quart d'hora. Entenem que es fa en un quart d'hora.
1: Se suposa que s'hauria de fer en un quart d'hora.
0: No?
1: Amb musclos també. Gambes. O ous a l'aurora, farcits de tàrtar de tonyina, i també una vedella amb salsa d'encurtits.
0: Escolta, no està malament.
1: Això està molt bé. Hi ha una pel·lícula fabulosa de Quentin Tarantino que es diu Malditos Bastardos. No sé si l'heu vist. Crec que no és un spoiler dir ara, doncs, que hi ha una escena fabulosa en un teatre on hi ha una matança directament dels grans militars de l'època nazi. No? Jo crec que aquesta pel·lícula, i que és una comèdia, jo crec que permetia alguna llicència que no s'ha donat, i hi ha moltes escenes, ja us ho podeu imaginar, un gran àpat, aquest gran sopar de Franco, doncs comparant-la amb la pel·lícula de Tarantino, per què no? Per què no convertir aquell sopar amb una autèntica matança franquista. Jo l'hauria aplaudit.
0: Moltes gràcies, Marc Casanovas. Ja ens han vingut ganes de veure coses, i com sempre Ferran Centelles també, moltíssimes gràcies. Ens veiem aviat, no sé si coincidireu, no us ho puc prometre.
7: Home,
0: això.
7: M'ha encantat.
0: Us ha agradat. Oh,
1: això, molt bé, ha anat bé.
0: I acabem, com sempre, amb l'especialitat que aquesta setmana ens porta a Vilafranca del Penedès a l'Alt Penedès, en aquest cas el restaurant Vilagut, amb el cuiner Julià Bernet, que en aquest cas ens recomana el seu plat estrella, ens diu ell, que és una galantina de gall negre. Una abraçada, estimats. Adéu.
7: Abraçades.
2: Per aquesta recepta he volgut escollir el gall negre del Penedès perquè per nosaltres representa territori i una manera d'entendre la cuina amb molt de respecte. He decidit fer una galantina de gall negre, que per procedir a fer la galantina desossem el gall i amb la carn i els fetges fem una farsa molt senzilla, com si fos una pilota tradicional. Pa amb llet, ou, sal, pebre. També li donem un toc diferencial, que seria amb una brisura de tòfona i unes fulles de farigola. Amb la pilota farcim els colls del pollastre, que coem suaument en un brou de gallina, una mica de careta, perquè quedi melós i profund. Però per mi el més important no és la galantina en si, sinó seria el fons, que amb les carcasses ben torrades fem un suc molt concentrat i perfumem amb una infusió lleu de farigola. Escalfem la galantina dins aquest suc amb una mica de mantega i un toc d'escumós del Penedès i estaria per servir.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, com sempre, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Comet, Domènec Subirà, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
8: Per mi, diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals. El vi sempre està envoltat de coses, d'història, geografia...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. L'exministra entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
2: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
1: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta. Però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
3: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox. Més notícies, Carola Gil.
4: Ucraïna ha executat l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts i 15 ferits. El Ministeri de Defensa rus ha batut prop de 600 drons. El president ucraïnès, Vladimir Zelensky, ha justificat aquesta acció com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous.
5: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
1: Rècord històric d'execucions a països amb pena capital. L'informe anual d'Amnistia Internacional revela que l'any passat hi va haver 2.707 morts per aquest procediment, la xifra més alta dels últims 45 anys. El país amb més ajusticiats és una vegada més la Xina, que queda fora d'aquestes dades perquè no facilita informació, seguida de l'Iran, l'Aràbia Saudita, el Iemen i els Estats Units.
4: Des d'aquest dilluns ja es podran fer pagaments amb Bizum a les botigues i a restaurants. El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. Per ara, aquest servei l'ofereixen les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Uns 92.000 visitants han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení.
4: Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló per les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló.
6: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
4: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el Premi a Millor Obra d'Autoria Espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. També hi ha hagut una destacada presència asiàtica, amb especial rellevància de l'estand de Hong Kong i autors com Pen Shou. Han esgotat totes les seves obres disponibles. Aquesta edició ha incorporat noves propostes a la programació, entre les quals un concurs de K-pop que va causar una gran sensació.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
4: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2, amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elge Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
4: Altres partits d'aquest diumenge: primera, Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
0: Fins aquí les notícies.
7: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
7: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
7: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
7: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
7: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
7: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
0: Tot costa.
9: La temporada del 10.
10: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
11: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
10: 10 temporades ja.
12: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
7: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, com esteu, oients? Benvinguts al Revolució 4.0. Avui us pregunto, oients, Catalunya s'ha d'assemblar a Califòrnia? Ho dic perquè aquesta setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anat a Califòrnia, a Silicon Valley, a conèixer de primera mà grans empreses tecnològiques i a establir possibles llaços perquè reforcin la seva presència a Catalunya. Entre d'altres persones, l'ha acompanyat el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i l'hem convidat a el programa perquè ens expliqui la visita i ens digui també com veu el futur immediat de Catalunya, quins reptes cal posar en marxa perquè Catalunya tingui rellevància i un bon futur en un món tan complicat. No us perdeu l'entrevista, hi ha molts titulars. A més, parlarem de tecnologies immersives, intel·ligència artificial aplicades a la innovació educativa. Rebrem una persona molt interessant, un conferenciant molt peculiar que sempre du a sobre la guitarra elèctrica. És el gran Salva Roc, que ens presenta dos llibres. I acabarem el programa parlant d'una hackató universitària per lluitar contra l'emergència climàtica.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Com dèiem a l'inici del programa, avui ens acompanya el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jaume Duch. Conseller Duch, gràcies per acceptar la invitació del Revolució. Què tal?
1: Molt bé, gràcies a vostès per convidar-me.
0: Molt bé. Gràcies. Fer-se un lloc en un món cada vegada tan complex i amb una geopolítica cada vegada més embolicada no és fàcil. Quins diries ara mateix que són els reptes més importants de Catalunya per situar-se en aquest món complex de què parlàvem, un món, malauradament, amb guerres?
1: Doncs situar-se en aquest nou món i situar-se com el que és un país europeu i, per tant, integrats en la Unió Europea, un país que ha de portar el millor del que té, precisament que aquesta Unió Europea, doncs, en els propers anys sigui més forta, estigui més consolidada i que això vulgui dir que no perdem un lloc en el món, que continuem sent decisius, que continuem decidint el nostre propi destí, i això ho hem de fer com a europeus, però també ho hem de fer com a catalans. I això al final vol dir moltes coses, vol dir projectar-se cap al món, vol dir projectar-se econòmicament, vol dir tenir molta influència a Brussel·les, vol dir estendre els contactes a nivell bilateral, a nivell multilateral. Hi ha molta feina a fer, molta feina que s'està fent i molta feina que s'ha de continuar fent.
0: Clar. Diria que Catalunya és coneguda al món, o en realitat no sé si és més coneguda la marca Barcelona, jo crec que les dues coses. Per què ens coneixen? A banda del turisme, què més hauríem de potenciar? Ens coneixen pel turisme, per la tecnologia, amb el mobile també. Què més hauríem de potenciar?
1: Sí, en primer lloc, jo crec que Barcelona i Catalunya són dues marques perfectament compatibles i que més s'ajuden l'una a l'altra. És cert que Barcelona com a marca té molta potència, però el govern de Catalunya també ajuda a que Barcelona ampliï d'alguna manera la seva imatge, que no sigui només turisme, cultura, diguem-ne, el fet d'anar atraient gent, sinó que vagi més lluny que això. I la marca Catalunya és una marca potent. Quan jo vaig pel món, tothom sap on és Catalunya i què fa Catalunya, i això és important. I a més, amb aspectes que tenen molt a veure amb cap a on va el món, és a dir, doncs, com a potència tecnològica, com a potència científica, vagi on vagi, tothom m'acaba preguntant, per exemple, pel supercomputador de Barcelona, o em pregunten sobre les nostres universitats, o em pregunten sobre la col·laboració entre aquestes universitats i els centres científics. Vull dir que és una imatge de modernitat i després és una imatge també d'economia potent, i aquest és un element que no hem d'oblidar.
0: Molt bé. Aquesta setmana hem vist aquest viatge a Silicon Valley, a Califòrnia. Una mica, quins han estat els objectius d'aquest viatge?
1: Doncs, fonamentalment, entendre què és el que s'està fent a Califòrnia, què és el que s'està fent a Silicon Valley, amb temes que tenen a veure, lògicament, amb la tecnologia de punta i, molt específicament, amb la intel·ligència artificial, en veure quins contactes es poden consolidar entre moltes de les empreses que tenen la seu central a Silicon Valley, però que necessiten ampliar la seva presència a Europa, i per aquí també passa a Catalunya i ha de passar a Catalunya, i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley, que són dues de les universitats que hem visitat aquests dies. Per tant, situar Catalunya en la quarta potència econòmica mundial. No oblidem que Califòrnia, ella sola com a estat, és la quarta potència econòmica del món. Són 40 milions de persones. És segurament la regió del món, diguem-ne, que més ha progressat des de molts punts de vista. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
0: Ja sap que el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio també va visitar el novembre a Catalans a Silicon Valley i vam estar a les empreses tecnològiques que manen al món, conseller? Perquè, clar, quan parlem de Google o quan parlem d'Apple o d'Nvidia, no? Les notícies estan relacionades. Per tant, vostè creu també que aquestes empreses haurien de ser més presents també a Catalunya en els propers anys?
1: Sí, per què no? Algunes ja tenen una certa presència, però això s'ha d'anar ampliant efectivament en els propers anys. Aquest també era un dels elements, diguem-ne, de reflexió del viatge, no? És a dir, de tenir un contacte molt més concret amb aquestes empreses i de veure com es pot col·laborar, sabent, a més, que insisteixo, som part de la Unió Europea i, per tant, vol dir que instal·lar-se o tenir una presència a Catalunya vol dir tenir també un peu posat a tota la Unió Europea, que a més és la regió del món que millor ha estat legislant en els últims anys, precisament sobre temes de tecnologia, sobre temes d'intel·ligència artificial, sobre temes de protecció de dades, que són les qüestions que al final també tenen un impacte directe, no només en la feina que fan aquestes empreses, sinó després també en la seva presència i en el seu negoci, amb un mercat de 450 milions de persones.
0: Molt bé. L'escolten emprenedors, directius, sobretot el Revolució, i clar, es preocupa també aquest conflicte internacional que vivim actual. Està tenint molt d'impacte en l'economia, en les empreses catalanes. Què diria? Està tenint impacte?
1: Té un cert impacte, però és un impacte, diria, controlat. Si pensem, per exemple, en la política d'aranzels que està aplicant la Casa Blanca des de l'abril de l'any passat, doncs veiem que en el període, diguem-ne, abril-febrer, per entendre'ns, no arriba a un any, és cert que les exportacions de Catalunya cap als Estats Units s'han reduït amb un 8%. Això és menys que el total d'Espanya, que és un 11%, per tant vol dir que hi ha 3 punts que, diguem-ne, de diferència que són importants, però també hem de pensar que això al final representa com a molt el 3% del total de les exportacions de Catalunya cap a l'exterior. Aquí hi ha hagut tota una sèrie de programes que s'han anat aprovant per part del Departament d'Empresa, per començar un que se'n diu Catalunya Respon, que permet precisament a les empreses que hagin pogut tenir alguna dificultat doncs no patir les conseqüències. Això ha funcionat molt bé. I ara també hi ha dos programes molt importants, un de promoció de l'exportació i un altre de promoció de les inversions, que el que fan és precisament doncs, ajudar-nos a diversificar, perquè si hi ha una cosa que hem après tot el món en aquests últims mesos és que el món va molt més enllà que els Estats Units i que, per tant, nosaltres com a europeus hem de ser capaços d'estar molt més presents des del punt de vista empresarial, però també des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista de la innovació, en altres regions del món, començant pel sud-est asiàtic, la Xina, la Índia, Austràlia, i alguns països d'Amèrica Llatina. I això és el que estem fent amb col·laboració o dit d'una altra manera, amb coherència amb el que està fent també la pròpia Unió Europea.
0: Clar, fa 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Europea, i el model europeu davant d'Estats Units, Xina, Rússia, doncs hauria de ser més forta, no? Tothom parla també que Europa hauria de ser més forta. Què en pensa en aquest sentit, no? Tant Europa com Catalunya s'haurien d'obrir més? Ho dic perquè davant d'aquesta situació, després també li preguntaré per Trump i Putin, m'agradaria també que em digués la seva opinió, però s'haurien d'obrir més i també ajudar, no?, a que sigui Europa més forta.
1: Jo crec que Europa efectivament ha de ser més forta, però sobretot ha de ser més autònoma, ha de ser menys dependent de tercers països. Jo crec que durant molts anys, per no dir dècades, des d'aquest punt de vista Europa o la Unió Europea ha viscut en un món molt confortable, en el qual doncs havia delegat la seva seguretat i la seva defensa als Estats Units a través de l'OTAN, havia delegat també d'alguna manera una part important del que és la producció de béns de consum a països, fonamentalment la Xina i altres països asiàtics, on aquesta producció és més barata i en aquests moments també molt, molt tecnificada, i alguns països, en aquest sentit Espanya una mica menys, però països com Alemanya, amb una dependència energètica molt forta de Rússia. La guerra d'Ucraïna ha canviat completament la manera d'enfocar aquest tema de la política energètica, però també la de la pròpia política de seguretat i de defensa de la Unió Europea, encara més després de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, i després les tensions que són evidents entre Estats Units i la Xina, i una certa tensió també comercial entre la Xina i la Unió Europea, fan que també haguem de repensar una mica la nostra pròpia potència com a regió industrial i industrialitzada del món. I aquesta és la feina que s'ha de fer ara, que s'ha començat a fer i que s'ha de fer molt ràpidament, perquè el món corre molt.
0: Clar, el món corre molt i Catalunya també hauria d'estar en aquesta revolució de la intel·ligència artificial i de les noves tecnologies, no?
1: Per descomptat, i jo crec que ja hi som, és a dir, que ja ens hi hem posat. Catalunya compta amb infraestructures des d'aquest punt de vista molt importants. He parlat fa un moment d'aquest supercomputador, el BSC, però podem parlar també del Sincrotró Alba, podem parlar de tota la feina que s'està fent amb física quàntica a la UPC, i després hi ha tot un teixit d'empreses, fins i tot de petites i mitjanes empreses, que estan treballant en aquests àmbits, i que crec que són les que en els propers anys segurament es veuran més afavorides pel fet de que la Unió Europea està posant també els recursos en aquesta part, diguem-ne, de l'activitat de les empreses europees.
0: Avui parlant amb el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jaume Duch, que visita el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, i parlem del món, no? El senyor Trump, el Putin, a Europa li falta contundència per plantar cara a aquests líders que estan complicant el món, estaria d'acord?
1: Aquí hi ha hagut una evolució. Quan va començar aquesta segona presidència d'en Donald Trump, els primers mesos, fonamentalment, la Unió Europea el que va voler és intentar entendre quins eren els canvis que aquest president estava posant en marxa, com adaptar-se i, sobretot, no trencar res de les coses fonamentals, que són la política comercial, és a dir, els acords comercials entre Estats Units i la Unió Europea i, com deia abans, tota la política de seguretat i de defensa. Després és cert que hem vist en aquests últims mesos que l'administració americana és una administració que amb aquests temes no té, diguem-ne, el mateix nivell de comprensió del que ha de ser la relació transatlàntica del que podien tenir presidències anteriors. Ho hem vist amb totes les discussions sobre el paper de la OTAN, ho hem vist amb aquesta política arancelària, per no dir aquesta guerra arancelària que ha estat llançada des de la Casa Blanca des de l'abril de l'any passat, i ho vam veure en moments concrets, per exemple, amb les amenaces respecte a una annexió de Groenlàndia, que és una part d'Europa, per part dels Estats Units. I jo crec que aquí, últimament, hi ha hagut canvis bastant evidents, i seguint una mica, doncs, d'entrada, per exemple, el posicionament del propi govern espanyol, no? Com Pedro Sánchez, d'alguna forma, va obrir una via, diguem-ne, diferent sobre com s'havia d'establir la relació amb els Estats Units, que és una via que després han anat seguint altres països. Hem vist en les últimes setmanes diferents moviments per part del president de França, per part del canceller alemany, fins i tot de la primera ministra italiana, que era o és o era sobretot una aliada important de Donald Trump. Aquí hi ha un canvi de tendència. Jo crec que Europa se n'ha adonat de que, òbviament, s'ha de tenir la millor relació possible amb els Estats Units, però això no vol dir que haguem d'anar seguint els seus passos de manera indiscriminada.
0: Hi ha un tema que li volia preguntar, perquè s'ha parlat, hi hauria d'haver, per exemple, un exèrcit únic europeu. Plantejava el conseller Samper fa uns dies, que més empreses de Catalunya entrin a la indústria de defensa. Es parlava de generar 10.000 llocs de treball i 1.000 milions d'euros l'any. Què en pensa?
1: Bé, són dos temes diferents. El primer, si hauríem de tenir o no un exèrcit europeu, jo no parlaria tant d'exèrcit com de capacitats militars europees. És a dir, que hi hagi, que la Unió Europea o Europa com a continent, perquè no oblidem el Regne Unit, no oblidem Noruega, altres països, que Europa sigui capaç d'autodefensar-se en el cas de que hi hagués algun tipus d'atac o de amenaça d'atac. Això vol dir tenir un exèrcit de sota una sola bandera? Probablement no, o en tot cas no ara, o no en un curt termini. Això a lo millor arriba més tard. Del que estem parlant ara és d'evitar que hi hagi 27 o X més exèrcits, que cadascú es va rearmant per el seu compte, que cadascú va evolucionant pel seu compte, i que al final, si els sumes són molt potents, però en realitat aquesta suma després a l'hora de la veritat no funciona. Per tant, insisteixo, és una qüestió més aviat de capacitats, és una qüestió de coordinació, és una qüestió d'harmonitzar esforços i és una qüestió de, doncs, de continuar fent coses plegats. Això en aquest moment es fa en el context de la OTAN. No sabem quin serà el futur de la OTAN, perquè no sabem quin serà el futur de la presència dels Estats Units a la OTAN, i per tant hem d'estar preparats per fer-ho o bé dins de la OTAN o bé amb una estructura completament diferent. I després, la segona pregunta, és cert, la Unió Europea està posant molts diners a sobre de la taula per precisament donar més força o desenvolupar aquesta política de seguretat i de defensa més autònoma. Això vol dir també capacitats industrials, vol dir capacitats tecnològiques. Catalunya no és una zona, no és un territori d'Europa que tingui, diguem-ne, una tradició en matèria d'indústria armamentística, i això no es pot inventar de la nit al dia, i a més no crec que sigui el nostre interès, però això no vol dir que totes aquelles empreses que estan treballant treballant amb tecnologies importants de punta que se'n diuen tecnologies duals, és a dir, que poden fer servei tant per lo que és, diguem-ne, el món civil com el món de la defensa, que aquestes empreses no es col·loquin en una posició que els hi permeti efectivament tenir accés als fons que està mobilitzant la Unió Europea. I jo crec que per aquí és per on efectivament hem d'anar en aquests propers anys.
0: Clar. Si li preguntes què és el que més li preocupa del món que tenim ara, què en diria?
1: Els desequilibris que s'estan creant per un debilitament del multilateralisme, és a dir, per un debilitament del paper de les Nacions Unides, per un debilitament d'altres organismes internacionals, com la pròpia Organització Mundial del Comerç, i per tant el fet de que s'estigui trencant amb un sistema de regles que havien fet que el món funcionés prou bé durant les últimes dècades. Dóna la impressió de que estem tornant una mica a la llei del més fort, no? O qui més sí. crida o qui més força té, doncs és necessàriament qui ha de tenir la raó, i jo penso que això seria una equivocació molt gran. I per tant aquí és important que com a europeus defensem dues coses. Per una, el nostre propi enfortiment, és a dir, hem de poder tenir veu i hem de poder jugar a la primera divisió internacional els propers anys, però també el segon punt, que és molt important, és continuar defensant una sèrie de valors, que són els valors que van fer que el món, o que una part important del món avancés de manera correcta, i aquests valors no els hem de deixar de banda perquè són els nostres.
0: Clar. Vostè és llicenciat en dret, però s'ha dedicat al món de la comunicació, sobretot al Parlament Europeu. El món actual, com sap, no, qui domina el relat, sigui o no veritat, domina el món. I, per exemple, el president Trump, jo no sé si ha perdut el relat i, per tant, cada cop creu menys gent amb ell, o no? O creu que domina el relat i el relat gairebé de tot el món?
1: Doncs a veure, jo crec que vist des d'Europa és evident que aquest relat comença a tenir forats molt grans, precisament perquè comença a ser un relat poc consistent, en el sentit de que un dia ens diuen una cosa i l'endemà ens diuen una altra. Feia uns quants dies vaig llegir, per exemple, el primer ministre de Polònia, Donald Tusk, que deia: no podem estar tot el dia pendents del Twitter del president dels Estats Units, nosaltres hem d'anar a la nostra feina.
0: Bueno,
1: i encara fa també molts pocs dies el president del Consell Europeu, Antonio Costa, tenia una frase molt ben trobada de dir: escolti, la Unió Europea es va crear als anys 50, i amb una mica d'ironia deia: per tant, no som molt bons amb això a les xarxes socials, no cal que estiguem contestant cada tuit que es publica cada 10 minuts. Bueno, és una manera de dir que potser el relat doncs tampoc és tan consistent. Ara, estic parlant d'Europa. Una altra cosa és que efectivament hi ha zones del món en les quals aquest relat sí funciona, i això no ho hem d'oblidar, i per descomptat en Donald Trump va guanyar les eleccions als Estats Units. És cert que ara els nivells d'impopularitat són molt grans, però jo no sé com dir-ho, no donaria les coses per fetes.
0: Deia que a Europa aquest senyor no havia de ser digital. Sí que el titular que tenim, que els propers anys Europa ha de ser digital i més verda, no? Llavors, amb la situació també a l'estret d'Ormuz, no? La qüestió dels xips fets a Àsia demostra a vegades que Europa va endarrerida en qüestions claus, com l'energia o digitalització, en el tema dels xips, no? Que també és important aquí canviar coses, no? Estaria d'acord, no, conseller?
1: Sí, i amb el tema de l'energia és molt interessant, perquè en els últims mesos, abans que comencés la guerra a Iran, hi havia una pressió molt forta a Brussel·les de molts països per ralentitzar una mica tot el tema de l'evolució cap a les energies netes i les energies verdes, amb l'excusa de que això estava creant perjudicis a les empreses. Es tanca l'estret d'Ormuz i tots ens adonem de que el problema que tenim continua sent el mateix, és a dir, que hi ha una dependència molt gran de les energies fòssils, sí, del petroli, del gas, etc. I que, per tant, efectivament, el que hem de fer és avançar tan ràpidament com puguem cap a energies en les quals podem ser autònoms, és a dir, fonamentalment les energies renovables. I aquí hi ha molta feina a fer. Hi ha països com Portugal, la pròpia Espanya, que tenen ja un nivell d'utilització d'energies renovables que està per sobre del 50%, però a Catalunya estem pel 20%. És a dir, que és evident que ens hem de posar les piles, en aquest cas mai millor dit. Però després també hi ha tota la qüestió de l'accés a les noves tecnologies. Si avui es tanqués l'accés a mercats com, per exemple, el de Taiwan, moltes indústries europees i d'altres parts del món patirien precisament per la manca d'accés a semiconductors. Per tant, hem de ser capaços, primer, de trobar altres mercats, però també de ser nosaltres mateixos el nostre propi mercat. I aquí Catalunya també hi ha de ser. Com vostè sap, hi ha un projecte de gigafactoria que s'hauria d'instal·lar en el sud de Tarragona, Barcelona amb una subvenció important de la Unió Europea. Aquest és un pas més precisament per aconseguir aquesta autonomia tecnològica amb una cosa tan fonamental com són els xips, els semiconductors.
0: Ja s'ha dit fins i tot qui la liderarà. No sé si pot avançar alguna cosa, però el senyor Francesc Fajula, que estava a la Mobile, liderarà. Es pot avançar alguna cosa d'aquest tema o encara...
1: Bueno, jo crec que ell ja està treballant en aquesta línia, però no voldria adelantar-me al que ell mateix pugui dir. Però sí, efectivament, aquest és un tema que està fet.
0: Molt bé. Per anar acabant, si l'entrevisto d'aquí un parell d'anys, com signaria... Què ha passat a Catalunya i què li agradaria que estigués passant a Catalunya d'aquí 2 anys?
1: Doncs miri, que Catalunya lidera en molts àmbits a Europa, lidera en tecnologia, que lidera en polítiques que beneficien directament en els ciutadans, i d'alguna manera, ara que hem parlat de Califòrnia i que tornem de Califòrnia, que Catalunya sigui la Califòrnia de la Unió Europea. Jo crec que aquest seria l'objectiu més important.
0: Crearem un Silicon Valley,
1: estic parlant de la quarta potència econòmica del món, estic parlant de l'estat d'Estats Units que millor funciona. A mi m'agradaria que d'alguna manera, en general, estem parlant d'altres coses, de polítiques agroalimentàries, de polítiques industrials, de polítiques diguem-ne també d'infraestructures, però que d'alguna forma siguem, per què no, una de les regions a nivell europeu més modernes del continent.
0: Llavors, més relació start-ups, empreses grans, universitats, no? Que és el que ha fet també.
1: Tenim una xarxa molt important aquí. Tenim un network d'això, de laboratoris, d'empreses tecnològicament al dia, d'universitats potents, d'entitats científiques que funcionen bé i que tenen que estan establint una relació cada vegada més estreta entre elles. És a dir, que efectivament l'embrió d'aquesta Califòrnia jo crec que ja el tenim.
0: Molt bé, doncs escolta, m'agrada molt, aquesta frase de que Catalunya s'hi semblarà més a Califòrnia. Ens agrada des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Conseller Jaume Duch, que vagi molt bé, molta sort en aquesta tasca com a conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, perquè li ha tocat viure un temps convulsos, però segur que també apassionants, i que també parlem de bones notícies, Necessitem, jo crec, tots escoltar bones notícies. Gràcies.
1: A vostès, i moltes gràcies a tothom. Tech Talks.
0: D'aquí un mes arriba el Festival Sonar, el festival de música electrònica, creativitat i tecnologies innovadores que se celebra a Barcelona, atenció, des de fa més de 30 anys. 3 dècades en què tot ha canviat moltíssim i que quan començava el Sonar semblava la tendència més extrema, ara ja sembla la prehistòria. Però el Sonar continua ben viu, reinventant-se, buscant sempre la innovació i marcant estil i sobretot ritme. Per què us explico tot això? Perquè ara parlarem amb algú que té força a veure amb el Sonar, especialment si parlem d'innovació. Jo no em perdria la conversa.

0: I saludem el Xavier Soler, responsable del laboratori ISLAB de La Salle, Campus Barcelona, a més de professor, investigador i artista. Què tal, com estàs?
1: Ah, encantat d'estar aquí, moltes gràcies.
0: Molt bé, el Xavier és un gran expert en l'ús de tecnologies immersives, intel·ligència artificial, aplicades a la innovació educativa. Com explicaries la teva feina abans que res? Com diries que és?
1: Doncs la meva feina... combina el, diguéssim, el que seria la pràctica artística i la investigació i també amb l'aplicació, diguéssim, d'aquests coneixements amb la gent jove, no només a nivell de grau, sinó també a nivell de màster. Llavors, doncs, una transferència del que és la investigació crítica de les noves tecnologies i també, doncs, el compartir aquests coneixements amb les properes generacions.
0: Molt bé. Vau inaugurar aquest laboratori ISLAB fa un any i mig. Va ser pioner perquè m'han dit que n'hi ha pocs. Explica'm una mica per què va néixer, què aporta la infraestructura i què s'hi pot veure, perquè els oients ho entenguin.
1: Doncs mira, l'ISLAB, que és el nom més curt de l'Interactive Arts and Science Laboratory, és una de les infraestructures més pioneres del sud d'Europa, i això no ho dic jo perquè en sigui el responsable, sinó perquè, doncs, per exemple, disposem d'una càmera anecoica que suposa, doncs, una d'aquestes càmeres que no permet cap mena de rebot del so, i a zero eco, i és la, bueno, és d'unes mides enormes. Això ens permet, doncs, no només fer unes mesures totalment precises, sinó també fer investigació en el que seria tota l'enginyeria acústica, i per exemple, doncs, hem tingut el cor de la Sagrada Família cantant allà per després nosaltres barrejar-ho amb una sèrie d'algoritmes que els nostres investigadors han estat desenvolupant. També allà tenim, doncs, una sala que és la sala reverberant, que és absolutament el contrari. És una sala que tu fas un cop de mà i reverbera fins que més no es pot. També disposem d'un estudi de gravació amb el sistema Dolby Atmos, que és l'últim que, doncs, ara els últims cinemes estan adaptant amb això, i ens permet, doncs, també jugar a col·locar diferents objectes sonors que viatgen en un cub en 3D, que és l'audiència, i llavors...
0: Això és molt futurista, això que m'expliques, no?
1: Sí, bueno...
0: Perquè és un laboratori, m'han dit, que està transformant la docència, no?
1: Sí, sobretot el que és més interessant és que tenim enginyers de so, de robòtica, sí, artistes digitals, tenim... doncs això, no? Estem barrejant el que serien les arts i les ciències, no només per fer investigació, sinó també per fer pràctica artística, que també és molt interessant.
0: Clar, perquè no només està en l'àmbit acadèmic, sinó que al laboratori doneu suport a professionals, a creadors i a start-ups, no? Algun exemple que em puguis posar de professionals, creadors o start-ups?
1: Doncs sí, a veure, actualment, doncs, per exemple, a la sala immersiva, on que tenim allà, també amb so envolvent i de més, doncs allà hem fet treballs en què, per exemple, a nivell d'estudiants i de recerca, hem barrejat estudiants de filosofia amb estudiants d'arts digitals, explorant temes d'identitat digital i a través d'avatars i creant música amb intel·ligència artificial, en què els filòsofs escrivien la lletra de les cançons. Per altra banda, doncs, també hem tingut, doncs, a la càmera reverberant, que et comentava, és un experiment que a mi m'agrada molt destacar, que és per tal de provar la pressió, és per una empresa de materials aeronàutics i sobretot d'aeroespacial, i vam recrear el que seria el despegue, diguéssim, d'un coet, i a veure si seria el material podria resistir aquesta pressió.
0: Que bonic.
1: Llavors, doncs, això està al soterrani, i jo estava a la tercera planta i tremolava.
0: Ah, sí?
1: Que això és una mica com el principi de les històries dels superherois.
0: Clar.
1: I també un altre projecte que estem treballant amb els alumnes d'arts digitals és un projecte amb el Liceu i el Design Hub, en què els estudiants, el Liceu i el Design Hub, fan un programa que es diu Òpera, en què cada any patrocinen i promocionen tres noves microòperes, i els nostres estudiants, junt amb altres escoles, es fan tres microòperes, i els nostres estudiants estan fent tota l'escenografia i tota la part de direcció artística d'això. Llavors, des de empreses aeroespacials fins a òperes amb elements audiovisuals.

0: Em diries, Xavier Soler, que està canviant la manera de crear continguts, eh? En àmbits com l'art, àmbits culturals, a més amb la intel·ligència artificial s'està creant coses inimaginables, no? Em diries?
1: Sí, i a mi m'agrada fer la reflexió que quan més s'avança tecnològicament, el que ens permet més és preguntar-nos qui som nosaltres com a humans.
0: Clar.
1: Més que no pas una qüestió extractiva o simplement de business, jo crec que ens permet fer, igual que doncs, quan els primers astronautes van arribar a la Lluna i van veure la Terra per primera vegada i ens vam començar a preguntar qui som nosaltres a nivell planetari, la intel·ligència artificial ens farà pensar més què aportem com a humans.
0: Però sí que ens dona uns superpoders per crear, no? Per crear veus, sons, no? Per crear, que ho podem fer els humans, però amb la tecnologia, no? Permet crear coses que pensaven que no serien possibles. Sé que estàveu també al Festival Sonar, lligat a aquest esdeveniment de renom mundial, en aquest cas col·laborant la Salle Campus, que és el que hi fareu també, relacionat també amb tecnologia.
1: Doncs amb el Sonar tenim una molt bona relació, que ja portem diversos anys, i doncs, per exemple, el dia 17, l'IAS Lab és el lloc anfitrió pel primer dia del Hack Lab, que durarà doncs, durant tot el Sonar Més D. Llavors, en el Sonar Més D també doncs, exposarem dos feines de dos estudiants de màster, la Sara Gallego i el Pol Olivares, en què estaran mostrant doncs, els seus projectes d'investigació. I també, doncs, ja que el Sonar és un pol d'atracció tan gran internacional i hi ha molta gent, sobretot del Japó en aquest cas, vindran doncs el dia 16, vindran a fer una performance a la cúpula Alias Lab, en què gravarem i tothom està convidat, qui vulgui venir, i després per la tarda tindrem una xerrada també d'un dels investigadors de la Universitat de Kobe que vindrà a parlar allà. O sigui, és fantàstic poder treballar amb ells durant tant de temps.
0: Molt bé, per anar acabant, hi haurà un que es diu una temàtica, i hi ha música, i més enllà de la pantalla, correcte?
1: Sí.
0: Molt bé. Alguna cosa que ens puguis avançar, un titular d'aquestes tres temàtiques?
1: Bé, que sempre tira endavant, i sobretot és a través del sonar et permets anar captant, diguéssim, i enterant-te de no només el que fem aquí, sinó a arreu del món. I el fet de que el Sonar hagi col·locat a Barcelona també internacionalment a la primera plana internacional sobre la innovació, no només de música, sinó també de creativitat, doncs és un plaer poder treballar amb ells.
0: Molt bé, doncs escolta, Xavier, que vagi molt bé aquesta participació en el Sonar Més D, també la feina que feu a l'IAS Lab, tan innovadora, no? És una porta oberta al futur per professionals, no? Per startups i per imaginar com serà aquest futur creatiu, immersiu i amb intel·ligència artificial. Per tant, escolta, esperem molts èxits d'aquest projecte.
1: Fantàstic, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Springsteen, Salva, per què Bruce Springsteen és un bon exemple de lideratge, em diries?
2: Per moltes coses, però imagina't, una frase fantàstica que va dir sobre el lideratge.
0: Va dir,
2: un bon líder porta la gent on volen anar, però un gran líder porta la gent on potser no volen anar, però on ell sap que és on han d'anar.
0: Ah, i això va dir Bruce,
2: això
0: també.
2: Va dir Bruce, sí, no només canta, també fa...
0: Diu coses molt, t'he de dir que m'agrada molt Bruce Springsteen, sobretot l'energia dels seus concerts, i expliquem, el Salva Roc és músic, expert en desenvolupament d'equips a través de la música, ha fet conferències arreu del món amb una guitarra elèctrica, i diu que les seves xerrades són una experiència per ser viscuda i no pas un discurs per ser escoltat. Si heu vist mai una de les seves conferències elèctriques, segur que no oblidareu. Va sortir el Revolució TV3, jo me'n recordo, era l'any 2019-2020, fa 6 anys, no? I me'n recordo que ja vas tocar, en un dels nostres programes. I ara acabes de reeditar el teu llibre, que ara treus en versió catalana, Empreses en clau de rock. Què destaques d'aquestes empreses?
2: Bé, les empreses poden aprendre dels músics, poden aprendre moltes coses, perquè els músics són realment una font de coneixement. Una font de coneixement a molts nivells. Pensa que els músics, aquests músics, Bruce Springsteen, Pink Floyd, tots aquests grans músics famosos, Michael Jackson, que avui en dia se'n parla molt amb la pel·li, no? espero que tothom hagi vist la peli. Són persones que tenen idees, tenen una manera de pensar que és super interessant per com creen coses del no res. Prince va dir, fer música és crear coses del no res, no? I de totes això, de totes aquestes coses podem aprendre innovació, creativitat, treball en equip, ús de la tecnologia, moltíssimes coses, i tantes, tantes i tantes que jo porto 18 anys donant voltes pel món amb la guitarra elèctrica durant conferències, això que acabes de dir. Vaig venir a la Revolució a TV3, vaig posar tot el públic dempeus a cantar, sí. I ara estic fent la meva tesi doctoral a la UAB sobre aquesta mateixa cosa, sobre què poden aprendre les empreses dels músics. Imagina't.
0: Anem a repassar alguns de grups de música. Pink Floyd, un bon exemple de saber innovar amb l'ús de la tecnologia, em diries? Sí,
2: sí, totalment. Vés a que els Pink Floyd van inventar el so quadrifònic. Per què? Perquè, amb la seva manera original de pensar, en una època on moltes bandes encara tocaven en mono i algunes poques en estèreo simple, ells van dir, mira, volem que un concert sigui una experiència immersiva. Immersiva, que avui en dia estem molt acostumats. Vas aquí al Museu Ideal del Poble Nou, que és un museu immersiu, i tot, sí. Oh, que guai, la immersivitat de les coses. Ah, és que fa 50 anys els Pink Floyd van convertir els concerts en una experiència immersiva. La música no venia de l'escenari, li passava al voltant, envoltava tot el públic, i era una experiència increïble i flipant. I van haver d'invertir molt en tecnologia i desenvolupar-la.
0: Digue'm altres grups. Ara, si preguntés per Rosalía, per exemple, és una gran líder, no?
2: És una gran líder, és una persona que barreja coses. Barreja mons, pensa en l'evolució que ha fet la Rosalía, no? De començar a cantar flamenc, després va arribar al flamenc pop. La van acusar d'apropiació cultural des del sud de la península. Ella va seguir i va acabar barrejant això amb pop, amb rap i amb moltes altres coses, i és una artista internacional. La seva música t'agradarà més o menys, però les idees són genials. Rosalía forever.
0: A veure, qui més destacaries, eh? Coldplay?
2: Coldplay són molt hereus de Pink Floyd, també, eh? Quan vas a un concert de Coldplay i et posen les xilobans, no? Que són aquestes pulseres que s'encenen de coloraines, i ells controlen això. Això estan involucrant el públic a dintre l'escenari, no? Dintre del concert. Per tant, estan bevent una mica de les fonts de Pink Floyd.
0: A mi Chris Martin m'apassiona, no? Realment, ja com a comunicador, artista... És que al final són líders, no? Que avui ara també parlarem. El lideratge d'un cantant és la seva energia a l'escenari, com es mou, què parla, el discurs, no? És com un CEO. És, al final, també és un CEO, no? Un
2: exacte.
0: Grup de música.
2: Ha de ser un líder inspirador, un líder ressonant, que a més és un terme important del món de la música. I el Chris Martin ho és totalment. Transmet una energia, lidera, il·lusiona...
0: És el grup preferit per tu, quin és?
2: Coldplay seria un d'ells, però n'hi ha molts, eh? També podria parlar de Richard Wagner, o sigui, és que la música és gegant. De Richard Wagner, doncs mira, que en realitat és el precursor de Pink Floyd, perquè Richard Wagner ja va voler crear l'obra d'art total en un moment en què l'òpera funcionava d'una altra manera, i ell va establir, quan tu ara vas al Palau de la Música, estàs vivint la configuració escènica que Richard Wagner va idear, no? Que va voler que la gent estigués a dintre de l'obra, no? Que no estigués xerrant por ahí de peus, no, el públic havia d'estar assegut i a les fosques, i això passa perquè Richard Wagner ho va dir, no?
0: Quina música, és que la música és tan important
2: tant.
0: A la vida, i aprens tant de la música. I el Salva Rock fa tantes coses, el Salva López, Salva Rock, que també ha tret un altre

0: Doncs arrugues.
1: No, no són arrugues, no són arrugues. Són uns dibuixos, unes espirals molt boniques, oi que sí?
2: Sí.
1: Clar, t'has fixat que maques que són? Quants anys fa que no te les miraves?
0: Doncs molts.
1: Clar, pots mirar una papallona, pots mirar una flor i dir, uau, la natura és meravellosa. Però és que la natura ets tu. És que tu portes la màgia de l'univers escrita a la teva pell.
0: L'empremta digital,
1: la teva,
0: no?
1: L'empremta digital. Mira quins dibuixos més bonics que té, no?
0: És veritat.
1: Mira quin miracle, no? La vida està plena de coses petites que són molt importants i que no mirem, perquè des de petits ens han estat perseguint, perquè mirem les coses grans com si fossin les úniques importants. La lupa és el símbol dels microèxits, que és el títol d'aquest llibre, que és un llibre que tracta de recuperar la importància de les coses petites.
0: Clar. Tu dius que la dopamina és el nou llenguatge de programació?
1: Sí, senyora. Mira, la dopamina, per tant, és el, diguem, l'ingredient amb què funciona el sistema de recompensa del nostre cervell humà, que és un sistema que està pensat evolutivament per ajudar-te a tu a aprendre, a millorar, a evolucionar, a créixer. I tu pots utilitzar aquest sistema per tu millorar. Tu pensa, mira, un bebito petit, saps la típica joguina aquesta que té forats de formes, una estrella, un cercle, un quadrat, i després té peces en forma d'estrella, cercle i quadrat. I els nens petits estan allà, cabuts, intentant ficar el quadrat a dintre del cercle i no funciona. I ho intenten, estan molta estona. I quan al final ho aconsegueixen, diuen, ostres, somriuen, perquè acaben de rebre una descàrrega de dopamina.
0: Avui recomanem, Salva Roca, aquests dos llibres, Empreses en clau de rock i també Microèxitos, per acabar, què voldries destacar dels teus llibres, Salva?
1: Els meus llibres l'únic que volen és canviar el món, fer les persones més felices, recordar coses importants. Jo visc a la intersecció de mons i des d'aquesta intersecció per on passejo veig les connexions de les coses i creo ponts entre aquestes coses per tenir idees interessants, il·luminadores, nutritives, inspiradores. Això és el que faig en els dos llibres. Són dos llibres molt diferents, però segueixen aquesta mateixa filosofia.
0: Molt bé, doncs Lliçons del món de la música per a líders i emprenedors. Aquesta primera edició en català, Empreses en clau de roca. Recomanem molt el Revolució i també aquest llibre Microèxitos, la revolució de los pequeños logros. Per tant, també a seguir tot el que ens ofereixes. Com sempre, Salva López, és un plaer que visitis el Revolució i gràcies per haver vingut.
1: Un gran plaer per mi, moltes gràcies, Chantal. Un plaer. Alors on danse.
3: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Emprenedoria quilòmetre zero.
0: El cap de setmana passat, Barcelona va acollir la primera edició de la Interhack Barcelona, una hackató interuniversitària que ha reunit 400 estudiants per buscar solucions innovadores davant l'emergència climàtica. Ja sabeu que una hackató és una trobada de programadors per buscar solucions tecnològiques a un repte, una trobada, per tant, amb talent i reptes. Saludem, ja ens ha visitat diferents vegades l'Humbert Ruiz, director de Talent Digital de Barcelona Activa. Què tal, com estàs?
4: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: I també, en aquest cas, a Barcelona Activa i universitats, com la UPF, la UB, la UPC i la UAB, han fet aquesta hackató, que és exactament, quanta gent, Interhack Barcelona?
4: Doncs mira, és una hackató que sabeu que reuneix de manera intensiva durant 24, en el nostre cas van ser 36 hores, amb molta gent per solucionar una sèrie de reptes que proposen i al final se decideixen quins són els millors i aquests guanyen un premi. Però aquesta té una peculiaritat, de hackatons n'hi ha moltes, però aquesta és la primera vegada que reuneix a les quatre universitats públiques de Barcelona. A més de Barcelona Activa, que nosaltres, diguéssim, hem estat els facilitadors, perquè ho vam fer al Pol de Talent Digital de Nou Barris, i també la Fundació Vita Habitat.
0: Mm-hmm. Quants participants vau reunir? I el repte?
4: Doncs van ser 400 persones, 400 joves estudiants de les quatre universitats, que, bueno, les direm, la Universitat Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. I aquests 400 estudiants van arribar un dissabte a les 8 del matí.

0: matí i no van marxar fins diumenge a les 6 de la tarda.
1: O sigui que, escolta, hores, hores de feina, i he de saludar a la Lucía Acedo. Com estàs?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Vas tenir prou temps?
2: De fet, vam entregar el projecte just a un minut de que es tanqués.
1: Uau, perquè clar, el teu equip es diu Smart Beans i vau participar al repte plantejat per l'empresa Qualcomm. Què era aquest repte?
2: Ens van plantejar, ens van donar un hardware i ens van dir, amb aquest hardware heu de presentar-nos un projecte que ajudi a Barcelona a ser una mica més ecològica.
1: I què, i com era aquest projecte? Què vau fer?
2: Vam decidir fer unes papereres intel·ligents.
1: Ah!
2: Però no es queda ja la idea. Són unes papereres que tu, al tirar la brossa, detecta quin tipus de material i te'l recicla. D'aquesta manera estem obligant a la gent a reciclar. Perquè és un fet, la gent no recicla. Si pot, ho tirar a la negra i ja. A més, també tenim uns detectors que detecten quan són animals. O sigui, si un animal s'apropa, detecta que és un animal i comença a emetre llums i a més també emet sorolls. D'aquesta forma els espantem i acaben aprenent que a les brosses no han de buscar menjar.
1: Bueno, papereres intel·ligents, no? Que bonic, no? Que em sembla el repte.
0: Sí. I que això surti dels joves estudiants, no? Que a vegades sentim notícies o sentim declaracions i dono fe perquè vaig estar aquest cap de setmana de l'empenta d'aquests joves estudiants, no? De com es van agafar els reptes, com se'ls van fer seus, a més uns reptes climàtics, uns reptes que ens afecta a totes les persones, no? I se'ls van fer seus per proposar solucions.
1: Clar, perquè Humbert, expliquem com anava, eh? Diferents empreses plantejaven aquests reptes, per exemple, empreses com DAM o INIPSA, no? Quins eren?
0: Sí, és Estrella DAM, INIPSA, que és un laboratori que com a anècdota és la segona distribuïdora mundial d'anestèsia dental, i després una tercera empresa que és Qualcomm, que Qualcomm, sabeu, és una empresa que fabrica xips, microxips, i que tots duem algun a la butxaca perquè ho duen molts mòbils. Llavors aquestes empreses tenien tres reptes relacionats i vinculats amb l'emergència climàtica i amb el Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona, i a través de la Fundació Vitàbitat i les companyes d'innovació de Barcelona Activa van definir uns reptes que afecten la seva activitat empresarial i que contribueixen a ser més responsables climàticament de la seva activitat econòmica, no? En el cas de DAM, doncs, la distribució de beguda, en el cap d'INIPSA, la distribució d'aquestes diguéssim, dosis d'anestèsia dental a les milers de clíniques amb les quals treballen, i Qualcomm, de fet, com no tenia una cosa concreta del seu negoci, sí que va agafar coses més relacionades amb l'urbanisme de Barcelona, no? En aquest cas, com la Lucía deia, de les papereres.
1: Vosaltres vau quedar tercers?
2: Sí. Van guanyar.
1: Va guanyar, eh?
2: Com tercers.
1: Molt bé. M'has explicat abans aquest repte i suposo que molts oients, clar, es pregunten 36 hores seguides, no? Fèieu torns per descansar? Com funcionava, no, la feina?
2: El nostre equip va començar a treballar a partir de les 4 de la tarda perquè ens van donar un hardware que ningú sabia utilitzar, almenys el nostre equip. No teníem ni idea, ens van dir, teniu aquest material.
1: Quin estrès, no digues, 36
2: sí,
1: hores, llavors
2: sí.
1: Què?
2: Llavors ja, unes 3-4 hores, ens van ensenyar a utilitzar els materials, com s'han de programar perquè era un llenguatge diferent, un lío. I ja, a més, ens va entrar l'hora de menjar. Així que entre una cosa i una altra ens van començar a treballar a partir de les 4 de la tarda.
1: Clar, tu què has estudiat, tu?
2: Enginyeria informàtica.
1: I quina feina vas fer en aquest equip?
2: Jo vaig entrenar a la IA i vaig crear el prototip. Bueno, el vaig muntar.
1: Val, tu ets programadora.
2: Jo, sí, però estic a la menció de les TIC, que l'especialitat no és programació, però sé programar, i no se'm dona malament.
1: Clar, falten moltes dones, com tu ho saps, eh? Sempre ho diem, eh? Sí. Aquí, al Revolució, que falten moltes dones TIC, eh, Humbert?
0: Sí, sí.
1: Realment, com es valora el resultat, no? I com s'escullen els guanyadors?
0: Doncs, sonarà atòpic, però va ser molt i molt difícil. Perquè, a més, vull destacar que això acostuma a passar en aquest tipus de competicions i de hackatons, que molts equips comencen dissabte, però no arriben al diumenge, no? Es donen per vençuts. I en aquest cas no. En aquest cas van arribar, em sembla, uns 40 i pico equips. Llavors la feina del jurat va ser duríssima perquè a més les idees eren molt bones. Aquí què es valora? Bueno, ells fan una petita presentació, no? Un pitch, i el jurat valora pues, la creativitat, l'oportunitat i sobretot que vagi a resoldre el repte que proposava, no? I a partir d'aquí va ser molt difícil. De fet, fins i tot les empreses van ampliar els premis després de veure totes les solucions, van haver d'ampliar-los per donar cobertura a premiar tot aquest talent i tota aquesta creativitat concentrada.

0: Lucía, hi ha molta tensió entre vosaltres, amb els altres equips, o no?
1: No. De fet, un dels meus companys, el Nil, va agafar i va ajudar un altre equip amb la part de hardware, perquè si no tenies aquesta part no podies avançar res del projecte.
0: Clar.
1: Sí, sense problema.
0: Molt bé. El teu somni quin és ara? Jo sempre m'agrada preguntar somnis. Quin és el teu somni?
1: A mi, acabar la carrera.
0: Quan et queda per acabar?
1: Un any. Ah. Amb sort fer el màster i encara amb més sort, doncs doctorat, si es pot.
0: Ah, vols doctorar, eh?
1: Sí, jo vull estudiar. M'agrada molt estudiar les coses, m'agrada molt aprendre i m'agrada molt aquest món. I vull, si puc, fer un doctorat.
0: Molt bé. I on t'agradaria treballar?
1: Uf.
0: Has pensat en una empresa tecnològica?
1: No he pensat en una en concreta. Una en concreta no. Vull una que em doni l'oportunitat d'investigar i de fer projectes propis. Sobretot, a part de treballar.
0: Humbert, per anar acabant, eh? Què destacaries d'aquest projecte que hi ha participat tant talent jove, eh? Que realment tenen unes idees disruptives, no?
2: L'empenta. Vull destacar una cosa, això ho hem organitzat les quatre universitats, Vita, Habitat, Barcelona, Activa, però tot això no hagués estat possible sense la idea boja de quatre estudiants que van decidir fer una hackató que unís a tots els centres, perquè no n'hi havia cap. Això, vull destacar que surt d'un grup d'estudiants de les quatre universitats, que són ells els que han tirat del carro des del primer dia perquè es fes aquesta hackató, amb l'èxit que ha tingut, no? Reunir 400 persones.
0: Clar, és que al món hauríem de ser una mica tots més disruptius, eh? Perquè hi ha gent molt avorrida.
2: Exacte.
0: I s'han de fer idees, no?, més revolucionàries i accions més disruptives.
2: En el nostre jovem tenim l'exemple. El tenim aquí, amb la Lucía.
0: Felicitats, Humbert, Lucía. Gràcies per venir.
3: Catalunya Ràdio. Revolució 4.0.

Acabem oients avui amb una frase d'Iñaki Ellaucuría, el jesuït assassinat al Salvador l'any 1989. I és aquesta: cal posar la intel·ligència al servei dels qui no tenen veu. Una bona filosofia en un món cada cop més convuls. Moltes gràcies a tot l'equip del programa. Júlia García, avui també un luxe tenir Joaquim García com a realitzador tècnic. Gràcies a Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals, abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informant, Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat a la seva història en aquesta comunitat. Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox. Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
3: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
1: Més notícies, Carola Gil.
4: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
1: El govern i Esquerra tanquen un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Aquest pacte aplana el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
4: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Yolanda Segura n'és la portaveu.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
1: A partir d'aquest dilluns hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, Estació del Nord. També es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei. Reus s'ha acomiadat aquest diumenge d'una nova edició de Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya. Fa un balanç positiu de l'assistència de públic tant als espectacles de carrer com als de sala i pròximament s'obrirà el procés de licitació per la direcció artística per un període de 4 anys. Reus, Ariadna Escoda.
6: 45.000 persones han gaudit de la 30a edició del Trapezi, que ha registrat una ocupació mitjana del 98% en espectacles de pagament. Més enllà de celebrar la rebuda del públic, l'organització reivindica el canvi de visió al sector amb una manera de treballar pròpia. Cristina Cazorla, codirectora de Trapezi.
7: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foc. Hem dit no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
6: Està previst que en breu s'obri un nou procés de licitació per dirigir el Trapezi, una tasca que Cristina Cazorla i Alba Sarraute ja han compartit que voldrien tornar a encapçalar.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
4: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi, a l'última jornada aconseguirà la salvació.
4: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la General.
1: I a la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça al Tenerife per 97-102, el dia que s'ha confirmat que Xavi Pasqual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
0: Fins aquí les notícies.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
10: Sí, eh?
9: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
10: De coses d'aquestes de sota terra.
9: Sí. Han rigut amb porros, a veure, si sisplau, que tenim...
10: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
11: He estat jo, perdó.
10: És la que fa menys que s'enfuma. No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
0: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
12: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
13: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
14: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
15: Com volguem dir si volien aprendre algo.
14: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
16: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic, m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
1: Què passa si un dia deixes Catalunya i t'embarques en una organització internacional que ajuda la humanitat?
2: Ja no tinc el cos d'altres anys. Les canes han guanyat tot el meu cap.
1: Ara parlarem amb dues persones que així ho van decidir i han voltat mig món. Una d'elles va deixar la seva Lleida natal i va anar a Mèxic, la Xina, Bèlgica, Alemanya i finalment Itàlia i Roma per créixer i ajudar a les persones. Analitza polítiques públiques al sector de l'agricultura que beneficiïn i empoderin especialment les dones. A la FAO, el Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides...

0: Obama.
1: I al seu costat una altra convidada que fa 7 anys que és aquí, al seu Can Basa, a Roma, la capital italiana. Va néixer a Barcelona, es va criar a Girona. Advocada, especialista en dret internacional, ha viscut arreu del món i a llocs perillosos, com Sudan del Sud, o a Libèria, en ple escalat de l'èbola, o al Iemen, amb els rebels hutis, i tot en nom d'una bona causa, acostant el millor que el món té per donar a qui més ho necessita, des del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. Sílvia Billy Melis i Anna Nieto, totes dues amb una mica de Catalunya al cor, o molt. Benvingudes al divan, com esteu?
2: Bé.
1: Bé?
3: Molt bé, gràcies.
1: Aquí havíeu explicat alguna vegada la feina que fèieu així a la ràdio, a Catalunya Ràdio?
3: No, aquí no? És la primera vegada.
1: Uau, i ens estrenem, doncs encara més. A veure, anem a pams, perquè totes dues hem pensat que teniu punts en comú. A Roma us heu conegut?
2: Sí.
1: Anna?
3: Sí, sí, va ser justament aquí.
1: Aquesta sala.
3: Exactament.
1: A la delegació, al Governo de la Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, vaja, és el mateix en italià i català, no? A la delegació de la Generalitat, sí?
4: Uh-huh. Avui al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, des de la delegació de la Generalitat a Roma.
1: Anna Nieto, tu em deies que en realitat, si ho dic bé, fas com d'enllaç, no? Aquesta liaison officer, que és qui fa d'enllaç a Orient Mitjà, al nord d'Àfrica i a l'est d'Europa del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. En què consisteix això?
3: Bé, això és una feina, diguéssim, una mica complexa, justament en aquests moments de canvi convuls al món.
1: Sí.
3: Consisteix en entendre molt bé què està passant a les oficines de terreny que tenim en aquesta regió del món, a Orient Mitjà, al nord d'Àfrica i a l'est d'Europa. Això inclou països com Ucraïna, inclou Palestina, Gaza, Líban, Síria i molts més. I passar informació a les persones que estan aquí dalt a l'organització perquè puguin dur a terme la seva diplomàcia humanitària i arribar a quantes més persones millor.
1: A veure, que per tu deu ser una cosa fàcil, és la teva feina. Nosaltres ja la idea d'oficines de terreny, diplomàcia humanitària, mai havia sentit les paraules diplomàcia i humanitària juntes, Què vol dir? Que s'ha de saber què perquè arribin, a més m'has dit tota una sèrie de països que hem començat a veure explosions en el cap, no? Uh-huh. Guerres i gent que no té res o que passa gana. Què és tot això? Què fas?
3: A veure, el Programa Mundial d'Aliments és una agència de les Nacions Unides dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones. Portem menjar a la gent que ho necessita, estem a més de 80 països, i dels més complicats, on estic treballant ara mateix, o amb els que estic treballant més properament, són el Iemen, Gaza, Cisjordània, Líban, Iran, i molts més.
1: I Ucraïna, per exemple, també. Uh-huh. I Ucraïna. Llavors,
3: també.
1: Com es fa, no? Ara penso en els llocs que tenim constància que hi ha guerra perquè arribin els aliments a les persones. Com s'organitza això?
3: Doncs amb moltes aliances també, perquè nosaltres, diguéssim, som la gran organització logística dels aliments, que no només fem entrega d'aliments, sinó que també fem logística, telecomunicacions i tenim, bé, molta infraestructura muntada perquè tot pugui arribar allà on toca en el moment necessari.
1: En el moment necessari. Veig que tenim les paraules en anglès. En el teu cap, gairebé, no?
3: Sí,
1: sí, sí, sí. Per tant, encara t'ho agraeixo més, perquè quants anys fa que ja no ets a Catalunya?
3: Mitja vida, vaja.
1: Mitja vida, perquè ets un vida jove. Yeah. Quants anys fa que has vingut aquí?
3: Vaig venir amb una beca, de fet, de la Generalitat de Catalunya.
1: Sí.
3: En aquell moment, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament oferia unes beques molt interessants. Jo estava fent un màster de Relacions Internacionals a la Fundació Sidop a Barcelona, que està associat amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Sí.
3: I va haver-hi aquesta oportunitat tan gran que va canviar la meva vida, de fet. Vaig venir fa uns 20 anys ja.
1: 20 anys, eh?
3: Sí.
1: I ara ets a Roma, com t'has establert ja aquí?
3: No estic massa establerta, és a dir, fa un any i mig que estic aquí, però Roma sempre ha sigut una mica el meu camp base. Ha sigut a partir d'aquí on he anat a països com el Sudan del Sud i altres, i després he acabat sempre tornant, i després he tornat a marxar. O sigui, ha sigut una cosa intermitent. Al final, potser porto vivint aquí uns... Sí, com el còmput general, potser uns 7 anys o així.
1: Clar, però sí. Tu dius... Sudan del Sud, no? Procés d'independència. Què hi passava allà?
3: Bé, allà hi havia una guerra important que es va finalitzar amb un acord de pau. Sudan del Sud i Sudan del Nord, en aquell moment no sabien quina era la solució política. Va haver-hi una missió de pau que es va establir a Khartoum, que és la capital de Sudan, i en aquell moment un dels punts d'aquell Comprehensive Peace Agreement era de portar a terme un referèndum d'autodeterminació del sud de Sudan. Nosaltres com a World Food Program, perquè aquest va ser el moment en el que vaig saltar a una missió de pau amb els cascos blaus, vam donar suport amb tots els temes de drets humans, d'eleccions i tot, per poder dur a terme aquest procés d'autodeterminació i aquesta votació, que al final va acabar amb un 98% dels vots a favor de l'autodeterminació del sud de Sudan del Sud.
1: I clar, i diríem amb un percentatge també de gent que va anar a votar important.
3: Sí.
1: Sí,
3: però nosaltres vam haver d'establir uns centres de votació per tot el país, en llocs força complicats, perquè la infraestructura no és la que tenim aquí.
1: Es respecta, diríem, un programa d'aquest tipus de l'ONU? Respira. Respira.
3: Hi ha de tot.
1: País, eh?
3: Sí, en aquest cas, evidentment, el nord no volia que el sud s'independitzés.
1: Sí.
3: En aquell moment va sortir que sí, es va independitzar i la pau va durar poc. Semblava que hi havia un futur molt obert, diguéssim, per un nou país, perquè sorgís, perquè es creés, i no va ser així. Al cap de poc temps van tornar internament a haver-hi una guerra civil i bueno, i així estem, encara no.
1: Encara. I a Libèria hi vas anar, dèiem, en ple esclat d'èbola. Llavors, esclar, et veig, Anna Nieto, aquí intentant que es pugui votar i que es pugui votar en pau, que puguin haver, ja penso en els drets humans, dret internacional, la veu de la gent, però, esclar, tot d'una pots tenir una pandèmia en un país que no té estructures sanitàries com les que coneixem a Catalunya o a Europa, no? Llavors, com actues? Què hi fa l'Anna allà?
3: Jo vaig una mica aixecar la mà i vaig dir, mira, jo en aquell moment estava treballant com a advocada a l'organització i vaig voler entrar a les emergències una mica més intenses, i aquesta de l'Ebola, una emergència de salut pública molt important, feia una mica de por al principi.
1: Feia por.
3: Perquè tots ens en recordem de les imatges que vam veure al principi, aquelles persones totes vestides de blanc, tot, les botes, tot plegat. Però no sé, al final aquesta feina és bastant vocacional i vaig voler anar allà una mica a fer el que feia i una mica més.
1: Però esclar, estaves en el món de les lleis, tu en el món de les relacions.
3: Exacte.
1: Perquè esclar, això és un món sanitari. Llavors, què té a veure amb les relacions internacionals o amb la legislació?
3: Doncs mira, el World Food Program és una branca molt important de les Nacions Unides a nivell logístic.
1: Sí.
3: Llavors, a l'Ebola feia falta mobilització de recursos i de material i de metges i d'instal·lació d'hospitals temporals.
1: De campanya,
3: De manera molt molt ràpida.
1: Sí.
3: Llavors el World Food Program té capacitat per fer això. Llavors hi ha una cosa que es diu el Logistics Cluster, que és el que mobilitza els vaixells, els avions, els camions, i ens vam instal·lar allà. Les Nacions Unides no sabia massa bé com...
1: Ningú sabia com aniria aquella pandèmia, clar.
3: Exacte. I vam haver de treballar molt colze amb colze amb els que estaven a Libèria. En aquell moment eren el Departament de Defensa dels Estats Units.
1: Uh-huh.
3: I amb la missió de pau d'allà també, que n'hi havia una a Libèria.
1: I em dius, i és vocacional, i he pensat, quina és la vocació? Quina vocació tens?
3: No sé, jo recordo aquest article documental que em va arribar a les mans el 2003, quan va esclatar el conflicte al Darfur, fa el 2003, i veure aquella foto d'una dona sudanesa plorant, no? I allò, no sé, crec que allò va fer un canvi en mi, i vaig voler entrar en aquest món.
1: Estic, jo vull ajudar.
4: Des d'aquell 2003, les guerres al Sudan han continuat. Ara parlem de la guerra iniciada el 2023. La nostra companya de TV3, Roser Oliver Olivella, ens explicava fa pocs dies com actualment s'utilitza la violència sexual com a arma de guerra al Darfur.
0: La guerra iniciada el 2023 a la regió sudanesa del Darfur continua sense treva. Un conflicte oblidat que ha provocat una de les crisis humanes més devastadores. Només als camps de desplaçats de Tawila, al nord del Darfur, s'hi amunteguen més de 600.000 persones. Un informe de Metges Sense Fronteres, amb entrevistes a víctimes, documenta com la violència sexual s'ha convertit en un arma de guerra. Els paramilitars de les forces de suport ràpid i les milícies aliades són responsables de la majoria d'aquestes agressions sistemàtiques. Les víctimes són dones d'ètnies no arabitzades. La intenció és estigmatitzar-les i així desintegrar aquestes comunitats.
4: Avui a Roma, Sílvia Coppolo conversa al divan amb Anna Nieto i Sílvia Vilimelis, que des de l'ONU i la FAO fan diplomàcia humanitària per aconseguir fer arribar aliments a les persones que més ho necessiten en qualsevol punt del món.
1: Al Iemen, què vas fer al Iemen?
3: Al Iemen me n'encarregava de coordinar amb les ONGs. De fet, les Nacions Unides treballem molt, molt, molt, molt properament amb les ONGs, perquè són els que estan allà, porten més temps segurament allà, coneixen les comunitats. Llavors, el que és el last mile delivery, no?, en el tema d'aliments, el fem molt a través de les ONGs. En aquell moment, quan vaig entrar, feia un any que havia començat el conflicte amb l'Aràbia Saudita.
1: Uh-huh.
3: Els Houthis van prendre Sanaa el 2014 i de seguida va començar el conflicte amb els saudites, i allà doncs és un dels països àrabs més pobres que hi ha actualment, i ara estan en una situació molt crítica també d'inseguretat alimentària aguda.
1: Uh-huh.
3: I en aquell moment era necessari doncs treballar conjuntament amb les organitzacions internacionals i també amb les organitzacions no governamentals locals i internacionals per abastir, en aquell moment on vaig entrar, el 2016, 3 milions de persones amb aliments, però quan vaig marxar 3 anys més tard, el 2016, ja n'estàvem alimentant 12 milions. Llavors vam haver d'ampliar la quantitat de contractes amb les ONGs per poder arribar a quantes més persones més.
1: És a dir, que a vegades quan ens sembla que una ONG ens demana, no sé, o diners o ajuda, i pensem, vés a saber, no?, si realment això es perdrà, arriba un moment que vosaltres hi podeu estar contactant, perquè allò que la ciutadania ara pensa, no?, que la població de Catalunya està donant, arribi finalment a un programa de les Nacions Unides, i per exemple ara pugueu ser a Gaza. Com ho feu per entrar a Gaza i que no us matin?
3: Bé, aquest és un tema molt controvertit i molt difícil d'explicar. Allò que et comentava abans de la diplomàcia humanitària, el tema de Gaza és molt necessària. Nosaltres estem allà perquè ens deixen estar allà. Llavors cal trobar el punt en el que podem fer arribar elements indispensables per a la supervivència de la població. En el cas de Gaza hem aconseguit revertir una fam
1: heu que estava aconseguit, sí?
3: El que passa que tornem enrere, fem petits passos endavant i ara tornem enrere perquè ara està un altre cop reduint el número de llocs d'entrada on es pot entrar a Gaza. Gaza és un territori molt petit. Uh-huh. I ara mateix, doncs, amb la situació del conflicte Estats Units-Israel-Iran, està sent un altre cop molt complicat. Hem de reduir racions, hem de reduir molt, perquè tot està interrelacionat.
1: Llavors, ara, en l'Iran, com podeu arribar a poder donar menjar a les persones?
3: Bé, Iran és difícil perquè tenim un programa relativament petit de suport a afganesos. Afganistan està al costat de l'Iran i hi ha al voltant de 3 milions d'afganesos a l'Iran. És difícil ara mateix obtenir un assessorament de les necessitats perquè hi ha una manca de comunicació molt gran. Mm-hmm. No hi ha internet, les comunicacions són molt difícils, però el que ens està passant ara és que estem veient l'impacte d'aquesta guerra sobretot al Líban. Al Líban estan havent-hi bombardejos sobretot a la part del sud, a la zona d'Esgolà, però també estan arribant a la capital, a Beirut, i ja tenim 800.000 persones desplaçades i estem assistint en centres d'acollida, escoles que s'obren per poder acollir-los, i hi ha una sèrie d'intervencions, no només a nivell d'aliments sinó també a nivell d'entrega d'efectiu. Això és molt important ressaltar-ho, que hi ha hagut una evolució molt gran de l'ajuda, sí, humanitària. L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments que arriben a les persones, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
1: Per què?
3: Perquè és una manera de preservar la dignitat de les persones. Ells són lliures de dir jo necessito això o necessito allò.
1: Si els mercats funcionen,
3: sí, això és molt, molt millor per ells.
1: Estem parlant amb la Nanieto, diríem que fa d'enllaç, diríem, en aquest programa mundial d'aliments de l'ONU a Orient Mitjà, Nord d'Àfrica i a l'est d'Europa. M'has parlat de la diplomàcia humanitària. Llavors, entenc que heu d'anar amb peus de plom, perquè realment, en el moment en què esteu ajudant aquestes persones que pertanyen a un estat que està en guerra amb l'altre, pugueu ajudar també a les altres, és a dir, que no us posicioneu, és l'ONU això, políticament.
3: Exacte.
1: Com es fa això quan hi ha guerres? Com es fa trobar aquest equilibri que ajuda les persones?
3: Doncs escoltant a les parts en conflicte, sobretot, i fent prevaldre els principis humanitaris d'humanitat, neutralitat, independència. Això és molt important. Si no, et quedes amb una part de la població i l'altra es queda desabastida. I al final el que busquem és arribar a les necessitats més bàsiques.
1: Ara estem parlant i escoltant amb atenció. Gràcies per fer aquesta feina, de debò. A l'Anna Nieto, que ja veieu, l'estem sentint a Roma, al seu camp base, tot i que actua a tot el món, tens la globalitat, i que ens ha triat algunes cançons.

0: A ver, a ver. I aquest, All the Good Times, Angel Olsen, per què ens l'has triat, Angel Olsen, sí?
1: Doncs uns bons amics em van estirar un dia que no tenia massa ganes de sortir, em van dir, mira, et ve de gust que anem en aquest concert, et comprem entrades, i va ser a la Sala Apolo Barcelona, i en aquell moment el meu fill era molt petit i no sortia gaire a les nits, i vaig descobrir l'Àngel Olsen i em va semblar una gran troballa.
0: És veritat. Perquè, esclar, en aquests països que tu vas, per dir-ho així, es pot organitzar una família i tenir fills petits. Tot això com es fa? Sí, no? Fàcil no, eh?
1: No.
0: Quants anys té el teu fill ara?
1: 5.
0: 5. Continua sent petit, eh?
1: Sí.
0: Què li expliques que fa la mare? Tu a què et dediques?
1: Ell sap que estic en llocs complicats, ara no, però que hi he estat, i cada vegada que veu bombes i coses així, diu, mama, mira, aquesta és la feina que fas.
0: Aquesta és la feina que fas, vas ajudar les persones que viuen sota les bombes, eh?
1: Sí.
0: Com es diu el teu fill?
1: Martí.
0: Mira, Martí, com el Martí Cuní que tenim ara aquí a Roma, que ens està gravant aquesta conversa, que és un luxe de conversa, amb l'Anna Nieto i amb la Sílvia Vilimelis, que és consultora política de polítiques públiques d'agricultura, però, clar, encaminades a que les dones puguin prendre decisions. Què és això, Sílvia? On ho fas, això?
2: Ara mateix... els països en els que estic treballant són Nepal, Níger, Tanzània, Tunísia, les Illes del Pacífic, que són 4 països, i Ruanda.
0: Molt bé. Ara ja hem vist els països, també països que tenen moltes necessitats, sí. alguns hi ha vies de desenvolupament, però la teva feina en què consisteix? Perquè tu estàs a l'agricultura. Uh-huh. Què vol dir aquestes polítiques públiques d'agricultura? Què és aquest concepte? Què vol dir?
2: Bueno, més que agricultura, potser és més fàcil explicar-ho des del concepte de desenvolupament rural.
0: Molt bé.
2: En el cas de l'agricultura, la ramaderia, la pesca, les dones en realitat pinden un paper clau, absolut. Les dones són les que en gran majoria treballen el camp, ja no només a nivell de subsistència de la família, sinó també van a vendre als mercats, treballen en tota la cadena de valor. Llavors... En realitat, no, el que es veu molt a les polítiques públiques, que és el meu àmbit, és que no estan reconegudes. Sempre estan molt dirigides als homes. I ja des de temes d'accés a recursos naturals, de dret a la propietat de la terra...
0: No poden ser propietàries de la terra?
2: Hi ha molts països on no.
0: Quins països no poden ser-ho encara, on molts, no, d'aquests que estan... Llavors, tu què pots fer? Pots fer canviar lleis?
2: Bueno, a través de revisió de polítiques públiques, la política pública és el primer pas, diguem, no? Tu, a través d'aquí, treballem molt amb els ministres, amb els governs, per implementar, per intentar canviar aquestes polítiques, que són el primer pas. Allí pots implementar projectes i algun dia
0: arribaran.
2: Canvia la llei.
0: Per exemple, ara, al damunt de la teva taula, quin projecte tens que t'il·lusiona, que estàs intentant que allò rutlli, Sílvia?
2: Doncs mira, just ara mateix estem treballant en un projecte conjunt, just amb el Programa Mundial d'Aliments, on hi és l'Anna, el FIDA, que és el Fons Internacional d'Agricultura. Mm-hmm. Perdó, és que si no
0: ho dic en anglès... Digue'm-ho en anglès.
2: IFA, International Fund for Agricultural Development.
0: És un magnífic accent, eh?
2: Sí. I amb l'Organització de Nacions Unides de les Dones. I la FAO. Llavors estem els 4 i amb el que hem rebut dels donants, no? Doncs implementem aquest projecte en tots aquests països que et deia. I bueno, ara estem a la fase 2, a punt d'acabar-la.
0: Què és la fase 2? En què consisteix?
2: Vam fer una fase 1 del projecte en uns primers 5 països i ara hem fet, diguéssim, hem aplicat el mateix, no? durant els últims 4 anys en aquests 6 aquests altres
0: que
2: països. Sí.
0: Que em deies, no? I quan això ja rutlli la fase 3, què serà? Ja fase 3 o no?
2: Bueno, depèn de si arriben els diners.
0: I els diners d'on han de venir, Sílvia?
2: Doncs mira, ara mateix els principals donants són Suècia, Noruega, Irlanda, Suïssa i la Fundació de Bill Gates.
0: I la Fundació de Bill Gates?
2: Sí, ara el sector privat està creixent molt.
0: Perquè realment per les operacions. Per tant, governs, o sigui, estats, governs i fundacions privades.
2: Sí.
0: I això és veritat, que realment donen aquests diners, es fan projectes i arriben a les persones, malgrat que alguns d'aquests països doncs poden tenir uns governs una mica corruptes, per dir-ho així, no? I llavors potser per allà en distreuen alguns de diners.
2: Bé,
0: com ho feu per controlar-ho?
2: Els diners no... No sé si puc dir mai, però dels projectes en els que jo he participat mai van al govern. La FAO té oficines a tot el món i els diners normalment van a la FAO, llavors es signen contractes també molt amb societat civil, amb ONGs, amb diguéssim... partners.
0: Amb companys, sí, amb partners, diem partners, i amb socis, sí.
2: Que ens ajudaran a implementar el terreny. I o sigui, amb ells realment ja després una altra cosa és que tu facis activitats de capacitació, de...
0: Què ensenyeu? Una activitat de capacitació adreçada a dones, què seria?
2: Uf, hi ha de tot, des de finances personals fins a com utilitzar eines digitals per accedir a informació de mercats, com utilitzar productes fitosanitaris amb seguretat, perquè hi ha molts accidents. Hi ha mil.
0: En realitat, si s'educa les dones, si les dones tenen la capacitat fins i tot de gestionar els petits diners que arribin, no? Si poden fer-se càrrec de què compren amb aquells diners, quins aliments porten a casa, diríem, m'ho diràs tu, que ets la que en saps, però tenia la idea, havia après, no?, que els diners donats a les dones van a casa i van per les famílies. I que mira, ara fas la cara de que si els diners donats als homes... Què?
2: Bueno.
0: O sigui, és un element de seguretat, les dones, per fer desenvolupar des del micromón, diríem, els països, des de casa.
2: Sí, per això també el que deia l'Anna, no? Tots aquests projectes de transferència d'efectiu són importants. El que passa que també, per molt que hi hagi lleis, per molt que hi hagi un projecte, per molt que hi hagi programes, hi ha una cosa molt important que són les normes socials i la cultura, i en molts països, així com per més que hi hagi una llei que permeti a les dones heredar terra, culturalment està mal vist. I en aquest cas, per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu per fer totes aquestes coses, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió o la independència per utilitzar-los. Llavors, aquests programes també fan tot un anàlisi de risc, de com podria funcionar. No és tan comú que en un programa només de dones es doni efectiu per aquest motiu.
0: Però mira, Sílvia Vilimelis, ara dius això i recordava les associacions de dones de la terra, d'agricultores, que no fa pas tants anys, i a Catalunya et deia, no, o sigui, aquí les dones a les granjades feien de tot, però la propietat tampoc estava al seu nom, i finalment doncs tenien la responsabilitat, ho dic ara, em porto gaire a l'extrem, no?, de les gallines i els conills i poca cosa més, perquè tota la propietat rural estava en nom dels homes i era d'homes a homes que realment s'heretava. És a dir, això no fa pas tant que ho hem viscut nosaltres,
2: No.
0: És exacte, és aquesta mateixa idea, no? I que encara que les lleis no ho impedissin, els costums no ho recomanaven.
2: Exacte.
0: La Sílvia Vilimelis és avui aquí també amb nosaltres. Som a Roma, som al Governo de la Catalunya i estem contentíssimes de conèixer més bé aquestes dues persones que treballen des d'organismes internacionals per ajudar a altres persones. I en el cas de la Sílvia, no, especialment les dones, que són com més garants, diríem. En el teu cas, també, quan arribeu a les guerres, també us adreceu, Anna Nieto, més a les dones?
1: Doncs sí.
0: Doncs també.
1: Uh-huh. també diguéssim que les dones hem vist que tenen més capacitat de distribuir els aliments de manera més racionada, fent que durin més. I si l'ajuda dura un mes, pot arribar
0: arriba a ser el mes,
1: sí.
0: Perquè saben fer les racions i donar-los a les persones de manera més endreçada, eh?
1: Sí, sí.
0: Uau. Sentim ara aquesta peça que ens ha triat la Sílvia Vilimelis.

0: viernes.
1: Ah, que bo, tenia una cita amb tu mateixa, eh? El lugar correcto de Natalia Lafourcade. Sílvia, per què ens has triat aquesta cançó?
2: Bueno, últimament tinc una devoció pels boleros.
1: Ah, és que expliquen la vida als boleros, amiga meva.
2: M'agraden moltíssim, però també, bueno, jo... crec que, no sé, en una altra vida vaig ser mexicana.
1: Vas ser mexicana?
2: No? El meu marit és mexicà i Mèxic és com la meva segona casa i, bueno, he anat descobrint cantautors i cantautores mexicans que m'encanten.
1: Ah, no sé si volia dir alguna cosa, l'Anna, que t'escoltava, però tu ets molt jove, Sílvia, quants anys tens?
2: 32 acabats de fer, la setmana passada.
1: Aquí estem d'aniversaris total. Va, que l'Anna ens ha triat aquesta altra...

0: té anys, que tu no havies nascut, Anna Nieto. I doncs què porta de record? O de què, o què et suggereix?
1: No sé, és d'aquestes cançons que donen bona energia.
0: Sí?
1: I sí, últimament l'estem escoltant amb la meva parella quan acabem de baixar de la muntanya o fer una excursió d'aquestes que ens hem cansat.
0: Perquè la teva parella, esclar, viu a Roma, però també viatja, què fa ell? Com es pot fer això, diríem, aquestes famílies? Costen, no? O com?
1: Ell té la sort de treballar des de casa.
0: Ah!
1: Jo també ho he fet, això, i la veritat és que és un altre món. Ell treballa per Barcelona i va un cop al mes a
0: Barcelona?
1: Sí.
0: En un organisme internacional, també?
1: És més sector privat, però s'assembla molt al que fem nosaltres, sí.
0: Uh-huh.
1: Ells també gestionen contribucions de Banc Mundial, Unió Europea.
0: Sí. Llavors, en el CAPI teniu el món, en general.
1: Sí. Força, sí.
0: Sí, vosaltres també? Sí?
2: Sí, moltíssim.
0: I organitzar famílies així, què tal, Sílvia? Que és complicat, això?
3: Bueno, sí, a veure, sempre, com tu has dit, sóc molt jove, encara no tinc fills. Però clar, sempre és una qüestió estar lluny dels pares, no? Els avis són un tresor quan tens fills.
0: Ah, sí, i el país, no? Us enyoreu?
3: Totalment.
0: Us enyoreu de Catalunya?
1: I tant.
3: Sí.
0: Diu, i tant,
3: sí.
0: Molt. Tant, no, molt, no? Podeu venir sovint o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Va, a veure, situem-te, Sílvia, Lleida.
3: Uh-huh.
0: Tu ets de Lleida, Lleida.
3: De Lleida, Lleida, sí.
0: A què es dedicaven els pares? A què es dediquen?
3: La meva mare és traductora,
0: sí?
3: Però tota la vida ha treballat a la Universitat de Lleida. Uh-huh. I fa treball de relacions internacionals.
0: Ah, ja és clar.
3: Sí.
0: Però ja és genètic, eh? Ja, sí, sí.
3: I el meu pare és enginyer industrial, però ell també tota la vida ha estat comercial, llavors també viatjant tota la vida.
0: I va haver un moment que tu vas dir, me'n vaig?
3: Sí.
0: Quan va ser això?
3: Va ser molt aviat, però quan vaig poder marxar va ser tercer de carrera, perquè sí, no sé, Lleida se'm feia petit. I el meu pare en aquell moment estava a Mèxic i vaig dir, pues...
0: Però tu vaig ser molt aviat, per tant, ho vas pensar que eres una nena, una adolescent? On vull anar?
3: Sí, jo sempre tenia moltes ganes de veure món i amb els meus pares he tingut la sort de poder viatjar des de petita, però de poder viure un altre país, per mi allò era un somni.
0: Era un somni que l'has aconseguit, no?
3: Sí, sí, no he tornat a viure
0: a
3: Catalunya.
0: No has tornat a viure a Catalunya. I l'Anna, Barcelona-Girona?
1: Vaig néixer a Barcelona i,
0: sí.
1: I vaig créixer a Girona.
0: I vas créixer a Girona. I el cor que hi tens? Barcelona, Girona, Roma, què hi tens més?
1: Girona, en gran part, però també Barcelona.
0: També Barcelona. Com sí. Va anar aquesta vocació de me'n vull anar al món i el que em deies abans, vull ajudar les persones. Tu tenies els coneixements per trobar, jo diria, els viaranys per arribar-hi, no?
1: Uh-huh. Com tota la vida, al final, és una sèrie d'elements que es presenten i en aquell moment jo, després d'estudiar dret a la Pompeu Fabra, vaig entrar en un màster de Relacions Internacionals, estava treballant en un despatx d'advocats, dret civil, dret mercantil i tal, però el que volia fer no tenia massa a veure amb allò. I l'opció de la beca, que em va donar l'opció de poder fer un salt a Roma i poder començar a fer d'advocada en el món internacional va ser el que em va donar les ales i llavors de temes, qüestions més jurídiques vaig voler aprofundir en el que és realment estar allà on passen les coses, no? Allà i vaig haver de fer una mica el canvi, no? De dir, ara deixo una mica més el dret de banda i entro en el que és la gestió de les operacions humanitàries.
0: És clar, el dret, no tot i que allò de les lleis són per les persones i no les persones per les lleis, no? El moment en què deixes les lleis i t'acostes a les persones, no? Uh-huh. I llavors canvien les accions. I ha canviat la teva manera d'entendre el món?
1: I tant,
0: sí?
1: I tant.
0: Com, sí, com sí. És ara?
1: Bueno, hi ha molts més matisos, no tot és blanc i negre. Puc arribar a entendre les versions diferents que es presenten, no? Al final, a la nostra organització es reuneixen els estats membres, no? Són estats que venen a aprovar els projectes d'ajuda humanitària o desenvolupament i al final expressen el que està passant en els seus propis països i bé, ja jo crec que he augmentat la meva capacitat d'escolta i de comprensió. Intentem per la nostra feina no posicionar-nos tant, parlar amb uns i amb els altres per poder arribar al final al que és més necessari, que són les persones.
0: O sigui, escoltar els uns i els altres, no posicionar-te i veure com hi pots arribar. Per exemple, pots entendre els Estats Units amb l'operació de l'Iran, pots entendre més, aquí potser més, no? Els problemes de Gaza, no? Pots entendre Rússia i pots entendre Ucraïna?
1: Jo crec que si ens centrem en les persones és molt més fàcil, no? Tothom té unes necessitats bàsiques, no? I al final és com trobar els punts en comú per poder tenir aquest accés humanitari, per poder tenir aquests moments en el que els camions puguin entrar sense que sigui afectat per un tret, una bala, un missil, etc. No? Crec que potser el més alt nivell potser que vaig fer és les negociacions amb els talibans quan vaig sortir de l'Afganistan, quan vam fer negociacions a Qatar, i allà va ser de primera mà, no?
0: Què vas aconseguir? Que n'estiguis contenta? Anieto, va, amb els talibans.
1: Hi havia cinc districtes assetjats en aquell moment. I bueno, diguéssim, vam aconseguir que tres d'ells s'obrís el setge i entressin aliments.
0: Jo no vull comprometre gens la teva feina, per tant, tu contesta fins a on puguis, no? A vegades ens sembla que l'ONU parla poc, diríem, quan hi ha aquests conflictes bèl·lics, i que hauria de tenir molta més autoritat de la que té. Tu què penses?
1: A veure, jo crec que l'ONU continua fent una feina vital i necessària a través de les agències humanitàries. El que és una mica diferent és l'ONU a nivell més polític, a nivell més Consell de Seguretat, a nivell més de manteniment de la pau i de la seguretat. Ara mateix és sabut, no?, que l'ONU està en una posició una mica...

0: no ens podem posar en temes polítics, no? Perquè és l'ONU, però podem parlar, per exemple, de la fam i com és utilitzada com un arma de guerra, no? Per exemple, això sí que ens manifestem.
1: I... Sí? Com es pot lluitar contra això?
0: Vull lluitar, no ho sé, però ens manifestem. Nosaltres, per exemple, el que podem fer és ensenyar números, no? Data, evidència, què està passant, com està afectant els cultius, com està afectant a la seguretat alimentària de la població, de la gent desplaçada, i donar visibilitat a la informació que hi ha.
2: Avui a Roma, Sílvia Coppolo conversa al divan amb Anna Nieto i Sílvia Vilimelis, que des de l'ONU i la FAO fan diplomàcia humanitària per aconseguir fer arribar aliments a les persones que més ho necessiten en qualsevol punt del món.
1: Creieu, Anna Nieto, Sílvia Vilimelis, que la Unió Europea té alguna altra capacitat de poder intervenir en aquests llocs? Estem parlant amb dues persones que treballen en aquestes institucions. Jo entenc també que heu d'anar molt en compte amb com us manifesteu, oi? Exactament és això, eh? Això de la, com ho has dit allò, la diplomàcia humanitària, eh? Avui que hem après també aquest organisme. Sou optimistes de cara al nou ordre mundial? Com pot ser millor?
3: Estem veient un canvi molt important d'ordre mundial. Jo ho veig com un retrocés on no hi ha tanta col·laboració, hi ha més mirada cap a un mateix, cap a més individualisme.
1: Sí.
3: I això té un impacte molt gran en la nostra feina també, perquè quan més individualitat, menys ajuda. Els altres.
1: Quan més et mires a tu, deixes de veure, no, fins i tot en el camp visual, en els altres. Eh? Mira, Sílvia, que t'hem triat també aquesta cançó, que és teva.
4: Si você voltar pra ela, tente não se arrepender.
1: Què és aquesta?
0: Aquesta és una cançó... És de Brasil. La vaig descobrir quan vivia allí, a Rio. I res, des que vaig estar allà m'encanta tota la música brasilera, la samba, la bossa nova, m'agrada molt.
1: I encara ens has triat aquesta altra que sentíem a l'inici.

0: recorda? No sé, és una cançó que parla molt.
1: Parla molt?
0: Sí.
1: No tinc el cos d'altres anys, on tens 30 anys.
0: No, però parla d'un recorregut, de mirar la vida, tot el que has fet, sí.
1: Estàs contenta d'aquesta decisió que vas prendre, de la vida, la feina?
0: Sí, estic contenta. Trobo a faltar casa meva a vegades, però sí, no canviaria.
1: I tu, Anna, nieta, estàs contenta de un bon dia dir prou de lleis, me'n vaig als llocs i miro com ajudo?
2: Sí.
1: Si busco un organisme que m'ho encarrili?
2: Sí, sí. He fet ja unes quantes coses que no sé si ara ja amb família ho podré repetir, però contenta sí, estic molt contenta.
1: I recomanaríeu a joves, a nois, noies que busquessin els camins de marxar i ajudar?
0: I tant.
1: Sí, sí, segur que sí.
2: Enriquidor.
1: Enriquidor, sí?
2: Sí. Obre la mirada a l'horitzó. Ens uneix una mica més, jo crec.
1: O sigui, clar, és que t'acaba unint com a sers humans, amb independència de governs, de països, de cultures, com a l'essència, no? Ben bé a l'essència. Mira, que ens ha triat una altra cançó la Nieto.

0: va ser que la vas descobrir aquesta de Nick Cave?
1: Doncs tampoc fa gaire, perquè l'únic i el primer concert de Nick Cave on el que he estat és, ha sigut aquí a Roma. Llavors, ara l'última tanda de Roma ha sigut fa un any i mig que vam venir aquí. Llavors jo crec que va ser el juny de l'any passat.
0: I Roma? Us agrada Roma?
1: A mi...
0: Fan una cara de cosa de moviment.

0: moviment de Roma i viu el trànsit, tio. Què és Roma?
1: A mi Roma em continua meravellant. Jo crec que inconscientment faig aquesta dissecció, no?, entre el que és vell, i oblido una mica el que no és tan bonic i tal, i trobo que té aquesta capacitat de sorprendre'm.
0: Sí? Què és el que et sorprèn de Roma?
1: A mi l'arquitectura, l'art, em fascina.
0: I que estàs a dintre de l'art sempre, és a dir, passa aquí... De tant en tant ara sentíem una ambulància al costat d'un palau de no sé quants segles fa, no?
1: Però ve de gens, això, ja ve de família, també.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: De quin gens ho has heretat, això?
1: Bueno, pare arqueòleg, mare història de l'art, professora, germana arquitecta, sí.
0: Estan orgullosos de tu i tu d'ells?
1: Ara jo crec que estan més orgullosos, ara que estic en un lloc més tranquil.
0: Estan més tranquils.
1: Estan
0: orgullosos, ja ho estaven, però deurien patir, eh?
1: Sí.
0: I tu de Roma què ens en diries, Sílvia Vilimelis?
2: Jo crec que Roma l'has d'estimar tal com és. Pot ser una ciutat molt caòtica. Jo cada vegada que torno a Catalunya em meravello de lo bé que funcionen les coses, i això no ho apreciava abans de marxar. Però és veritat que és d'una bellesa absolutament brutal. És com un museu a l'aire lliure, la veritat.
0: L'etern retorn és una idea misteriosa, i amb ella Nietzsche va posar uns quants filòsofs en un embolic. I pensar que un dia tot es repetirà tal com jo ho hem viscut, com ja ho hem viscut, i que fins i tot aquesta repetició es tornarà a repetir indefinidament. Què vol dir aquest mite estrafolari? El mite de l'etern retorn afirma a través de la negació que la vida que desapareix per sempre més, que ja no torna, és semblant a una ombra, no té pes, és morta d'entrada, i que encara que sigui atroç, bella, esplèndida, aquesta atrocitat, aquesta bellesa, aquesta esplendor, no signifiquen res. No cal tenir-la en compte. Igual que una guerra entre dos reialmes africans del segle XIV, que no va canviar res a la capa de la terra, encara que 300.000 negres hi van trobar la mort enmig de suplicis indescriptibles. Què és això, Sílvia?
2: Crec que és un dels meus llibres preferits, no? L'insuportable...
0: Lleugeresa, sí, de l'ésser, en català, de Milan Kundera, que segur que molts oients l'han reconeguda. Per què ens l'has triada?
2: Uf, és un llibre que m'ha marcat molt, crec que l'he llegit 4 vegades. Sí? I cada vegada l'interpreto d'una manera diferent. No sé si...
0: Et recomanaries? Et fa repensar la vida, no?
2: Sí, totalment.
0: El present, el passat, el futur, el que té sentit.
2: És molt existencial. Wow. El recomano a tothom.
0: I encara un altre llibre? De feia temps es deien sobre ell les coses més diverses. Hi havia qui afirmava que s'havia retirat en un monestir del Mont Athos per pregar entre les pedres i les sargantanes. Altres juraven que l'havien vist en una vila de Sotogrande agitant-se enmig d'un núvol de models plenes fins a dalt de cocaïna. Altres encara sostenien que havien trobat el seu rastre a la pista de l'aeroport de Sarjà, al quarter general de les milícies del Donbass, o entre les ruïnes de Mogadiscio. Des que Vadim Baranov havia dimitit del càrrec de conseller del Tsar, les històries sobre ell, en comptes d'apagar-se, s'havien multiplicat. Aquesta és la gran novel·la de la Rússia contemporània, no? Un viatge addictiu al cor del poder, Anna. Què és? Què ens has triat?
1: Doncs aquest és l'últim llibre que he llegit. Sí. I Giuliano d'Empoli, un autor italià, m'ha agradat molt perquè és psicologia, és creació de realitats, és entendre una mica el rerefons del conflicte Rússia i Ucraïna.
0: De la guerra de Txetxènia a la crisi ucraïnesa, passant pels Jocs Olímpics de Sochi, El mag del Kremlin és una novel·la brillant que despulla l'entramat de l'exercici del poder al cor del Kremlin i que ens ha triat l'Anna Nieto. que és al costat de la Sílvia Vilivelis, i jo veig que les notícies estan com aquell qui diu a punt d'arribar. Senyores, gràcies. Gràcies de debò per la bona feina que feu, per aquesta diplomàcia humanitària que es transforma en ajuda humanitària, intentant escoltar les persones i arribant-hi per donar-los allò que realment més necessiten, canalitzant-ho sobretot amb les dones, que són les que saben repartir-ho. Gràcies de debò, Anna Nieto i Sílvia Milivendis, per ser avui aquí al divan. Martí Cuní a les gravacions aquí a la seu del Governo de la Catalunya a Roma, amb l'Albert Castellví, que ho coordina tot i més, amb en Xavier Vilà, que ha organitzat tota aquesta documentació d'aquestes senyores que fan tantes i tantes coses, amb Sílvia Coppola, que ha vingut aquí per aprendre'n. I també volem donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat, i moltíssim, des de la Conselleria de Unió Europea i al món, diria a mi, exteriors, i en concret i Acció Exterior, i amb en Marc Farràs, que ens ha ajudat a fer gestions, que és el director adjunt de comunicació, amb la Maria Canelo, que és la tècnica de comunicació de la delegació del govern a Itàlia, i amb Luca Bellizzi, el delegat del govern a Itàlia, que ens ha obert les portes i ens ha acompanyat aquí i allà, i amb la Judit Santa Rosa, que és també gestora aquí a la delegació del govern a Itàlia. Al divan ens agrada escoltar els catalans i les catalanes que fan coses positives arreu del món.
3: Si sou a Itàlia i voleu contactar amb la delegació de la Generalitat de Catalunya a Roma, escriviu a italia@gencat.cat.
4: El divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Més notícies, Carola Gil.
3: Les execucions a països amb penes de mort han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys. Xina és un any més la líder de les execucions.
1: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
3: Des d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi sumaran també la resta d'entitats bancàries. Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau, però molts comerciants hi estan en contra per les altes comissions per cobrar amb Bizum.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido i Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Barbra Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir el Palma d'Or honorífic a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
3: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat a aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
4: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat, vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
3: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins les 8 del vespre.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
3: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elche a Montilivi, a l'última jornada aconseguirà la salvació.
3: Altres partits d'aquest diumenge: primera, Atlètic 1, Celta 1, Elche 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: I Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
3: A la Lliga ACB, el Lleida... ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça el Tenerife per 97-102 el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
0: Fins aquí les notícies. La 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que s'espera un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Per cert, que avui a Barcelona el sol sortirà a 6:45 del matí i el dia durarà 14 minuts més que fa una setmana. Exactament 14:36. Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, que és el Dia Internacional dels Museus, us porto una cita de Max Olein, que és el director del Metropolitan Museum of Art del Met de Nova York.
0: I tant.
1: Que diu, un museu ha de ser obert, inclusiu i accessible. La cultura crea ponts entre les persones.
0: Veieu, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Igualment.
0: Molt a favor d'aquesta frase, sens dubte.
2: I dels museus en general.
0: Home, quina
2: sempre
0: meravella.
2: Sempre n'hi ha algun que és una mica més discutible, però en general... En general, hi ha grans museus i al país en tenim molts.
0: Està bé l'energia dels museus, també.
2: Sí, sobretot si trobes la companyia adequada, diguem-ne, perquè a vegades també vas a un museu que hi ha un grup que molesta i aquesta sintonia
0: aquesta
2: que necessites,
0: trenca,
2: aquesta màgia, es trenca una miqueta. Sí, sí, sí, sí.
0: Marc Jurado, per cert, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Que tenim la Marta Viana avui una mica fònica, els refredats, aquests canvis de temperatura, ens juguen males passades, i els que treballem a la ràdio, si ens quedem sense veu, tenim un problema.
2: Exactament, perquè si no la gent no ens entendria si
0: haguéssim de parlar. T'imagines? Ràdio 24 hores parlant d'aquesta manera.
3: Bon dia.
0: Carola Gil, per cert, també, molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Potser alguna ràdio,
0: També és cert, cert. Ràdio Xiu-Xiu-Eig.
2: Ara que està de moda l'SMR, però ara
3: no sortia.
2: Ara fa dies.
0: L'SMR, l'SMR aquest.
3: Segur que hi ha gent que ho compra.
0: Però aquestes hores del matí...
2: No cola, necessites una mica més d'energia.
0: No funciona. Bé, en tot cas, sabem que és dilluns i que costa arrencar la setmana, evidentment, i encara més. Si esteu adormits, hi heu de trobar el vostre centre de gravetat.

0: Kiatto no semblava un músic, de fet, semblava més un filòsof que per aquelles coses de la vida havia acabat jugant amb un sintetitzador dels anys 70. De fet, mentre molts artistes feien cançons d'amor de tota la vida, ell parlava de física quàntica, de centres de gravetat permanents i viatges interiors. I és que escoltar Battiato és com una espècie d'experiència, si més no peculiar. Va aconseguir que milions de persones cantessin lletres profundament estranyes, sense entendre-les del tot, però amb la convicció absoluta que allà dins hi havia una veritat important. I, per resumir-ho, Battiato era així, un alquimista cultural. Podia passar de l'òpera del pop electrònic, de la meditació a la ironia, i sempre semblava estar un pas més endavant de tothom. De fet, m'atreviria a dir que ell no perseguia modes, sinó que les modes intentaven entendre-la ell sense gaire èxit. I és que en un món ple de cantants que volen semblar profuns, Battiato tenia el luxe de ser-ho de veritat i, a sobre, fer-ho ballable. Battiato va morir un 18 de maig del 2021. Tenia 76 anys. Sabem que a aquestes hores del matí és complicat trobar un centre de gravetat per engegar la setmana. Per tant, agafeu-vos-ho amb tranquil·litat, que és dilluns i sabem que costa arrencar la setmana. Però tranquils, que els del Club de les 5 ja som aquí per precisament arrencar-vos del llit amb un somriure.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia. Doncs amb la mirada posada a Andalusia, on hi va haver les eleccions en què el PP va perdre la majoria absoluta. Moltes lectures a fer aquest matí de com pot afectar això a la governabilitat de l'Estat, i per tant en parlarem a tot l'informatiu, i a partir de 9:15 a l'Àgora del matí ho analitzarem amb tots els nostres agoristes, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera, el David Madí, la Fora Blanco, i incorporarem Enric Millo, que els oients catalans el coneixeran tant, pel seu càrrec de delegat del govern espanyol, i va ser també molts anys líder del PP a Catalunya, i era secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. Per tant, un dels alts càrrecs de Juan Manuel Moreno Bonillo, li preguntarem com va viure la nit electoral. Després parlarem d'aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana, sí, amb la Rebeca Carranco. Ens preguntarem què està passant, perquè no són incidents aïllats respecte a les últimes setmanes. Bé, no sabem si són incidents aïllats, però vull dir que hi ha hagut diversos les últimes setmanes.
0: Segur que la Carranco ens posarà el dia i ens ho explicarà.
2: Exacte,
0: fantàsticament
2: bé, com sempre. I després, a partir de les 10:10, tindrem a Santiago Niño Becerra, que també ens parlarem de notícies que hem anat explicant aïlladament les últimes setmanes, però que conjuntament ens porten un panorama, si més no preocupant, que són la quantitat d'expedients de regulació d'ocupació d'EOS que hi està havent les últimes setmanes. I farem després Àgora Esportiva, perquè, com bé saps, ahir l'Espanyol es va salvar, el Barça va guanyar, ha guanyat tots els partits a casa aquesta temporada, i atenció al Girona, que hi va perdre i ha de guanyar l'última jornada si no vol anar a segona. I amb això i l'humor pendent, doncs arribarem a aquest final de dilluns tan contents i tan alegres com sempre.
0: Doncs vinga, arrencar el dilluns. Gràcies, Maiol.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem ja a 6:15. Bon dia a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I Carola Gil, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada a l'extrem sud de l'Argentina, a Ushuaia, ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus amb el creuer Ondius, que ja ha deixat 3 morts. Els investigadors col·locaran trampes nocturnes en boscos i zones naturals de la Terra del Foc per capturar viu o mort el conegut com a ratolí de cua llarga, i realment fa honor al seu nom. Acostumen a fer 9 centímetres i la seva cua en fa 12. El debat és si aquesta espècie realment viu a la zona i sobretot si està infectada. Les autoritats locals insisteixen que en les darreres 3 dècades mai s'ha detectat antivirus, i temen l'impacte sobre el turisme, ja que Ushuaia rep fins a 200.000 passatgers de creuers cada any.
0: Déu-n'hi-do.
3: Recordem que la investigació arriba després que el K0, un turista neerlandès aficionat a observació d'aus, passés 2 dies a Ushuaia abans d'embarcar el creuer. Els científics, però, creuen que el més probable és que el contagi es produís durant el llarg viatge del matrimoni per altres zones d'Argentina o fins i tot de Xile, on el virus sí que és habitual. Per això, els resultats per això no els sabrem fins d'aquí un mes, eh?
0: Doncs haurem d'esperar aquests resultats. Gràcies.
3: A vosaltres, bon dia.
0: I a aquestes hores del matí, quan freguem ja pràcticament un quart de sis, també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives pioneres com la que ha tirat endavant l'Institut d'Assistència Sanitària a SAL, una sala d'integració sensorial per a persones amb trastorns de neurodesenvolupament, com el de l'espectre autista. I què és la integració sensorial? Doncs la manera com el nostre sistema nerviós central percep els estímuls exteriors i els processa. Aquest projecte, precisament, busca un millor procés amb intervencions terapèutiques a través del joc.
0: Amb tot el rebombori que tenim al món en general, sempre hi ha escletxes de llum, les que us expliquem cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. I avui, Marc, també volem saber de què parlarem poc.
5: Sí, doncs mira, parlarem poc de la porta de la Sagrada Família que es podria tornar a obrir amb la visita del Papa a Barcelona. Resulta que la façana de la Glòria encara no està construïda, però sí que ho està la porta principal per on s'entra directament al temple. És obra de Josep Maria Subirachs, tota de bronze, de fet on es pot llegir tota l'oració del Parenostre en català, i és una de les frases, de fet, que es va repetint en 50 llengües diferents. Benet XVI, de fet, ja les va obrir durant la cerimònia de dedicació de la Basílica el 2010 i ara, per tant, 16 anys després, Lleu XIV podria tornar a travessar-la amb la visita que farà el mes de juny aquí.
0: Està molt bé, tot aquest escrit del Pare Nostre. Estava pensant ara si podríem resar un Pare Nostre abans de començar els matiners, perquè
3: sí,
0: ens ajudés
3: home.
0: Només
3: ens falta això, ja.
5: Sí.
0: A les 5 i 5, en silenci.
5: L'hora del Pare Nostre.
0: Ens posem aquí de genolls.
3: Donem les mans i au.
5: Antena. Sí, sí.
3: No, clar, antena.
5: Ah, per això.
0: Sí, no, totalment en directe.
5: Jo pensava que volies dir just el minut abans de començar.
0: No. 5 i 5. Silenci absolut. Pare nostre, ja estem en el cel, ximpom, patapum. Vinga, va, seguim. Bones notícies també per arrencar el matí, Lara.
3: Sí, la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya ha estat tot un èxit. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Reus i ha rebut 45.000 espectadors. Els espectacles han registrat una ocupació del 98%. I més enllà de valorar positivament aquestes dades, que són boníssimes, l'organització treu pit d'haver apostat els últims 4 anys per una nova manera de treballar al sector. Cristina Cazorla és la directora del certamen.
6: S'han de bufar espelmes. Ai, ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic el dissabte al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les tres potes que han fet gran aquest trapeci.
0: Doncs moltíssimes felicitats a la Cristina Cazorra, la codirectora d'aquest certamen, i també a tots els organitzadors de la Fira del Circ de Catalunya. Arriba l'Ot Serra.
3: Calot. Això pot ser un circ, també.
0: Això pot ser un circ. Molt ben apuntat, això, Lara. Ja sabeu que l'Ot sempre ens dona un motiu, el seu, per saltar del llit. Quin? Amics, sorpresa. Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar l'agricultura biodinàmica, un mètode de cultiu que defuig dels productes químics i que va més enllà de l'ecològic. Neus Costa és copropietària d'Oli Cometes.
8: Es treballa com antigament, es treballa en funció de les llunes. La lluna té un moviment que és superimportant al camp, que és l'ascendent i el descendent. Això fa que les forces estiguin a la part aèria o a la part subterrània. I quan el moviment està ascendent, si la lluna mou marees, la sàvia i tota l'aigua que conté la planta s'està movent cap amunt. Llavors és el moment de fer un tractament foliar, per exemple. Per què? Perquè l'absorbirà molt millor.
7: La Neus i el Martín González segueixen aquesta filosofia molt reconeguda al nord d'Europa. De fet, exporten el 40% dels 5.000 litres que produeixen a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
0: Ai, Déu meu. Bé, escolta'm, atents també a aquests petits productors que tenen el seu espai també als matiners de Catalunya Ràdio. A veure, jo hi vaig estar al·lucinant perquè de cop i volta començo a veure a Twitter Alba Carrillo fotent uns crits a una responsable de Swatch. Jo estava a casa i em comencen a ensenyar que hi ha un Swatch nou que s'ha fet molt conegut perquè sí, era un Swatch per portar el carill de tota la vida i un Swatch petit de butxaca.
3: De butxaca.
0: Correcte.
3: Correcte.
0: I que aquest Swatch es comença a revendre a través d'internet, caríssim.
3: Sí, perquè és una edició especial que han fet en col·laboració amb una altra marca, que normalment és molt cara, que tenen rellotges de 20.000 euros. Ara han fet aquesta col·laboració, que és una mica més barata perquè és de Swatch, i la gent el que està fent és anar a les botigues en massa, comprar aquests rellotges i els revèn per el triple o el quadruple.
0: Molt bé, clar, la humanitat, sí, ja veieu que anem
3: increïble,
0: a millor. Com a humanitat,
3: increïble,
0: a millor.
3: Sí, sí, sí.
0: I què ha passat, doncs?
3: Doncs una d'aquestes persones resulta que és Alba Carrillo. Com dèiem,
0: fan, no? Fan d'Alba Carrillo.
3: No, fan d'Alba Carrillo. Molt fans d'Alba Carrillo, perquè està com un llum.
0: Està com un llum de ganxos, sí. toca.
3: Doncs aquest cap de setmana s'han fet aquestes cues llarguíssimes a les botigues de Sueig, i el que ha passat és que moltes d'aquestes botigues pràcticament no tenien unitats. O havien dit que sí que en tenien, i a l'hora de la veritat no els havien arribat tots els rellotges que havien d'arribar. Què ha passat? Que la gent s'ha enfadat moltíssim. Una de les persones que més s'ha enfadat ha estat Alba Carrillo, que ha escridassat així a una treballadora de Sueig.
0: No tenéis vergüenza, no, però és que a més...
3: Monta una revuelta ahora mismo aquí.
0: Exacte, i a més amb la mare, que la mare li estava fotent carusel a Alba Carrillo.
3: Boníssim, boníssim.
0: He al·lucinat amb tota aquesta moguda que hi ha hagut dels rellotges d'aquest cap de setmana. A vegades també no hi acabem de tocar ni quarts ni hores, perquè...
9: Mai més hem dit.
0: És que, exactament. Perquè és que ens tornem absolutament bojos quan una cosa es fa viral, es posa de moda i la gent ho vol adquirir. És,
9: I la setmana que ve ja no la voldrem tenir.
0: Exactament. És que és així.
3: Sí.
0: I anem a un altre costat molt més amable, que és el de Javier Bardem.
9: Sí, exacte. El cor també batega avui amb Javier Bardem, perquè aquests dies ha estat al Festival de Canes i ha reflexionat públicament sobre algunes de les dinàmiques més fosques de la indústria del cinema. Deia, per exemple, això.
10: No hasta el extremo de tener que abandonar un set, pero sí de algo que es inexcusable, que es un abuso de poder, ¿no? De esta cosa de aquí se hace lo que yo diga, bueno, sí o no, o sea, evidentemente tenemos que seguir tu dirección, pero ¿cómo no lo comentas? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo nos lo exiges? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y hay veces que va más allá de lo creativo y tiene que ver con una forma de reforzar el poder por el poder, ¿no? Que es algo que se puede dar en un ambiente de trabajo como el del cine, porque es muy piramidal y porque un set hay un señor que da órdenes y los demás que tienen que seguir eso, ¿no? Pero está cambiando. Eso ha cambiado desde que yo empecé, ha cambiado mucho.
0: Bona reflexió, sens dubte, la de Javier Bardem, i a més també posar el focus en una cosa que s'ha portat, o que semblava que es posava molt de moda, per entendre'ns, que era aquest abús de poder, i que amb el temps anar-ho parlant també fa que es vagi visibilitzant i que, sortosament, tot això també estigui canviant, tingui un canvi de rumb. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Salah Jamal, historiador, escriptor barceloní d'origen palestí i creu de Sant Jordi.
11: La bandera palestina per un israelià que no és sionista, no crec que li provoca una animadversió. Ara, per un israelià sionista, fascista, neonazi, sí, perquè aquí tenim una associació entre palestins i jueus, que es diu Junts, jo formo part d'ella, i hi ha molts jueus a les manifestacions portant la bandera palestina. Observa tu les manifestacions de Nova York, milers de jueus que porten la bandera palestina.
0: Vuit minuts, arribem a dos quarts de sis.

0: també volem saber a aquestes hores del matí què passava un dia com avui, Marc.
1: Doncs parlem d'una d'aquelles subhastes que ens agraden, perquè un dia com avui del 2019 se subhastava a Nova York una dessuadora de Kurt Cobain per 75.000 dòlars.
0: Déu-n'hi-do.
1: Era, de fet, un jersei que havia portat el mateix Cobain durant l'última sessió de fotos, o això deien, amb la banda. També es va vendre per 23.000 dòlars la llista de cançons escrita a mà de Nirvana, d'un concert que Nirvana anava a fer a l'abril del 1990 a Washington DC. Cobain, de fet, havia escrit amb un bolígraf negre les cançons en un plat de paper després d'haver-se menjat un tros de pizza en aquell mateix plat.
0: 23.000 dòlars, sí, les lletres de les cançons, 75.000 dòlars per la dessuadora.
1: Sí, sí.
0: Una dessuadora que a vegades fa una mica de calor, te la treus a una terrassa i te'n vas, saps què vull dir-te?
1: Sí. I ja queda i l'has perdut.
0: La dessuadora.
1: Has perdut 75.000 euros.
0: 75.000 euros. N'has de tenir, per gastar-te 75.000 euros en una dessuadora del sempre recordat Kurt Cobain. Nosaltres som més de mirar els astres que de gastar-nos 75.000 dòlars en una dessuadora, perquè ens encanta connectar-nos amb els planetes i amb les energies.
2: I perquè no tenim aquests dòlars.
0: Ah, no? No calia. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica, com cada dia, avui, la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 18 de maig, amb l'entrada de Mart a Taure, l'acció es torna més lenta, però constant i enfocada. Fins al dia 28 de juny és un període ideal per avançar amb fermesa, construir amb paciència i sostenir l'esforç. Mart, aquí, actua amb resistència i determinació, donant força a tot allò que vol perdurar. Que passeu molt bona setmana.
0: Gràcies, com sempre, a la gent d'Astrocat.cat per connectar-nos amb les energies. Veurem com va aquest dilluns. Us ho tornarem a recordar, però avui també, els que us acabeu de despertar i esteu fent el que fem nosaltres, us avanço que tenim un dia també complicat meteorològicament parlant i que en alguns punts tornarem a tenir temporal. Però això us explicarem d'aquí uns moments. Mentrestant, qui ho farà espelmes avui, Lara?
4: Doncs avui tenim poca coseta.
0: Oh, sí.
4: Sí, hi ha dues persones de mons molt diferents que avui fan anys. El primer és el cantant americà Jack Johnson, que celebrarà que arriba als 51 anys, i també bufarà espelmes la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que avui en fa 57.
0: Veus?
4: Tot i ser dilluns, que tingueu un fantàstic dia d'aniversari. A tots dos, però també a totes les persones que avui celebren que fan anys.
5: Hola amigos, soy Antonio, Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no t'ho perdis.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
0: Gràcies a l'estimat Antonio Banderas també per passar els matiners de Catalunya Ràdio. Fent el primer cafè del dia, va, que estem arrencant la setmana en aquest dilluns 18 de maig. Benvinguts i benvingudes també als que ens escolteu a través d'ICAT. Ja sabeu que aquest programa es fa en emissió conjunta. Ens ho estava recordant la Lara fa pocs minuts, el cantant americà Jack Johnson, avui fa 51 anys. Ens despertem amb el seu ritme. Per tant, si esteu fent el cafè, una mica de volum a la ràdio i a gaudir d'un dels seus grans números 1. És aquesta cançó que es diu Better Together.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els resultats de les eleccions a Andalusia. I a partir de les 11, a l'Àgora Esportiva, comentarem la lluita per la permanència a primera de l'Espanyol i el Girona. Quin impacte tenen les pantalles i la pornografia en l'educació dels menors? A la tarda ens visitarà Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i autora de Golosines Virtuals.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox per tornar a governar.
1: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeixia així la amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Montero entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijó.
1: I evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
4: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat.
0: El govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
1: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a la educació.
1: Sí, avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. La portaveu del sindicat és Yolanda Segura.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: A partir d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i alguns restaurants.
1: El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Master. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Molts comerciants, però, hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
0: A partir d'avui hi ha canvis, alerta, en algunes línies de tren de Rodalies.
1: Si es restableix totalment el servei ferroviari a l'R1, els últims trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, Estació del Nord. I també es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Ja el tinc per aquí des de primera hora. Marc Jurado, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Saludo la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
8: Bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, que en el dia és d'aquells dies de tema gairebé únic a les portades, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE.
8: El periódico posa un accent nou. El d'Endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusa. andalusista. I La Vanguardia mira a Vox, que serà subratlla decisiu.
7: Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Per exemple, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo.
8: I esports per acabar, triple notícia a l'Ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i al Girona per a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant El Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: No només és tema únic o pràcticament únic a les portades dels diaris de les eleccions andaluses, evidentment també alguns editorials hi reflexionen.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
8: El periódico destaca que el PSOE ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
7: I afegeix que els resultats són un revés al PP que no vol Vox.
8: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
7: I apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
8: Per al Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno Bonilla dependrà de Vox.
7: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
8: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
7: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles, diu, en qualsevol projecte d'alternància nacional.
8: I l'ABC també diu que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, diuen textualment, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
7: Mentrestant, al diari Ara, Antoni Bassas escriu que, ara que ja s'han celebrat les eleccions d'Andalusia, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
0: És la dona més optimista dels dilluns d'aquest programa. Ell és feliç, es lleva a les 4 del matí i sembla que la vida li somrigui. Bé, que sí que la vida et somriu, Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: No et passarem tampoc. Però passem també a la premsa digital amb la Sílvia. Alerta, qui s'ha sumat al 6-7?
9: Al Papa Lleó XIV.
10: Una que fate. 6-7!
9: Ha estat instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar, s'hi va afegir, reproduir el moviment aquest amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. També t'he de dir que no es veu que no sap massa ben bé què vol dir el 6-7. No?
0: Jo pensava que el 6-7 ja estava com desfassat, però veig que encara,
9: no, home, no,
0: encara es porta. Perquè a vegades faig coses i el meu nebot em diu això ja, tia, això ja no.
9: Jo crec que el 6-7 no. encara
0: podem tirar una miqueta de 6-7. I polèmica per una creu.
9: Sí, un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de l'Aneto. Ara el col·lectiu Like li demana que el sancionin. Recorden que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat justament la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasque diu que hi deixaran aquesta de manera provisional fins que es trobi l'original. Ho veiem al diari Ponessa.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
9: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Tercera oportunitat per al càsting de Disney.
9: Aquí pots, aquí jugues tu, eh?
0: Per favor, és que el Disney cridant, ens està cridant.
9: I escolta aquest. Perquè després del macrocàsting celebrat a l'abril, ara un nou càsting a Girona, però només...
0: A veure...
9: Per extras masculins de 30 a 70 anys.
0: A veure, torna a repetir l'edat, sisplau.
9: De 30 a 70 anys.
0: Ja tocava. Ara ja ens hi posem. Ara aquesta és la nostra Solanes.
9: Aquesta, sí, bueno, la teva. Extres masculins de 30 a 70. Ho avança el Gerió Digital, és per la pel·lícula aquesta de...
0: Pots posar una perruca i un bigot i tirem, eh?
9: Clar, tampoc s'ha de parlar. Per als interessats serà dimecres de 10 del matí a 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor. Ja pots començar a fer cua.
0: Vinga. Ja estem a per l'edat, eh? Ja entro. Va, mira, aquí l'edat ens afecta, el temps ens afecta a totes les edats, també t'ho dic, Marc Jurado.
7: Sí, sobretot quan parlem d'inestabilitat, com és el cas d'avui, que esperem un dilluns així, amb un matí que es formaran alguns ruixats al litoral, també el litoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, però a les comarques de Girona.
0: 5 minuts, arribem a 6:45 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. També un moment de repassar alguns apunts culturals d'aquest dilluns. Amb què comencem?
7: Doncs parlant del Festival de Fado de Barcelona.
11: Ja sé que
0: una meravella, tu, per despertar-nos, una mica de tranquil·litat, que portem avui un ritme al programa que sembla que anem a 300 per hora. Tranquil·litat. Avui arrenca, no?
7: Sí, avui arrenca i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del panorama actual. La primera part del concert anirà a càrrec de la jove artista Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música, i la segona part del concert comptarà amb Sara Correia, nominada als Grammy. El concert és a les 7 del vespre. Més música, en aquest cas, la que ens arriba però des de Xile.

0: I és que avui hi ha concert de Rodrigo Gallardo, compositor i productor xilè. Serà la sala Razzmatazz a partir de les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, ja hi haurà música amb el trio argentí Tremor.
1: I alerta si sou de Tarragona, perquè marxem cap allà.
0: Exacte, on avui es podrà veure la mostra de teatre jove What If amb la companyia Anami Produccions. Es podrà veure al Teatre Tarragona a partir de les 8 del vespre. I per cert, que parlant de teatre, avui es presenta temporada del TNC. La seva directora, Carme Portacelli, serà l'encarregada de presentar-la i demà us explicarem totes les novetats aquí, als matiners.
1: Doncs, sens dubte, pendents de la presentació de la nova temporada del TNC amb la Carme Portacelli. Ara, per això, ja sabeu que ens agrada moure el dial de la ràdio cap amunt i cap avall. I cap on anem? Només ens ho explica ell, en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003. Alguna pregunta més? Era un dels espais més divertits del matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bases. Gràcies al Carles Capdevila i l'Ivan Rosquelles, es va convertir en un referent humorístic de la ràdio en moments tan divertits com aquest.
3: El matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... Alguna pregunta més?
4: I'm sick and tired of games and deception. Time is running out on Saddam Hussein.
5: El que faltava el tamagot.
6: Carles Capdevila, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ivan Rosquelles, bon dia.
8: Bon dia.
9: Josep Maria Sarrià, bon dia. I què ha fallat una mica el Dakar?
10: El motor ha dit prou, s'ha deixat de treballar. Anàvem molt bé pel tràmit, tot de cop,
6: Ui, el prop, això és fatal, quan passa. Jo el duria al mecànic.
9: Sí, és estrany que el Dakar no hi hagi més mecànics. Mira, us for English, va començar prop, de ves pum, i patapum.
6: Patapam, sí. Sort que hi ha alumnes que s'ho agafen amb optimisme.
11: L'actitud d'una persona que bebe poco y con moderación cambia un poco, se pone un poco más alegre, dice cosas, tonterías, o se pone agresivo, o se pone a la radiotura.
9: Sí, la gent cada dia s'explica millor, però mira el que fa baixada, i sobretot, ben per feina.
1: Recordant els grans moments de l'Alguna Pregunta Més al matí de Catalunya Ràdio. I ara, quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a San Francisco falten 17 minuts per les 9 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Bona nit, matiners. Ara tot està més calmat, però fa poques hores, per aquests carrers on estic jo ara, han passat més de 60.000 corredors que participaven a la mítica cursa Bay to Breakers de San Francisco. Se celebra el tercer diumenge de maig i va des de la badia, que és Bay en anglès, fins a la costa del Pacífic, on trenquen les onades, és a dir, breakers en anglès, i per això Bay to Breakers. Són només 12 quilòmetres, però la cursa és centenària i es calcula que més de 100.000 persones surten als carrers per animar els corredors, que van tots disfressats. Es va celebrar per primer cop el 1912, després del terratrèmol del 1906, que va destrossar part de la ciutat i tenia la intenció d'animar a la població. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de San Francisco, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella amb en Guillem i aquest recorregut mundial que ens fa per algunes festes i tradicions que a vegades desconeixem i que sempre són interessants de conèixer per si volem participar.
13: Ara el pressupost en avions dels matiners s'haurà de revisar, altíssim. Perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Vaig dir, això s'ha de fer.
13: Sí. Tu vas posar sobre la taula i vas dir, o es fa això o
1: no,
13: marxo.
1: O jo no segueixo.
13: Quina capacitat de negociar.
1: Tinc a Guillem amb una mica de jet lag, però dic, escolta'm, Guillem, però si és que estàs veient tot el planeta amb un mes...
13: Aquests joves tot el dia es queixen.
1: Dia
13: no, és que avui m'envies a San Francisco i demà a Tòquio. Ui, clar.
1: Sóc a Brasil, quina mandra.
13: Ui, sí. De festa en festa més, és que clar.
1: A partir de les 6 del matí, això sí, arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio.
13: Amb la festa de la democràcia d'Andalusia, que sí que es va perdre Guillem Soler, però no sí. Tota la resta, perquè analitzarem els resultats de les eleccions d'ahir, sobretot en clau de què vol passar l'Estat, amb aquesta derrota, no derrota, amb aquesta pèrdua de la majoria absoluta del PP, i els pitjors resultats de la història del Partit Socialista. N'hi ha per repartir avui. També estarem pendents, perquè avui la vaga educativa és al barcelonès, per tant, veurem com es tradueix a les aules. En principi no es preveuen problemes de mobilitat abans de les 8 del matí, però dic en principi, per tant, estigueu
1: alerta
13: a l'antena de Catalunya Ràdio. I anirem parlant al bloc informatiu. A l'Àgora també parlarem amb Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, Els catalans el coneixen perquè va ser líder del PP a Catalunya, també delegat del govern espanyol, però aviam com llegeix el resultat de les eleccions. I parlarem dels tirotejos, n'hi ha hagut dos aquest cap de setmana, això portem mesos amb degoteig de notícies que ens parlen d'accidents amb armes, incidents amb armes de foc, i en parlarem amb la Rebeca Carranco, que ens en posi context. Després saludarem el catedràtic Santiago Niño Becerra per parlar dels expedients de regulació d'ocupació, que també n'hi ha hagut uns quants en les últimes setmanes a Catalunya, i farem el repàs del millor del cor, i després tertúlia esportiva, àgora esportiva, amb com està la penúltima jornada de Lliga, amb victòria del Barça, victòria de l'Espanyol, que s'ha salvat, i derrota del Girona, que ai, ai, ai, ens fa de patir l'última jornada.
1: Per ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, de la Mayol. A veure, també els oients que ens estan escoltant, participatius, amb una dada que ens posa tots en guàrdia i que ens fa despertar de colma.
13: Oi, oi, oi, ai, ai, ai, avui que parlem de les eleccions d'Andalusia, més dades sobre andalusos. Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet. I en concret, quants andalusos viuen a Catalunya? És a dir, persones nascudes a Andalusia que tenen la seva residència fixada a Catalunya.
0: Uau, uf. Dels 8 milions de catalans...
1: Jo diria que...

0: Els nets ja han nascut aquí, a Catalunya, clar, però clar, igualment segueix sent la més nombrosa. Què et sembla?
1: Doncs que m'he passat de... Però m'he passat
0: home,
1: de...
0: Dos milions,
1: una, sigut, una disparada, sí, absoluta.
0: Cada quatre era molt.
1: Vaja, mira, noi, n'hi ha molts. Per cert, 9-3-2-0-7-4-7-4, ens podeu començar a trucar als matiners, que a aquestes hores teniu ganes d'explicar-nos per què esteu desperts i què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. El divendres vaig rebre un WhatsApp de Xavi Pérez Izquierdo.
0: Que està matiner, també?
1: No, matiner no, però una matinera el van a saludar i ens va donar records pel programa.
0: Ah,
1: em va enviar una nota de veu i jo ara la fotré
2: home,
1: aquí.
2: Clar.
1: Aquí des del telèfon, perquè és un missatge amable, per tant ho escoltarem.
2: El proper que sigui el del papa.
1: Del papa, mira, sí, també amb el 6-7 aquest, no? També estaria molt bé. Sí. Doncs ja ho sabeu, 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments també repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió d'aquest cap de setmana.
3: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Estàs confonent correlació amb causalitat.
5: No,
4: és un problema de primer,
5: no,
4: de filosofia,
5: no,
4: de lògica,
5: no,
4: de l'Olivia.
5: No, no, ja ho sé.
4: Que és
5: el mateix que la IA.
4: Que tots els pobres siguin delinqüents.
6: La nit del mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
7: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
8: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení, que era molt invisibilitzat.
9: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
10: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
3: Amb Ricard Ostrell.
11: Em van passant coses.
10: Sí.
12: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
13: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
14: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
15: Com vulguem dir si volien aprendre algo.
16: Sí, vaig dir que no el coneixia.
15: Sí,
16: ja,
15: de res,
16: ja, ja.
15: I bueno,
16: sí, va quedar així.
17: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
4: Sí, eh?
19: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
4: De coses d'aquestes de sota terra.
19: Sí. Han rigut amb porros, a veure si com, que tenim...
4: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
7: He estat jo, perdó.
4: És la que fa menys que se'n fuma.
19: No.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
5: Ui,
1: que...
5: Què dius?
15: Bueno.
2: Un gall.
5: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor.
2: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Doncs veurem si matarem el gall i a la tia Pepa n'hi darem un tall.
5: Necessito que l'Eloi ens expliqui com va aquesta història.
1: Sí, sí, sí, absolutament d'acord, absolutament d'acord. Per cert, recordar-vos que el dimarts s'estrena a TV3 el documental Tornar Enrere, és la història del mític grup de Sopa de Cabra. Gerard Quintana va passar ahir diumenge pel col·lapse de Jordi González i va voler fer una reflexió especialment interessant.
6: Quan ens van proposar fer aquest documental, jo me'n recordo que vaig proposar, dic, l'últim que m'agradaria fer és un recull de grans èxits, o sigui, dels moments estel·lars de la banda, no? Que és el que se sol fer en un currículum. Quan tu envies un currículum vitae per aconseguir una feina, els teus triomfs, no?
16: Clar, el més destacat del que has fet.
6: Sí, sí. Però el que té més valor, i això ho deia el Mujica, l'expresident
16: d'Uruguai,
6: no? Deia, és els cops que t'has hagut d'aixecar, allò són els èxits, no? Els cops que has caigut i fins i tot t'han donat per perdut, no? Això ja no ho aixecareu mai més. Ja has hagut de remuntar. I aquí és on t'hem volgut fixar el focus, em sembla, amb el Jordi Call.
1: Doncs ja ho sabeu, Tornar Enrere, que s'estrena demà a TV3, i avui, la sèrie Pubertat també està d'estrena a TV3 a partir de les 10, amb la direcció de Letizia Dolera, que també va passar pel col·lapse, per comentar, sobretot, un problema emergent entre la gent jove. Deia això...

0: com a persona ficada en el feminisme, interessada pel feminisme, per la igualtat, em preocupava aquest tema, no? De veure com la pornografia cada vegada estava més
1: a
0: l'abast de gent molt jove, i com també des dels partits polítics, des de les lleis, des dels mitjans de comunicació, no tots, evidentment, no? El tema del consentiment es feia servir com arma arrojadiza, no? Com un lloc de trinxera en lloc d'un lloc on apropar-nos i veure que com a societat tenim un tema complex que hem d'abordar, perquè si no seguirem patint molt, no? I és la nostra responsabilitat, sobretot si parlem de menors.
2: Doncs que interessant.
1: Tota la raó del món,
2: moltes
1: sí senyor.
2: Moltes ganes a veure'l.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de 3CAT i també, si no heu vist Pubertat, recomanadíssima. Escolta'm, el divendres jo estava ja de cap de setmana i de cop i volta Xavi Pérez Izquierdo m'envia una nota de veu perquè estava buscant un poble feliç. Mireu què em deia, a veure'm.
3: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita, i hi ha una fan teva que, ja veuràs, digue-li, qui com et dius?
4: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te. M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adeu.
3: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adeu.
1: Doncs escolta, està molt bé, sí, home, Cristina, des de Sant Carles de la Ràpita, un petonaci, home, que algun dia ens truqui perquè ens ho expliqui. De moment, deixeu-me que saludi a l'Alejandro Bonet, marxem cap a Girona. Alejandro, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Com estàs, Alejandro?
5: Molt bé.
1: Què fas tu després d'aquestes hores?
5: A punt d'entrar a treballar, en la carn de poltre i cavall.
1: I de què treballes tu?
5: En la carn de poltre i cavall i Vanessa Pollastres. Són dos tiendes que llevamos molts anys.
1: Quants anys porteu?
5: Unos 14, más o menos.
1: 14 anys. I sempre amb aquest horari, Alejandro?
5: L'horari, pues, hoy día arribem más tard, a las 6 de la matí, però de dimarts a dissabte a 4 i mitja.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I com portes l'horari, Alejandro?
5: No, molt bé, perquè tota la vida he sido un carnicer, así que es la meva faena.
1: I escolta'm, tens fills, tens descendència o no, Alejandro?
5: Com?
1: Tens descendència, tens fills?
5: Sí.
1: I els fills també volen dedicar-se al món de la carn o optaran per fer alguna altra cosa?
5: No, no, la meva nena estudia medicina.
1: Ah.
5: El del mig estudia electromecànica i el petit tiene 10. O sea, aún está en la...
1: Encara està a la primària, eh?
2: I t'hagués agradat que agafessin el relleu de la carnisseria o què?
5: Millor que no. És molt dur.
1: És dur. Escolta'm, Alejandro, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis una molt bona setmana.
5: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Ara, García, també moltes gràcies. Demà hi tornem.
2: Adéu, fins demà.
1: I escolta'm, una mica de música per aixecar aquest dilluns de la mà d'Oques Grasses i una de les seves bones cançons és Petàrum.

0: arrive. Ai, quan menys hi penso és quan més ho peto. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: No, les coses a vegades quan no es pensen és quan millor funcionen.
1: Sí, a vegades sí, a vegades
2: no,
1: sí.
2: A vegades no.
0: A vegades no. Ricard Ostrell, bon dia també.
2: Bon dia.
0: Va com va, però escolta'm, hi ha moltes vegades que ara, que soni la campana. La campana, ha sortit la grossa.
2: El dilluns.
0: Escolta'm, Cordomí, què ens espera per avui dilluns per arrencar la setmana? Pluja, eh?
1: Mira, una mica de tot, sí. Ara tenim pluja. Ara
2: com
1: mateix
2: pluja?
1: Hi ha una mica el Prepirineu.
0: Sí, tu.
1: Ah. I a les comarques de Girona, però aquesta franja en principi es desfarà, però després apareixeran ruixats una altra vegada, primer el litoral i prelitoral, ja aquest matí, entre Barcelona, Tarragona,
0: vaja.
1: I després es van endinsant cap a l'interior una altra vegada, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de Tarragona, en tota aquesta zona es pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia. Així que avui dia d'inestabilitat, però amb tendència que vagi tot plegat cap a l'estiu.
0: Perquè
1: dimarts, dimecres, farà més sol. Dimarts ja arribarem als 30 graus, potser ponent. Dimecres a més llocs.
0: Ara.
2: 30 tampoc
1: ponent,
2: cal.
1: Ponent.
0: Sí que cal.
1: Ponent, que és habitual.
0: Clar, home, és que sembla que estiguem anant cap a l'hivern en comptes de cap a l'estiu.
1: Doncs no, aquest any ja, i aquesta setmana ja farem un pas clarament cap a l'estiu.
0: Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
1: Apa, fins ara.
0: Adéu. Doncs vinga, que ja el tenim preparat, o no. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé, matiners, i tornem demà. Bon dilluns.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 10 graus a Castellnou de Bages, 13 graus a Ascó i 12 a la Bisbal d'Empordà. Tenim avisos per intensitat de pluja, ara ho deia l'Eloi, a les comarques del nord-est del país. I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupostos.
1: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quart d'hora, acte per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona sense passar per la capital. Al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra Republicana es reuneix per ratificar aquest pacte. Això és una nova setmana de mobilitzacions de mestres i també de professors. Avui la vaga afecta a les escoles i instituts del Barcelonès. Estarem pendents de si a primera hora hi ha afectacions a la mobilitat. I la política a Madrid estarà marcada avui per Andalusia.
2: Que han dejado claro que es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
0: Amb crits de prioritat nacional celebraven a la seu de Vox que ha guanyat un diputat que el Partit Popular hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla ha tret 5 escons menys dels que tenia. En parlarem en temps d'àgora amb el secretari d'Acció Exterior andalús i l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que avui ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. Analitzarem també quines conseqüències pot tenir per Pedro Sánchez la patacada del PSOE.
3: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
0: Els socialistes a María Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. I interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. A l'àgora, com dèiem, en parlarem a partir de les 9. I amb Rebeca Carranco, periodista del País, avui repassarem els dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i que ha deixat un mort. A partir de les 9, també tindrem secció econòmica amb el professor Santiago Niño Becerra i després repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Arribarem fins a les 11, com cada dilluns, amb Àgora Esportiva, amb Ramon Besa, Blaia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rojas.
4: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Cataluña.
0: El Barça tanca la temporada a l'estadi amb un rècord. 19 victòries en 9 en 19 partits com a local i amb l'adeu de Robert Lewandowski. A l'Espanyol s'ha assegurat a la permanència guanyant a Pamplona, mentre que el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
5: Necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i...
0: Serà dissabte contra l'Elx. Amb una victòria, els de Mitchell es quedaran a primera. Qualsevol altre resultat els condemnarà a segona.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Vinga!
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el seu barri més ric i el barri més pobre. Ho revela l'índex socioeconòmic territorial que acaba de publicar l'Agència Catalana de Notícies. El centre històric de Lleida té en aquest índex uns 35 punts. Ciutat Jardí en té 134. En aquest índex s'inclouen sous, atur o dades d'habitatge. Segons aquestes mateixes dades, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern van ser els municipis de més de 1.000 habitants amb més bona puntuació. Salt, Sant Pere, Pescador i Serós, els més situats a la baixa.
0: I a Brussel·les?
3: A Brussel·les han anunciat el pla per reduir a la meitat les importacions de cerç. S'aplicarà a partir de l'1 de juliol. Aranzel del 50% a qualsevol importació que superi el llindar marcat es justifica per reduir l'excés de capacitat, però alguns experts avisen que això perjudicarà, per exemple, Ucraïna.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Doncs amb que comença l'última setmana del programa de Stephen Colbert a la cadena televisió CBS, la propietària de la cadena, Paramount, recordem que ho va anunciar ara fa un any, ja se sap que entre els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara quins convidats hi haurà dijous, que és l'últim programa. Sí que se sap també que aquell dia, el dijous, els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o el de Jimmy Kimmel, emetran repeticions com a mostra de respecte.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb els preparatius de la visita que farà al país Vladimir Putin, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
4: Avui és dilluns 18 de maig, ens despertem amb 10 graus a Coll de Nargó i alguns ruixats, 9 graus a Olot, també amb algunes precipitacions, i 16 graus a la ciutat de Tarragona, aquí encara no hi plou. Avui tenim una primera franja de precipitacions que afecta el Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquesta tendirà a desfer-se, però ràpidament apareixeran nous ruixats al litoral, prelitoral, en principi entre Barcelona i Tarragona, i després se n'endinsaran també a la resta de comarques. Avui pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques del Nord-Eix, Girona, Barcelona, també nord de Tarragona, entremig algunes clarianes, a l'espera que a partir de dimarts, dimecres, el temps sigui més tranquil i sobretot més càlid.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, a partir de 3:15, Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia!
5: Bon dia!
0: Bon anat al cap de setmana?
5: Prou bé. Tranquil.
0: Tranquil?
5: Sí.
0: Què has fet, Sílvia? A veure.
5: Doncs a veure què has fet. Mira, vaig tenir un dinar d'aniversari ahir. Sí. Bé.
0: Un dinar d'aniversari, però amb nens sí. I tot això.
5: No.
0: Ara,
5: bueno,
0: com...
5: va venir els meus fills,
0: sí,
5: perquè, clar.
0: Home, sí, però vull dir que no era un dinar de...
5: No.
0: D'una festa aniversari de nens, de pinyata i tot això.
5: No. Després no hauria sigut tranquil.
0: Ja. Tu, Francesc, bé. Aquí...
6: Bé, sí.
0: Sí. Tranquilet. Els...
6: No em veus bé.
0: Sí, molt tranquil et veig. Ens actualitzem. I comencem pel Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar.
7: Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra Maria Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada Endavant Andalusia, que s'ha disparat.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
8: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
9: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
8: La patacada més dura de la nit, però per a Maria Jesús Montero, el PSOE que es desploma encara més i l'exministre admet que els toca reflexionar.
10: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
8: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta.
11: Però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, al principi del final, diu de Pedro Sánchez.
12: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
11: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes es vinculen a la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en un altre comunicat. Rebeca Turró, número 3 del PSOE.
13: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
11: Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota.
0: I el govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
7: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això s'assuma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: Raül Flores.
6: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
14: Us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
6: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació. Per ara ni Esquerra ni tampoc els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats de l'ensenyament.
11: El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, diu des de les xarxes socials que els comptes són indispensables per complir les demandes dels docents. I la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albià, confia que els comptes acabin facilitant una entesa entre el govern i el professorat.
15: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè per un costat s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
11: Els comuns continuen avui les converses amb el govern per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures que podrien segellar abans de divendres, just el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos, els primers des del 2023, i comenci la tramitació al Parlament. Per cert, també que el col·lectiu d'Octubre, que agrupa militants d'Esquerra crítics amb Oriol Junqueras, demana sotmetre a votació de la militància l'acord a què puguin arribar els republicans amb el govern per aprovar aquests comptes.
0: I els docents fan avui nova jornada de vaga. Avui s'aturaran els centres del barcelonès.
7: I ho fan després que la USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler, com dèiem, incloure en les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes.
0: Marta Sánchez.
16: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
17: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
16: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot a l'est del Congo, desencadena l'alerta dels països del voltant.
11: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'Estat és molt baix.
0: Montse Mir.
18: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
19: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs parlem-ho així.
18: Al Congo, en pocs dies, hi ha hagut més de 80 morts i hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova de PCR.
7: Sortiria de l'hospital aquest dissabte 23 de maig, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua asimptomàtica. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta setmana. El cas de la dona de Barcelona és igual que el de la dona ingressada a Alacant. Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i si donen negatiu podran començar a sortir de les habitacions i rebre visites. Pel que fa al vaixell Ondius, en les pròximes hores arribarà al port neerlandès de Rotterdam. Hi viatgen 25 tripulants i dos sanitaris, tots asimptomàtics, que hauran de fer una quarantena quan arribin, i el vaixell es desinfectarà. A Ushuaia, a l'Argentina, ja ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus.
0: I els Mossos investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
11: I busquen l'autor de la mort d'un home tocada al passeig de la Zona Franca.
20: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor Andret i expert en seguretat Amadeu Recasens demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
21: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre cada una de les causes, l'alarma serà menor.
20: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenca la setena setmana del judici de la trama Kitchen pel suposat espionatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
7: Ho fan dinsant-se en una nova fase, la reproducció de desenes d'àudios de José Manuel Villarejo i la declaració en l'instrucció d'Enrique García Castaño, conegut com el Gordo, el comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut.
0: Madrid, Alba Gil.
22: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Donald Trump torna a amenaçar l'Iran, tot que continuen les negociacions per un acord de pau.
11: El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs va entregar ahir als mediadors pakistanesos una nova proposta que la Casa Blanca hauria reformulat. Washington exigiria ara que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
0: I milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases de l'administració de Donald Trump.
7: La pregària ha servit per fer palesa la divisió que hi ha entre la societat nord-americana sobre com s'estan instrumentalitzant els actes per celebrar els 250 anys de la independència dels Estats Units.
0: Washington, Oriol Serra.
23: El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
24: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
23: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
24: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
23: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I augmenta gairebé un 80% les execucions a països amb pena de mort.
11: L'informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys.
0: Nando Zanoguera.
25: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2.100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
1: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
25: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nanda Xenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum. Per ara seran molts pocs, però la plataforma confia en estar en aquesta via de pagament al llarg d'aquest any.
3: D'entrada, els botiguers ho veuen de bon ull. Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a casa. Cosa que ara, amb targeta de crèdit, normalment tenim que fer a 24 o 72 hores.
3: No tots els bancs ofereixen encara el servei i, de fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum. La manera de pagar serà acostar el mòbil al datàfon, sense que això suposi donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard o Google o Apple.
0: I les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
5: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
9: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5-10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
5: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes de les 12 del migdia fins les 8 del vespre.
0: Mentre augmenten la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya.
26: Això es deu a la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. La patronal Pimec i entitats com Reempresa fan assessorament i acompanyament en aquest procés de transmissió. Laura Sallent és la directora de Reempresa.
27: Fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa, i a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
26: L'any passat, Reempresa va gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari i la línia R1.
28: Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massana recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 hi torna a haver tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. També es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual.
0: I baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum de Catalunya.
3: L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000, i del 2023 en prop de 42.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
29: El preu de l'energia, doncs, ara ha disminuït, no? I, per tant, doncs, principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
3: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Rodríguez, bon dia.
30: Bon dia.
0: La primera.
30: Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. En un comunicat enviat aquest diumenge per l'organització, Streisand ha lamentat no poder assistir-hi i tornar a França, un país diu que sempre ha estimat. Tot i això, el festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
0: La segona.

0: hi ha doble concert de Fado al Teatre Poliorama de Barcelona. La capital catalana se suma així aquest mes de maig a la celebració de la música i la cultura portuguesa. La primera part del concert la farà Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música. I la segona la farà la veterana Sara Correia, nominada als Grammy Llatins. El concert és a les 7 del vespre.
1: I la tercera?

l'èxit d'espectadors en la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus. Hi han assistit 45.000 persones i els espectacles han tingut un 98% d'ocupació. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per la nova direcció artística per un període de 4 anys.

0: I parlant d'èxit, l'èxit de l'Espanyol, que continuarà primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
1: Amb gols de Carlos Romero i Quique García, l'Espanyol és de primera. Una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
2: Una felicitat enorme. Sí, sembla que hem guanyat la Champions avui. Sí, de veritat, és una felicitat molt gran.
1: Serà un pes de sobre, Manolo González.
0: Però guanyar la Champions per salvar-se. I el Girona jugarà la permanència l'última jornada.
1: Els gironins van perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència. Mig el tècnic dels gironins.
3: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
0: El Barça, que guanya 3-1 al Betis en la 10 de Lewandowski.
1: Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugrana guanyen els 19 partits que han jugat a casa. Lewandowski s'acomiada del Camp Nou.
4: Me despido el estadio, pero siempre llevará el Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
1: Xavi Pasqual, que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan, fractura marginal de la vèrtebra C7. I Johan Zarco, lesió indeterminada en una cama. El Vilassana, nou campió de la Copa Femenina d'Hockey Patins, amb la victòria 3-1 davant el Gijón. I el Lleida, que continuarà a la CB amb la victòria contra el Gran Canària, 75-72. Victòria també de la penya a la pista del Madrid, 81-89.
0: Avui a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva, més enllà del comiat de Lewandowski del Barça. Comentarem també la lluita per la permanència de l'Espanyol i també del Girona, que veurem què és el que fa en el proper partit. Recordem que el Girona ha de guanyar sí o sí per salvar-se i quedar-se a primera. Després tindrem l'humor i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser saber que, segons el ministre de Defensa israelià, una bandera palestina, simplement això, fer onejar una bandera palestina, és un acte inhumà, immoral i antisemita que atia l'odi contra Israel. Així del qual ho ha fet saber aquest líder fonamentalista de nom Israel Katz, en referència al fet que Lamine Yamal portés una bandera palestina durant la rua de celebració de Lliga fa una setmana. Un responsable directe de l'assassinat de més de 70.000 persones innocents, el ministre de Defensa de l'Estat genocida d'Israel, sota el comandament del qual els seus soldats han matat nens de trets al cap com si fossin conills, per pura diversió, aquest monstre fanàtic ens està dient que portar una bandera palestina és inhumà i immoral. Doncs bé, si teniu espai al balcó, ja sabeu què hi podeu penjar. I li dediqueu a aquest senyor, el senyor Israel Katz, i ha de pas també a la Pilar Rahola.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold, i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat. El matí de Catalunya.

0: cançons sobre les eleccions a Andalusia.
1: El Partit Popular no ha arribat a la majoria absoluta perquè els vots s'han dividit a la dreta, una part han anat a Vox, i per això grups que s'han dividit, que s'han separat, però que canten el mateix, cadascú per la seva banda. Per exemple, els Wet Wet Wet, el cantant original Martí Pelo actua en solitari, canta les cançons dels Wet Wet Wet, i els Wet Wet Wet han agafat un altre cantant i canten el mateix. Vull dir, tots dos canten les mateixes cançons, pràcticament el mateix repertori, com aquest temasso que sentíem.

0: Ja, evidentment.
1: Aquell temps en què s'afinava, cantant.
0: No siguis dolent. No, L'Oreja de Van Gogh, amb Amaya Montero d'una banda, Leire Martínez en solitari de l'altra, en els dos casos cantant les cançons de l'Oreja. Mm-hmm. I escolta, endavant.
2: I afinadament.

0: estava mirant la pantalla aquesta que tenim aquí a l'estudi, que tenim unes pantalles que posen aquí els noms i les cares, i tot el dia m'estic veient. Sí. No, podríem posar paisatges, cada dia una fotografia d'un paisatge diferent.
1: Una llar de foc.
0: Almenys seria més... Exacte.
2: Una peixera.
0: Ara una peixera, un... No, fi, no sé. No, una mica de varietat.
2: Mira.
0: Almenys ens hi trauríem. Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
3: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
4: És Juanma Moreno Bonilla. El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant.
5: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
4: Moreno Bonilla celebrarà avui a Madrid els bons resultats amb la direcció estatal i Pedro Sánchez reunirà l'executiva per analitzar la desfeta.
0: Avui dedicarem l'àgora del matí a analitzar aquests resultats de les andaluses, l'impacte també que poden tenir per al futur de la legislatura espanyola i entrevistarem també el popular Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. I aquí, mentrestant, els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
1: El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, un nou pacte que plana el terreny per al sí dels republicans als comptes d'Illa.
0: I mentrestant, els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius de Barcelona.
4: La USTEC es mostra decebuda amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Yolanda Segura, portaveu.
6: Celebrem que continuïn mantenint aquesta pressió, però ha estat molt bé anar un pas més enllà i poder doncs, exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
0: I l'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Àbola, ha detectat al Congo i a Uganda.
1: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
0: Els Mossos investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: I busquen l'autor de la mort d'un home a tocar del passeig de la Zona Franca. Amadeu Requesens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
7: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
0: I les execucions en països amb pena de mort s'ha incrementat un 80%.
1: Un informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. És la xifra més alta dels últims 45 anys. L'Anna Vilaró, portaveu de l'Organització Catalunya en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: I bàsicament són una desena de països que han elevat molt les execucions aquest any. Alguns han doblat, alguns han triplicat i fan que la xifra s'hagi disparat d'aquesta manera.
0: I a partir d'avui ja es pot fer servir Bizum per pagar algunes botigues i restaurants.
4: Ho permeten les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. Emiliano Maroto, de l'Agrupació de Botigues i Comerciants, en declaracions al matí.
9: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment hem d'esperar 24 o 72 hores.
0: I atenció, perquè aquesta setmana arriben a les plataformes dos plats forts de la ficció catalana.
10: Saps per què som avui aquí?
11: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
1: A 3Cat es podrà veure Pubertat, sobre la violència de gènere en el si d'un grup d'adolescents. I divendres s'estrena Revelejar, sobre un grup de veïns amenaçats d'un de desnonament. De 15 minuts us ho expliquem.
0: Repassem a les portades de la premsa. Marc Jurado, avui és d'aquells dies de tema gairebé únic.
12: Sí, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. I el Mundo parla de victòria còmoda de Juanma Moreno malgrat la debacle històrica del PSOE. El periòdico posa un accent nou al d'Endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista i la Vanguardia mira Vox, que serà subratllat decisiu. Altres temes de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim a El Periódico. En canvi, la Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo. I esports per acabar, triple notícia. L'Ara, greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant El Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, es desperten amb 10 graus i una mica de pluja. El migdia no passaran del 16 i a Tortosa ara mateix en tenen 14 amb una màxima prevista de 26. Avui serà un dia inestable amb una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Sí, ara mateix tenim els primers ruixats al Terç Nord. Aquests es desfaran i duran pas a clarianes. Durant el matí apareixen
2: de nous entre Barcelona i Tarragona i hem de tenir en compte que al llarg del dia pot ploure al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona, les de Barcelona, al nord de Tarragona i en alguns llocs poden ser xàfecs forts amb alguna clamarsada.
0: I després dels comicis andalusos arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Si traslladem el resultat de les eleccions andaluses a tot l'Estat, podríem dir que Espanya està consolidant el viratge a la dreta i que els nacionalismes perifèrics van a l'alça. Com ja s'ha demostrat en d'altres autonomies, cada vegada queda més clar que el Partit Popular no podrà governar la Moncloa sense Vox. Per altra banda, l'èxit d'Adelante Andalucía, per sobre la coalició entre Sumar i Amics, ha regalat un petit motiu d'esperança a Gabriel Rufián. Si el Miquel Roca d'Esquerra Republicana té raó, l'únic que podrà aguantar Pedro Sánchez al poder és la suma de moviments semblants com l'andalús que fomentin més participació dels votants més joves. Tindria certa gràcia que siguin les nacionalitats qui ha d'acabar salvant l'Espanya d'esquerres, tot i que, de fet, és el que passa.

0: I amb què ens despertes avui, Caralies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Backstreet Boys i I Want It That Way. I és que tal dia com avui, un 18 de maig, però de l'any 1999, la boy band nord-americana publicava el seu tercer àlbum d'estudi, titulat Millennium. És un dels àlbums més venuts de la història, més de 30 milions de còpies a tot el món. Va ser nominat a 5 premis Grammy i va aconseguir 4 top 40, incloent aquesta cançó que estem escoltant.
0: I què ha passat avui als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, una nota de veu que va fer arribar el divendres en Xavier Pérez Ezquerdo, és l'encarregat, ja ho sabeu, de buscar el poble més feliç de Catalunya a la tarda de Catalunya Ràdio, i quan els micros d'aquesta casa surten al carrer i es troben amb els oients, passen coses com aquesta.
2: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya a la Ràpita, i hi ha una fan teva que, ja veuràs, digue-li, qui, com et dius?
3: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te.
0: Veus?
3: M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adeu.
2: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adeu.
0: Això està molt bé, veus?
1: Quina meravella, escolta, llevar-se les 5 per escoltar els matiners és el millor regal.
0: Jo ho faig cada dia.
1: I tant.
0: I a tot això, quan són festes, on?
1: Avui festa major de Porqueres, a 8:45
0: de matí.
1: Sí, hi haurà esmorzar del Ganut. Entenc que pel títol de l'esmorzar serà un esmorzar contundent. A 11:45, espectacle Auen i el cicle de la vida amb la companyia Reels de Bosch. I a 9:00, sopar amb la gran Badallada.
0: I a les xarxes, Maria Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què s'ha fet viral?
4: Doncs el vídeo del Papa Lleó 14 fent el famós gest entre els adolescents 6-7.
5: Què fa, té?
4: 6-7! Es veu el papa envoltat d'un grup de joves en una trobada que van fer a Gènova. Ells mateixos li van ensenyar el 6-7 i el papa s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Aquesta expressió es va fer viral sobretot a TikTok i a Instagram entre els més joves i adolescents. Exactament, exactament, ningú té clar què vol dir, no. Però seria una cosa com més o menys, o ni una cosa ni l'altra.
1: No ho sé. No s'entén res.
4: 6-7.
0: 6-7?
1: Sí, sí.
4: 6-7.
1: 6-7, doncs, i bé.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Marga, veïna de l'Eixample, de Barcelona. Fa uns dies ens explicava que el fons d'inversió New Amsterdam Developers volia vendre el pis on viu des del 1993, ara amb el seu pare, que és una persona dependent. Això implicava el seu desnonament. Finalment, però, un jutge ha ordenat paralitzar el desallotjament fins que es resolgui el recurs interposat pel Sindicat d'Habitatge Socialista. Ella ho valora així.
8: No podem permetre que vingui a casa nostra i que ens facin fora un fons d'inversió holandès amb la mera intenció o finalitat que especular i fer-se més rics. Bé, nosaltres no som delinqüents, nosaltres hem pagat puntualment, jo des de fa 34 anys.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
10: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
9: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
10: Amadíssim Senemí
9: i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
6: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
9: Us esperem a partir de 4:00 de la tarda.
11: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
12: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques d'aquesta hora es tenyeixen de vermell per l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà. El principal índex de Hong Kong cau prop d'un 1,5% i el de Tòquio un 1%. A Europa, divendres, els parquets també van tancant pèrdues després que la trobada entre els Estats Units i la Xina s'acabés sense grans acords. L'IBEX 35 va caure més d'un 1% i en el conjunt de la setmana es va perdre un 2%. A Wall Street també s'hi van imposar les vendes, sobretot el Nasdaq, que va caure un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
6: Torna al Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona.
5: El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Liga, Liga, a Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
16: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
17: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
16: Dia de país, resultats electorals. El PP perd la majoria absoluta a Andalusia i queda mans de Vox.
18: El PSOE amb la exministra Maria Jesús Montero al capdavant perd dos diputats i obté el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada endavant Andalusia, que s'ha disparat. El popular Juan Manuel Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria a dos diputats de la majoria absoluta.
19: De verdad, no hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
18: Mientras tanto, la candidata socialista entoma la derrota y dice que toca reflexionar.
20: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
18: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes, això sí, desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox.
16: Aquí el govern i Esquerra planen el camí perquè aquesta setmana es puguin aprovar els pressupostos.
18: En les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital per unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. Avui Esquerra farà un Consell Nacional per avalar aquest acord.
16: Tot plegat en una nova setmana de noves vagues a l'educació. Avui estan convocats a vaga escoles i instituts del Barcelonès.
18: Per ara ni Esquerra ni els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats d'ensenyament. Jèssica Albiach, líder dels comuns al Parlament.
21: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
18: El sindicat USTEC ha qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes. Iolanda Segura, portaveu.
22: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
18: Sindicats i educació es tornaran a trobar dimecres si el govern els fa arribar abans un nou document amb propostes.
16: I la declaració d'emergència internacional de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola a l'est del Congo desencadena l'alerta als països del voltant.
18: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix. Això sí, desaconsella viatjar a zones afectades i demana precaució als que en tornin. Manel Cervantes, excap de malalties infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
23: Des que t'infectes i que et poses malalt passen poques hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. Que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
18: En pocs dies hi ha hagut més de 80 morts al Congo i a més de 250 persones possiblement infectades.
16: Més notícies. L'empresa Cemex ha rebut la subvenció més alta dins del programa de subvencions del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria.
18: Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta del Canal Montsià.
16: Tortosa, Jordi Barranca.
24: El Ministeri d'Indústria ha concedit 183 milions d'euros en ajudes a la planta del Canal Montsià. Es tirarà endavant un projecte en concret per reduir al màxim les emissions. Tomàs Castelló, president del comitè d'empresa.
25: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara la matèria primera principal és la calissa, i la calissa al patir temperatura emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
24: Una fàbrica que té 300 treballadors entre directes i indirectes. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte.
18: Organitzada per l'associació Beauty Cluster, té l'objectiu d'acostar l'univers del perfum a la societat i està adreçada tant a professionals del sector com al públic en general.
16: Barcelona nascura.
0: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patrícia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
1: Hi ha una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
0: El sector del perfum a l'estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
16: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
18: La darrera incorporació és la verdeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
16: Maria Guixà.
2: Aquesta espècie de papallona només vola de març a...

0: còmic Barcelona en la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení.
1: Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló per les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló.
2: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
1: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el premi a millor obra d'autoria espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. També hi ha hagut una destacada presència asiàtica, amb especial rellevància de l'estany de Hong Kong, i autors com Penso han esgotat totes les seves obres disponibles. Aquesta edició ha incorporat també noves propostes a la programació, entre les quals un concurs de K-pop que va causar una gran sensació.
0: Adam Driver suma Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes.
1: Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Pepe Tyre.
0: Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa, Adam Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
4: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
3: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray, que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Cannes, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma de l'Honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll.
1: Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge igualment a l'actriu, cantant i productora de 83 anys, que estava programat per al 23 de maig, durant la gala de clausura.
0: Això a la pantalla gran, però ara tenim les estrenes a les plataformes.
5: Saps per què som avui aquí?
6: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
1: Perquè aquesta setmana arriben dues sèries catalanes molt potents a 3CAT i podreu veure Pubertat, que retrata la violència de gènere en un grup d'adolescents. I HBO estrena Revelar ja, sobre un grup de veïns amenaçats per un desnonament.
0: Òscar Callau.
7: TV3 i la plataforma 3CAT estrenen avui Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera sobre una suposada agressió sexual en una colla castellera. La sèrie descriu la tensió creixent al grup entre els convençuts que hi ha hagut violència de gènere i els que pensen que tot és una confusió adolescent. HBO estrena divendres Rabalear, on els veïns d'un edifici del Raval lluiten contra el desnonament. Creada per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Rabalejar arribarà a TV3 al novembre. Pel que fa a les pel·lícules, humor a Netflix amb Les dames primero, on Sacha Baron Cohen interpreta un masclista en un món alternatiu matriarcal, i acció a Prime Video amb John Krasinski al capdavant de Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra encubierta. Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
4: L'Espanyol, que continuarà a la primera divisió, victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elche a l'última jornada, i Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
8: Lewandowski va saber com aterrar el Barça en un moment complicat i ha sabut com marxar en el moment perfecte. Perfecte per a ell i pel club, perquè marxa abans que el seu rol sigui massa secundari, i per això se'l podrà recordar com una llegenda. Amb els anys veurem Lewandowski com aquella baula entre el Barça del post-Messi i el Barça de Lamine, entre el Barça deprimit i l'il·lusionat. El polonès ha estat clau per fer aquesta transició i, a més, ho ha fet des d'una integració, un respecte i un amor cap a Catalunya i el Barça, que fa que els culers se l'estimin i li dediquin un comiat tan sentit i autèntic com el que vam veure ahir.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Creuer per les Illes Gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat. Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat. MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
10: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 5 graus a Viella, 12 a Banyoles i 14 graus a l'aeroport del Prat, i petits ruixats que acaben entre el Prepirineu i les comarques de Girona, a l'espera que aquestes

0: precipitacions vagin desapareixent, n'apareixeran de noves en punts del litoral, prelitoral, i després aniran endinsant-se ràpidament cap a l'interior durant el matí. Avui pot ploure en qualsevol moment del dia, gairebé al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i fins i tot al nord de Tarragona. Localment s'esperen algunes d'aquestes tempestes, xàfecs una mica més forts, fins i tot amb alguna calamarsada, i entremig, estones de clarianes o fins i tot estones de sol. De cara a demà, quedarà algun ruixet al nord del país i al nord-est, a la tarda, tan sols, al matí serà assolellat i la temperatura es dispararà, i a partir de dimecres sembla que ja arribarem als 30 graus a molts llocs del sud i de ponent.
1: Sou molt bona gent!
2: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank. Fantàstic!

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
2: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
4: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
5: Aneu massa de listos.
6: I els valencians?
5: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
4: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
7: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
8: Has sentit el que acaba de dir?
9: Ja a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de la República del Mediterrani. El videopodcast de la Maria de la Pau Gené que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
11: A partir de 8:45, obrirem l'aura per parlar de les eleccions a Andalusia. A les 9, saludarem l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que ara és secretari d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia.
12: A 9:45 ens fixarem en els nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'Hospitalet de Llobregat i a Sants, a Barcelona. En aquest últim cas, amb una víctima mortal. En parlarem amb la periodista Rebeca Carranco.
11: Després, amb el professor Santiago Niño Becerra, analitzarem el degoteig d'expedients de regulació d'ocupació i l'informe Fènix, que ha generat tant d'enrenou en les últimes hores sobre la situació econòmica a Catalunya.
12: I a 11:00, Àgora Esportiva, per comentar l'adeu de Lewandowski i la lluita per la permanència de l'Espanyol i el Girona.
11: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent? Vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
13: Divendres vam portar els temes pendents a la Universitat de Barcelona i quan vam abordar la qüestió de la infiltració d'agents de policia a les assemblees de professors, un agent ens va fer aquesta revelació.
14: Vale, John Lennon, vale, te calma un moment, vale? A veure, una cosa, si vostè no fa ninguna cosa dolenta, vostè no té ninguna cosa per amagar, vale? No té de ser preocupat per res, de si hi ha policia infiltrada o no. Estem o no estem.
13: Sí, no, però això no funciona així. No,
14: ai, que hi ha policia infiltrada. És perquè està amagant alguna cosa.
13: No, si però no, això no funciona.
14: Bueno, a veure, ja si per contra vostè té alguna cosilla por ahí rara, en plan que perquè una mica vermell, una mica rojo, una mica independentista, una mica feminazi, una mica sospechós de ser una persona que pot causar problemes a la societat, sí, vale? Però, no mal que pateixi, perquè segurament lo pillarem.
13: Sergent,
14: gràcies a la nostra.
13: Guarro, molt bé, és igual, pari de parlar, perquè...
14: Sense anar més lluny, en aquesta facultat, sí, hi ha policia infiltrat. Ja, tenim allà... Bueno, sí,
13: una de les persones que ha vingut avui de públic és un policia.
14: I gràcies al policia infiltrat aquí, sabem que algun dels seus companys que també estan aquí, d'estos que està por aquí, vale? Los zarrapatros aquests, si li fem buida la butxaca, aquí se va a haver problema.
15: Que aixequi la mà i porti droga.
13: A partir de 12:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
16: El 18 de maig es commemora el Dia Internacional dels Museus. La majoria ho celebra amb jornades de portes obertes i activitats especials i gratuïtes pensades per tots els públics per tal d'oferir una experiència més participativa. Enguany el lema és Museus unint un món dividit. I és que en una societat com l'actual, marcada per la polarització i la fragmentació social, els museus es reivindiquen com espais d'intercanvi cultural, de trobada, d'aprenentatge. Més enllà del albergar el nostre patrimoni històric, també són espais que connecten persones, que fomenten el respecte i el diàleg i que ens ajuden a entendre el món. Així que avui és un bon dia per acostar-se als museus i descobrir la seva dimensió més humana.
2: I el segon, el Lluís Gavaldà.
17: A la perifèria del mainstream musical català hi ha una nova escena que no es preocupa dels algoritmes ni les escoltes acumulades a l'Spotify. Gràcies a això el que fan és engrescador, divertit i profundament anticomercial. Entre aquesta colla d'indocumentats destaquen els Petit Ibèric. Els dies parells diuen que fan pop rebuscat i els altres dies diuen que fan electrocançó enfadosa. Tant se val. Aquest grup liderat pel Pol Clusella són el millor antídot a la carrincloneria musical actual i acaben de treure un disc que es diu Agost, llaminer com un gelat de llimona. Pernil Ibèric. Són molt nutritius.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, el dia comença amb alguns ruixats al nord i és que avui s'espera un temps inestable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Sí, bon dia. Avui tindrem una mica de tot. La idea és que pot ploure en qualsevol punt del Pirineu, del Prepirineu, de les comarques de Girona, de Barcelona i el nord de Tarragona. Seran ruixats irregulars, alternats amb estones de sol fins i tot. Les tempestes més fortes, però, les esperem al migdia i a la tarda a les comarques del nord-est.
0: I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupostos.
2: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quart un acte per presenciar i per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona, sense passar per la capital. Al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra Republicana es reuneix per ratificar aquest pacte. Això és una nova setmana de mobilitzacions també de mestres i professors. Avui la vaga afecta a les escoles i instituts de Barcelona i estarem pendents de si a primera hora hi ha afectacions a la mobilitat. La política a Madrid, que estarà marcada avui per Andalusia.
3: Que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
0: Amb crits de prioritat nacional celebraven a la seu de Vox que ha guanyat un diputat que el Partit Popular hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla ha tret 5 escons menys dels que tenia. En parlarem en temps d'agora amb el secretari d'Acció Exterior andalús i exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que trenca avui el silenci al matí de Catalunya Ràdio. I analitzarem també quines conseqüències pot tenir per Pedro Sánchez la patacada del PSOE.
4: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
0: Els socialistes amb María Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. Interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. I avui també, a partir de les 9, a l'Àgora, amb Rebeca Carranco, periodista del País, repassarem aquests dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat i que han deixat un mort. A les 11, com cada dilluns, Àgora Esportiva, amb Ramon Bés, Laia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
5: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler.
0: Sempre cula, amb la deu de Robert Lewandowski, amb el Barça que tanca la temporada a l'estadi amb un rècord de 19 victòries en 19 partits com a local. L'Espanyol s'ha assegurat la permanència després de guanyar a Pamplona, mentre que el Girona se jugarà tot a l'última jornada.
6: Necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts, i és un partit, una final.
0: El Girona rebrà dissabte l'Elx amb una victòria i els de Mitchell es quedarien a primera i a qualsevol altre resultat els condemnaria en aquest cas a segona. Tot això avui que al Perelló, al Baix Ebre, el sol ha sortit a les 6:37 i a Mura el Bages es pondrà a les 9:08 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Amb ells comentarem el més destacat de l'actualitat que passa per Andalusia i també per aquest tren orbital. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Què és aquest tren orbital?
8: Doncs arrenca la setmana que ve, que ha d'acabar amb l'aprovació dels pressupostos. A diferència del que va passar a principis d'any, ara el govern aprovarà els pressupostos amb el suport dels comuns i també Esquerra, cosa que en garanteix la validació després del Parlament.
9: La nova línia de tren ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa o Sant Sadurní d'Anoia, municipi on es farà la presentació de l'acord. Per falcar l'entès amb els republicans, també s'ha pactat que el Consorci de la zona franca tingui majoria de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
0: És a dir, d'anar de Sabadell a Sant Sadurní d'Anoia sense passar per Barcelona. Raül Flores.
10: Just 2 mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu, ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat, i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
11: Us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
10: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A mig termini.
12: El pacte de pressupostos inclourà reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al
13: 2029. Segons explica avui La Vanguardia, i ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio, per aquest any l'aportació addicional serà de 21 milions d'euros, però pels propers 3 anys el govern es compromet a impulsar els canvis tecnològics i de gestió necessaris perquè en el futur la hisenda catalana pugui recaptar tot l'IRPF.
0: Avui Barcelona.
8: Esquerra i els comuns han evitat condicionar el pacte de pressupostos amb la vaga de mestres, que avui arrenca una nova setmana de mobilitzacions. Avui afectarà els municipis del Barcelonès, demà Maresme i el Vallès, dimecres un altre cop a les escoles Bressol i dijous Tarragona i l'Ebre.
0: Marta Sánchez.
14: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
15: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
14: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En mans de Vox.
9: Es repeteix la història i el PP haurà de pactar amb l'ultradreta també a Andalusia, igual que ja ha fet a Extremadura i l'Aragó. Està negociant també Castella i Lleó. Moreno Bonilla ha perdut 5 escons i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Vox en té 15, un més que fins ara.
13: Les eleccions andaluses també han constatat la desfeta del PSOE. Amb 28 diputats obté el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat on va governar durant prop de 4 dècades. La sorpresa l'ha donada endavant Andalusia, que s'ha disparat i ha passat de 2 a 8 representants.
16: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
17: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
16: La patacada més dura de la nit, però per a Maria Jesús Montero, el PSOE, que es desploma encara més, i l'exministre admet que els toca reflexionar.
4: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
16: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Pau Abrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'analitzen
8: els resultats d'aquestes eleccions andaluses a les executives dels partits a Madrid. Es tanca un cicle de 4 autonòmiques, totes 4 amb victòria popular, però sense fer-se de Vox. El PP posa el focus a la desfeta dels socialistes, al PSOE, en què el PP no ha assolit el principal objectiu. Miquel Tellado i Rebeca Turró.
18: Si lo que consuela al Partido Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
19: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
0: Àudios de Villarejo.
9: Setena setmana del judici de la Kitchen, que investiga l'espionatge de l'excúpula d'interior del PP, a l'extresorer Luis Bárcenas. A partir d'avui es començaran a reproduir desenes d'àudios de l'excomissari que s'han aportat com a prova. Després d'això, ja només quedaran les declaracions dels acusats.
0: Rècord d'execucions.
13: Arran de condemnes de mort arreu del món. L'any passat van augmentar pràcticament un 80%, feia pràcticament mig segle que no n'hi havia tantes a tot el món. Ho diu un informe d'Amnistia Internacional que hem conegut aquesta matinada i que conclou que aquest augment s'explica sobretot per les execucions a l'Iran. També s'han doblat als Estats Units.
20: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
21: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
20: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nanda Xenoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Pagar amb Bizum.
8: A partir d'avui ja és possible en comerços físics, tot i que de moment són pocs els que ho han implementat, els botiguers ho veuen amb bons ulls. Emiliano Maroto, de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
22: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara, amb targeta de crèdit, normalment tenim que esperar 24-72 hores.
0: 1.400.
9: Són els acomiadaments que podrien suposar els diversos expedients de regulació anunciats a Catalunya en els darrers dies. Algunes de les empreses són Nissan, que acomiadarà 211 persones, Nestlé, que en farà fora 178, o Glovo, prop d'un centenar. A partir d'un quart d'onze del matí parlarem amb l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra.
0: Bretxa socioeconòmica.
13: Lleida és el municipi de Catalunya amb més diferències entre el seu barri més ric i el més pobre. Segons l'índex socioeconòmic territorial, el centre històric de la capital lleidatana té 35 punts, mentre que Ciutat Jardí en té 134. Aquí s'inclouen des dels salaris, l'atur o dades d'habitatge.
8: Si mirem el conjunt del municipi, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern són els que tenen millor puntuació mitjana. Salt, Sant Pere Pescador i Serós, els més situats a la banda baixa. Són dades del 2023.
0: Més tirotejos.
9: Els Mossos investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es busca encara l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la zona franca de la capital.
13: Avui explica La Vanguardia que la policia catalana ja està assumint que bandes criminals nacionals estan adoptant les execucions, aquests tirotejos, per venjar robatoris o enfrontaments. De fet, la majoria de conflictes amb armes de foc tenen origen en les drogues.
1: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
2: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre cada una de les causes, l'alarma serà menor.
1: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Emergència sanitària internacional.
8: El nou brot d'Ebola que afecta sobretot l'est del Congo a Espanya, tot i que les autoritats asseguren que el risc que arribi és molt baix, sí que el Ministeri ha activat el protocol habitual en aquests casos. D'entrada, per qui es trobi en zones afectades. Es recomana evitar el contacte amb contagiats o recomana no consumir carn silvestre.
9: Un cop tornin a Espanya, es controlarà la salut d'aquestes persones durant 21 dies, que és el període d'incubació. Si apareixen símptomes com febre, debilitat, mal de cap o vòmits, l'aïllament ha de ser immediat i s'ha de trucar al 112, no anar a un centre sanitari sense avisar.
0: Montse Mir.
3: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manuel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
23: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'èbola sí.
3: Al Congo, en pocs dies, hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres visites.
13: La dona ingressada al clínic per ser contacte d'un cas d'antivirus continua donant negatiu i sense símptomes. Avui podrà rebre ja les primeres visites de familiars i, si tot segueix igual, dissabte podrà anar a casa per fer allà el que li queda de quarantena. La dona ingressada a Alacant es troba en la mateixa situació.
8: Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i si donen negatiu podran començar a sortir de les habitacions i a rebre també visites.
0: Sense llum.
9: A Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda en un nou episodi de talls derivats de la gran crisi econòmica i energètica que viu l'illa.
0: Els favorits.
13: Adam Driver o Javier Bardem es poden emportar el premi a millor actor al Festival de Cinema de Canes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido, pel que fa a Driver protagonitzar el drama criminal Paper Tiger.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
24: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa d'en Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
25: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
24: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: No hi assistirà.
8: Barbara Streisand no podrà viatjar a la ciutat francesa per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. Així ho ha comunicat ella mateixa en una nota que ha enviat a l'organització del Festival de Canes. Tot i això, s'ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu i cantant programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
0: 92.000
9: són les persones que han assistit al Còmic Barcelona, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Fira de Barcelona-Montjuïc, tot i que l'espai aquest any era més reduït per culpa de les obres de la plaça Espanya, l'organització en fa un bon balanç. Meritxell Puig, directora del Saló.
5: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
0: Tot un èxit.
13: La 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus. Hi han assistit 45.000 persones i els espectadors han tingut un 98% d'ocupació, volem dir. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per a la nova direcció artística per un període de 4 anys.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, salvats.
6: L'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna. Manolo González, tècnic blanc i blau.
7: Ara ja dona igual, la veritat. Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que d'un any passes endavant i el club s'ha de millorar.
6: El Girona perd al camp de l'Atlètic de Madrid 1-0, es mantindrà primera si guanya l'Elx a l'última jornada.
0: S'acomiada.
6: Robert Lewandowski deixa el Barça, victòria 3-1 davant el Betis.
10: Me despido en el estadio, pero siempre llevará al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
0: Avui és dilluns 18 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Míriam, quan faltaven 8 minuts per les 6 del matí a l'Hospital del Mar de Barcelona, i el Mateo, amb 4 quilos 200 grams, a casa seva, a Santa Oliva. Començar la vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passant 2:15, us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Collsuspina, 12 a Santa Fe del Penedès i 16 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Retencions habituals d'aquesta hora cap a Barcelona. Trànsit dens a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei i a la C32 des de Viladecans. També la C33, la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus de la Trinitat. Rondes a la de dalt de Trinitat a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
12: Balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera a Barcelona.
27: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets.
8: També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials de Catalunya, Víctor García.
28: Ha sigut un diumenge bastant bo. No sé si potser també pot haver ajudat una mica que hi hagi hagut el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, però a les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat.
12: Més notícies. A Berga. Tret de sortida de la Patum d'aquest 2026.
27: Aquest diumenge a la plaça de Sant Pere ha tornat a vibrar amb el ple de l'Ascensió, que ha aprovat la celebració de les festes de Corpus. Serà del 2 al 7 de juny, d'aquí a poc més de 15 dies.
8: Reunits en sessió extraordinària, els regidors també han donat llum verda al nomenament dels administradors, als cartells anunciadors de les festes i a l'entrega de títols de patumaires d'honor.
12: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
27: La darrera incorporació és la verdeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
12: I el Vallès Oriental, territori fixa al setembre per iniciar les obres de la variant de Sant Feliu.
8: Ara s'avança per crear la comissió de seguiment dels treballs amb l'empresa i els ajuntaments.
12: I cultura. Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte a Nascurà.
29: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patrícia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
30: Hi ha una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
29: El sector del perfum a l'estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurellaixas per al Matí de Catalunya Ràdio.
12: I Barcelona també fa olor de fado.
31: Ja sei.
12: Avui arrenca el Festival de Fado a Barcelona. Hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del programa actual, Beatriz Felicio i també Sara Corralla. Són les 7:20. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I esclar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb un clar tema protagonista, les eleccions andaluses. El País titula que el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno malgrat la debacle històrica del PSOE. El Periódico posa un accent nou al d'Endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que diu que serà decisiu. Altres qüestions de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim al Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per èbola a la República Democràtica del Congo. I en plan esportiva, l'Ara destaca la caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, també que l'Espanyol segella la permanència i que el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça de Lewandowski.
14: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
15: 66.205-66205 de la sèrie 29-29.
14: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Set i 22 i avui volem parlar de la bombolla de les subscripcions. Frederic Vincent, bon dia.
16: Bon dia, sí. No fa gaire que tot just estàvem subscrits tots plegats igual a diaris i algun servei, però ara vivim en un boom de subscripcions. Plataformes de streaming, plataformes de música, els serveis al núvol, apps de cites, apps per fer esport, el Microsoft Office, Adobe, la versió premium de ChatGPT, tot això són subscripcions i tot això està a nivells que no s'havien vist mai. Segons la web mysubscriptioncost.eu, cada europeu acumula de mitjana 11 subscripcions. Ah. 11 serveis als quals està subscrit, que representen 160 euros al mes. És un 18% més que fa 4 anys. Fins i tot, hi ha subscripcions que tenen subscripcions. Prime, per exemple. Tu et subscrius a Prime, però hi ha altres serveis que, si els vols, t'hi has de subscriure. I fins i tot, hi ha altres productes que intenten apuntar-s'hi. És molt cridaner el cas dels cotxes. Experience the power of silence. Tesla va començar a oferir una subscripció pel servei d'autoconducció. BMW va fent rabiar moltíssima gent quan va oferir en un moment determinat subscripcions per la calefacció dels seients. Un informe de l'Escola de Negocis de Harvard de fa uns 3 anys diu que gairebé el 75% de les empreses que venen directament als clients ja ofereixen subscripcions, 3 de cada 4.
0: I per què hi ha aquest boom de subscripcions?
16: Aviam, les subscripcions permeten a les companyies tenir més informació nostra, això per començar. Se sap que moltes van aplaudir amb les orelles quan van veure el model de Netflix i quan van veure que funcionava. I també se sap que hi ha un punt generacional. Els clients més grans són més partidaris de comprar, més que no pas d'una tarifa mensual, però la generació Z no tant. El cas més clar és Spotify. El 2011 Spotify tenia 1 milió de subscriptors. Ara en té 290 i més de la meitat tenen menys de 34 anys. Ara bé, una cosa és que es pagui, una altra és que es faci servir. És el concepte de subscripció zombi, és a dir, que estan pagant però no les fan servir. D'aquestes 11 subscripcions que té un europeu de mitjana, es calcula que 3 són zombis, és a dir, que no es fan servir. Són 48 euros cada mes que es paguen per no res. El motiu, hi ha diversos. El que en diuen un viatge d'optimisme, allò de, ah, no l'he fet servir, però el mes que ve segur que me'l faré servir. O la fricció de cancel·lació, perquè el procés de donar-te de baixa no sempre és fàcil, i s'ajorna. I també hi ha un cert descontrol. És per això que han començat a sortir serveis que t'ajuden a gestionar les teves subscripcions. Rocket Money n'és una, Pocket Guard n'és una altra, quin és el problema? Que van en subscripció. És a dir, que fins i tot per gestionar subscripcions has de tenir una subscripció.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Divendres, l'Enigmàrius feia col·loca nuvis en llur llar i la resposta era en casa. Encasar és sinònim d'encasellar, de col·locar en caselles. Unir nuvis equival a casar-los i dir en llar és com dir en casa. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals. De set lletres. Deshidratar conreus de cereals. Set lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 8:15. El més destacat a la televisió a les últimes hores, Sant Maria de Cubells. Avui sobre el Festival d'Eurovisió.
3: Doncs, per poc, Israel no va guanyar Eurovisió el dissabte. Va quedar en segon lloc. La guanyadora va ser Bulgària, un país que no estava ni previst que participara i que en cap moment va estar entre els favorits i que no sap si tindrà pressupost per organitzar el certamen l'any que ve. Vaig veure el festival? No, per respecte i per coherència. Però sí que he sentit les declaracions del director d'Eurovisió, que ha deixat esta frase per a la història. Invadir un país no pot ser motiu d'expulsió.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula The Square.
17: Del director del Triangle de la Tristesa, és una sàtira divertida i alhora inquietant sobre el món de l'art contemporani, l'esnobisme i els prejudicis, ambientada en un museu d'Estocolm on seguim els incendis que ha d'apagar el seu director artístic. Comença molt fresca i enigmàtica, però aviso que es va enterbolint i arriba a ser intencionadament incòmoda. Té més d'una escena que queda gravada. Amb segell nòrdic i reconeguda amb la Palma d'Or a Canes, trobareu The Square a Filmin, HBO i Movistar Plus.
18: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
19: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
20: Bon dia a les eleccions andaluses.
21: No son para nosotros unos buenos resultados.
22: Ara, ja tenéis el corte.
20: Aquest diumenge hi ha hagut eleccions a la Junta d'Andalusia que han acabat amb una victòria clara de Juanma Moreno, tot i que sense majoria absoluta, i amb una patacada important del PSOE, amb una llista que ha encapçalat l'exministra i exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero.
21: ¡Qué desastre! De verdad, los resultados del PP, la Virgen, ¡qué desastre! Es que...
20: María Jesús Montero, sí, buen día.
21: Buen día. ¿Sabéis? Fijaos, ¿no? Tanta mayoría absoluta, tanto arrasar, y al final, mira, 5 diputados menos que en las elecciones anteriores.
20: Sí, ¿eh? Sí, això el PP,
21: cinco
20: però...
21: 5 menos. Sí. ¿Y sabe con qué rima 5?
20: Sí, sí, que ho sabem, però si mira els seus resultats, els del PSOE, no n'hi ha per treure...
21: Hay que ver...
20: ¿Qué?
21: La dependencia que tendrá esta gente otra vez de vos, escúchame, de la extrema derecha de vos.
20: Sí.
21: Que para tener de depender de ellos, sí. Te diré una cosa, rica.
20: ¿Qué?
21: Mejor no ganar, ¿eh?
0: Ya,
21: mejor
0: no ganar. Ja, acudirem un moment al Partit Popular, claro. Sisplau, i parlem sí. De...
21: Es que en Extremadura lo mismo.
20: Sí.
21: En Aragón, en no sé dónde más.
20: Sí.
21: Oi, qué desastre, Juanma, pobrecito
0: però,
21: mío,
0: escolti, el PSOE ha tingut els pitjors resultats de la història d'Andalusia, el PSOE.
21: Que sí, però que jo ja he salit a dar la cara.
0: Sí, sí,
21: i explicar
0: sí.
21: Lo que haremos para revertir la situació.
20: No, bueno, que ha dit, no han sido unos buenos resultados, sí. tomamos nota.
21: Ah, claro, y es lo que yo ya he tomado nota. Mira, está aquí, apuntado en un papelito, subrayado, mira. No... Ha sido unos buenos resultados, subrayado.
0: Sí, sí, però prenent nota i prou no sé com.
20: I si jo amb una D, sí.
21: No, ayer he tomado nota de resultados y ahora con calma procederemos a analizar la situació.
20: Molt bé, doncs
21: gràcies. Vamos, no me gustaría estar en el pellejo de Juanma, a mi no me gustaría,
20: Gràcies.
21: Sin mayoría absoluta, que descalabro y aún lo celebran. Que vaya descalabro, es que esto no...
0: Són dos quarts de vuit. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, escenificaran avui l'acord de pressupostos. L'acte d'avui se centrarà en la presentació de la nova línia ferrovial Orbital. El pacte, segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, també inclou reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. L'objectiu és introduir-hi els canvis necessaris perquè pugui acabar recaptant tot l'IRPF a mig termini. I també avui tenim nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dilluns s'aturen els docents del Barcelonès. A Madrid, les executives dels partits centrades a analitzar aquests resultats de les eleccions andaluses.
5: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
0: I el Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta, igual que Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, haurà de pactar amb l'extrema dreta de Vox. L'altra lectura de la jornada electoral és la desfeta històrica del PSOE.
6: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan.
0: Amb 28 diputats, els socialistes han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. D'aquesta matinada també hem conegut tota atenció un informe d'Amnistia Internacional que alerta que l'any passat les execucions arreu del món arran d'una condemna a pena de mort es van disparar prop d'un 80%. És la dada més alta dels últims 44 anys i s'explica sobretot per les execucions, en aquest cas de l'Iran, que es van més que duplicar. I pel que fa als esports, Robert Prat?
7: L'Espanyol, que continuarà primera amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elx l'última jornada, Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
0: I de la victòria de l'equip del Cesc, de l'Atlètic Club, no diu res, o no?
7: Sí, els veterans de l'Atlètic Terrassa s'han proclamat campions
0: de Lliga, eh?
7: Campions del món.
0: No, de Lliga. Els agradaria. I pel que fa al temps, avui tindrem ruixats, tempestes, clarianes i una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia, sí, un dia inestable avui. Ara mateix encara queden alguns ruixats al nord de Catalunya, aquests van a menys. En canvi, se n'estan formant al camp de Tarragona, poden afectar el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i ràpidament se n'estendran altres comarques. Avui en tindrem el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona, les de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes de tempestes, de ruixats, les tindrem sobretot a les comarques del nord-est, entre Girona i Barcelona, i a la tarda. De cara a demà, encara restes d'inestabilitat amb algun ruixat a la tarda al nord, però en general més sol i temperatures que s'enfilen, i a partir de dimecres tindrem més de 30 graus a moltes zones de Ponent i de l'interior.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a Rodalies i també a l'alta velocitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia. L'AVE provinent de Figueres, que va cap a Madrid i que havia de passar per Barcelona Sants a un quart de vuit, va mitja hora tard. I a banda del retard d'aquest tren, Adif avisa que hi pot haver demores d'uns 10 minuts a tots els trens d'alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid per un robatori de cable, ja ho direm bé, que hi ha hagut a l'altura d'Artesa de Segre. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, a l'R11, el primer tren del dia amb Origen-Portbou i direcció Barcelona torna a Natar, avui 35 minuts, i la resta de trens de l'R11 porten endarreriments d'uns 20 minuts. A l'R14, a l'R12 hi ha retards també d'uns 20 minuts, i a l'R16 són de 10 minuts.
0: I pel que fa a les carreteres, retencions habituals a aquesta hora cap a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
13: Hola, bon dia. Sí, a sentit Barcelona tenim trànsit dens a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei, a la C32 des de Viladecans, a la C31 des del Prat i a Badalona, també a la C58 sentit sud de Terrassa a Sabadell, a la P7 sentit sud a Santa Perpètua i a la C17 també sentit sud a Parets. Els accessos a la capital, retencions a la C33, C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma d'entrada cap al Nus de la Trinitat, rondes a la de dalt densitat de Trinitat a la Vall d'Hebron sentit Llobregat i a la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta sentit Llobregat.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:34. I aquesta de connectar amb la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Les repassem amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
22: Bon dia.
0: Avui gairebé totes les editorials reflexionen sobre les eleccions d'Andalusia.
23: La de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
24: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
23: El periòdico destaca que el PSOE ara ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
24: Això sí, afegeix que els resultats són un revés pels populars, que no volen a Vox.
23: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
24: I atenció, perquè apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
23: Per El Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno dependrà de l'ultradreta.
24: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista, el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
23: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
24: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles en qualsevol projecte d'alternança nacional.
23: També diu l'ABC que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, paraules textuals, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
24: I mentrestant, ara Antoni Bassas escriu que ara que ja s'han celebrat les eleccions andaluses, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
20: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
2: L'Eduard Voltes de Nació Digital escriu sobre l'informe Fènix. Aquest informe sobre la deriva empobridora de l'economia catalana que van presentar divendres 5 economistes coordinats per Xavier Roig. Ells no ho diran així, escriu Voltes, però l'informe Fènix és una pedra de dues tones llançada a pes sobre les elites polítiques i econòmiques dels darrers 25 anys. L'any 2006 el PIB per càpita del país estava un 15% per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Avui està un 6% per sota, 21 punts de caiguda en 20 anys. L'estat espanyol ens dessagna fiscalment, sí, però nosaltres ens dessagnem solets productivament. Uns quants hi surten guanyant, però, diu Voltes, la gran majoria hi perdem.
4: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
8: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn. S'hi adapta. I impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys. Amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
25: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
26: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Són les 7:38, fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. S'han quedat en blanc i negre.
28: Les bosses de patates del Japó. La guerra a l'Iran ha obligat l'empresa líder del sector a deixar sense color els seus envasos. Segons ha explicat l'empresa Calbi, aquestes patates en blanc i negre es començaran a distribuir dilluns que ve. Matisen que això en cap cas afectarà la qualitat del producte. Llegim el 20 minutos.
20: I qui s'ha sumat al 6-7?
29: El Papallao 14.
30: 6-7!
29: Ha estat a instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova, li van ensenyar i s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. Ara bé, també es veu que no sap gaire ben bé de què va.
20: I polèmica per una creu.
28: Un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de l'Aneto. Ara el col·lectiu Like demana que el sancionin. Recordem que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasc diu que hi deixaran aquesta de manera provisional. Ho veiem al diari Oponès.
0: Tercera oportunitat pel càsting de Disney.
29: Després del macrocàsting de l'abril per buscar extras per la pel·lícula Embolicats, ara en convocar un de nou per trobar extras masculins de 30 a 70 anys. Així ho avança el Gerió Digital. Per als interessats, serà dimecres de les 10 del matí a les 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor de Girona.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
28: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Graduacions a preu de boda.
29: Entre vestits, DJ, autobús i fotos poden arribar a 670 euros per alumne. Ho llegim a Punt Mèdia, que cita dades de la Unió de Consumidors. Expliquen que el mínim són uns 60 euros, però quan es comencen a sumar tots els complements es dispara.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Lara García.
7: Les eleccions andaluses també apareixen en alguns diaris, com el Financial Times, que es refereix a Vox com a kingmaker, textualment el creador de reis, una expressió per referir-se a qui decideix qui mana. Encara sobre l'extrema dreta, però a França, Liberació destaca avui en portada que el director general de Canal Plus ha amenaçat de retirar el finançament als professionals del cinema que la setmana passada van firmar un manifest contra el magnat Vincent Bolloré. Bolloré és el propietari de Canal Plus i d'altres mitjans que difonen les tesis de l'extrema dreta. La premsa britànica, per la seva banda, continua abordant la crisi al Partit Laborista i els noms que surten que podrien disputar-li el lideratge a Keir Starmer. Avui el Daily Telegraph titula que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, retrocedeix en els esforços per reincorporar-se a la Unió Europea. Burnham s'ha declarat contrari al Brexit. I als Estats Units, el Washington Post destaca també que Donald Trump, després del Saló de Ball, ara vol construir un heliport a la Casa Blanca.
13: I pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el pagament via Bizum als comerços físics ja és una realitat. Explica que el sistema té un desplegament limitat i que encara trigarà setmanes a estar disponible de manera massiva per als clients. Davant d'això, el diari assegura que tindrà un desplegament descafeinat. L'ON Economia explica què passa si et cancel·len un vol aquest estiu per la crisi de combustible. Segons l'Organització de Consumidors, els usuaris no estan desprotegits. Es poden acollir a un reglament de la Unió Europea que diu que la pujada del preu del combustible no encaixa en el concepte de circumstància extraordinària al qual poden acollir-se les companyies per argumentar la cancel·lació, llevat que no ho hagués pogut evitar o fins i tot si ho haguessin fet totes les mesures raonables. I llegim a Expansió que avui Josep Sánchez Llibre serà reescollit com a president de Foment del Treball. Renovarà un tercer mandat després que no s'hagi presentat cap altra candidatura a les eleccions de la patronal.
0: I a la premsa esportiva, que destaquem, Robert Prat.
7: Salvats, destaca el Mundo Deportivo, cop dels periquitos a Pamplona i alegria a Camp Manolo. Yeah!

0: al Diari Esport aquest triomf de l'Espanyol és de primera. Manolo González, que no vol marxar del club, un espanyol que celebra la salvació, destaca La Vanguardia. El periòdico diu que el bloc de Manolo posa fi a l'agonia en una setmana perfecta. L'Espanyol posa fi al seu turment, pel diari Ara. Un espanyol que s'allibera, destaca El País, amb la feina feta per l'esportiu, mentre que el Girona té la feina per fer. També hi ha felicitat al Barça en l'homenatge a Lewandowski. Amb tu va començar tot, remarca Anaïs Herrero a La Vanguardia, amb un Barça que tanca la temporada guanyant els 19 partits com a local. Lluís Canut parla de la dificultat per trobar-li recanvi. Sergi Pàmies diu que l'estimem amb un èmfasi retroactiu per tot el que ha donat, però amb una barreja d'hipocresia i maduresa. Fa 4 dies n'exigíem la venda perquè no s'aguantava els pets. Juan Cruz, el periódico, diu que Lewandowski mirava els nous com a aliens i després es va convertir en un d'ells, i el Marca afegeix que Xavi Alonso firma pel Chelsea per 4 anys.
1: I a la premsa del cor, la família Beckham, Eugène de Pineda.
2: Els Beckham els surten els doblers per les orelles. El Sunday Times ha publicat la llista de les 350 persones més riques del Regne Unit, on David i Victoria apareixen per primer cop com a multimilionaris. La parella acumula una fortuna de 1.185 milions de lliures, gairebé 1.400 milions d'euros, gràcies a les seves inversions en futbol, alimentació, propietats i moda. A més, la investigació apunta que la seva fortuna s'ha duplicat en l'últim any. Felicitem els Beckham, una parella que aquest estiu sortirà a celebrar aquests beneficis en algun merendero de fish and chips i que per fi es podran comprar un pis a l'Eixample de Barcelona.
1: Vinga, va, qui fa anys avui? Que no li has?
3: Vinga, avui felicitem el cantautor Albert Hammond.
1: Hammond, Hammond.
3: Albert, per mil dolç no.
1: 87.
3: Ui, 82, també fa
1: aquesta secció anys. Hauríem d'anar canviant.
3: Per què? No, a mi m'encanta.
1: No, la gent no ens escolta, aquesta secció. Què? La gent aprofita per canviar d'emissora.
3: No, perdona, és una de les seccions escoltades.
1: No ens està escoltant ara ningú. Ara, jo crec que la gent ara, quan ja sent aniversaris, canvia de canal i aquí un minut torna.
3: Mira, et proposo un invent.
1: Un invent?
3: Puc fer un invent o no?
1: Un invent, què és un invent?
3: Ja que ens estigui escoltant ara...
1: Sí.
3: Jo què sé, que et segueixin a Instagram, per exemple.
1: Si no seguirà ningú.
3: Bueno, doncs ara tota la gent que ens estigui escoltant, si us plau, doneu-me la raó, perquè no sé què el que estàs dient, ja m'està fotent el dilluns en l'aire.
1: Bueno.
3: La gent que ens estigui escoltant ara, com és el teu compte d'Instagram, que jo no et segueixo?
1: Jo què sé.
3: Quin és? Ricard Ostrell.
1: Ricard Ostrell.
3: Anem a seguir. A veure, des d'ara fins al Manu vull saber si tens seguidors.
1: La doctora Paula Ribó m'acaba de seguir.
3: Toma.
1: Especialista en al·lèrgies.
3: Veus? I això, Paula, molt bé, felicitats. Per tu, un trosset de pernil dolç, ara que estem escoltant a l'Armon Jamón.
1: Mira, l'Àngels també.
3: Veus? L'Àngels també. Doncs és que... T'estic dient que aquesta secció funciona.
1: És que ara.
3: Ullets, que m'hi jugo la renovació.
1: La Ingrid també, la Mercè, veus? El Jordi.
3: Ricard.
1: Sí, sí, sí.
3: És que... Bueno, no, aneu seguint, aneu seguint. No, no.
1: Que ara si m'asseguiran, doncs, 10 persones.
3: Vinga, doncs. No, no. Vull arribar al 100. Mira. Ja n'hi ha prou,
1: sí,
3: home.
1: Sí,
3: ja n'hi ha, sí. Dels referents d'aquesta emissora.
1: Sí, sí, això sí.
3: Oh, és que... Bé, seguim amb un altre cantant. Aneu seguint, Jack Johnson.
1: Jack Johnson.
3: Quants en deu fer, Jack Johnson? Mentre els seguidors aneu seguint a Ricard Ostrell i demostrant que això funciona.
1: Bueno, la Natàlia, el Josep, la Mireia... Jack Johnson, 70.
3: Sí. 51.
1: Qui més? A veure.
3: Acabem amb la presidenta de Veneçuela, la Delcy Rodríguez.
1: Delcy Rodríguez, 59.
3: 57.
1: Santoral.
3: Anem pel Santoral. Avui és Sant Venanci, Sant Patró de Camerino, a Itàlia. Amb només 15 anys va ser fuetejat, cremat amb torxes i penjat cap per avall sobre un foc. Li van arrencar les dents, li van trencar la mandíbula i el van llançar posteriorment als lleons. Va tenir una mort guapa, guapa. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Venanci.
1: Quanta
3: què, com
1: ara,
3: va?
1: No? Gràcies, Catalunya. Si que... Dient que escolten molt aquesta secció, que són fans d'aquesta secció i que, sisplau, no la traiem.
3: Bueno, Catalunya l'estima, Ricard. Pots callar el dilluns?
1: Vull eliminar-la ja l'any que ve, però veig que hem d'aguantar.
3: Qui té raó, els oients o tu?
1: Sí,
3: els oients sempre tenen la raó.
1: Tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 18 de maig de 2016, ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistiran a la final de la Copa del Rei de futbol. No hi aniran en protesta per la prohibició d'entrar estelades a l'estadi. La final es disputa a Madrid, el Vicente Calderón, i les autoritats han dit que escorcollaran un per un tots els assistents i requisaran totes les estelades que trobin. El Barça va acabar guanyant el Sevilla per 2-0 a la pròrroga. I ara fa 10 anys la presidenta Carme Forcadell rebia Arnaldo Otegi al Parlament enmig de les crítiques dels partits no independentistes. Aquell mateix dia, en un acte a Sant Andreu, Otegi va parlar de l'atemptat d'Hipercor. Faig meu el dolor de les víctimes d'aquest barri de Catalunya. Això no hauria d'haver passat mai, va dir. I acabo amb Dani Alves, que el 2016 s'havia casat en secret a París amb la model Joana Sanz, la mateixa parella amb qui ara, després del seu pas per presó, ha tingut un fill.

0: investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I buscant l'autor de la mort d'un home tocada al passeig de la Zona Franca.
2: L'Espanyol continuarà primera una temporada més.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Agredolç.
3: Mig agra, mig dolç, de dolçor aparent o fingida, que deixa endevinar l'agró. L'alegria de Moreno Bonilla pels resultats d'ahir no dissimulava l'agró per haver de dependre de Vox, quan s'havia passat tota la campanya dient que no tenir majoria absoluta seria un embolic. El PP acumula 4 victòries agredolces perquè en totes dependrà de l'extrema dreta.
0: Encarrilar.
3: Fer agafar a un afer o a una empresa o a algú que no va per bon camí el camí que ha de portar-lo a bon èxit. El govern ha encarrilat el suport d'Esquerra als pressupostos amb diversos acords previst com el tren orbital, el consorci de la Zona Franca o més diners per l'agència tributària. Ara els ha de ratificar el Consell Nacional.
0: Papallonejar.
3: Moure's d'una banda a l'altra com una papallona, una paraula que funcionaria per certs moviments polítics, però que en l'actualitat d'avui parla literalment del moviment d'una papallona. La verdeta d'Uirros, redescoberta al Parc del Laberint d'Horta, és l'espècie 52 localitzada a Catalunya.
0: Posem-hi tres xifres, Lara García. 15.000.
4: Són les plaques fotovoltaiques per l'autoconsum que es van instal·lar l'any passat a Catalunya, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 40.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada.
0: 183 milions.
4: Aquesta és la subvenció que ha rebut l'empresa Cemex dedicada a la construcció. És la subvenció més elevada que ha donat mai el govern espanyol dins el programa d'ajudes per reduir les emissions de la indústria. Aquests 183 milions s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta d'Alcanar, al Montsià.
0: 92.000.
4: Són els visitants que han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició aquest cap de setmana. Ha passat pel Saló alguns dels noms més destacats del còmic mundial.
0: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig una dona negra. Somriu mentre gira el cap cap a un costat. A mig pam de la cara, un braç li acosta un aparell amb què presumiblement li controla la temperatura.
5: Sí, perquè és un termòmetre d'infrarojos en un centre de salut a la ciutat de Goma, al Congo. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència per epidèmia d'Ebola, un brot que els experts avisen que pot ser difícil de controlar per on s'ha declarat, pels recursos sanitaris que hi ha a la zona i pel tipus de virus que circula.
0: I a la segona imatge veig una desena de persones a una gran esplanada de gespa, és Washington, perquè de fons s'hi reconeix el Capitoli, i algunes persones tenen els braços cap al cel, com si preguessin. En primer terme, una dona està de genolls embolicada amb una bandera dels Estats Units.
5: Milers de persones es van reunir al National Mall de la capital nord-americana. Ho van fer per resar i ho van fer convocades per la Casa Blanca. Veiem la imatge al diari Ara, que destaca que el president dels Estats Units ha fet de la religió un dels pilars del seu segon mandat i destaca una frase d'un dels feligresos: Déu fa servir Trump per retornar Crist a aquest país.
0: I la tercera imatge veig Robert Lewandowski, porta el braçalet de capità amb els colors de la senyera, té el cap inclinat endavant i amb dos dits es toca la part interior de l'ull.
5: El polonès no va poder aguantar l'emoció i les llàgrimes quan ahir el tram final del partit contra el Betis va ser substituït últims instants al Camp Nou com a jugador blaugrana després de 4 temporades. Per molts, el fitxatge del Nou va ser un punt d'inflexió en un Barça que aleshores havia tocat fons. Marxa amb 38 anys, 119 gols i 7 títols.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. La paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. Moltes persones es pregunten pel significat i l'origen de la paraula antivirus. La notícia explica que aquesta paraula està formada pel prefix anta i el substantiu virus. Sobre el prefix anta, la notícia afirma que Grok, la intel·ligència artificial d'X, explica que a l'argot de l'hebreu modern, anta, pronunciat hanta o xanta, significa estafa, mentida, frau, ximpleria o alguna cosa falsa. Diu Grok que s'usa l'expressió pura anta per dir por conta o merda inventada. Coincidència curiosa amb això de l'operació, oi? Diu Grok al final de la seva resposta, segons explica la notícia que ara circula.
0: I això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
10: L'aprenentatge universitari també passa per conèixer experiències reals fora de l'aula. Els estudiants del grau en màrqueting i direcció comercial de la Universitat CEU Abat Oliva han realitzat una sortida acadèmica centrada en la responsabilitat social empresarial amb la visita a una fundació. L'activitat ha permès a l'alumnat connectar els continguts treballats durant el curs amb casos reals d'aplicació empresarial i reforçar una visió del màrqueting orientada també a la generació de valor social.
9: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models.

0: de negoci i t'ofereixen dobles graus en direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
1: Vinga, Toni, real o fals, últim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok. La intel·ligència artificial d'X és una notícia real. És cert que Grok ha donat aquesta resposta, però tot el que diu és fals. El prefix anta no prové del grec, tampoc significa estafa. L'origen etimològic d'anta es troba en el riu Antan, a la península de Corea, perquè és a Corea del Sud on es va descobrir per primer cop l'existència d'aquest virus. Tampoc en hebreu modern anta significa mentida o frau, de fet vol dir fruita madura. Per tant, la notícia és en real, però tot el que diu Grok és fals. Val a dir que en respostes posteriors, Grok ha esmenat aquest error, ha reconegut que la paraula per descriure mentides o falsedats en hebreu és carta i no anta.
2: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.
3: ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
4: Estan tendre amb mi, di?
5: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
4: Crec que m'he enamorat.
5: Normal, amb aquests preus.
4: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,50 o els 570 grams.
5: I la síndia ratllada o 29 al quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
2: Són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
6: El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant, Juanma Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
7: De verdad, no hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
8: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
2: I aquí els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
9: El govern i Esquerra pacten reforçar la hisenda catalana en 527 milions, segons avança La Vanguardia i ha confirmat Catalunya Ràdio, inclou un pla per recaptar l'IRPF. Se suma l'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca.
2: Avui, vaga de mestres i professors als centres educatius del barcelonès.
6: L'USTEC es mostra decebuda amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
2: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda.
9: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que entornen que estiguin atents al seu estat de salut.
2: Els Mossos investiguen els dos tirotejos d'aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
6: I busquen l'autor de la mort d'un home tocada al passeig de la zona franca. Amadeu Regasens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes.
10: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
11: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
12: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem inestabilitat. Ara mateix queden petits ruixats al nord de les comarques de Girona, al mateix temps se'n formen de nous al camp de Tarragona i durant el matí aniran apareixent noves precipitacions a la meitat nord. De fet, a la tarda, els ruixats, les tempestes més fortes, les tindrem a les comarques de Girona i de Barcelona. I en canvi avui, a les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, s'espera un dia amb moltes estones de sol.
11: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
13: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia! Com estàs? Me diu un missatge d'un tal Xavi Roura?
14: Sí.
2: I jo només espero la secció del Manu. Soy su amigo íntimo de Planoras, coño.
14: Hòstia, claro, Xavi Roura, joder.
2: Dijous per dinar. M'acabo d'escriure ara un WhatsApp amb aquesta crida que ha fet el Canovies perquè em segueix la gent.
14: No, no, perquè et segueixi la gent, no, perquè el Ricard es vol carregar la meva secció dels aniversaris.
2: Ho estem valorant, ho estem valorant.
14: No, és que
15: però què dius?
14: Sí.
2: Valorant, ho estem valorant.
15: Però si has vist això?
14: És que és la gran secció del matí de Catalunya Ràdio.
15: Home, però si sap tothom.
2: De moment hi ha molt suport a les xarxes.
14: Quants seguidors t'han seguit?
2: No ho sé, 500.
14: 500, imagina't. 500?
16: 500.
2: Sí. No,
14: és quina punteria que portem, de veritat.
16: 5-6.
15: Manu.
2: Ara.
17: Sara.
15: El quadre.
2: Sara.
17: Hola.
2: Com estàs, Sara?
17: Bon dia.
18: Bon dia. Chiripiti.
2: Olé.
14: Sara, que truquem de la part del papi i la mama, que el 7 de febrer vas fer 7 anys, et volen dedicar una cançó fantàstica que toca Manu Guix en directe, i és A la fresca de Figaflowers.
16: Gràcies!

0: meravella de versió que acaba de fer Manu Gessi en directe. Sara, també amb un petonàs des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, sí.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, Manu. Adéu.
3: Adéu.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Moreno Bonilla ha perdut la majoria absoluta a Andalusia. Necessitarà Vox per continuar governant la comunitat més poblada d'Espanya. Aquest és el gran titular de les eleccions andaluses d'ahir. Però n'hi ha més. María Jesús Montero ha tret els pitjors resultats de la història del Partit Socialista Andalusia. Pitjors que fa 4 anys, quan ja van ser dolentíssims. I encara més titulars. A l'esquerra hi ha hagut sorpresa. Endavant Andalusia, el partit regionalista supera l'aliança d'Esquerra Unida, Sumar i Podem. La fotografia és molt nítida. Es repeteix des del desembre passat. Primer a Extremadura, després a l'Aragó i Castella i Lleó, i ara Andalusia. El Partit Popular, fins i tot el més moderat, necessitarà Vox per conservar els governs autonòmics. I això té conseqüències a escala estatal. Les possibilitats d'Alberto Núñez Feijóo de governar sense la ultradreta són cada cop més escasses. I això que Moreno Bonilla ha estat la cara, com deia, més moderada dels populars. Havia de demostrar en aquestes eleccions que podia desempallegar-se del de Santiago Abascal, tant pel que fa al programa electoral com pel que fa en les formes. I els resultats demostren el contrari, que la posició de Vox és sòlida. La ultradreta no ha crescut gaire en vots o escons, però l'aritmètica la fa imprescindible perquè hi hagi govern del Partit Popular a Andalusia. A l'altra banda del tauler polític, els resultats són igual de clars. La d'ahir és una derrota dolorosa del PSOE. De fet, els partits que sostenen el govern espanyol perden suport, incloent-hi Esquerra Unida, Sumar i Podem. És evident, doncs, que no són bones notícies per Pedro Sánchez. Ell va decidir personalment presentar la seva vicepresidenta econòmica en aquestes eleccions. I en el vot de càstig, també és interessant el fet que el partit regionalista Endavant Andalusia hagi passat de 2 a 8 diputats. Recordem que els seus líders van trencar amb Podem fa 5 anys i han sabut capitalitzar aquest vot tant al centralisme com a les polítiques del Partit Popular Andalusia. Avui el balanç de fons no admet gaires dubtes. El bloc de la dreta s'ha menjat terreny arreu de l'Estat, però no hi ha cap govern possible sense el vistiplau o la participació directa de la ultradreta. Vox continua tenint les claus dels governs populars. El camí cap a les eleccions municipals queda net i totes les mirades enfoquen cap a la propera parada del calendari, el maig del 2027. Sempre que Sánchez no decideixi anticipar les eleccions generals. Fer extrapolacions d'unes autonòmiques a una general sempre és perillós perquè cada territori vota en clau pròpia. Però Andalusia ho evidencia. Avui la dreta es consolida i la política es polaritza més. 4 eleccions i una sola dinàmica de fons. La tendència avui, un any abans d'eleccions, és més clara que mai. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, donarem totes les claus per entendre aquest canvi de cicle que es pronostica a Espanya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui és dilluns 18 de maig. A aquesta hora s'estan formant ruixats al Camp de Tarragona. En queden alguns a les comarques de Girona. Amb un dia que serà molt canviant. De fet, a aquesta hora també s'estan obrint grans clarianes. Avui, però, s'espera inestabilitat i els ruixats poden aparèixer pràcticament en qualsevol moment del dia. Al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i al nord de les de Tarragona. Les més fortes les preveiem a la tarda a les comarques del nord-est. En canvi, a Ponent i al sud hi haurà moltes estones de sol. Sembla que demà tan sols hi haurà alguns ruixats de tarda al nord i el nord-est, però la resta farà més sol i pujarà la temperatura, i pujarà més clarament la temperatura, amb valors de fins a 30 graus de cara a dimecres i dijous.
0: Ara són les 8:04 i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'aquests 2 nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet també de Llobregat, i que han deixat una persona morta. Serà a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. I de seguida parlarem de les eleccions andaluses que, com dèiem ara, han deixat el Partit Popular sense majoria absoluta i depenent de Vox, i el PSOE amb els pitjors resultats de la seva història. Abans, però, destaquem que avui tornem a tenir vaga al sector de l'ensenyament. Avui és el torn de Barcelona i el barcelonès.
3: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit, o és que ens volen despatxar ja en res.
0: Jolanda Segura, l'Austec, lamentava així la pròxima reunió amb el govern, que no sigui fins dimecres al vespre. sempre. En tot cas, la jornada de vaga d'avui inclou un cop més talls de trànsit. Anem en directe a l'escola L'Estel de Sant Andreu. Martí Cuní amb Sara Canyeté, bon dia.
4: Hola, bon dia, Ricard. Doncs si nosaltres estem situats a la porta d'aquest centre que a les 9 del matí té previst obrir i rebre els alumnes, de moment el que ens diuen és que preveuen que el seguiment d'avui sigui més baix, d'aproximadament una quarta part de la plantilla. Seria de totes les mobilitzacions que hem viscut fins ara la que té menys seguiment aquí al centre. La directora, la Marta Rubió, ho atribueix, però, a la pèrdua econòmica que suposa per als docents participar a cadascuna d'aquestes jornades.
5: El seguiment no serà tan massiu, però tot i així sí que és cert que continua havent-hi moltes ganes de seguir lluitant, no?, per totes les reivindicacions que s'estan fent i d'alguna manera també s'han com organitzat una mica de ser com participar-hi en totes, però no tots a totes, perquè al final doncs sí que és cert que econòmicament doncs clar, són moltes vagues seguides.
4: També al migdia aquí a Barcelona hi ha convocada una vaga al centre que acabarà a les portes del Departament d'Educació i tot això mentre s'esperen els concrets d'aquesta nova proposta que el Departament d'Educació hauria de fer arribar als sindicats de cara a reprendre aquestes negociacions. Un document que ha d'abordar necessàriament dos aspectes, els dos condicionants que posen els sindicats, els recursos per l'escola inclusiva i també la millora de les retribucions.
0: Gràcies, Sara. Que vagi bé fins ara.
4: Bon dia.
0: Insistim que la pròxima reunió entre el govern i els sindicats serà finalment dimecres. Això vol dir que, d'entrada, es manté la vaga prevista per avui al Barcelonès i per demà al Maresme i als dos Vallesos. Si no hi ha acord, la pròxima vaga prevista per tot Catalunya serà dimecres de la setmana vinent. És el 27 de maig. I en les últimes hores els sindicats han afegit pressió també sobre els socis del govern. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia, sí, sobretot Esquerra i els comuns. Els hi demanen que si realment estan d'acord amb les reclamacions dels mestres de millorar-los el sou o de baixar el nombre d'alumnes per a classe, doncs que es noti i ho afegeixin a la llista de condicions per negociar els pressupostos de la Generalitat.
7: Celebrem que continuïn mantenint aquesta pressió, però ha estat molt bé anar un pas més enllà i poder doncs, exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
6: Eren declaracions a 3CAT Info, la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura. Tot i això, ni Esquerra ni els comuns, ara per ara, tenen cap intenció de condicionar una cosa a l'altra.
8: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació.
6: És el que deia en les últimes hores Jessica Albiach dels comuns. Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit a les xarxes que els comptes, de fet, són indispensables per complir les demandes dels docents.
0: Uns comptes que poden quedar encarrilats aquesta mateixa setmana. Avui es presenta la línia de tren que ha pactat el govern amb Esquerra, una línia prevista per al 2040 i que enllaçarà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. I a banda d'això, en les últimes hores, els republicans també han tancat un altre acord amb el govern perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Raül Flores?
9: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
10: Us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
9: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un altre punt. El govern i Esquerra han pactat reforçar la hisenda catalana.
6: Sí, és important això també. 527 milions d'euros de reforç. Ho ha avançat a l'avantguàrdia i ho ha pogut confirmar a Catalunya Ràdio. La idea és fer servir aquests diners per donar a l'Agència Tributària Catalana els mitjans que necessita, tècnics i humans, per assumir la recaptació dels impostos de Catalunya. Bàsicament un, l'IRPF. Tot i que, de moment, recordem que no hi ha acord amb el govern espanyol per traspassar la gestió de l'IRPF a Catalunya, si bé és una de les exigències d'Esquerra.
0: En tot cas, aquesta setmana s'haurà de tancar l'acord amb Esquerra i també amb els comuns. De fet, avui continuen les converses per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures, que podrien també segellar abans de divendres, el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos i comencin la tramitació al Parlament. Aquest és un dels temes del dia. L'altre és, com apuntàvem, només començar els resultats de les eleccions a Andalusia.

0: hemos sacado matrícula de honor, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
1: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan, que el Partido Socialista hace la oposición con rigor.
2: Muchos votantes de otros partidos que han dejado claro qué es lo que quieren. Prioridad nacional.
3: Pero hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
4: Són les primeres reaccions, lectures de les eleccions a Andalusia, unes eleccions que ha guanyat el Partit Popular, però sense arribar a aquesta majoria absoluta. Per tant, Juanma Moreno Bonilla dependrà de Vox, una situació que ell mateix en campanya havia definit com a un embolic, i recorda el que ha passat a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó. L'extrema dreta, per tant, no dissimula aquesta satisfacció. ¿Dónde está la mayoría? La mayoría, ¿dónde está? Es cridava la seu de Vox i no era l'únic crit. Prioritat nacional, el concepte que fins fa poc era propi de l'extrema dreta francesa i que Vox ha introduït ja a l'agenda espanyola, posant-ho com a condició a Extremadura, Aragó o Castella i Lleó. Anem en directe a Sevilla per entrar en detall aquests resultats. Paula Brujats, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Comencem per la dreta, que com dèiem dependrà de l'extrema dreta.
5: Sí, el Partit Popular ha tornat a gestionar malament les expectatives, donaven per feta la majoria absoluta i s'han quedat amb la mel als llavis. Ningú amaga la decepció. El moderat Juanma Moreno Bonilla s'ha posat a l'embolic que no volia i a partir d'avui haurà de negociar amb Vox.
0: Hacer un proyecto común y compartido de Andalucía y mantener el respeto mutuo que nos tenemos todos. No hemos sacado...
5: Al Partit Popular només li falten dos diputats per a l'absoluta, però Vox, tot i que creix poc, no perdonarà i imposarà les seves condicions, començant, deia ahir Manuel Gavira, per la prioritat nacional.
2: Los andaluces han hablado claro y lo que quieren es prioridad nacional.
5: Prioritat nacional i cedir a Vox o repetició electoral, ja que aquí ningú contempla una abstenció dels socialistes andalusos per fer president el candidat del PP.
4: Això pel que fa a la dreta, Paula. A l'esquerra tenim la patacada del PSOE amb els pitjors resultats de la seva història a Andalusia i també la pujada davant Andalusia, que multiplica per 4 els seus resultats.
5: Sí, exacte. Serà un dia de molta reflexió per als socialistes. Ha fracassat l'invent de Pedro Sánchez d'enviar l'exministre Maria Jesús Montero de candidat a Andalusia. Mai abans el PSOE havia tingut un resultat tan dolent. Es queden amb 28 diputats, dos menys que fins ara, però Montero no dimitirà.
1: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota, analizaremos con detalle todo lo que se desprende.
5: I hi ha un nom de la nit, que és el de José Ignacio García, el candidat d'Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 diputats i amb el seu augment ha fet justament descarrilar les expectatives del PP.
3: Pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a la derecha de Andalucía.
5: L'esquerra andalusista que ha passat la mà per la cara a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, un resultat que fa encara més complicat el projecte per a les espanyoles del 2027.
4: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, gràcies, fins ara.
5: Fins ara, bon dia.
4: I un altre capítol d'aquestes eleccions és la lectura que se'n farà a nivell espanyol. Anem ara cap a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
4: Perquè es tanca un cicle de 4 eleccions autonòmiques. En totes, el PSOE ha rebut un cop important i el Partit Popular ha guanyat, però depenent de Vox. Els uns i els altres se centren en aquestes lectures.
6: Sí, avui el PP convoca tots els barons a la seu central del partit, també serà Moreno Bonilla, per fer una lectura d'unes victòries agredolces que han obert de bat a bat la porta a l'extrema dreta, una anàlisi la que faci també avui Feijó, que tindrà molt de lectura en clau de generals. De moment, el PP ha furgat en els pitjors resultats del PSOE i el PSOE en la baixada del PP. Miquel Tellado i Rebeca Catorro.
7: Si lo que consuela al Partido Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
8: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
6: El PSOE també reuneix l'executiva a Madrid. L'estratègia d'enviar ministres als territoris no li ha sortit gens bé, però deslliguen els resultats d'unes generals on creuen que el votant es comporta diferent i descarten cap avançament electoral.
4: I en aquesta línia avui també hi ha anàlisis als diaris, Frederic.
9: Sí, la de La Vanguardia, l'editorial, Diu que, de cara a les generals, els resultats són prometedors per al PP i alarmants pel PSOE. El Mundo parla de triomf insuficient del Partit Popular i subratlla que endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra. Però és molt simptomàtic el que diu El País en el seu editorial, que titula El moment de la veritat. D'una banda, diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla, i en aquest context que deia abans la Paula, en què es dona per fet que el PSOE no s'abstindria per facilitar un govern del PP sense dependre de Vox, en aquest context, l'editorial del País diu textualment que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada de Vox en un altre govern regional.
4: I avui parlarem de tot plegat també al matí de Catalunya Ràdio amb la periodista Marta Monforta i amb els agoristes habituals dels dilluns, Pau Lloc, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. De moment, un primer comentari de Nacho Corredor.
10: I en clau catalana, la clau de volta d'aquesta nit electoral a Andalusia, directament el nom de Gabriel Rufián. L'espai política i a l'esquerra del Partit Socialista, si va unit, pot superar a Vox. És exactament el que ha passat. L'èxit de l'esquerra sobiranista andalusa marca un camí de pragmatisme estratègic a l'esquerra dels socialistes. Aquesta és una de les lliçons andaluses en una elit electoral on el mal resultat del PSOE, el pitjor en la seva història, no ha estat gaire sorpresa i on el PP no podrà governar amb majoria absoluta, malgrat la dreta suma el 58% dels vots. Sánchez fa bé de guanyar temps, mentre a Catalunya i a la seva esquerra la cosa va prenent forma.
4: Interessant el que apunta també Nacho Corredor avui al matí de Catalunya Ràdio, ho comentarem també a l'Àgora d'aquest programa. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
11: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
12: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I esclar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Són les 8:16. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marc Corado, Francesc Soler, Lara García i Benito Camelas. Bon dia.
15: Bon dia.
4: I avui és el dia. A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum.
16: Per ara seran molt pocs, però la plataforma confia en estar en aquesta via de pagament al llarg de l'any. D'entrada, els botiguers ho veuen a bon ull.
17: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que la targeta de crèdit normalment tenim que esperar 24 o 72 hores.
16: Qui ho diu és Emiliano Morato, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: La manera de pagar serà acostant el telèfon mòbil al datàfon.
16: Però a diferència d'aplicacions com Apple Pay, es farà sense donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard, Google o Apple. No tots els bancs ofereixen encara aquest servei. De fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Visa.
4: I també a partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies.
16: Es restableix totalment el servei ferroviari a la R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. Ara la línia R4 hi torna a haver trens entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, estació del Nord.
4: I aquesta setmana tornem a tenir vaga de metges.
18: Avui comença una setmana de protesta a tot Espanya per demanar un estatut propi que reguli les condicions específiques dels metges. A Catalunya la protesta serà aquest dimecres 20 de maig.
4: I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també dels dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona i que investiguen els Mossos. La policia busca l'autor de la mort d'un home a tocar de la zona franca. Berta Torrades.
19: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor Dret i experta en seguretat, Amadeu Requesens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
20: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets,
15: i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
19: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquests casos també han desembocat en retrets polítics.
18: Des de Junts, el president del grup municipal, Jordi Martí, ha afirmat que la situació és dantesca i ha demanat a l'alcalde que doni explicacions. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, ha acusat Jaume Collboni i també Salvador Illa de ser incapaços de garantir la seguretat a la ciutat, a la capital catalana.
4: I encara dels tribunals, avui arrenca la setena setmana del judici de la trama Kitchen pel suposat espionatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
18: I ho fa amb la reproducció dels àudios de l'excomissari Villarejo i la declaració del comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut.
4: Tornem a Madrid, Alba Gil.
20: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: 8 i 20, i és notícia de la nit. Un informe d'Amnistia Internacional alerta que les execucions als països que tenen pena de mort han augmentat gairebé un 80%. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Nando Zanoguera.
21: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
22: A partir d'aquest moment es va utilitzar totes les excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
21: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nando Zanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Tot això en el context de la guerra de l'Iran i de les seves conseqüències econòmiques. Avui hi ha doble cimera per parlar-ne.
23: L'Organització Internacional del Treball presenta avui una anàlisi sobre l'impacte de la guerra d'Israel i es reuneixen també els ministres de finances del G7. El Financial Times calcula que gairebé 80 països ja han introduït mesures d'emergència per protegir les seves economies davant del conflicte.
4: I això sense oblidar els acomiadaments que van pujant.
23: En els últims dies hem conegut diversos expedients de regulació en empreses de Catalunya que podrien suposar l'acomiadament de 1.400 treballadors. La irrupció de la intel·ligència artificial explica part d'aquesta situació. En parlarem avui amb el professor Santiago Niño Becerra.
4: I això mentre Donald Trump torna a amenaçar l'Iran.
24: El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per a l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
4: I en aquest context, Putin prepara ja la seva visita a la Xina.
24: Sí, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
4: I mentrestant, milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases i l'administració de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
25: El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
26: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
25: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
26: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
25: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I encara als Estats Units. Comença comença l'última setmana del programa de Stephen Colbert de la cadena televisió CBS.
24: La propietària de la cadena Paramount va anunciar-ho ara fa un any. Entre els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara qui hi haurà dijous, l'últim programa. Sí que se sap que els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel, s'emetran repeticions aquell dia com a mostra de respecte.
4: I avui arriba a Rotterdam el creuer del brot d'antivirus.
0: On se sotmetrà una operació coordinada de neteja i desinfecció integral. Mentrestant, la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova PCR. Sortiria de l'hospital aquest dissabte, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua simptomàtica.
4: I avui l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, inaugura l'Assemblea Anual. Serà després de la declaració d'emergència internacional pel nou brot d'Ebola que afectarà a l'est del Congo. Montse Mir.
1: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manuel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
2: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
1: Al Congo, en pocs dies hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I a Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda.
0: És un nou episodi de talls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que viu l'illa. En els últims mesos, Donald Trump ha amenaçat de prendre el control de Cuba. Ahir el portal de notícies Axios va publicar que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons per atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. El ministre d'Afers Estrangers cubà, Bruno Rodríguez, ha acusat els Estats Units d'inventar-s'ho.
4: 8:26 al Festival de Cinema de Cannes. Adam Driver se suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el Premi a Millor Actor. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa, Dan Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
5: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
3: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Cannes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
7: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
8: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
27: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
28: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt, Fonès i Alà.
29: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Pel que fa als esports, l'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
30: Gols de Carlos Romero, Quique García, una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
31: Una felicitat enorme. Sí, sembla que hem guanyat la Champions avui. Sí, de veritat, és una felicitat molt gran.
30: Un Manolo que reclama estabilitat a l'Espanyol.
31: Ara ja dona igual, de veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González. És un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una primera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club s'ha de millorar.
4: I el Girona jugarà la permanència a l'última jornada.
30: Van perdre els gironins 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència matemàtica a Michel, tècnic del Girona.
6: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
30: David López, jugador del Girona.
9: Doncs el que passarà, que tothom vagi, que tothom ens ajudi. Si ells posen de la seva part i nosaltres de la nostra, units, segur que ho traurem endavant.
4: I el Barça guanya 3-1 al Betis en la 10 de Lewandowski.
30: Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugranes guanyen els 19 partits que han disputat a casa a l'Spotify Camp Nou. Lewandowski s'acomiada de l'afició.
10: Me despido el estadio, pero siempre llevará al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
30: També a primera victòria del Madrid 0-1 a Sevilla. Xavi Pasqual, que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal de la vèrtebra C7.
4: Ara són 9:15. I el matí arrenca pendent de la nova jornada de vaga d'educació. Avui s'aturen els mestres i professors del Barcelonès. Des de l'escola Estel de Sant Andreu, Sara Canyete, bon dia.
11: Hola, bon dia, Ricard. En aquest centre es preveu la participació més baixa de totes les convocatòries que s'han fet fins ara. Diuen que s'hi sumarà aproximadament un 25% de la plantilla i el servei d'acollida, el que es fa abans de les 9 del matí. Avui hi ha un terç dels nens que habitualment l'utilitzen, quan a les convocatòries anteriors ens diuen pràcticament no hi havia ningú, i això els fa pensar que avui hi haurà molts més nens a l'escola, tot i ser una jornada de vaga.
4: I aquest migdia, 1:15, foto per escenificar l'acord per la línia de tren orbital que ha d'anar de Mataró a Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. És un dels punts que permet aplanar l'acord de pressupostos. Redacció d'Informatius, Marta Corbalan.
12: Hola, bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, faran aquest migdia, 1:15, el primer acte per escenificar aquest acord dels pressupostos que, si res no es torça, el govern podria aprovar a finals d'aquesta setmana. El desllorigador, com deia, ho ha estat el tren orbital que unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que Illa i Junqueras presentaran avui en un acte Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà aquest nou corredor ferroviari.
4: I avui Andalusia i Madrid és dia de país també i d'analitzar resultats, però més enllà de la política a Madrid, aquest matí es repeteix la prova PCR a les persones aïllades de l'Hospital Gómez Ulla per antivirus. Tània Tàpia, bon dia.
13: Què tal, bon dia? Sí, es fa just una setmana després de les primeres proves on només una persona va donar positiu, continua aïllada en una unitat del nivell estable. La resta, si tornen donant negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions i rebre visites de familiars, sempre sota mesures de protecció. Pel que fa als altres dos contactes que guarden quarantena a hospitals d'Alacant i Barcelona, si també continuen donant negatiu, a partir de dissabte vinent podran marxar a casa i acabar la quarantena en format domiciliari.
4: I cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
14: Bon dia. Aquest matí hi ha diverses incidències a la infraestructura ferroviària. D'una banda, a Artesa de Lleida hi ha hagut un robatori de cap a la línia d'alta velocitat i avisa que això pot provocar demores d'uns 10 minuts en aquesta alta velocitat en la línia Barcelona-Madrid. D'altra banda, hi ha hagut una incidència en la senyalització a l'estació de Vilamalla, a l'Alt Empordà, i això ocasiona retards a l'R11. El que va més tard és el primer tren de Portbou a Barcelona, que porta una demora de 40 minuts. A la resta de la xarxa de Rodalies hi ha retards habituals provocats per les limitacions de velocitat a la xarxa.
4: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia.
4: Punts vermells a aquesta hora.
15: Mira, en tenim 3. La 2, tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. La B23, per un accident entre Sant Just i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. La sortida 3, en aquest cas, es troba tallada. I la C16, a Cercs, tallada, sentit Barcelona, per una investigació policial.
4: I els punts taronges?
15: Trànsit dens, amb aturades a la P7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona, la C58 a Montcada i la Bevira a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus de la Trinitat, i a les dues rondes sentit Llobregat.
4: De seguida parlarem de les eleccions andaluses, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Silvia Solanes.
16: Doncs parlarem amb Rebeca Carranco, periodista del País, i amb ella mirarem d'esbrinar què hi ha darrere dels dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. A les 10, Economia, amb Santiago Niño Becerra, i com cada dilluns, Secció del Cor, amb Laura Fa. Avui també, Àgora Esportiva, amb Ramon Besa, Emilio Pérez de Rosas, Laia Tudela i Joel Díaz.
1: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Ah. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Catalunya
17: Ràdio. Bon Preu Esclat Online. El supermercat de proximitat us ofereix el temps.
4: I pel que fa al temps, Eloi Cordoví, bon dia.
18: Bon dia, doncs un temps una mica caòtic avui, ai, amb alguns ruixats que estan apareixent ara mateix al Camp de Tarragona, restes d'algun ruixat a les comarques del nord, entremig estan obrint grans clarianes, però l'espera que torni a créixer noves precipitacions entre el migdia i la tarda, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes creiem que aquesta tarda cauran al nord-est en forma de tempesta, fins i tot amb alguna calamarsada. Però a partir de demà, canvi de situació. Demà farà més sol, potser la tarda encara algun ruixat al nord, temperatures més altes a partir de dimecres, temps prestiuenc, amb temperatures màximes que podria arribar fins als 30-32 graus o una miqueta més.
4: L'estiu quan comença, doncs, Eloi, dimecres?
18: Dimecres,
4: ja està, sí. Ja comença l'estiu temporal estacional, com ho dieu? Com ho dieu, això?
18: L'estiu meteorològic.
4: Meteorològic.
18: Sí, no? Sí, sí, no? Podríem dir així.
4: Dimecres, sí, ja.
18: A partir de dimecres.
4: Vinga.
18: 30-32 graus i una miqueta més segurament de cara a dijous, vull dir que bastant bé. La tendència és que torni l'estabilitat del que resta de setmana.
4: Molt bé. I les onades de calor, quan les començarem a preveure?
18: Mira, de moment no se'n preveuen.
4: Però hi ha un moment que feu com una mica de sanificació, no? De pronòstic del que pot passar.
18: Normalment, el dia que comença l'estiu astronòmic,
4: sí,
18: doncs fem un pronòstic de com pinten els pròxims mesos. Però de moment no es preveu. És a dir, ara pujarà les temperatures,
4: sí,
18: després cap a final de mes tornarà reculant, es posarien en condicions normals, i més enllà doncs ja veurem.
4: Molt bé, ho explicarem, Eloi. Gràcies.
18: Vinga, fins ara, adéu.
19: Comprar online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
20: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
21: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Divendres, col·loca nuvis en llor llar, era en casa. Avui dilluns comencem amb un Enigmàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals, de 7 lletres. Deshidratar conreus de cereals, 7 lletres.
21: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
23: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
24: I en expirar deixar anar tot allò que ens pesa?
25: Les notes del nen, les obres a casa...
24: El manteniment del cotxe...
25: Ah, no, això no és cap càrrega.
24: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
26: Peugeot. Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu. L'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
32: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places. I és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
33: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
34: Després, el Sopa de Cabra explica la seva història com mai ho havien fet abans.
35: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
36: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
37: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser?
0: és màgia.
3: Nits sense ficció. Sopa de cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
6: Parella,
5: i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Avui a la Hora del Matí de Catalunya Ràdio l'empresari David Madí, l'economista Pau Llong, l'advocada Montserrat Nebrera i la sindicalista Fra Blanco.
4: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a la Hora?
8: Doncs tots giraven sobre diferents anàlisis i interpretacions de les eleccions andaluses fins que el Pau ha decidit acaparar tots els endolls de l'estudi de Catalunya Ràdio.
4: Cada dia vens amb un endoll més. Ara estàs carregant el mòbil, l'ordinador...
9: En algun moment descobrireu que visc en una caravana sense llum elèctrica.
4: És un refugi... Refugi elèctric.
10: Pillant la llum de fora.
4: Si falten coses, porta-ho, no sé. Vull dir que posarem una llarga aquí i...
9: Estona que m'he despertat, Ricard Ostrell, que se m'ha descarregat tot ja. I he d'arribar aquí i tornar a carregar.
4: Això és perquè hi poses molta energia de bon matí.
9: Home, això segur.
4: Molt bé. Són les 8:39, 4 de 4. El Partit Popular també dependrà de Vox per governar Andalusia, igual que li ha passat a Extremadura. L'Aragó i Castellaó és el titular d'aquest matí. Anem cap a Sevilla, enviada especial de Catalunya Ràdio. Pau Brujats, bon dia.
11: Molt bon dia, què tal?
4: Una victòria, com dèiem, agradolça de Moreno Bonilla, un dels líders amb un discurs i unes formes més moderades del Partit Popular i que no havia amagat en campanya que dependre de l'extrema dreta seria un embolic, i ara es veu abocat, doncs, a dependre-hi. A què s'atribueix aquesta caiguda dels populars?
11: Sí, exacte, una caiguda que s'atribueix bàsicament a un excés de confiança. Els votants del Partit Popular no es van mobilitzar tot el que necessitava Moreno Bonilla, i el Partit Popular que paga car la mobilització dels partits a l'esquerra del PSOE. És cert que el Partit Popular té una claríssima victòria, millora el resultat en vots que fa 4 anys, però és clar, és que ells mateixos s'havien marcat aquesta fita de la majoria absoluta, per tant no arribar-hi és una derrota. Moreno Bonilla va fer campanya, recordareu, dient que ell i l'estabilitat, o Vox i l'embolic, volia deslliurar-se de l'extrema dreta per enviar també, Ricard, un missatge al seu partit i a Alberto Núñez Feijóo per dir-los que amb un to moderat es podia vèncer a l'extrema dreta, però la realitat és que no se n'ha sortit.
4: De fet, ahir Vox no dissimulava gens aquesta satisfacció, deia això. ¿Dónde está la mayoría? I també cridaven aquest altre crit. Vols batre una pita ahir de prioritat nacional. Posarà com a condició entrar al govern andalús?
11: Sí, evidentment, és la seva mesura estrella. Serà la primera de la llista a l'hora de negociar, ja ho deia ahir el seu candidat. És veritat que l'extrema dreta no ha crescut a Andalusia el que esperaven, però tornen a tenir la clau, i per més que al PP li falten només 2 diputats per aquesta absoluta, l'extrema dreta ja diu que no regalaran res. Per tant, ahir a la seu del PP, a part de molta decepció, hi havia més d'un dirigent que donava per impossible comprar les tesis de Vox, donava per impossible entendre's, i per tant deixava entreveure una possible repetició electoral passada l'estiu, però això té molts riscos. Moreno Bonilla ja sap el que és pactar amb Vox, perquè en el seu dia, el 2018, va ser el primer en fer-ho. Per tant, veurem com acaba la negociació, que tot just començarà avui.
4: I molt interessant també, ens fixarem també a l'Àgora, el que ha passat a l'esquerra, patacada històrica del PSOE i també l'esquerra regional, que passa per davant d'aquest invent, d'aquesta coalició entre Sumar, Podem i Esquerra Unida.
11: Sí, aquí el gran titular és que la desfeta del PSOE, per més que anunciada, no és menys dolorosa. Han deixat de ser el partit de referència a Andalusia, i María Jesús Montero, l'aposta personal de Pedro Sánchez, no ha aconseguit cap tipus de mobilització, i és que mirant les dades són molt significatives. No ha remuntat ni a Sevilla ni tampoc a Dos Hermanes, el feu històric dels socialistes. Per tant, és una derrota incontestable de l'exministre d'Hisenda, i que dibuixa un futur complicat per al PSOE andalús, però també per a Pedro Sánchez, que perd encara més poder territorial. Veurem avui si hi ha moviments aquí a Andalusia després d'aquesta derrota. I l'altre titular de la nit és aquest, el d'Endavant Andalusia, que aconsegueix una mobilització rècord amb 8 diputats i que, a més, el que fa és passar per la cara a la coalició que van firmar Sumar, Podem i Esquerra Unida, i que, per tant, encara fan més complicat aquesta possible entesa de cara a unes eleccions generals de l'any que ve.
4: Gràcies, Pau Brujats, des de Sevilla.
11: Bon dia, fins ara.
4: Un titular, amb què us quedeu d'aquestes eleccions, d'aquests resultats? David Madí.
0: Bé, jo crec que hi ha dos parts de l'anàlisi. Un, el primer, que és què ha passat i què és el que passarà a partir d'ara. Jo crec que l'anàlisi del que ha passat ha de ser mitjanament ordenat. Primer, el PP obté una gran victòria. No és una victòria menor. Després de 8 anys de govern, quedar-se a les portes justes de la majoria absoluta creixent en vots i tot plegat, no és, és una gran victòria. Veurem, evidentment, queda atrapat, com amb la resta d'escenaris en Vox, però això tampoc és nou. I això és el que dibuixa el que passarà, el que pot passar després. Per tant, la victòria del PP és clara i nítida, i sobretot hi ha una cosa que lliga amb el segon resultat, que és que l'Andalusia que representava la Maria José Montero és l'Andalusia...
4: Jesús Montero, sí, sí.
0: Perdó. Sí, sí. Montero és la que precisament l'estereotip aquest és el que ha fracassat. I anem al resultat del Partit Socialista. El resultat del Partit Socialista és un resultat desastrós, sense pal·liatius, trenca el seu terra, però no només això, sinó que els prolegòmens de les eleccions generals, que serà la segona part, doncs és el pitjor resultat de tots. Si no recordo malament, i ho dic de memòria, d'Extremadura, Castella i Lleó i la resta, el 22, no sé quant per cent, és el resultat més baix de tots del que era un feu tremendo, imbatible del Partit Socialista.
4: Absolutament.
0: Jo crec que aquí han tingut un error garrafal, més enllà de aquesta interpretació de què és el que vol ser Andalusia. Han tingut un error garrafal amb la candidata. Jo crec que se'n van donar compte molt aviat. Vaig tenir alguna conversa amb un personatge important del Partit Socialista just abans de les eleccions i ja sabien que era una candidata que no funcionava, amb una campanya que no funcionava. Jo crec que això ells n'eren bastant conscients. I després Vox creix lo mínim, lo suficient per treure la majoria absoluta, seguint la pauta que ha anat passant amb les altres eleccions i que situa les properes eleccions generals amb aquest dilema bàsic de PP-Vox com a binomi contra el Partit Socialista. Amb la resta, el que és l'esquerra de l'esquerra de l'esquerra, bueno, en fi, ahir tenien unes grans alegries i tot, però segueix sent una cosa dividida i d'escassa capacitat. I, diguéssim, li donen un gran salt d'alegria i tot plegat, però em sembla que segueix sent una cosa bastant irrelevant.
4: Sí que voldré fixar-me en endavant, Andalusia, si ha servit o no per revitalitzar l'esquerra, perquè és una via que, de moment, sembla que això podria...
0: Bueno, això va lligat al debat de si hi haurà la unitat al voltant d'això.
4: Sí.
0: De totes maneres, jo crec que l'important és de que avui comença l'any electoral. Avui comença l'any electoral a l'Estat. Veurem si és esgotant la legislatura de juliol o un escenari que jo considero estratègicament bastant probable, que és juntar municipals i espanyoles.
4: Ara parlem també d'això endavant d'Andalusia, també m'agradaria parlar de Catalunya, perquè ha tingut molta presència també en aquestes eleccions i també veient com estan els resultats, també analitzar si funciona o no parlar de Catalunya a Espanya, que sembla que no. I un altre element important, avui El País titula un editorial que diu El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del Partit Popular a Andalusia posaria a prova aquest missatge de moderació de Moreno Bonilla i apunta, que això és interessant, que el resultat obligaria el PSOE a no descartar les opcions per evitar l'entrada de Abascal al govern. És a dir, que aquí El País ja es posiciona per intentar generar una aliança entre Partit Popular i PSOE en un cas com el d'Andalusia. Montserrat.
1: Sí, bueno, és una alternativa. En tot cas, fixeu-vos, l'escenari de Maria Jesús Montero esfondrant el que havia estat el terra històric de Juan Espadas és segurament un mal escenari, però des del punt de vista de la política general, probablement el que ha passat a Pedro Sánchez és el que millor li podia convenir, perquè s'ha perdut aquesta majoria absoluta per part de Moreno Bonilla i, per tant, en unes eventuals eleccions, jo també estic d'acord que probablement ajuntades amb les municipals, malgrat tot el que els ajuntaments han dit d'intentar que no cremin el que li queda de potència en aquest nivell, a nivell local, però jo crec que probablement es donaran, seran molt plebiscitàries i serà, voleu aquest tàndem, és a dir, el que el que més li interessava, la segona cosa que més li interessava al Partit Socialista és que es veiés que el PP depèn de Vox. I en aquest

0: és o jo o el caos. O el caos de PP, Vox...
1: Clar, però si fas
0: tota
1: això,
0: la,
1: Montserrat,
0: la processió de llibertats.
1: Això, ara tens, hauries de tenir l'obligació d'intentar que Vox no entri al govern d'Andalusia.
0: Per això ho lligava amb el que acabes de dir.
1: Si va d'això,
0: per això ho lligava amb el que acabes de dir. És possible que pensi que una part d'aquesta estratègia per a aquelles eleccions generals sigui en això? Depèn de quan d'immediatament es donin aquestes eleccions. És a dir, quan pugui aguantar si no arriba al 2027. Però, efectivament, una part seria... És possible una grossa en coalición en Andalusia com a camp de proves?
1: Bueno, que doni suport al PP. També pot donar suport al PP que governi en minoria.
0: O des de fora, bueno, sí, sí. Amb la inestabilitat que això l'ajudaria encara més. No?
1: Sí.
0: Però jo crec que l'escenari que s'ha plantejat per ell era segurament no el millor, que el millor hagués estat no perdre els 30 escons, però en última instància, ja cremada i absolutament eliminada probablement fins i tot del govern la María Jesús Montero, per mi el que millor el que li ha passat és veure com ells presentarà com a alternativa aquesta coalició diabòlica del Partit Popular i Vox.
1: Pau i Afra, Pau.
2: Jo he de fer un titular també, tipus David Madí, o puc estendre'm una mica?
1: Has demanat un titular i...
2: Endavant. No, si has de fer un titular, bromes a part, seria Podemos i Sumar han de plegar, aquest seria el meu titular, i llavors si tinc temps de desenvolupar-ho diria diverses coses. La primera, sobre Endavant Andalusia, que has comentat alguna cosa i evidentment és un projecte polític que segueixo amb interès des de que es va formar, i contra una certa anàlisi que estic veient avui, que és bastant sorprenent, no? D'alguna manera el que es ve a dir és que l'esquerra, no? Que la tesi rufiant, tornem-hi, seria que l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, suma, i fins i tot en el cas d'Andalusia suma més enllà de Vox, no? Jo el que diria és que la tesi que d'alguna manera es posa sobre la taula i es fa certa amb les eleccions d'ahir altra vegada, és que una esquerra no sucursalista, no sotmesa a l'esquerra espanyola, jacobina, autoritària, estalinista, perquè recordem que Adelante Andalucía són els supervivents de Pablo Iglesias. No es pot dir que tu estàs a favor de la senyora Irene Montero i el Pablo Iglesias i que són imprescindibles per reconstruir un bloc a l'esquerra del PSOE i a la vegada dir bravo Teresa Rodríguez, com està dient avui el senyor Gabriel Rufián. O sigui, o una cosa o sí. L'altra. Llavors, el que s'ha demostrat ara...
1: Aquí el PSOE necessita el seu Vox.
0: El chico puede decir cualquier cosa.
1: El PSOE necessita el seu Vox. No? I com més siguin els altres, millor pel PSOE, perquè considera que
0: el
1: pot afavorir.
0: Totes les sumes no són iguales.
1: Sí, el Vox no en tema ideològic, sinó en tema de suport, no? De sucursal, que deies.
2: Sí, sucursal en el sentit de que no és una esquerra pròpia, que tingui un projecte propi arrelat i nacional centrat, com el té l'esquerra gallega, l'esquerra basca, l'esquerra andalusa, perquè de l'Andalusia, escolti, són resultats, bueno, relativament modestos, però déu-n'hi-do per un projecte que és ecosocialista, feminista, autodeterminista, andalusista, etc etc. No deixa de ser una mica uns resultats similars als que en el seu moment la CUP va treure en el seu moment de màxima esplendor parlamentària, diguéssim, no? Després les coses han anat com han anat, però bueno, seria equivalent. I finalment es diu que aquesta esquerra té força, la força, per també posar una mica d'aigua al vi, però crec que hem de ser realistes. O sigui, aquesta força no sucursalista, nacionalment centrada i sobiranista, sembla que està sent l'alternativa a tots els territoris a una esquerra, insisteixo, que no només és nacionalista espanyola, sinó que a més té unes maneres estalinistes de gestionar la discrepància brutals, no? Tothom ha patit el secretari general Pablo Iglesias a l'esquerra espanyola, i tothom que ho coneix de prop sap que tinc raó, sinó que també, sent cert això, el que s'ha de reconèixer és que bàsicament aquesta esquerra el que té força és per resistir, perquè fins i tot en un escenari en el que es diu que el PSOE ha tret uns molt mals resultats i aquesta esquerra està traient uns bons resultats, el PSOE triplica els resultats de PSOE i Izquierda Unida, més aquesta esquerra. Per tant, al final, tampoc ens flipem i aquestes esquerres tenen de moment la força per resistir, a diferència de Podemos i Sumar, que efectivament el que han de fer és plegar. O sigui, no hi ha cap territori en el que tingui sentit que aquestes forces segueixin intentant representar l'esquerra, perquè no estan traient bons resultats enlloc, ni tan sols Andalusia. Recordo que Andalusia és el feu del Partit Comunista d'Espanya. O sigui, el Partit Comunista d'Espanya s'ha estrellat...
0: A veure si una cosa en la que estarà d'acord.
1: No, però és veritat, però és contundent el Pau, però és veritat que si mires els resultats que trem Podem...
2: A tot arreu.
1: Tot arreu, al País Basc mateix i...
2: Només poden que amagar les sigles i treuen una mica de bons resultats quan les amaguen. Doncs escolti, senyors, vagin-se'n a casa.
1: Afra.
3: Sí, jo estic d'acord amb aquesta reflexió. D'entrada, el Partit Socialista és absolutament incapaç de recuperar una hegemonia que va perdre l'any 2018. Vull recordar que l'any 2018 Susana Díaz va treure 33 escons i li va ser incapaç de poder governar. 2018, ja. Per tant, no sé si va

0: ha de recuperar l'hegemonia o reconèixer que aquest Partit Socialista no convenç als andalusos i a les andaluses. Segona, sí, bueno, el Partit Popular efectivament ha guanyat, és una majoria que no es pot negar, però tenim lío. Tenim lío perquè el mateix Moreno Bonilla abogava per no haver de governar amb Vox, i per tant jo considero que aquesta moderació que es presentava de Moreno Bonilla i que ha sigut la que li ha donat 53 escons, ara està en tela de judici. Per tant, ja no hi ha dues almes dins del Partit Popular i per tant ja ningú concebeix el Partit Popular com a independent per si mateix. És a dir, té un marit que es diu Vox i aquest Vox creix. Poc, però creix. Creix un escó. I per altra banda, bueno, sí, efectivament, Adelante por Andalucía, podem dir que ha tret uns resultats que no són ni comparables tan sols als que ha pogut treure, els que han pogut treure les tres primeres forces, però és evident que és el gran vencedor. Per què? Perquè és el que més creix. I per tant, aquí hi ha un projecte que la gent està il·lusionant i que la gent li està donant suport. De 2 a 8 creix 6 escons i jo crec que és un missatge rotund cap a les esquerres, també cap a Por Andalucía, sobretot cap a Podemos, i caldria també reflexionar a l'esquerra del Partit Socialista, de mateixa manera que el Partit Socialista ha de reflexionar a l'esquerra del Partit Socialista, si aquests dos partits que són quarta i cinquena força haguessin anat junts, si els protagonismes de les sigles, si les figures haguessin donat un pas al costat, ara podríem estar parlant d'una tercera força en mans de les esquerres i no una tercera força en mans de Vox. Tot i així, el bloc de l'extrema dreta continua sempre dominant a Andalusia, com va ser fa 4 anys, però es retalla mínimament, però es retalla l'esquerra i per tant la presència de l'esquerra dins de la cambra serà major. Tot i així, és veritat, el Partit Popular guanya, no aconsegueix el seu objectiu, però guanya, i això s'ha de reconèixer.
1: Ara afegim també noves veus també per seguir aquest anàlisi del que ha passat a Andalusia i també ho traspassarem a Espanya i també ens fixarem en l'ús de Catalunya en aquesta campanya electoral i quines conseqüències ha pogut tenir això també en els resultats. Però abans, hi ha hagut un atropellament a Vilanova. Maria, què ha passat?
2: Bon dia, doncs mira, han tallat la circulació de ferroviària a l'R2 Sud entre Vilanova i la Geltrú i Sitges en tots dos sentits perquè hi ha hagut aquest atropellament d'una persona que creuava per un lloc no habilitat segons informa Adif. L'atropellament ha estat a la sortida de l'estació de Vilanova direcció Barcelona per part d'un tren que venia de Sant Vicenç de Calders, però repetim, ara mateix la circulació està tallada a l'R2 Sud en tots dos sentits. Trenfans explica que està gestionant transport alternatiu entre Vilanova i Sitges.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa,
4: el manteniment del cotxe.
5: Ah no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
7: Peugeot.
8: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
9: Que veus la nit de Sant Joan.
10: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
11: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
12: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
13: Què li has fet a la meva filla?
14: Passa alguna cosa com Manuela?
15: No passa nada.
16: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
17: Clar que no.
16: M'ho jures.
17: No, el fill no pot pagar, això.
12: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Llebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong. I amb una pregunta arran de les eleccions d'Andalusia, que és, a partir d'ara què? Marta Monforte, periodista d'Infolibre, bon dia.
18: Hola, bon dia, Ricard, com esteu?
1: Què passarà a partir d'ara?
18: Doncs jo crec que les coses continuaran més o menys igual. És a dir, el Partit Socialista sabia que anava a treure un mal resultat respecte al que va treure fa 4 anys. És cert que la debacle va vindre a 2018 amb Susana Díaz. En aquest cas, té 28 escons, que no és una bona notícia per al Partit Socialista, però sí que se n'alegren de què ha passat a la seva dreta, no? Al Partit Popular, que jo crec que encara que Moreno tracte de incitar al Partit Socialista a una abstenció, això no passarà, ha quedat ben clar, i jo ahir parlava amb un membre de la direcció nacional del PP i em dia, si empatat en Vox a Extremadura, a Aragó i també a Castilla i Lleó, previsiblement en les pròximes setmanes, per què no ho podem fer també a Andalusia? És a dir, tornarà a passar el que va passar ja fa 8 anys i Moreno, jo crec que des de fora, intentarà que des de fora Vox hi suporti la investidura. I potser a l'esquerra sí que n'hi ha un debat més fort sobre quina presència ha de tindre les esquerres perifèriques en un futur govern a nivell general i el paper que tindrà en este cas Sumar i també Podem i la resta d'actors que no han tret tampoc un gran resultat, però almenys sí que han aguantat el resultat que van tindre fa 4 anys.
7: També hi havia internament al Partit Popular aquesta discussió de si el Partit Popular havia d'anar cap a la banda més ayusista o cap a la banda més Moreno Bonilla. I ara sembla que tot això queda en el mateix punt on estàvem.
18: Efectivament. De fet, jo crec que el problema que té ara Moreno és que ell s'havia construït una imatge de baró moderat i que podia fer-li front a Ayuso en moltes perspectives i ara això ho ha perdut, perquè ha perdut la majoria que li dona aquesta aura, aquesta intencionalitat de discutir no només a Ayuso, sinó també inclús a la direcció nacional del PP. No? Ell es presentava moltes voltes com algú que podia fer-li front a Feijó en qüestions de gestió, com van veure, per exemple, a l'accident d'Adamunt, no? Com en la direcció del Partit Popular tractaven de culpar al govern i al ministre Óscar Puente i ell no va entrar en aquesta qüestió. Doncs això jo crec que ara ho perd aquesta capacitat d'influència dintre del que és l'estructura del Partit Popular i haurà de veure com conjuga un suport de Vox que ha deixat claríssim que vol que la prioritat nacional estiga als acords, dona igual si estiguen dins o fora de l'executiu andalús. Aleshores, haurà, jo crec que, de mentar-se el marró que no volia i tindrà embolic. Va intentar per totes les bandes que no hi haguera aquest embolic, però no només s'ha complit, sinó ells culpen adelant Andalusia d'això, però no només, sinó també, que no ho hem mencionat abans, s'acabó la fiesta, la candidatura de la Tita d'Ultra al vice, perquè ha tret un 2,5% dels vots, més de 100.000 vots, i això els ha perjudicat, entenen, en el PP, de cara a tindre la majoria absoluta.
7: Mm. Hi havia també aquella opció de si hauria o no avançament d'eleccions generals. Creus que ara queda totalment esvaït davant d'aquest resultat?
18: Sí, jo de moment crec que això no interessa a Pedro Sánchez. Ja sabem que ell és un estratega, busca l'oportunitat política quan la tinga i a no ser que les enquestes diguin que té una possibilitat real de que les esquerres sumen o que ell puga repetir l'escenari de 2023, no ho farà. I pot ser a la veu com les esquerres organitzen i que ell té força, perquè és cert que en les andaluses se dona un vot dual i en les generals no es vota de la mateixa manera que es vot que s'ha votat ara a les autonòmiques, doncs ho farà, però de moment jo crec que no estan els seus plans, i si ho fa, ja vos dic que és perquè ho té molt estudiat i perquè pensa que té alguna oportunitat d'incidir-se, sobretot i aprofitar-se d'aquest embolic de PP i Vox i dels pactes autonòmics que s'han signat a tot arreu, no?
7: Marta Bonforte, gràcies per acompanyar-nos.
18: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Són les 9:02. I la pregunta també és com resistirà Pedro Sánchez, amb quines majories, com avançarà en aquest any que queda de legislatura. I aquesta és una pregunta que veurem, perquè tothom, en aquest any hi haurà una cursa electoral, per tant, David, entenc que els partits voldran marcar més perfil de partit que no tant de govern o d'estabilitat.
13: Bé, jo crec que avui és el dia 1 de l'any electoral, ho he dit abans, i crec que veurem coses paradoxalment, que és la segona part de l'anàlisi que feia, aquest desastrós resultat del Partit Socialista a Andalusia li dona l'oportunitat, de cimentar una nova estratègia en el PSOE. I això, que és un resultat indiscutiblement dolent, permet reorientar. Jo crec que veurem coses diferents. Primer, crec que veurem una operació reset. No sé si tindrà forma de canvi de govern, cosa que crec que és possible.
7: Per un any, sí? Una crisi de govern?
13: Jo crec que avui posen ells en marxa l'operació un any. Código Rojo, operació un any. I crec que tenen... crec que volen fer una estratègia diferent. Què es demostra tot aquest reguitzell d'eleccions? La tossuderia que el PSOE ha volgut, que és guanyar per l'esquerra, És a dir, intentar guanyar per l'esquerra és un fracàs absolut. Val? Això ho explica molt bé l'Ivan Redondo, que per cert torna a estar in the house, i per tant, doncs, pels que ens agrada l'estratègia política, doncs és interessant.
7: Veurem que passen coses, sí, sí.
13: I jo crec que explica molt bé. Ells consideren, o construiran, o volen que arribi a bon port, i creuen que ho aconseguiran, que és l'ordenament de l'esquerra de l'esquerra, amb la fórmula Rufián o la que sigui, en el fons... És bastant igual mentre surti, per una qüestió senzillament de restes, és una qüestió matemàtica de restes en el càlcul general, i llavors, diguéssim, una vegada organitzat això, disparar l'estratègia cap al centre. Val? Perquè el que és evident és de que la batalla està entre els 700.000 i 900.000 vots de frontera entre el PP i el PSOE, si basculen o no basculen, si aconsegueixen bascular o no bascular, en el centre. Vale? Ells fins ara han tingut una orientació cap a l'esquerra, volen guanyar per l'esquerra, el govern més progressista de la història, torturant a les classes mitges, matxacant a tot el personal, i crec que podem veure una estratègia diferent a partir d'ara. Paradoxalment, com deia, aquest horrible resultat que han tingut a Andalusia els hi permet resetejar la situació i obrir una nova estratègia.
7: Pau. Doncs mira, jo com que he vist baixar el sots director he pensat que ell ens donaria les respostes perquè jo no les tinc, i com que ell en sap tant dic que potser ens ho ve a explicar ell el que passarà. No, la veritat és que abans comentava fora de micro que una de les característiques que jo veig en el lideratge aquest de Moreno Bonilla, que els companys discrepaven una mica, no? Però és que tinc la sensació que és una mena de presidentilla, no? És a dir, que és aquest lideratge que no és molt carismàtic, sí, sí. El David em deia, potser ho és una mica més, però que és molt... que no vol bronca i tal, no? Ho dic també perquè en la línia d'intentar pensar quina mena de lideratges estan funcionant, també un, si veu el José Ignacio García, el líder de Adelante Andalucía, també s'han pogut aprendre molt d'aquests lideratges, no? Doncs bueno, jo crec que reflecteix un estat d'ànim d'època, que és que la gent, davant de tota la cridòria, la inestabilitat, el malestar, del que parlem sempre, la seguretat, malestar econòmic, incertesa, doncs ens agradarà més o menys, però està apostant per una gent que d'alguna manera intenta oferir tranquil·litat en els seus discursos. I això, efectivament, hi veig una contradicció amb el lideratge de Pedro Sánchez en els darrers mesos, no? Ell, efectivament, s'ha tirat una mica al monte, ocupant aquest espai que en aquest sentit no ha ocupat ningú. Jo no confio gens en aquest procés d'unitat de les esquerres que el David planteja com una ocupació que permetrà al PSOE centrar-se. Més que res, perquè no veig incentius en els agents d'esquerres, ni els veig a Catalunya, dissortadament, ni els veig a nivell de l'Estat, pel que he explicat abans, perquè hi hagi una unitat, perquè seria l'enèsima unitat de les esquerres heterodoxes, de sumar... Jo crec que això no arribarem a temps abans de les eleccions, i per tant anirem a eleccions amb una mica amb els mateixos... Amb les cartes repartides d'igual manera que com estem ara. Jo és la intuïció que tinc. I per tant no crec que canviï massa la cosa i no crec que el PSOE tingui temps de girar massa i virar massa la seva estratègia i la tàctica en aquest sentit electoral. I sobretot això, perquè l'estratègia Rufián, jo crec que li estem dient així tota l'estona, però crec que és evident, jo crec que té bona fe, està ben pensada, però és impossible que arreli amb el temps que falten per les eleccions.
13: Perdó, només un petit apunt de l'estratègia que intentava explicar abans, un últim ingredient molt important, que és la plurinacionalitat. El PSOE no se'n sortirà sense acceptar de veritat un projecte plurinacional. I això té a veure amb moltes coses que s'han d'arreglar pel camí.
7: No el tira més enrere el PSOE? Perquè és a dir, al final aquests resultats també expliquen que l'aposta per Catalunya del PSOE no funciona a llocs com Andalusia i castiga el PSOE Andalusia.
13: No, Andalusia...
7: I això ens ho recordaran. Ens diran que és culpa del concert econòmic, que no és concert econòmic, del pacte és el que és...
13: Andalusia és evident que no funciona, però és tan evident que si el PSOE pot construir una suma alternativa a PP Vox, passa de nou per tots els partits que estan en l'àmbit nacionalista i sobiranista.
7: Fet en la línia del que apuntava, aquestes eleccions andaluses han tingut novament protagonista, com a protagonista a Catalunya. Maiol Roger, bon dia.
15: Bon dia. De fet, en tota la legislatura, l'Ara deia l'altre dia un estudi que Juan Manuel Moreno Bonilla havia parlat de Catalunya en el 30% de les seves intervencions al Parlament andalús. Això en les intervencions al Parlament. Després, en campanya, se n'ha parlat i molt, potser una mica menys que el 2022, quan estàvem immersos en preprocés posterior als indults i prèvia a l'amnistia, però se n'ha parlat i molt, sobretot pel finançament autonòmic, un finançament pactat per l'exministre d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ara candidata del PSOE a Andalusia, i que, sobretot, Juan Manuel Moreno Bonilla ho feia servir per desgastar-la. Això deia, per exemple, el debat, l'últim debat que hi va haver a Canal Sur.
19: Usted no nos da ningún dinero, ninguno. El dinero que se recauda con el trabajo y el esfuerzo de toda la sociedad andaluza a través de los impuestos son los que recauda la señora Montero, una parte un 50%. Y es lo que nos corresponde. Por tanto, usted no nos está regalando
20: nada. Un nuevo modelo.
19: Nada. No, no nos está regalando nada. No hay ningún modelo de financiación. No vuelva
20: modelo,
19: a mentir.
20: Señor Moreno.
19: Mire usted, señora Montero.
20: Es que no
19: usted,
20: se lo ha leído.
19: Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña.
15: Seria una magnífica candidata a Catalunya, li va dir l'ara guanyador de les eleccions. Com li va respondre María Jesús Montero? Doncs amb un altre pacte amb els catalans, el pacte del Majestic.
20: Porque ustedes, el único modelo de financiación que aprobaron, el del señor Aznar, ¿sabe con quién lo pactaron? ¿Sabe con quién? Con el señor Pujol. Pacto del Majestic. Por tanto, no se esconda detrás de Catalunya ni detrás de Pedro Sánchez.
15: Per tant, el pacte de finançament i els suposats privilegis als independentistes que dona el PSOE han sigut una de les armes electorals del Partit Popular. Fins i tot al míting final, Juan Manuel Moreno Bonilla, ho diré bé, va intentar afegir un altre element, que és els futurs pressupostos de la Generalitat. Recordem que avui es presenta el tren orbital, això va sortir el dijous passat, i en aquest intent d'aconseguir la majoria absoluta, el candidat del PP ho va dir al míting final d'aquesta manera.
21: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán.
15: Ho han fet els candidats d'Andalusia i també els líders de Madrid que han anat a fer campanya, especialment Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal, amb la cançó que ja ens coneixem dels privilegis que dona el PSOE als independentistes i el pacte que diu Vox amb els colpistes.
22: Sánchez y Montero han hecho un modelo a medida de los políticos independentistas. Yo haré un modelo de financiación a medida de las necesidades de los españoles.
23: Y los golpistas de Cataluña que han querido robarnos nuestra patria, todos amnistiados por este gobierno criminal, traidor y mentiroso.
7: I una altra cosa, que és que Salvador Illa no em consta que hagi baixat a fer cap campanya a favor de María Jesús Montero a Andalusia. Per tant, intueixo que no sumava la presència d'Illa a Andalusia.
24: No, i a més, Salvador Illa és molt prudent. Sabia que associar la seva figura a la d'una clara perdedora de les eleccions no era precisament un plat de bon grat. Jo continuo dient que això necessàriament aboca la plebiscitació de les properes eleccions generals. És a dir, tot l'escenari, malgrat que segurament el punt feble d'aquesta proposta que farà Pedro Sánchez, justament perquè necessitarà totes aquestes forces perifèriques, forces que tenen incardinació a cadascun dels territoris i que demanen, com ara la pròpia Adelante Andalucía, no? Demanen una visió una mica diferent d'aquesta jacobina centralitzada pròpia del Partit Socialista, però amb aquest punt feble totes les propostes que es faran seran. Aquí al davant heu vist repetir a totes les eleccions autonòmiques un tàndem, un tiquet guanyador de la dreta, que és que s'afableix el Partit Popular i que creix aquesta opció política que és Vox. I jo em presento com el salvador davant d'aquesta opció. I crec que, vist el resultat a Andalusia, probablement aquest artefacte inventat pel Partit Socialista de l'operació anomenada Rufián, aquest artefacte es deixarà una mica en la rereguàrdia. No dic que es desactivi, perquè potser rasquen alguna cosa, però la seva idea és plebiscitar-se. Per tant, ell és el salvador davant d'aquest tiquet que considera que és el final del progrés a Espanya, i que té, com dic, aquest punt feble perquè Catalunya efectivament s'ha transformat en una mica la pedra a la sabata òbvia, per part de, amb el to molt estrident de Vox o amb el to més moderat de Moreno Bonilla, però s'ha transformat en l'esquer per dir-li a María Jesús Montero, vostè és la creadora d'un model desigual per Espanya i, per tant, atiar tots aquests fantasmes que ja venen des del temps de les firmes de l'Estatut, és a dir, que no és nou, i que en el Partit Socialista ha tingut durant molt de temps, recordeu, Rodríguez de la Borbolla, dient que aquí a Catalunya no podien tenir una bona educació perquè es gastaven els diners en altres coses i, en canvi, ells podien regalar o donar un ordenador als nens a l'escola. Per tant, això és molt antic. Però aquesta vegada la cosa s'ha complicat. I s'ha complicat perquè aquell panorama d'uns contra altres era molt bipolar i ara s'ha transformat en una cosa més complicada. Per tant, l'única possibilitat del Partit Socialista és fer, que ho fa molt el propi Sánchez, fer de l'oportunitat virtut i, per tant, transformar aquesta sembla amenaça de la dreta en una oportunitat de reeixir com a gran salvador a l'esquerra.
7: Sí, si em permeteu només una cosa, la immigració a Andalusia és al voltant d'un 10, 12, 13%, no és tan alta com aquí a Catalunya, però sí que hi ha una certa correlació entre els llocs d'Andalusia on hi ha més immigració i on Vox està guanyant. De fet, Almeria i Màlaga, entrant una mica en el detall dels resultats, són dues províncies en les que Vox ha passat per davant del PSOE. D'acord? Són pràcticament les úniques. I són dues províncies, efectivament, en les que sobretot hi ha aquests sectors econòmics, productius, pràcticament diríem improductius, que tenen a veure amb el turisme, la Costa del Sol, l'agricultura, de baix valor afegit, etcètera, etcètera. Per tant, aquest cercle viciós que també veurem aquí a Catalunya d'aquells que fomenten un sistema productiu que només atreu mà d'obra barata perquè paga salaris baixos i degrada, i a més està, com hem vist aquests dies amb aquest informe Fènix, no?, del que s'està parlant tant, està generant una subvenció directa per aquest capital que és tan poc productiu, aquests mateixos que estan fomentant aquesta economia tan poc productiva que atreu salaris baixos són els que després es beneficien a les eleccions culpant a les persones migrades dels problemes dels andalusos. Però que és una estratègia que està tenint resultat, no? És a dir, els senyoritos del camp andalús de la mà de PP i Vox culpant els immigrants mentre fomenten una economia que és altament improductiva, de molt poc valor afegit i que genera reptes en els barris i a les ciutats, en aquest cas d'aquestes dues províncies de les que he anomenat. Això serà una realitat que veurem segurament a casa nostra en breu. Afra.
0: Jo el que veig de tot plegat és, en el marc de les eleccions generals, hem de recordar que el vot dual ja va existir. Va existir en les anteriors, quan parlem d'Andalusia, vam veure un Juanma Moreno Bonilla que va treure una majoria absoluta, que ara, per cert, no té. I, en canvi, en el marc de les generals, el canvi de vot va ser un altre, com passa en altres comunitats autònomes. Això és una finestra d'oportunitat? No crec que tant. Crec que la finestra d'oportunitat, i com bé dèieu, tot és culpa de Catalunya, l'ofereix la mateixa Catalunya. Ara la presència a Galícia de Benegà és molt més important, ara la presència andalusia d'Adelante és molt més important, la presència de Compromís a la Comunitat Valenciana, al País Valencià, és molt més important. Ara la que trobem a Xuntaragan, ara quan no exista el Xavaja a Aragón, és molt més important, i la presència de Mas Madrid a Madrid també és molt més important i notable. Per tant, el Partit Popular vol veure que tot és culpa de Catalunya, però certament potser arran d'aquesta força que han tret les forces independentistes, sobretot Esquerra Republicana, ha forçat acords que són de millora. Podem entrar a debatre, si podrien ser millor o pitjors per Catalunya, han fet que les esquerres recuperin una essència sobiranista i es comencin a articular políticament i estiguin donant resultats. Per altra banda, jo també estic d'acord amb el que abans es comentava al respecte d'Isabel Díaz Ayuso i al respecte de la part més interna del Partit Popular. Ara mateix Ayuso té una altra oportunitat, que fins fa unes hores no les tenia. No tenia aquesta segona oportunitat. Ara mateix és, de nou, una líder a la que el Partit Popular no va sortir a salvar en aquestes setmanes, en aquestes terribles hores últimes que s'han viscut des de Mèxic, i en canvi ara té una oportunitat com a conseqüència del resultat que ha tret Moreno Bonilla, que insisteixo, és un bon resultat, ningú ho pot negar, però és un resultat que el que diu és que el votant del Partit Popular no vol moderació i necessita i vol un aliat en el camí que es diu Vox, no? Que és l'extrema dreta, vol aquell missatge més d'extrema dreta, més posicionat en la prioritat nacional, com bé es cantava, com bé s'escoltava a les hores últimes d'ahir entre els votants de Vox i els líders de Vox a Andalusia.
7: Són les 9:18 i una vegada passada les eleccions a Andalusia, ara Catalunya ja es posen d'acord per pressupostos. L'IRPF era una pedra a la sabata i ara la pedra ja han agafat la sabata, l'han tret i ja està. Tu, Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
7: On està l'IRPF?
2: Doncs l'IRPF, Esquerra diu que hi segueixen, que segueixen una condició i una fita aquí a arribar, però el que no hi és enmig de la negociació pressupostària. Per tant, aquella
7: però,
2: X...
7: Però recordem que això és el que va fer tombar els pressupostos.
2: Clar, avui fa exactament dos mesos. Passava una cosa insòlita en aquest país, que és que el govern retirava uns pressupostos que ja havien començat la tramitació al Parlament. En aquell moment, el que ho va fer descarrilar va ser aquest desacord amb l'IRPF, un desacord que no ha evolucionat, que hi segueix sent. Esquerra manté que aquesta és una posició del partit, que és una defensa del partit, però és veritat que en aquesta negociació pressupostària això ja no és una condició. De fet, poques hores després de retirar els pressupostos ja ho va deixar de ser. I ara les condicions són unes altres que estan pràcticament tancades. És que ja no vull dir ni encarrilades, estan pràcticament tancades i anirem veient els diferents plans seqüència durant la setmana fins a arribar probablement aquest divendres a l'aprovació altra vegada en Consell Executiu del projecte de llei de pressupostos.
7: Per tant, ni el malestar, diguéssim, amb Trapero ha encallat aquest acord, ni les vagues que estem veient d'educació han encallat aquest acord, i l'acord tirarà endavant i, per tant, hi haurà pressupostos. La tramitació serà més llarga, per tant, ens anirem cap a juliol per aprovar els pressupostos al Parlament.
2: Sí, sol ser un mes i mig, unes 6 setmanes aproximadament, sí. Això si no hi ha cap entrebanc, que sempre en poden sortir, i, per tant, es compliria aquell calendari que fa 2 mesos es van marcar, que és acabar les sessions, per tant, anar-se'n de vacances a final de juliol amb els pressupostos ja aprovats al Parlament de Catalunya. Aquesta és la previsió, a hores d'ara, que presentant ara els pressupostos hi hauria marge per poder-la complir.
7: I per què no estan incloent els Comuns i Esquerra Republicana, on estan apretant per posar les condicions que demanen els mestres i professors d'aquests pressupostos?
2: Doncs això ho hem preguntat tant amb Esquerra Republicana com també als Comuns. L'argument que utilitzen, i aquest és molt compartit entre uns i altres, és que el pressupost ja és l'instrument per poder acollir moltes d'aquestes demandes que estan fent els sindicats. Ara, és veritat, cap de les línies vermelles i cap de les propostes que coneguem a hores d'ara, dilluns a aquesta hora, passa per assumir algun d'aquests compromisos que plantegen els diferents sindicats que posen damunt la taula al voltant de l'educació, just en un dia en què, i en una setmana, en què les vagues continuen, i també ho faran la setmana que ve, i aniran pràcticament en simultània aquestes vagues, i també la reunió amb els sindicats, que ha passat finalment a dimecres, però sense que això acabi condicionant amb propostes i amb acords concrets la negociació pressupostària.
7: I es presenta també aquesta nova línia de tren, que ha pactat el govern amb Esquerra, és una nova línia prevista el 2040, que enllaçaria el Garraf amb Maresme sense passar per Barcelona.
2: Exacte, és la primera línia al final de Rodalies que uneix diverses capitals catalanes sense passar per la capital del país, sense passar per Barcelona.
7: Això de costaria. Sabadell a Sant Sadurní d'Anoia podrem anar.
2: Per exemple, sí. O de Sabadell a Mataró, que ara en tren és una odissea.
7: El 2040.
2: Perquè
7: és una proposta de planificació tècnica dels anys 90-2000.
3: Sí. El 2005.
7: Sí. Aquesta medalla que s'està volent posar Esquerra avui és una proposta del partit del 2000.
2: I que marcava que el 2026.
3: I el 2040 diran que el 2060, ja veuràs.
7: L'IRPF l'estan canviant per una proposta del PSC.
13: No us agrada res. A mi, jo ho entenc perfectament, perquè la línia...
7: Ara no vols anar a Mataró amb tren, tu que vas entrenar a tot arreu, Pau, ara no vols anar amb tren a Mataró.
2: Molt bé anar amb tren,
3: estaràs
2: que no m'agrada que em prenguin el pèl.
3: Estaràs orbitat.
2: Jo no en tinc, la pèl, llavors... Que me'l prenguin també.
7: Per tancar-ho, Raül, hi ha un altre acord del govern perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca.
2: Sí, aquest és un altre dels punts que vam conèixer i al vespre, el Consorci de la Zona Franca banca, diguem-ne que gestiona, que controla diversos moviments econòmics equivalen aproximadament al 4% del PIB. Aquest consorci el gestionava íntegrament l'Estat i ara, amb aquest acord, el que hi hauria és una majoria de Catalunya, no només de la Generalitat, sinó compartida entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, aquesta majoria de Catalunya, el Consorci de la Zona Franca, aquest tren orbital, també aquesta societat d'inversions, que és aquest organisme que va descarrilar el Congrés, però que ara recupera sense haver de passar pel legislatiu, que és un organisme que fiscalitza i que gestiona les inversions de l'Estat a Catalunya. Això i un reforç en els propers anys fins a 500 milions d'euros, no tots recollits en aquest pressupost, són d'entrada les grans condicions i els grans acords de moment ja encarrilats, pràcticament tancats entre Esquerra i el govern.
7: De 500 milions d'euros per reforçar la hisenda catalana.
2: Exacte. Tant en personal com en recursos. Aquest pressupost n'inclouria uns 20 de milions, que ja són els que estaven previstos, i els propers serien en els següents anys.
7: I avui continuen també les converses per tancar nous acords pel que fa a habitatge i infraestructures, que podrien segellar doncs, abans de divendres el que es dibuixa com l'acord de pressupostos. Per tant, veurem també quin és el detall d'aquestes noves propostes. David, dius que és important aquest acord del Consorci?
13: És més important que el tren orbital aquest que em baixa pel camal. El tema de fons és com s'ha devaluat la qualitat política a Catalunya, no? És a dir, el que és dolent és el teatre. Jo puc entendre moltes estratègies, puc entendre tot això. Jo crec que Esquerra tenia un guió després de les eleccions, que era plantejar-se una exigència aconseguint una cosa exitosa, que era un sistema de finançament, un concert econòmic que canviés les coses, i estic d'acord, aquest era un gran tema, i el context històric era per treballar amb això. Això no hi és. Aquest acord aniria acompanyat amb una segona part amb l'entrada del govern d'Esquerra. Això jo crec que tothom ho pot entendre. Tot això no ha pogut ser i, per tant, ens inventem ara, per justificar, retornar en aquest camí, un ovni, no? Un objecte polític no identificat, que és això del tren orbital amb tot això. Bé, d'acord, doncs serveixi allò a benefici d'inventari. El cas de la Zona Franca, aquest com a mínim és tangible i és més interessant. De fet, un dia valdria la pena fer una història de la Zona Franca, que és una història apassionant i que té una importància en termes de poder real. I que històricament ha estat una cosa que s'ha resistit a tot. És a dir, l'Estat s'ha resistit al control de la zona, una cosa que ve de l'època de l'Exposició Universal, on es posen de moda una zona franca que mai ha estat. La zona franca és una zona lliure d'impostos, que en aquell moment estava de moda en el món. Això mai va estar, li ha quedat el nom, però mai de la vida ho ha estat, però sí que s'ha convertit en un gran vector de logística que durant tota aquella època i durant el franquista ha estat l'escenari de mil trifulgues, mil escàndols, etc, però que té un poder real. I en totes les negociacions sempre s'ha resistit. Jo en conec una molt particularment, que va ser durant la negociació de l'Estatut, que es volia que es traspassés la Zona Franca, perquè no té cap mena de lògica que l'Estat tingui una empresa logística a Barcelona, cap ni una, cap ni una, si no és pel control del poder, d'una part del poder econòmic, i sempre s'hi han resistit. Per tant, diguéssim, el tren orbital crec que és un ovni, això com a mínim té una certa substància.
7: Pau. No, insistir en aquesta... És a dir, mira, una de les coses que tots els analistes penso que coincideixen del triomf o del bon resultat de Delante Andalucía, per connectar amb el tema d'abans, és una força política que és coherent. Força política que és coherent, que en el seu moment assumeix tots els costos d'enfrontar-se, en aquest cas, al senyor Pablo Iglesias, bla, bla, bla, i que en aquell moment sembla que hagi afrontat una travessia al desert, i la gent ho valora positivament quan va a les eleccions, perquè diu, aquesta gent defensa A fins al final. I si això suposa que jo me n'hagi d'anar a casa, com ha fet la Teresa Rodríguez, i seguir treballant de profe d'institut, perquè els meus principis són aquests, jo els mantinc. Llavors, la comparació es fa sola. És a dir, Esquerra Republicana fa uns mesos ens explica aquí on estic assegut jo, aquí, en aquesta cadira. Senyor Junqueras ens explica. Primer posen sobre la taula la condició de l'IRPF, que no els hi demana ningú. O sigui, no hi ha un clam. Si estratègicament i tàcticament dius, però si tampoc ho està demanant ningú. No, però tu d'això en fas una bandera nacional. No, és que estan incomplint un pacte, ens van dir tal, jo recordo perfectament l'entrevista amb tu aquí. I ara, que tens un munt de demandes que estan arrelades al territori, com deies tu, la qüestió de l'educació, que no et costaria res fer uns gestos concrets per dir no hi ha pressupostos si no es compleix A, B, C, D, amb el sector educatiu i tal, ara dius que no, i que els pactes al marge d'això per una proposta del PSC de l'any 2000.
2: Si realment, si jo fos militant d'Esquerra Republicana, m'estaria fent l'araquiri ara mateix, perquè és que no s'entén absolutament res de l'estratègia negociadora. No s'entén res. Llavors la gent... Llavors arribaran les eleccions i no sabrem per què la gent vota el que vota. Home, doncs perquè la gent no és idiota i tenim una mica de memòria. Ja no dic de 10 anys de memòria, dic mesos. És que el senyor Junqueras va venir aquí a dir que l'IRPF era condició sine qua non per aprovar uns pressupostos. Fa què? No sé quan fa. Un mes? Dos mesos?
4: Tres mesos, sí.
2: Ah, és que no sé. Jo al·lucino, sincerament. No,
24: és que realment la sensació que té és que pensen que la gent...
2: És imbècil.
24: Sí, no, tal
4: no
24: qual.
4: No crec que sigui això, però... No, ara que presenta no, el portaveu però... d'Esquerra, Isaac Albert, sí que ha dit a les últimes hores que els comptes són indispensables per complir les demandes dels docents.
2: Sí, exacte.
4: Aleshores, també aquí és veritat que si Esquerra diu que els pressupostos són indispensables per complir les demandes dels docents, per què no hem aprovat abans els pressupostos? Aquesta és una pregunta a fer,
24: Esquerra. Però la cosa és que pensaven que en aquesta vaga de professors, l'acord que s'havia arribat amb els dos partits de classe seria suficient. I de sobte va esclatar un incendi bestial. I aleshores això té sentit, és a dir, si ara pensem per què tan ràpid, l'única raó és que han de pagar aquest incendi bestial provocat per no haver arribat a un consens amb els sindicats majoritaris. Per tant, de quina manera podem dir que ara ens apleguem a les demandes? Doncs dir que tenim els pressupostos i que per tant ara tenim els diners que abans no teníem, perquè la reivindicació on s'encallava fonamentalment era la de la pujada, home, qualitativament important, que demanaven els docents. Per tant, ara tenim una possibilitat. Això no nega que jo estic amb el Pau, la sensació que un té és que pensen que la memòria, que és veritat que és molt feble, no? Que la memòria no existeix. I després una altra cosa respecte d'aquesta zona franca, que efectivament ha estat sempre un gran cavall de batalla perquè és econòmicament transcendental, veiem quina és la lletra petita de tot això, una, i després, si abans s'havien de fer certes modificacions en raó del rang legal, si ara es fan un altre tipus de rang o amb un tipus d'acord que sigui sobte el rang legal, a veure què passa, perquè ara tenim sobre la taula si el decret de regularització d'immigrants pot o no estar d'acord amb la llei d'estrangeria. S'haurà de pronunciar el poder judicial. Respecte d'això també hi pot passar. És a dir, tu ara tens un determinat acord i resulta que després algú altre que no és tu et diu que allò en realitat no. Per tant, flac o favor.
4: Afra, i després Raül. Afra.
0: Jo d'entrada no crec que sigui una mala notícia tenir pressupostos no ho crec. Ara, primer caldria veure cap on van els calés de tots i totes, quines són les polítiques per les que s'aposta i quines no són. Això d'entrada. Segon, estic d'acord al respecte de la visió sobre l'IRPF. Normalment, en el marc de les negociacions, les línies vermelles no es donen a conèixer. Què passa? Que amb l'IRPF va semblar en el seu moment que aquesta era una línia vermella, no? Però un cop dit això, podem tenir dues conquestes en el marc dels negociadors. Veurem el que diuen els comuns també, que és la societat mercantil, veurem, i la transferència de competències estatals, veurem quines són. Tot i així, a mi la notícia, la notícia de tenir pressupostos o l'opció de tenir pressupostos és una bona notícia sempre i quan puguem veure, que ho veurem, cap on van aquestes polítiques i aquests calés. I jo venint d'Esquerra Republicana, insisteixo, venint d'Esquerra Republicana no tinc cap mena de dubte de que la línia d'actuació amb el PSC serà una línia que pensi sobretot en la ciutadania. Altra cosa és que, clar, que força, evidentment, i dona celeritat a les negociacions el fet de tenir tot un moviment d'escalada brutal i que, per tant, i que vull reconèixer dins del món educatiu català i que és perfectament legítim en les seves reivindicacions, i això força la necessitat d'alcançar tot un seguit de negociacions, sí.
4: Raül.
2: Diverses coses per posar damunt la taula. La primera, probablement aquests seran els primers i últims pressupostos d'aquesta legislatura. I aquí hi ha una qüestió que a mi em sembla m'agrada perquè determina moltes vegades les decisions polítiques, que són els temps. L'any que ve és un any electoral. Com a mínim, d'eleccions municipals i també d'eleccions espanyoles. I l'altre, ja hi ha les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, probablement, veient com van les majories, seran els primers, i així ho admeten també, fons dels que ara estan negociant, els únics pressupostos d'aquesta legislatura. Segona, Esquerra no sotmetrà aquest acord a consulta de la militància, però sí que avui té un Consell Nacional important, aquesta tarda, a partir de 2:15, on compartirà amb els representants de la militància, que són els que són en aquest Consell Nacional, tots aquests acords que ara hem anat desgranant. Veurem també si això suscita algun tipus de debat intern, perquè hi ha algun corrent, és veritat que un corrent molt minoritari, és el col·lectiu d'Octubre, que sí que demana una consulta a la militància de tots aquests acords, dels quals critiquen durament amb un comunicat que arribava ahir al vespre. L'altre punt també, Esquerra vol garantir ara que l'Estat assumeixi tots aquests acords, perquè és veritat que tot allò que s'està pactant depèn del govern espanyol. Això no ho oblidem, perquè amb l'última negociació fa dos mesos sí que s'apuntava, i ho apuntaven també fons de govern, volem desvincular tots aquests acords del govern espanyol. Hem d'acordar coses que es puguin fer a Catalunya. Clar, la línia orbital l'assumeix íntegrament l'Estat, 5.200 milions d'euros en els propers 15 anys. Però és que el Consorci de la Zona Franca també ha de passar per un acord amb l'Estat, la Societat d'Inversions també ha de passar per un acord amb l'Estat. Aquest dimecres a la tarda, molt probablement, encara no està convocada, però hi haurà una reunió entre els dos governs, una comissió bilateral que ha de fer una mica de notari d'aquests acords i que el govern espanyol també els assumeixi.
7: Doncs veurem com avança aquesta setmana. Gràcies, Raül. Farem una pausa dos minuts i de seguida sentirem Maria Jesús Montero, les primeres paraules a la cadena SER. Ara ho sentim.
5: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
6: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
25: I què?
10: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
25: Oh.
10: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
26: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
27: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
28: Les notes del nen, les obres a casa.
27: El manteniment del cotxe.
28: Ah, no, això no és cap càrrega.
29: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
30: Blanco de verano, Don Simón.
31: Blanco de verano, Don Simón.
30: Nou blanco de verano, Don Simón.
32: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
33: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
32: MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ara a msccruceros.es.
33: Dimecres, Quanta Guerra, amb l'avi de Núria Marín.
34: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona. Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
35: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
34: En tinc una de boníssim.
35: No.
34: Sí.
35: Quatre.
36: Que xulo, tio.
37: Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
33: Quanta Guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
38: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
39: La candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero. ¿Qué tal?
7: Buenos días, María Jesús Montero.
40: Hola,
7: la cadena
40: SER. Buenos días a todas y todos.
39: Déjeme que antes de hablar con usted saludemos a Guillermo Lerma. Guille, buenos días. Hola, Guille.
41: ¿Qué tal? Buenos días, Andrés.
39: Ahí está Guillermo Lerma. Para esa primera lectura que vamos a profundizar en unos minutos con a María Jesús Montero, con esa primera lectura que hace el Partido Socialista de los resultados.
7: Vale, ara farem un anàlisi dels resultats i després sentirem a María Jesús Montero també a la cadena SER. Són les primeres paraules de la que va ser candidata, de la que és candidata, vaja, del PSOE a Andalusia. Veurem també quines són les decisions que es pren des d'Andalusia i com això acaba afectant també el govern del PSOE a Madrid. Són les 9:36, mentrestant. Aquest cap de setmana hi ha tornat a haver tirotejos. Ahir a l'Hospitalet de Llobregat i dissabte també a prop del passeig de la Zona Franca de Barcelona, aquest en plena llum del dia i amb resultat mortal. De seguida també en parlarem amb Rebeca Carranco, periodista de successos del País, però d'entrada no sé què us suggereix aquestes notícies que hem conegut aquestes últimes hores. Fa dies que en parlem però sembla que la sensació d'inseguretat va creixent i que tampoc hi ha respostes molt clares i molt contundents per part del Departament d'Interior i de la policia per tranquil·litzar, diguéssim, a la gent, Montserrat.
0: És que el problema no està en la quantitat, que estaríem d'acord en la idea que bàsicament es transmet des de Interior i que en general les dades apunten de que no és, Catalunya no és un lloc insegur. És a dir, això, dir-ho, és atiar un alarmisme que és absolutament innecessari. Ara bé, el que ha canviat jo crec que és la qualitat, és a dir, el tipus de delicte al que ens estem acostumant a sentir en notícies. Coses que abans no formaven part de l'estatu quo, és a dir, hi havia potser robatoris, hi havia agressions sexuals, hi havia... però ara és com si hagués agafat un altre color. I sobretot aquest tipus de tirotejos que abans no estàvem acostumats, que tenen a veure amb com s'han incardinat a poc a poc a Catalunya, de manera no... al començament era poc evident, un seguit de dinàmiques criminals que no formaven part de l'espectre
7: criminològic. Dissabte, a les 7 de la tarda,
0: clar, és
7: una
0: això.
7: Persona presa allà i dispara
0: a l'Eixample fa 4 dies,
7: l'esquena.
0: Exacte, entraven en un bar i foten dos trets. Això forma part d'un ecosistema criminal que no era el nostre. Una part important, ja se sap, i ja ho han dit fins i tot des d'Interior, té a veure amb aquesta escampada per Catalunya de tot aquest seguit de cultius de marihuana, que no tant pel cultiu, sinó per les externalitats que reclamen, doncs tota una logística criminal que va més enllà d'això, i que en alguns casos els ajustaments de comptes entre bandes, persones que no compleixen amb els encàrrecs, etcètera, etcètera, acaba generant aquest tipus de delicte molt més alarmant, i que si no s'hi posa fil a l'agulla pot acabar en una situació molt complicada, perquè ara no quantitativament, però pot acabar la qualitat acabant sent també quantitat.
7: De seguida resumirem el que hagi dit Maria Jesús Montero a la cadena SER, però abans volem centrar-nos al que està passant amb aquests tirotejos. Saludem a Rebeca Carranco, periodista del País. Rebeca, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
7: D'entrada, què en sabem d'aquest assassinat de dissabte al carrer Mineria de Barcelona?
1: Bueno, els Mossos encara estan buscant els tiradors i sí que hi ha la sospita clara de que és un cas vinculat al tràfic de drogues, perquè la víctima té antecedents per tràfic de drogues i llavors consideren que, a més, aquesta mena d'execucions acostumen a estar vinculades a això, al crim organitzat. Llavors estan buscant i amb aquesta, doncs amb aquesta línia de que sigui una cosa vinculada a les drogues.
7: Fa tres setmanes va haver un tiroteig també al districte de Sants Montjuïc. Es relacionen un amb l'altre?
1: Doncs mira, aquest matí intentàvem saber això i a mi tothom em diu que per ara creuen que no, que són investigacions independents, que cadascuna té com les seves pròpies lògiques i no tenim com una macrocausa que englobi els diferents episodis perquè considerin que estan vinculats.
7: Estem sentint com cada setmana tenim alguna notícia d'aquest tipus. Sí. S'hauria d'emmarcar algun fenomen això, Rebeca, o també és perillós fer-ho?
1: Bueno, el que diuen els Mossos, i això ja fa un parell d'anys que ho estan dient, és que ells, en el moment que nosaltres ens van convertir en un lloc de cultiu i d'exportació de marihuana, ho hem explicat moltes vegades, les armes de foc van començar a créixer i els delictes vinculats amb les armes de foc, és a dir, quan estan servint armes de foc en alguna mena de delicte, també havien crescut. Llavors, els Mossos això ho emmarquen en aquest context, sempre dins de coses vinculades al tràfic de drogues i al crim organitzat, i els riscos que alertaven en els últims temps era, més enllà d'aquest augment de les armes i dels incidents dolents, és que un tercer no implicat en això, en un d'aquests tirotejos, com va passar dissabte a les 4:15 de la tarda, resulti ferit. És a dir, fa temps que eviten que hi ha més armes de foc, que creuen que estan vinculades a l'increment també de la nostra capacitat de produir i exportar marihuana, i que tenen aquest risc, és a dir, que més enllà de que hi hagi tirotejos entre grups, que un tercer no implicat acabi ferit en un d'aquests tirotejos. Mm.
7: L'intendent Toni Rodríguez va acompanyar-nos la setmana passada aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlava també dels tirotejos, deia això.
2: Més ràfegues, més ús intimidatori d'armes de foc, i això és un problema en gran part generat no tant per la interacció social, sinó per entorns criminals.
7: I afegia també això.
2: El que sí que li dic és que entorns criminals producte del narcotràfic sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global. Recentment també tenim coneixement d'intents d'assassinat o assassinat de diverses persones. S'ha publicat recentment una lluita entre clans montenegrins o d'origen serbi. Això són clans que operen a tota Europa. Que estiguin o no a Catalunya és purament incidental.
7: Entenc l'anàlisi, però no deixa de ser preocupant perquè Catalunya fins ara doncs no teníem aquests fenòmens. Encara que siguin fenòmens globals, no vol dir que no sigui un fenomen que afecta Catalunya, no?
1: Sí. A més, això que estava explicant, dels escaljar i d'escapa, que ho hem explicat aquí, que van matar fa no gaire, jo crec que fa menys un mes, a una persona a les 4 o 5 de la tarda, quan estava a la zona de Papanou, davant del fons marítim, que el van disparar i el van matar. Una mica que explicaven els Mossos, no?, és que aquests clans tenen la capacitat i els diners de portar algú de fora, que vingui aquí, que estigui uns dies, que estigui a un hotel, que estigui estudiant aquesta víctima i que després, doncs, cometi el crim, que l'assassini, no? I a més d'aquesta manera, és a dir, tots quarts de 5 de la tarda, una zona prop de col·legis, que la gent fa com una vida normal. A vegades, abans, quan parlàvem d'això, doncs era de matinada, a un polígon industrial, és a dir, que l'alarma social que despertava era menor, no? I ara sí que estem veient, doncs, que aquestes coses passen a plena llum del dia, a zones transitades, a, bueno, genera, fa més por, genera més alarma.
7: Clar, el problema és que, en el teu cas, per exemple, Rebeca, portes molts anys parlant-nos del narcotràfic, de com s'estava establint a Barcelona, de tot el que tenen, de l'entramat empresarial també que hi ha en aquest país per poder fer això, per tirar-ho endavant. Fa molt de temps que aviseu d'això, que els Mossos ho saben. Per què no s'ha aturat? Per què ha anat a més? Era impossible de controlar?
1: Clar, és molt difícil. Jo no sé si recordeu que Toni Rodríguez de TV3 va fer també una entrevista, no?, en què va venir a dir, doncs, que la policia estava una mica... que havia perdut aquesta batalla contra el narcotràfic. Jo no sé si la policia ha guanyat mai aquesta batalla contra el narcotràfic. Sí que és veritat que estan tots els esforços posats i que la marihuana és un canvi de paradigma. O sigui, en el moment en què Catalunya es converteix en un lloc de producció de marihuana, és un canvi de paradigma perquè, tot i que nosaltres tenim aquesta percepció de que la marihuana és una droga tova que no té res a veure, el que passa és que grups criminals que també treballen altres drogues, com la cocaïna o l'heroïna, a més venen aquí, s'estableixen i comencen a produir aquesta marihuana. Però amb una mica de context, això que tu dius, que hi ha alguns que portem molt de temps fent això, jo recordo el 2015 que va haver-hi una guerra brutal entre clans de persones d'origen dominicà i que es van matar entre ells de manera més molt violenta, molt cridanera, amb armes de foc. Llavors, sense treure la importància que està passant, perquè és molt important, sí que és cert que de vegades veiem com moments cíclics que hi ha com una acumulació d'incidents que generen moltíssima alarma. Això ha de fer que ens ho mirem a la distància i que no veiem la gravetat que té això? No, perquè a més l'intendent explicava una cosa que es veu molt clarament a zones com la Mina, per exemple, o alguns barris de Girona o de Figueres, de persones que li tanquen el bar aviat i com tenen armes de foc s'enfaden i disparen. És a dir, que hi ha una normalització dins d'alguns grups de tenir armes de foc. Mm. Llavors sí, és una cosa preocupant ara, però no és una cosa nova. Jo crec que és una cosa que està augmentant, que genera més preocupació, que les armes de foc estan més en circulació, però que, desgraciadament, el narcotràfic sempre juga amb unes altres regles de joc diferents a les que juga la policia, i això fa que sempre vagin dos, tres passes per davant del que legalment pot fer la policia.
7: L'informe anual de l'Observatori Europeu de les Drogues i la Desaddicció situava Espanya com a principal canal de distribució i fabricació de les substàncies il·legals en el continent europeu. Per exemple, Catalunya diu que és la capital de la marihuana. Més de la meitat de la que s'incauta tota la Unió Europea es produeix aquí.
1: Sí.
7: Més de la meitat.
1: És una cosa que això canvia. Comença el 2015 a canviar i va creixent i va en augment. Llavors nosaltres importem crim organitzat, es queden aquí, s'assenten aquí i acabem exportant la marihuana fora, i això és un canvi una mica de les regles del joc i de l'escenari que es troba la policia a l'hora d'investigar-ho. Això és així i no, això no ho nega ningú, vull dir que la policia tampoc ho nega.
7: Montserrat.
0: No, que el crim organitzat, el conjunt de diners que mou el món és més important que el PIB de moltíssims països. Això per començar. En segon lloc, que el narcotràfic és solament una peça d'aquest crim organitzat. I, per tant, el crim organitzat acaba estenent una xarxa de modalitats, entre les quals la trata de persones o d'òrgans o d'armes, no? Que, per tant, són externalitats negatives derivades del que originàriament podia pensar. Bueno, però si el que té és unes plantetes de marihuana. Bueno, després unes plantetes, després més, i després arriba tot el que ve associat. I després una altra cosa derivada, més enllà del que ara deia el Rebeca, que bueno, tot és el que, de fet, està sobre la taula dels Mossos del Departament d'Interior des de fa ja més de 10 anys, no? Que és com això significa la captació de jovent que potser és desesperat des del punt de vista econòmic, que no té oportunitats, ninis diversos.
7: Diner fàcil.
0: Diner fàcil. I això genera...
7: I també els riscos són els que són, perquè les baixes penes que hi ha a Espanya vinculades a la marihuana també han fet que s'atrauen molt més la màfia internacional.
0: Clar, perquè és que la droga en si sembla, bueno, no és res, però no és la droga, és la dinàmica que mou, que és exactament la mateixa que la cocaïna o que qualsevol de les noves drogues sintètiques, perquè la dinàmica de tràfic és la mateixa.
7: Sí, i per o els tant, tipus el penals associen, no, Rebeca? Per exemple, l'ocupació de vivenda o el frau elèctric són més laxos que la majoria de països europeus.
1: Sí, exacte. I és veritat que els Mossos el que demanen sempre, hi ha hagut moments de tot, eh? Fins i tot va haver un moment que es van plantejar com seria una regularització de la marihuana, com afectaria això també el crim organitzat. No? Llavors, una mica la conclusió que extreuen de tot això és que es necessita un marc europeu unitari que no faci que venir aquí a produir marihuana et surti més a compte que anar a un altre lloc. És a dir, que tota Europa combatís aquesta mena de situacions de la mateixa manera i faria que això canviés una mica l'escenari.
7: Pau.
3: No, a veure, tot aquest tema, crec que en vam parlar ja la setmana passada, fa dues setmanes, desmunta aquesta idea de que en castellà es diu, no sé com es traduiria al català, de dato mata relato. És a dir, què és més important, el que es diu i el que se sent, que no pas les dades. Perquè sí que és veritat que si anem veient les dades de seguretat, més enllà de tot aquest impacte emocional que té duríssim, que un xaval li fotin dos trets a la zona franca, jo tinc un col·lega que viu allà al barri que em va enviar la foto al moment, en plan, hòstia, això acaba de passar aquí on el meu fill va a l'escola. O sigui, el lloc on passem per anar a l'escola, aquí a sota acaben de matar un tio a trets. O sigui, això si et passa al teu barri...
7: A les 7 de la tarda d'un dissabte.
3: D'un dissabte. Amb tota la penya allà al barri.
7: Vas a tirar les escombraries i trobes allà un... Sí, sí.
3: Però sí que és veritat que si un mira les dades de criminalitat que els experts ens van donant els últims temps, doncs sembla que en la majoria de delictes no hi ha un canvi ni s'està exacerbant molt els delictes, sobretot amb... si no recordo malament, augmenten bàsicament els delictes vinculats efectivament al narcotràfic i delictes sexuals. La resta estan més o menys estancats i tal. Però bueno, és molt més important la sensació d'inseguretat de la que parlem. També estaria bé reflexionar sobre si parlar-ne com en parlem fomenta o no fomenta aquesta sensació d'inseguretat, sincerament, però bueno. Però vaja, moltes vegades posem l'èmfasi i la mirada en el petit conflicte de barri, que en aquest cas s'està convertint en un conflicte cru i violent. Però convé recordar que, com molt bé diu la Montserrat, el crim organitzat és més del 5%, quasi bé el 6% del PIB mundial, i que aquest crim organitzat, sense un sistema financer, per exemple, que permet el blanqueig de capitals, no podria existir. Per tant, que no és un delicte menor, sense les estructures de corrupció,

0: activista, que no sigui moralista al voltant de la droga, perquè la gent es droga igual. Tu pots trobar marihuana i droga de qualsevol tipus on et doni la gana, i com a mínim la legalització t'ofereix un marc en el que tu pots recaptar impostos, tu pots fer campanyes de prevenció, tu pots conscienciar, i fins i tot l'ús i el consum està demostrat que baixa. Llavors, bueno, si realment ens preocupa aquest tema, situem el tema de la legalització o aquest debat polític en el centre del debat també a nivell de Catalunya, si realment som el nucli, el centre de producció, distribució i crim al voltant de la marihuana. Parlem-ne.
1: El debat sobre la legalització és molt interessant, eh? És per fer-lo un dia en profunditat, però avui no estem parlant d'això, estem parlant de les màfies al voltant de la droga que s'estan produint a Catalunya. La deriva, els indicadors que porten a una deriva de narcoestat sempre comencen per això, val? I en zones d'Espanya que ja són narcoregions, la regió de Càdiz és una narcoregió, tot això de les lanxes, els accidents i tot això es produeix perquè és massiu, i l'element fonamental quan comença a ser sistèmic és per la corrupció policial. Perquè d'aquest gran negoci en xupen molts, i per veure la tolerància s'ha d'entendre exactament això.
2: Fa molt poc, perdoneu, va venir l'Eduard Sallent, l'excap dels Mossos, en aquest programa, i va dir que estem a poc de tenir una màfia autòctona a Catalunya.
1: Totalment.
2: En el qual ja hi ha molts símptomes de que hi ha policia, parlava de periodistes, d'empresaris, vinculats ja a un narcotràfic exportador.
1: Parlo a nivell espanyol, quan es troba que un dels caps més importants de l'UDEF té 40 milions d'euros emparedats
2: a les parets de casa.
1: A les parets, i un millor en el despatx, que és per fer sobres, per repartir. Vale? Per tant, això és un símptoma.
3: Tenia un suelto al despatx.
1: Un suelto en el despatx per repartir sobres per la casa. Val? Indicador inequívoc de per on van les coses. A Catalunya, quan es diu... A Catalunya això està creixent. Vale? I se sap, en el nord de Barcelona hi ha un focus de màfia de les drogues. Cal dir que a les màfies serioses no els interessa el soroll. Els interessa operar amb l'opacitat, amb la tranquil·litat, i tal. Quan es produeix una guerra mafiosa és un fracàs, des del seu punt de vista. Però és conegut, i ho sap la policia i ho sap tothom. Hi ha dos focus en el nord de Barcelona, que és la mina, on la setmana passada, fa dues setmanes, era un tiroteig tipus Far West, i l'altre és la falda de Montjuïc amb la zona franca. Són dos focus que ho saben perfectament. Llavors, per què no hi ha un pla antidroga brutal a Catalunya? Aquesta és la pregunta que jo crec que s'ha de fer. Més enllà de la legalització, aquest és un altre debat. Però per què no hi ha un pla d'aquests? Perquè hi ha connivència? Perquè això està més profund del que sembla? Perquè, clar, quan a mi em diuen el 50% de la marihuana, perquè no és només marihuana, és marihuana, cocaïna, les sintètiques, que són molt més rentables, per totes aquestes màfies, perquè no hi ha, quan dic el 50% de la marihuana que s'exporta a Europa es fa a Catalunya? Acollonant, no? Perquè les plantacions de marihuana amb drons les tens radiografiades en dos dies a Catalunya, no?
2: Rebeca.
4: Sí que existeix hi ha uns plans operatius concrets contra la marihuana, sí, que es comencen a fer en el moment que es veu que la marihuana és un problema, i sí que contempla com una lluita molt concreta contra la marihuana, que consideren que és la principal amenaça a Catalunya, i això es detecta 2015-2016, i es comencen a fer uns informes molt concrets, que s'analitza també el nivell de penetració que poden tenir o no a les estructures de Catalunya, la policia, de política, tot això es mira, i és un dels focus principals que tenen els Mossos sobre la taula. Llavors, la idea aquesta d'un pla antidroga, un pla concret contra la marihuana, això sí que existeix.
1: I els clans de la mina de Sant Roc i de Montjuïc, que no els qualificaré? Perfectament.
0: Però fixa't que estàs centrant, és el que deia abans, tu dius, és un altre tema el tema de la legalització, home, estàs centrant en l'avàlua més feble, podríem dir, no dic que sigui feble, però podríem dir amb la més visible, la més cridanera, el problema, però coi, hi ha arguments per a legalització que tenen a veure amb la reducció del crim organitzat, amb l'enfocament de salut pública, amb el que deia abans, que la prohibició no redueix necessàriament el consum, o sigui que des d'un punt de vista de salut

0: pública.
1: No, jo no em nego que és un debat interessant.
0: Eh? Econòmic. Llavors, ostres, si realment es vol afrontar aquest debat, d'acord, si vols es pot parlar des d'aquest punt de vista, i aquests dubtes que estàs situant al voltant de la possible corrupció o connivència d'alguns poders em semblen molt interessants i fins i tot els comparteixo. Però anem al problema de fons. O sigui, des d'un punt de vista de justícia penal, de desigualtat social, d'impacte econòmic, com deia, per la captura de valor pel sector públic, oi? La legalització d'aquestes drogues. Afra. No.
2: Aviam, jo és que, escoltant ara, me'n recordava de la iniciativa legislativa popular de la Rosa Verda. També en aquesta opacitat en la que estan les associacions canàbiques i en les que jo, quan vaig estar a l'Avalot i vaig poder treballar també des de la vessant del mateix dret laboral, no? I crec que és un debat profund que s'ha de tenir no només a Catalunya, s'ha intentat portar també al Congreso, però és un debat absolutament limitat. Val a dir que és veritat que els primers interessats en regularitzar o legalitzar el cànnabis són els mateixos que formen part d'aquestes associacions i que són les que impulsen.
0: No ho sé, Afra, eh? Tu creus que sempre...
2: La iniciativa legislativa popular de la Rosa Verda va estar iniciada, propulsada i defensada no només a Catalunya, sinó també al Congrés dels Diputats per les associacions catalanes. Això és un fet, aquest és un fet. Una altra cosa és que estem parlant del narcotràfic. Això és una altra cosa, jo de debò crec que aquest és un debat profund i a més molt i molt interessant, eh? Jo ho comparteixo. Ara, una de les coses que a mi més em criden l'atenció i que crec que hem de posar també al focus i que l'ha posat el Pau és la inseguretat que no només es mesuren dades policials o estadístiques, també es construeix a partir d'aquesta percepció col·lectiva i que afecta la confiança de la gent, la convivència i la manera de com es viu l'espai públic, no? I aquesta sensació d'inseguretat que pot arribar a ser tan perillosa com la mateixa inseguretat real que deia abans la Montserrat. Al final que els ciutadans comencin a pensar que la violència és habitual o que les institucions han perdut el control, a mi em preocupa, perquè apareix la por, la desconfiança, la fractura social, que ja està instaurada prèviament, i això altera una vida quotidiana que a Barcelona, bueno, al final sempre Barcelona ha volgut projectar aquesta imatge oberta i sempre aquesta idea de ciutat segura, no? Jo crec que és important evitar el sensacionalisme, però per altra banda també crec que cal molta més contundència des de la perspectiva, no diré policial, potser sí judicial, però primer s'ha de decidir què es vol fer, primer cal decidir-ho i després també política. Però a mi em preocupa que és veritat que la seguretat és absolutament imprescindible, absolutament, però la confiança col·lectiva també ho és, i jo trobo que d'ençà fa un temps aquesta s'està perdent, no només perquè tens forces polítiques que la instauren, sinó també perquè hi ha una realitat que, tot i que les estadístiques no respalden un repunt, sí que és veritat que hi ha l'estadística de peu de carrer que abans es situava en el cas del Pau.
3: Rega Carranco, gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
4: Gràcies.
3: És un dels temes del dia. Fem una pausa i sentim Maria Jesús Montero.
5: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
7: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
10: Perdona, al centre?
11: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris? Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja n'havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
12: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en Skoda Ponés.
13: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa.
4: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
10: Quina raó mou el teu món?
14: Lo futur del Pere.
15: Algun dia tenir el meu propi piset.
16: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
17: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
19: de rialles.
20: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
21: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
22: Us esperem, serà brutal.
23: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
24: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Són les 10 amb David Madí, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera i amb Bafra Blanco. Tenim més problemes a Rodalies, Maria Fernández?
25: Doncs sí, hi ha un segon tall de la circulació. La circulació està interrompuda des de poc abans de les 9 del matí entre les estacions de Vilamalla i Figueres. Explicàvem a primera hora que hi havia un problema de senyalització a l'estació de Vilamalla. Doncs bé, Adif ens explica que s'ha complicat aquest problema i s'ha hagut de tallar a les dues vies, en els dos sentits. Això afecta l'R11 i l'RGU. I d'altra banda, com també explicàvem fa una estona, des de quarts de 9 del matí hi ha també un tall en la circulació a l'R2 Sud entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, també en tots dos sentits, i això és a causa d'un atropellament que hi ha hagut a l'estació de Vilanova. Ens diu Renfe que en tots dos casos estan treballant per oferir serveis alternatius per carretera.
3: I a tot això, quines han estat les primeres paraules de Maria Jesús Montero a la cadena SER? Paula Brujats.
26: Doncs clarament d'autocrítica, que la desfeta és incontestable i que toca a partir d'ara de gestionar aquesta debacle. Maria Jesús Montero ha confirmat a la SER que no dimiteix, que es quedarà com a cap de l'oposició com a mínim d'entrada, i ha reconegut que el PSOE andalús és incapaç d'adaptar-se a la realitat dels andalusos, que no han capitalitzat ni el malestar social que hi ha aquí per la gestió sanitària, i ha desvinculat aquesta dura derrota del futur de Pedro Sánchez.
27: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. Hay que abordar qué es lo que tenemos por delante, y esto implica que no hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales, y que lleva tiempo sin expresarse, desde luego, con el apoyo al Partido Socialista.
26: Montero deixarà l'escó al Congrés quan es constitueixi el Parlament andalús, acaba de dir, i si es va equivocar acceptant l'encàrrec de Sánchez, diu que no.
27: Yo he venido en unas condiciones muy complicadas, pero siendo muy consciente de que era el momento de venir y que además tenía el aprendizaje de estos años del gobierno de España me permitían aportar un valor añadido a todo esto, así que contenta de haber venido sabiendo que me enfrentaba a una cuesta muy empinada.
26: Tot i aquesta derrota, Maria Jesús Montero al capdavant del PSOE andalús, Pedro Sánchez aconsegueix un altre objectiu: controla el partit en aquesta comunitat davant d'una possible rebel·lió d'alcaldes o de càrrecs del partit.
3: Però cap autocrítica, pel que sento, no, Paula?
26: Bastant autocrítica sí que ha fet al principi, és evident, ha dit que no han aconseguit això, mobilitzar els votants.
3: Però per què? No? És a dir, anem al fons de la qüestió, diguéssim, o no?
26: Ha dit que el PSOE andalús no connecta amb l'actualitat d'Andalusia, que tot i haver-ho afiat tot en aquesta campanya, recordareu, la sanitat pública era el seu lema, anar en contra de la gestió sanitària del Partit Popular, doncs no han obtingut els fruits que volien. Diu que mereix una reflexió profunda perquè ja són anys de caiguda important del Partit Socialista fins a tocar fons d'una manera inèdita, però Montero, que insistia una i altra vegada que una cosa són eleccions andaluses, una altra són eleccions generals, eleccions espanyoles, i que la gent vota en clau diferent, és evident, sí. Però que es queda davant del partit.
3: I una altra són Extremadura i una altra són l'Aragó, sí, són realitats molt, molt diferents, però van coincidint. Molt bé, Paula, gràcies.
26: Fins ara, adéu.
3: Adéu.

0: Tancarem l'Àgora amb l'Afra Blanco, amb el Pau Llonga, el David Medina, la Montserrat Rivera, però abans, Marisa Gil, Pau Forada, bon dia.
1: Bon dia.
0: I a més tenim el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs tot seguit amb el professor Santiago Niño Becerra, aprofundirem en l'informe Fènix, que ha elaborat un grup de prestigiosos economistes a casa nostra, que van presentar divendres de la setmana passada, i que afirma que el model econòmic actual de Catalunya és insostenible i que a mitjà termini abocarà el país al retrocés econòmic i a la ruptura de la cohesió social.
3: Després, el més destacat de la informació del COR amb la periodista Laura Fa. Avui, amb una última hora, l'Audiència Nacional dona la raó a Shakira i conclou que no tenia la residència fiscal a Espanya durant el 2011. Per tant, anul·la les sancions i les liquidacions tributàries que se li havien imposat.
2: I a partir de les 11, Cora Esportiva amb el Ramon Bes, el Joel Díaz, Emilio Pérez de Rozas i la Laia Tudel. Anàlisi d'aquesta penúltima jornada de Lliga que vam viure ahir, que deixa salvat l'Espanyol i el Girona obligat a guanyar l'últim partit a l'Elx per mantenir-se primera.
3: I a les 12, la Renaixença rebran la visita de la cuinera Ada Parellada i la nevera serà l'objecte que analitzaran.
0: Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola! I què?
4: Doncs que de mica en mica es va acostant al final de la temporada, encara no 2 mesos i tenim això enllestit, i en Ricard va pensant en fer canvis de cara a la temporada que ve. Mira què li ha dit avui en directe al pobre Canalies.
0: Vinga, va, qui fa anys avui, Canalies?
5: Vinga, avui felicitem el cantautor Albert Hammond.
0: Hammond. 87.
5: Ui, 82, també fa anys.
0: Aquesta secció l'hauríem d'anar canviant.
5: Per què? No, a mi m'encanta.
0: L'altre dia la gent no ens escolta, aquesta secció. La gent aprofita per canviar d'emissora.
5: No, perdona, és una de les seccions escoltades.
0: No ens està escoltant ara ningú. Ara, jo crec que la gent ara, quan hi ha 100 aniversaris, canvia de canal i d'aquí un minut torna.
5: Et proposo un invent. Ja que ens estigui escoltant ara, jo què sé, que et segueixin a Instagram, per exemple.
0: Si no seguirà ningú.
4: Pobre
5: Canalies.
4: Sort que aquesta secció que fem ara, que combina amb un cuidat equilibri, humor i actualitat, no corre perill. Una combinació que també domina a la perfecció David Madí. Ho ha demostrat avui parlant del tren orbital.
0: David, dius que és important aquest acord del Consorci?
6: És més important que el tren orbital aquest que em baixa poca mal.
4: Hòstia. M'ho he perdut. No sé si està en perill la carrera de Maria Jesús Montero a la Junta d'Andalusia després dels resultats d'ahir a les eleccions andaluses, unes eleccions que, a falta de majoria absoluta del PP, Jiménez Los Santos ha venut d'aquesta manera.
7: Que como en todas las demás elecciones regionales, estas son las cuartas en un año, las derechas han aplastado a las izquierdas. Se habla del éxito de ante Andalucía, porque no es sanchista, no, pero es la extrema izquierda. Luego pactaría con Sánchez o con la madre de Sánchez.
4: En Carlos Herrera li ha trobat nou sobrenom a Maria Jesús Montero, com si no en tingués prou.
8: El PSOE no tiene fondo cuando sale a competir electoralmente en los territorios a los que está traicionando con sus prebendas a los separatistas. María Jesús Montero del Gran Jardazo, pues que era una diva poderosa.
4: I també el programa de l'Herrera, fins i tot el senyor andalús que li fa els esports, ha volgut fer el seu apunt polític.
9: Griezmann y Lewandowski, el francés se va para Estados Unidos y como dijo en su discurso, no traje la Champions ni la Liga, pero me vale más el cariño que me llevo. Eso es lo mismo que ha dicho María Jesús Montero.
10: No, pero el PP no saca mayoría.
4: No, señor.
0: I a les xarxes, què ha dit avui, Joel?
4: Doncs mira, les xarxes catalanes brillen amb llum pròpia, Ricard, els comptes dels companys de l'arxiu de TV3. Ho tenen tot tan ben indexat que troben coses meravelloses, com aquest àudio de 1986, on un jove, Florentino Pérez, demostra que fa 40 anys ja estava obsessionat amb el control dels mitjans i els culpava dels seus fracassos. Ara el sentireu com a candidat del Partido Reformista Democrático, sense cap diputat. El David Madí fa que sí, perquè sí, això ho va mutar Convergència.
6: Sí,
4: una
6: si
4: mica
6: no recordo malament, això era una època i jo no...
4: Tu tenies 15 anys, David, que ho he mirat. Anys,
6: per tant, innocent.
4: Però el Miquel Roca ja tenia una edat.
0: A partir dels 22, presumptament.
6: Però em sembla que va ser el secretari d'organització del Partit Reformista i candidat...
4: I candidat a les eleccions del 86, on per cert es va fotre una nata descomunal.
0: 4 a la llista de Madrid.
4: Efectivament, doncs ara el sentireu sense cap diputat al Congreso demanant diners per la campanya de les eleccions del 86 on es va fotre aquesta nata.
11: La televisión española pues está al servicio del partido del gobierno. Esto hace que tengamos que ir a otros medios y costear una campaña mucho más cara que si la televisión española o la radio nacional la pusieran al servicio de los partidos políticos. Hay partidos que no tienen ningún diputado. En estos partidos, ni por la ley de financiación, ni por los créditos bancarios, salen de, digamos, de su pobreza económica. Partidos políticos serios, con credibilidad histórica, deben de tener el dinero suficiente para poder hacer una campaña digna.
4: Bé, doncs allà es va acabar l'aventura de Florentino Pérez intentant ser...
6: El finançament de l'operació reformista és un dels temes històrics interessants, eh? En aquella època que era tot aleal, no?
4: Sí. Bueno, doncs ara, si us sembla, marxem al metro de Madrid, un lloc que Florentino Pérez no deu haver trepitjat en la seva punyetera vida, perquè s'ha viralitzat una interessant conversa, Ricard, entre dos testimonis de Jehovà, que estaven predicant les seves coses al vagó del metro, i un senyor que reclama el seu dret a viatjar en silenci. És molt edificant.
1: El mundo está en caos, en desorden. Adelante, adelante. No voy a callar. Te voy a decir algo importante. Dios te ama. Dios te ama.
12: No quiero tu verborrea. Es el camino, la verdad.
13: Que no quiero tu verborrea.
1: Dios te ama.
13: No, no, ¿a ti qué te importa si me amas? ¿Qué te importa?
1: Yo te amo.
13: No me moleste. Si me amas, no me moleste.
6: Deixeu-me dir una petita cosa. Els carrers de Madrid està ple de tios d'aquests.
4: De testimonis de Jehovà.
6: Està ple de aquí no se'n veuen tants, però als carrers de Madrid del centre està ple de tios d'aquests.
0: I els escoltes, Afra, quan te'ls trobes, o també dius deixeu-me en silenci?
14: No, jo tinc una capacitat per no escoltar allò que no vull, passo olímpicament.
0: Molt bé. Els auriculars són molt útils.
14: Sí, bona eina. Sí. Per escoltar-vos a vosaltres, sí. Coses més interessants, això segur.
4: Molt bé, doncs acabem ja amb una anècdota boníssima. Ricard, al seu podcast del diari Ara, l'Alberto m'entrevista Daniel Vázquez Sallés, el fill del Vázquez Montalbán. L'Albert i el Daniel eren companys de la universitat i aquesta és l'anècdota.
15: Ens van fer llegir un llibre de Manolo Vázquez Montalbán que donava la casualitat que era el seu pare. I què va passar?
16: Doncs va ser que jo, diguem que era molt mal estudiant. Llavors vaig anar a casa, li vaig dir al meu pare, escolta, rotlla't una mica, vinga. Em diu, bueno, va, vinga. Era de què va el llibre, què penses que l'autor vol dir sobre què vol dir en el llibre, no? I què creus tu del llibre?
17: I el tio segur ho va fer,
16: eh? I arribo a la facultat i els hi dic. I llavors aquests, que cabron, trauràs un 10. I quan me'l torno, un 5. Posava, deia, no has entès molt bé el que l'autor vol dir. Llavors vaig anar a casa i el meu pare s'ha treballat en les parts. I li llenço la feina i dic... La propera vegada si és un llibre, a veure si t'entens el que
0: és. Tancarem aquí l'Àgora amb David Madí, amb Pau Llonga, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
0: Salut. Bon dilluns. De seguida fem una pausa i parlarem, atenció, del que hem conegut aquests últims dies, si és que hi ha diversos expedients de regulació en empreses a Catalunya. Podrien suposar l'acomiadament de 1.400 treballadors. Ara ho expliquem.
18: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Avui l'Enigmàrius feia deshidratar conreus de cereals. I la resposta era dessecar. Dessecar és eliminar líquids. I els cereals són conreus de secar, que creixen només amb l'aigua de la pluja. 1.368 dels 1.513 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Camp Llong, Stephanie Whiteman, de Barcelona. I avui també ens heu dit assecar, escrit amb R final, en infinitiu, ressecar o cursecar.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
21: Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
17: Quants de milions has dit?
21: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
17: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: 100 persones, una cita cegues, gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial, cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
24: La gran cita, amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
25: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
26: A Catalunya Ràdio. Postdates. És a la sang que demano uns ulls nous. De La germana, l'estrangera, de Maria Mercè Marçal.
27: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Santiago Niño Becerra, què tal? Bon dia,
1: què
0: com
1: tal?
0: Estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: Entrem a parlar d'això dels zeros, que ara anuncia abans d'anar a publicitat, però acabo de llegir que cada vegada hi ha més joves, entre 20 i 24 anys, que estan totalment desconnectats de l'economia i no treballen, no busquen feina i no estudien, tampoc crien fills.
1: Bueno, són aquells que es deien els ninis.
0: Sí, però això ja són el nini-nini, perquè sí, sí, ni treballen, sí, ni busquen feina, ni estudien, ni crien.
1: Sí, és un concepte que fa uns 5 anys es parlava bastant d'ell, però jo penso que ara no es parla. Jo penso que és per la càrrega de negativitat tan forta que arrossega aquest concepte. I realment, pues sí, és terrible. El que passa és que aquest és un concepte que jo crec que entra completament dins del tema de la sociologia, no? És a dir, els sociòlegs jo crec que tenen molt a dir, sobretot per què apareixen aquestes persones.
0: Clar, però estem en un moment en què necessitem que hi hagi una producció alta, una productivitat alta, perdona.
1: Sí.
0: Per tant, si no treballen, doncs serà complicat el futur de la generació actual.
1: Bueno, a veure, es necessita que treballin sempre que hi hagi demanda de treball, perquè si no hi ha demanda de treball, quan es parla del tema de l'ocupació a Espanya i l'ocupació, l'atur i els afiliats a la Seguretat Social, etcètera, etcètera, hi ha un concepte que sistemàticament s'ignora, és a dir, no parlen pràcticament, els experts inclús no parlen pràcticament d'ell. Els polítics, cap polític parla d'ell independentment del seu color. És la taxa d'activitat. És a dir, la taxa d'activitat és la relació que existeix entre el quocient, vaja, la divisió, entre les persones que tenen entre 16 i 65 anys, que diuen que volen treballar, independentment de que treballin o no, però diuen que volen treballar, i les persones totals entre 16 i 65 anys. Bé, Espanya té una de les tasses d'activitat més baixa d'Europa, 59%. Per comparar, la de Suïssa és 84%. És a dir, Espanya té actualment una tassa d'atur del 10,84%, és la darrera dada, o 83, no recordo exactament, que ha publicat l'INE de la conseqüència de l'EPA, no?, del primer trimestre. Però si Espanya tingués la tassa d'activitat que té Suïssa, Espanya ara tindria una tassa d'atur que lliscaria el 16%. És a dir, Espanya, el problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, també per comparar Suïssa és del 4% a l'atur, i el 3% a l'atur general, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada. És a dir, que com no, és a dir, és molt elevada perquè no hi ha demanda de treball per ells.
0: Sí, sí.
1: I això és un problema.
0: És un problema greu, sí, sí. Perquè al final és una frustració a nivell social, com deies tu, a nivell sociològic, que seria interessant també d'analitzar.
1: Sí.
0: Fet aquest apunt, són les 10 i 19. Volem parlar avui amb el professor Santiago Niño Becerra, catedràtic i col·laborador també d'aquest programa, sobre l'augment d'expedients de regulació de l'ocupació. Són els famosos zero, perquè en els últims dies hem conegut diversos expedients de regulació en empreses a Catalunya i podrien suposar l'acomiadament de 1.400 treballadors. Lara García, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Quins serien els zeros més rellevants que hi ha en marxa ara mateix a Catalunya?
2: Doncs el més gros que hi ha en marxa ara mateix és el de Majorel, que és una empresa dedicada als serveis d'atenció al client i de moderació de continguts, i ara està negociant amb els sindicats les condicions per acomiadar 347 persones a Catalunya. Una altra és la multinacional francesa Capgemini, que ja ha tancat un acord amb els sindicats per acomiadar 700 persones a tot l'estat, 130 a Catalunya. I altres casos sonats d'aquests dies són, per exemple, el de Nissan, que vol fer fora 211 treballadors a Catalunya, això és un 40% de la plantilla, el de Nestlé, que preveu acomiadar 178 treballadors, o un dels més recents, Glovo, que ja ha acordat que cessarà aquí 91 repartidors.
0: I què està passant, professor?
1: Bueno, vull dir, estan passant diverses coses. És a dir, les empreses volen reduir costos com sigui. Aquesta reducció de costos com es produeix? Bàsicament millorant la seva organització, processos, etc, etc, i a la vegada implementant la tecnologia que sigui possible. Tecnologia que avui dia, evidentment, i en el, en aquest àmbit, la dona la intel·ligència artificial. És a dir, cada vegada hi ha més processos d'intel·ligència artificial que són aplicables a processos empresarials, d'administració, etc, etc. Em comentava fa una setmana un directiu d'una multinacional que, entre altres coses, es dedica a fer projectes, dissenys, etc, etc, d'intel·ligència artificial, i em deia de que tenen cua de persones, d'empreses, de que estan esperant que els atenguin per posar, dissenyar i posar en marxa processos. Això, aquest és un tema que jo crec que clarament va més, clarament.
0: Va més, vol dir que veurem més com es va redefinint, diguéssim, el marc tecnològic, no? Que,
1: exactament. Que, clar, final, i això implicarà, evidentment...
0: Per tant, que dèiem que l'intel·ligència artificial no substituiria llocs de treball, era mentida, evidentment.
1: Això
0: que
1: és, un mite, sí, és un mite.
0: Sí, és a dir, com ha passat en qualsevol procés productiu de revolució tecnològica, no?
1: Exacte. Sí, sí. La diferència és que, per exemple, quan va aparèixer el vapor a finals del segle XVIII, començaments del XIX, el vapor és veritat que va incrementar la productivitat, però necessitava persones. És a dir, en proporció necessitava menys, però com es volia produir més, la demanda de treball va créixer. Aquí no. És a dir, ara ja és possible, això sembla ciència ficció, però ja és possible produir producte interior brut, produir producció amb zero persones. Llavors, això canvia totalment el paradigma.
0: Sí, sí.
1: És a dir, hem passat en una altra galàxia.
0: Per tant, hi haurà cada vegada més acomiadaments.
1: Sí, no, acomiadaments i a la vegada menys contractació. Per exemple, el jovent, això és un problema a la vegada molt concret i molt específic del jovent. Per què? Perquè el jovent, quan acaba els seus estudis, els nois, les noies, bueno, evidentment necessiten experiència, però aquesta experiència l'agafen fent treballs, vull dir, relativament senzills, aprenent, manegant dades, etcètera, etcètera. Aquestes són feines que són típiques de la intel·ligència artificial. És a dir, que allò del primer treball del jovent, cada vegada serà més difícil que el jovent obtingui un primer treball, perquè aquests treballs cada vegada seran més assumibles per la intel·ligència artificial. Amb la qual, clar, aquí tenim un doble problema. Primer, com aconseguiran l'experiència aquests nois, i en segon lloc, aquests nois què faran després.
0: Sí, sí. I això com afectarà l'economia del país?
1: Bueno, a veure, Espanya, curiosament, és un país on la intel·ligència artificial, ara per ara, no estic parlant de 20 anys, ara per ara és un país on no és receptor brutalment elevat, teòricament almenys, d'intel·ligència artificial i de treballs substituïbles per intel·ligència artificial. Per què? Perquè el sector serveis, oci, turisme, hostaleria, restauració, etc, etc, és, ara per ara, torno a dir, difícil o no és generalitzable que sigui objecte de penetració de la intel·ligència artificial. És a dir, un llit d'un hotel, ara per ara, un robot amb intel·ligència artificial no ho pot fer.
0: No.
1: No, demà no ho sé. Avui no. Llavors, pràcticament el 30-35% del PIB d'Espanya són feines molt intensives en factor treball i molt poc intensives en capital. Amb la qual la intel·ligència artificial encara li falta uns anys per arribar aquí. Clar, què és el que passa? La intel·ligència artificial que nosaltres ara estem treballant amb ella, sigui ChatGPT o sigui la que sigui, o inclús dissenys fets per empreses, és una intel·ligència artificial 1.0, és a dir, és la primera generació. Se l'ha d'ensenyar. És a dir, d'una forma o d'una altra, aquella intel·ligència artificial se l'ha d'ensenyar. Se l'ha d'ensenyar i se l'ha d'ensenyar a fer la feina que ha de fer. Una vegada està ensenyada...
0: Entrenada per les dinàmiques, no? I per aplicar bé en cada cas, diguéssim. Però clar, aquí cal una supervisió. Fins ara cal un acompanyament, una correcció, no?
1: Exacte.
0: I després es veurà si això és autònom o no, de l'individu.
1: Aquí vaig. A la intel·ligència artificial de segona generació, és a dir, serà la intel·ligència artificial la que aprendrà en què la intel·ligència artificial arribi a la conclusió que necessita saber. I a la vegada ho aprendrà on ella cregui convenient. Ojo,
0: Sí, sí.
1: Llavors aquí l'autonomia... No pensem en què farà mal, no, sinó cal que faci mal. És a dir, el que passa és que la intel·ligència artificial ja tindrà una autonomia d'acció... Evidentment, se li dirà el que ha de fer, això per descomptat. Però tot aquest procés de training, tot aquest procés de desenvolupament, ho farà ella.
0: Per tant, aprendrem nosaltres. És a dir, ara està aprenent ella de nosaltres acabarem aprenent nosaltres d'ella. No? Bueno, no sé, és això?
1: Sí,
0: no?
1: Pues, bueno...
0: O no, on serà horrorífic el que veiem, no sé. Però sí, canviarà la lògica.
1: Canviarà. Llavors, clar, hi haurà una sèrie de llocs de treball que sí que és veritat que apareixeran nous, però bueno, és a dir, les darreres estimacions que s'estan fent és que la intel·ligència artificial, la tendència, és que per cada lloc de feina que cregui destrueixi entre 6 i 7.
0: Lògicament, llavors, clar, perquè simplifica la feina, sí.
1: Exactament.
0: És lògic. Parlava de l'economia del país. Divendres va sortir l'informe Fènix, elaborat per economistes de renom del país, que és demolidor.
1: Sí.
0: Lara, quines són les principals conclusions?
2: Doncs la conclusió que han arribat és que el creixement econòmic actual empobreix Catalunya i que la Generalitat, les Diputacions i els Ajuntaments hi han d'actuar immediatament. Consideren que s'ha de frenar la creació de llocs de feina amb sous baixos i baixa productivitat, que diuen posen en perill la sostenibilitat dels serveis públics. I també alerten que el PIB ha perdut 12 punts en els últims anys respecte a la mitjana europea. Això és perquè, tot i que el PIB ha crescut molt, la població també ha augmentat. El 90% del creixement ha estat per l'arribada de població immigrada. Critiquen també la creació massiva de llocs de feina poc qualificats, com passa, per exemple, en sectors com el turisme. Els autors de l'estudi, però, han deixat molt clar que no estan en contra de la immigració ni tampoc del turisme, sinó de l'actual sistema productiu de mà d'obra barata.
0: Deia que és demolidor perquè també assegura al final que Catalunya s'està sagnant. Sentencia el model econòmic actual, diu que és insostenible i aboca el país a un retrocés econòmic i a una ruptura de la cohesió social a mig termini. Vostè també ho veu així? De fet, vostè, sí, que té la categoria de catastrofista, segur que ho veu així, professor.
1: A veure, jo recomanaria, sincerament, de veritat, recomanaria a totes les persones que ens estan sentint ara que obtinguin aquest informe. Hi han dues versions, el complet i el resum. És gratuït. És a dir, s'entén molt bé, hi ha gràfics que són fantàstics. A veure, el problema, aquest estudi està centrat a Catalunya. El que passa és que és totalment extrapolable a Espanya, inclús a Espanya encara és pitjor. És a dir, el problema que té Catalunya i Espanya és que en els darrers, sobretot 25 anys, ha estat creixent a base de volum. Què vol dir això? És a dir, el producte interior brut ha crescut perquè cada vegada ha crescut la quantitat de persones que treballen. El que passa és que, és el que dèiem abans, d'activitats intensives en factor treball, el que passa és que com el nivell d'inversió ha sigut molt baix perquè no era necessari, la productivitat ha sigut molt baixa. I és molt baixa. És a dir, per exemple, aquesta dada està treta de l'estudi. Sobre la mitja europea, la productivitat del PIB per càpita de Catalunya, que no és la renta, no és la renta, però bueno, és un concepte que es pot assimilar al de renta, ha passat d'una mica per sobre del 105% de la mitja europea a l'any 2000 a una a no arriba al 95 a l'any 2024. És a dir, hem perdut de PIB per càpita doncs pràcticament 10 punts. Llavors, clar, i si comparem amb altres regions europees, la diferència és terrible. Per exemple, la productivitat catalana en la indústria, és del 39% a Catalunya, i a l'Alta Baviera és del 74%, per exemple. En regions similars a Catalunya és el 39 que hem dit abans, però per exemple a Colònia és del 60. Si parlem de països, Catalunya és el 39%, com hem repetit, i Suïssa és de 87. És a dir, Catalunya creix a base de volum, a base de massa, a base de sectors molt intensius en factor treball, turisme, hosteleria, etcètera, ja els coneixem. De moment estan arribant turistes que consumeixen, etcètera, però la productivitat, com és tan baixa, el PIB per càpita, la renta és baixa, salaris baixos, i clar, d'aquí que l'estudi digui, jo estic absolutament d'acord, que Catalunya s'està empobrint i desagnant, evidentment.
0: També defensa que hi ha massa empresaris que estan creant massa llocs de treball que ens empobreixen, no?
1: Però perquè és lo fàcil.
0: Sí, sí.
1: És a dir, muntar un hotel de 100 habitacions i omplir-lo amb tour operators a l'estiu, això és molt fàcil.
0: Sí, o sigui, que aquesta és la conclusió que per mi és més dura, no? De que crear, és a dir, el creixement turístic no aporta més benestar.
1: No. No. I a la vegada, el tema aquest del volum encara és més bèstia, perquè si es fa és a dir, a veure, el turisme és una activitat que l'única dada que és significativa és la despesa mitja per turista i dia d'estància. És la més significativa. Bueno, doncs, en euros del 2003, en euros del 2003, cada turista que venia a Espanya, la dada la tinc d'Espanya, no la tinc de Catalunya, gastava 82 euros. A l'any 2026, dades de març, gasta 83. És a dir, que en 23 anys només hem millorat un euro la despesa mitja per turista i dia. El que passa és que els ingressos per turisme han crescut molt, perquè evidentment el 2026 estan venint, o el 2025 van venir molt més turistes el 2003. És a dir, és el que deia abans, la massa, el volum, però no la qualitat.
0: Doncs déu-n'hi-do el panorama que pinta tot plegat. Santiago Niño Becerra, gràcies com sempre, una abraçada, fins
1: molt
0: aviat.
1: Bé, gràcies, bon dia.
0: Una pausa i Laura Fa.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera. Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Ves a entendre amb mi, di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
6: I la síndria ratllada a 29 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Laura Fa! Bon dia, Laura, com estàs?
9: Bon dia, què tal?
0: Estàs
9: molt
0: bé. Estàs aquí amb el mòbil tota l'estona.
9: Bueno,
0: passa?
9: És que m'estan arribant coses, Feris.
0: Alerta. Coses d'aquí, de què?
9: Doncs Shakira, fill, Shakira.
0: Shakira.
9: Shakira, molt heavy, la última hora que tenim de Shakira.
0: Sí. De vecina a la suegra i la deuda en Hacienda, cantava Shakira, i acabem de saber que l'Audiència Nacional li dona la raó, per tant, guanya la batalla contra la hisenda espanyola i li tornaran 60 milions d'euros.
9: 60 milions que ella va pagar de l'exercici fiscal del 2011. Estava mirant el mòbil perquè ha arribat paraules de Shakira directament on diu: "Después de más de 8 años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio". I no sé quina parrafada més. S'ha flipat una mica Shakira, perquè s'ha de dir que sí que és veritat que ha guanyat aquest exercici fiscal del 2011, però no ha tingut mai la voluntat de portar una gestió fiscal massa, no sé si dir transparent, però sí que ha tingut una gestió fiscal que és un desastre monumental tots els anys que ha estat a Catalunya. Per tant, en aquest cas l'ha guanyat. Li reclamaven, ella li tornen aquests 60 milions perquè ella ja n'havia pagat, havia avançat una part que eren uns 24 milions, més uns altres 24 de multa, més uns 2,5 de no sé què, tot plegat eren 60 milions, que a més l'agència tributària haurà de pagar les costes d'aquest judici, o sigui, un despropòsit total. Una agència tributària que a més flipo, perquè el 2011, ella va començar amb el Piqué el 2010, perquè ens situem una mica, no? I el 2011 l'agència tributària diu: "És que clar, Shakira va estar a Espanya 163 dies, i la defensa de Shakira diu que només va estar 143. A veure, un moment, siguin 163 o 143, no són els 183 anys, o sigui, l'agència tributària ja anava a perdre amb aquest...
0: Hi havia una tendència a perseguir gent famosa, no?, perquè d'alguna manera la hisenda espanyola entenia que això donava una exemplaritat, diguéssim, cap a la ciutadania, no?
9: Això ho va iniciar Montoro, te'n recordes? Va arribar amb un maletí a les teles i a les productores de cinema i tal, vam entrar amb un maletí i va dir: "Vera, tots els que tributeu com a empresa, fora". I és tots, la majoria de gent que ha tingut problemes fiscals, per exemple, Màxim Huerta, te'n recordes que va ser ministre 3 dies? Que li van trobar que havia formava part d'això. Ell també no tenia contracte, sinó que facturava a Telecinco i facturava com a empresa. Vull dir que hi ha, clar, el que fa la gent és amb els seus assessors fiscals intentar beneficiar-se de la millor manera possible. És veritat que Shakira pensa que ella ha tributat tota la vida a les Bahamas, a Nassau, on allà, tributar ho dic per dir, perquè ja no hi ha ni pressió fiscal ni tal. Clar, venia aquí i cada cop el 50% de la seva pasta li volés, clar, algú que no entén com va l'estat del benestar era un despropòsit. Però sí que és veritat que el 2011, tot i ja estar amb el Piqué, ella estava de gira, va fer 120 concerts fora. Vull dir que aquesta causa ja la tenia perduda l'agència tributària des de l'inici. El que passa que ella ha aprofitat aquesta, que és l'única que ha guanyat, perquè te'n recordes que la vam veure desfilar per als jutjats d'Arc de Triomf? Aquella la va perdre, va ser l'any 2023, on se li revisaven els exercicis del 2012, 2013, 2014, 2015. Allà va acceptar una condemna de 3 anys de presó, que no implicava entrar a la presó, però va pagar 14 milions i mig que li reclamaven, més una multa de 7 milions, més 3 milions amb interessos. Vull dir, el 2011 no, però els altres 5 anys va tributar fatal i ho va haver de pagar. I després, el 2018, li quedava per revisar un últim cas que tenia a Hisenda, i aquí se la va tornar a acusar de frau fiscal, li demanaven 6 milions i mig i tal, però això es va arxivar perquè, bueno, aquest es va acabar arxivant. Vull dir que de tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'Agència Tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir, que jo, que en aquella època devia fer de reportera, ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella ha aprofitat tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima, que no treu el que tu dius, que es va, a la Pantoja li va passar. La Pantoja va acabar a la presó quan li van caure només 2 anys de condemna, d'una manera exemplaritzant, perquè clar, tu dius, ostres, si acaba la Pantoja i la Shakira pagant, jo pagaré aquesta multa, no sigui que me la liïn, no?
0: Sí, com... Però és veritat que també aquí hi ha hagut un intent també de perseguir certa gent, eh? I això també durant molts anys doncs, ha anat cap a un interès concret. En el cas també... de Shakira no crec que fos una cosa qüestió política, però sí que hi ha hagut durant anys una voluntat política de perseguir segons qui.
9: També et dic que també hi ha una voluntat de la gent que té molta pasta a intentar pagar menys dels que els hi toca. Mira, sense anar més junt, parlarem després, però la Tita Cervera, tu creus que ha de tenir la residència fiscal a Andorra? Tu et pares a pensar que ara que està malalta...
0: No, és una qüestió... Sí. Però això al final és una qüestió més moral, no? De com tu interpretes i vius en el teu país.
9: Clar, ella se sent... La Tita també li passa. Se sent perseguida. Tia, tens 3.000 milions de no sé què. Vius en un país que funciona així. Vull dir, realment, si tu vols això, vés-te'n a viure. Viu a Andorra... Bueno,
0: sí, ja ho fa.
9: Ja ho fa, sí. Bueno, ara que està malalta no viu a Andorra, eh? Continua Sant Feliu de Guíxols.
0: I això com ho computen, això?
9: Bueno, clar, com que suposo que porta de marge bastants dies, no sé com ho computaran, però ara mateix i des de que va sortir de la clínica... Concretament, des del dia 22 d'abril, que la Lorena i jo ens la vam trobar a Rambla Catalunya, continua a Catalunya. Vull dir que ja va a vora dels 30 dies, vull dir, ja haurà de recuperar. Mm. Una Tita Cervera que, bueno, rep tractament a la seva casa de Sant Feliu... Ahir va també enviar, estan totes enviant comunicats com a desesperades, no? I va enviar un comunicat també dient que no estic tan greu, que el que es diu, que estic superbé, que no és veritat, bueno, doncs haurem de fer cas al que diu a la Tita Cervera i doncs no està tan greu, però si no està tan greu, torna a Andorra, no? Que és on vius, dic jo, no sé.
0: Torna a casa.
9: Però bueno, la Shakira pensa... No t'estranya també amb tot aquest embolic d'Hisenda que precisament de tota Europa, si se senta maltractada... de tota Europa triï per fer els 11 concerts, aquesta residència triï Madrid? Vull dir que no sé, Potser ja també... Ja. Bueno, a veure com arreglem.
0: Un pacte, vols dir?
9: És que no ho sé, eh? Però
0: no,
9: a mi em sembla...
0: Un pacte de 60 milions, no sé.
9: Sí, és raro. Sí. Però bueno, ja el recuperareu perquè jo vindré aquí i faré 11 concerts que suposarà molta part, no?
0: Sí, bueno, no, això serà extra, perquè davant dels 60 cobrarà per aquests concerts.
9: Sí, però el que suposa per una ciutat...
0: Ah, això sí, hi ha un retorn.
9: De gent que contractes, de no sé què... No sé. Sí, és per intentar quadrar, perquè no s'esperava tampoc que triés Madrid, no? Que han de construir especialment aquest estadi que construiran i trauran aquestes coses que fan a Madrid també, de coses grans que no serveixen per res, no? Com els hospitals i tal, bueno. Ja ho saps. Bueno,
0: d'una cantant hispana a una altra, parlem de Paulina Rubió.
10: Una sola palabra, ni gestos ni miradas, apasionada.
0: Hi ha hagut un nou gir pel que fa una batalla judicial que té amb el seu ex, no?
9: Bueno, amb el Colate Vallejo-Nájera, que no sé si has vist Masterchef alguna vegada, la seva germana és una de les cuineres que feia de jurat, eh? No.
0: Però el seu ex.
9: Però Masterchef sí que ho has vist algun cop? No.
0: Sí.
9: El Colate és conegut perquè, a part d'estar amb la Paulina, va estar amb la Eugenia Martínez de Irujo, és un dels... Ara no... Ha tingut moltes parelles molt conegudes i mira que no val... Tu el veus i dius, mare meva, aquest senyor no val res, però bueno. Amb la Paulina es van casar farà 15 o 16 anys, van tenir un fill i de seguida es van separar, no? Doncs des de que el nen té 1 o 2 anys que estan amb litigis per veure què fan amb aquesta criatura, que és la principal víctima del mal rotllo entre els pares. Sí que és veritat que la premsa d'Espanya ha jugat molt a favor de Colate, tenint en compte que Paulina té aquesta imatge d'estar mig boja... el nen porten a judici tots aquests anys. L'últim gir que sabem, perquè a més el judici ja està vist per sentència, que també en casos de criatures, home, la justícia hauria d'anar una miqueta més ràpid perquè aquest nano ja té 15 anys.
0: Vull dir, 15 anys? Oh, clar, 15 anys ja pot decidir el que vulgui, aquest nen,
9: bueno,
0: no?
9: Li falta un any, però clar, mira l'edat, porten 14, eh? porten 14 anys. Hosti, tu, o sigui, quan diem que la justícia va a poc, dius, a veure, un moment, és que li falten 3 dies per poder decidir on
0: I,
9: va.
0: I què el fill què vol?
9: El fill vol anar amb el pare,
0: doncs
9: però...
0: ja està, punt.
9: No, però fixa't com serà el tema, que la, hi ha com una... una guardiana de la legalitat del nen, una guardiana que vigila pel bé del nen en aquest judici, que és una figura que està com per ser imparcial, i quan ha declarat la guardiana ha dit que el millor per a aquest nen seria que anés a viure a un internat. Mira el que ha de veure aquesta dona per aconsellar que ni un ni l'altre.
0: Com ha de voler estar a un internat?
9: Imagina't, imagina't com ha de veure la vida a casa de qualsevol dels dos, perquè el que ha aconsellat aquesta guardiana és que el nano se'n vagi a un internat. Acabarà venint a Espanya tard o d'hora, perquè si no és ara amb el que es decideixi quan tingui 16, i acabarà venint. A més, el nen ha declarat molt en contra de la Paulina, dient que l'havia vist consumir substàncies i tal, vull dir que tot... a més, ja saps què passa a Miami, que aquests judicis es poden veure, tenen un canal 24 hores, que qualsevol judici d'aquests, la gent posa i diu, a veure què està passant, vull dir que tot això s'ha vist, se sap com va, no com aquí, que tenim a porta tancada, que ningú vegi res, que no sé què, que trobo que és una mica més... protegeixes una mica més, almenys a les víctimes, dic jo, no? Perquè el nano aquest està totalment exposat. Sí, sí. El mes que ve se sabrà finalment què decideix el jutjat de Miami amb aquest cas.
0: Ho seguirem. I més gent separada? Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito. Parlem dels reis emèrits. Joan Carles de Borbó, que es veu que va anar a teràpia de parella abans de separar-se.
9: M'has posat aquesta cançó i dic, ara quin tema em parla.
0: Sí, Pablo Hasél, l'home per il·lustrar el rei sempre està bé.
9: És veritat. Doncs mira, han entrevistat el fill, l'han entrevistat la Yagüe, al Mundo, el fill de Sabino Fernández Campo, que
0: el
9: va ser...
0: El cap de la Casa Reial, no?
9: El cap de la Casa Reial va estar del 77 fins, jo que sé, fins al final de la seva vida, gairebé, sent primer secretari, i després directament al cap de la Casa del Rei, no? Sí. Doncs han entrevistat el fill i ha dit coses heavies. Una, que ha passat una mica així, que tampoc hi fan massa cas, però que el seu pare va escriure, va deixar manuscrit tot d'experiències i vivències amb el rei, però que s'havia de publicar tot això quan el rei morís, i que han desaparegut tots aquests documents. Sabino ja està mort, va morir fa uns anys, i el fill diu, no sé què ha passat amb aquests documents que han desaparegut. I algunes de les coses que ha explicat el fill de Sabino és que va aconsellar al rei Joan Carles i a la reina Sofia que anessin a teràpia de parella, que dius, a veure un moment, si hi havia una parella que anar a teràpia no hagués servit absolutament per res.
0: Però això vol dir que hi ha una psicòloga que ha fet teràpia amb sí. els reis emèrits? Home, perquè l'hem de trobar.
9: Sí, sí, però tenen el secret professional, no ens explicarà res absolutament. O
0: bueno,
9: sí.
0: off s'explica tot, no?
9: Doncs sí, els hi va fer teràpia, que ja em diràs tu, suposo que per viure tranquil·lament, no per solucionar aquell matrimoni, perquè ja en aquella època aquell senyor ja havia tingut 350.000 amants, vull dir que ja venia aquell matrimoni destruïdíssim. També explica el fill que el Sabino va començar a filtrar, per exemple, la relació amb Marta Gaià, i ho va fer com dient, mira, vaig a filtrar alguna cosa, a veure si es caga, i comença a frenar, perquè clar, està, porta una vida que al final petarà. I explica al fill que si el pare hagués acceptat tots els negocis que li proposava el rei Joan Carles, ara, Sabino abans de morir hagués sigut més ric que Mario Conde. O sigui, amb la naturalitat, bueno, clar, és que era un tio, bueno, continua sent impune, no? Amb la naturalitat que parlava amb la seva gent de tots els trapis que tenia, tota aquesta gent que no parla, bueno, alguns ja estan morts, clar, com aquest, però perquè vegis, no? Un rei Joan Carles que ha estat aquest cap de setmana a Galícia, un altre cop a la banyera... Es dubtava si podria portar el timó perquè es veu que està una mica així, però sí, ha estat amb la seva filla i tal. I tu com creus que li ha sentat que parlin d'això? Se la pela.
0: Sí, clar, és igual, perquè això, des de quan va ser, dius, això?
9: Això va ser, jo que sé, el 90 i pi.
0: Clar,
9: bueno,
0: el 90, ni que m'expliques del 90,
9: sí,
0: no?
9: Sí, però van sortint coses, clar, però pensa que hi vol tornar.
0: Perquè separats és de quan fa que estan separats, que anem sabent tu. Abans dels 90, no?
9: Bueno, sí, no, la reina Sofia vivia a Londres amb la seva germana.
0: Bueno, la reina Sofia és que no parla ni castellà. Vull
9: no,
0: dir que,
9: no.
0: Vull dir que, clar, no li ha calgut mai integrar-se...
9: Re,
0: parlem sempre de la gent que no s'integra, doncs reina Sofia no és persona gaire integrada, no?
9: No li interessa per res.
0: Normal, també, vull dir...
9: Bueno, normal, home, si vols ser reina d'un país, com a mínim la llengua...

0: que li posin un despatx i una secretària.
1: Oh,
0: que dius, a veure, un moment. Sí. Sí, una massagista, no? També una afició, directament, per dir-li, sí, per dir-li
1: suau. I ben joves,
0: també.
1: I ben joves. Sí,
0: sí. I ben joves. O sigui,
1: més que ara per donar feina a oportunitats a gent jove, eh?
0: Clar,
1: no per res.
0: Clar,
1: sí,
0: és així de solidari. Imagina't, el rei Felip, estava desesperat. Ja diu, a veure, aquest senyor em pot deixar en pau d'una vegada, perquè, vamos, una cosa i l'altra, però bueno.
1: Laura Fa, gràcies per acompanyar-nos de nou, per fer aquest repàs a la premsa. Una abraçada.
0: Molt bé, a tu.
1: Adéu,
0: vinga, adéu.
2: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
3: Ocasión Plus.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
7: Parella, què us podem partir?
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Bon dia, Ricard Ostrell.
1: Hola, Fel Feixedes.
13: Bon dia, Ricard Ostrell.
1: Bon dia, Soriguera. Com esteu?
12: Has dit Lical?
1: Eh?
13: Rical.
1: I calla, bueno,
13: és que jo encara arrossego conseqüències del tancament de l'Embassat d'ahir.
1: Vas a l'Embassat? A la Mishima i la Ludwig van.
13: Ostres, quins dos concertassos. Mishima, impressionants.
1: Estan impressionants. Està a punt d'anar-hi, eh? Mira.
13: Doncs mira, jo de primera fila allà. Em va agradar tant, Mishima. Llavors la bogeria de la Ludwig que,
1: sí,
13: que ho donen tot, ho donen tot a l'escenari, però ostres, a mi Mishima,
1: sí.
13: Me va agradar moltíssim, moltíssim. Va ser tremendo.
1: Que bé. Estan nerviosos pel Girona, si baixa o no a segona o què, Fel?
12: Sí, home, hòstia, més que nerviosos, un punt de tristesa.
1: Ja, sí, sí.
12: Cago en nena, que l'any passat vam jugar Champions, eh? Hòstia, que hem fotut aquest any, és que vull dir. Però bueno, confiança màxima. Jo el que em pensava jo era que el partit era el diumenge i és dissabte.
14: Ei, què tal?
1: Dissabte. Ei, Peyu.
14: Hola, hola.
12: Estem actuant a la Bisbal a l'hora del Girona.
1: Hòstia, estarà fet tot un flam.
12: Hòstia. Comencem el bolo i quan acabi sabrem... Podrem escoltar mitja part, avançolar i tota la colla i amb què explica.
14: Bueno, serà l'única manera de que us poseu nerviosos fent teatre.
12: Sí, també és veritat. Aquesta mica de neguit abans del futbol, se't surt amb aquella mica de nervi.
1: Però ja segur que heu actuat tots vosaltres, heu actuat segur que quan jugava al Barça, no?
14: Oh,
1: partits així importants.
14: Sí. O... Venen una gent més rara de públic el dia que hi ha un partit important. O sigui, quan hi ha una final de Champions i tens actuació, la gent que ve són estranyíssims. Riuen raro... és gent que no... Bueno, són un altre tipus de gent.
1: Ja. Sí. Però hi ha alguna actuació així més, amb condicions més estranyes que heu fet mai?
14: Hòstia, ara m'enganxes.
13: Però amb llocs?
1: No, amb circumstàncies personals adverses, allò, i hosti, mira, ara...
13: Collons, imagina que hi ha hagut morts pel mig de la família i tot.
12: Sí, tot el nostre reguitzell de morts familiars.
1: Sí, ja heu actuat, heu sortit d'actuar igualment, eh?
14: Sí, què vols fer?
1: No ho sé, què vols fer?
12: Dos mesos parat. Home, no vol dir el mateix dia, però... Però sí, enterrar la mare el dijous i el dissabte puja a fer riure. Home, sí.
13: Clar, això ha passat.
12: Sí, clar, però què vols fer? Dir, no? És que...
1: És que jo crec que això també és molt generacional, perquè ara, per exemple, jo crec que ara, si ho anules, la gent ho entén, no? Vull dir, que estem en un moment en què potser també, es prioritzen altres coses, no?
12: També s'entén, també s'hagués entès aquella època. Però jo, que ho he viscut, tampoc ho aconsello, eh? Vull dir, al final, aquella hora i mitja que ets a l'escenari és allà on tu estàs més bé, eh?
1: Clar, també és una manera de desconnectar, no? De reconnectar. Sí,
12: si no et quedes a casa i en casa...
13: A mi s'han mort pare i mare per separat,

0: jo estic actuant, però és que al cap de pocs dies tornàvem a fer l'arma sobre l'escenari. I repetiré una frase que deia la Tati, que diu, quan estic més bé són les 3 hores aquest, de la tarda que estic aquí. Després, ja, tot és una merda.
1: Mentre tenia la malaltia, no? Sí, sí.
0: Clar.
2: I és que és així, el cervell és l'únic moment que desconnecta. I acaba la funció i dius, merda, la vida. Un altre cop aquí davant tinc tot això pendent.
0: Aquestes converses a en Peyu li agraden tant?
3: No, està bé, escolta, no se m'ha mort ningú, gràcies a Déu, encara.
2: Escoltes, i què, en aquests senyors grans?
3: Bueno, jo sí que recordo, haver escrit guions a l'època que estava el Fricandó Matiner, que quan fas un morning diari és molt exigent, i acompanyar això a avis de la meva xicota i estar a l'hospital escrivint guions, que és el panorama aquell de dir, hòstia, aquí amb els auriculars posats i escrivint coses per fer riure amb un senyor al costat que s'està morint, sempre és curiós, és estrany. Sí, sí.
2: Bueno, però al costat, que també hem actuat després d'una nit...
1: Amb gent morta?
2: No, després d'una nit actuant d'una nit desperts mentre esperaves el naixement d'un fill o una filla, saps? Arribar al vol a les 6 de la tarda...
1: Clar, per això et dic que tot això ara ja és impensable. Jo crec que hi ha una...
2: Home, ara sí, ara tenir un fill, ara ni en Xuriguera ni jo...
1: No, això és impensable, és evident.
2: És impensable. És que vull dir...
1: És impensable, sí.
2: Sí, home, sí, veient-nos, en Xuriguera...
0: No, és impensable, és impensable.
2: Aquí l'únic que encara d'això és en Peyu.
3: No,
1: és impensable, també és impensable.
2: No, però és que no.
1: Però les prioritats són unes altres. Vull dir que potser són...
2: Però,
1: no?
2: Vull dir
1: que...
2: Ostres, jo, què? El dia que neix un fill i porta... Vull dir, tens un subidon que diu, no sé, era, me'n vaig a actuar, arribaré allà, em trobaré tot l'equip nostre que ens apressarem, em felicitaran i sortir a l'escenari, sóc el puto amo que acabo de ser pare. Vull dir... No, suposo que també hi fa perquè són feines que ens agraden i que, tant, hòstia, dius, vinga, endavant amb tot, no? És veritat que...
3: El que em vas a bacon a casa Tarradellas, no sé si li passa el mateix.
1: Ah, no. Hòstia, avui fotrem unes pinces que seran...
3: No ho sé.
2: Exacte, sí, per això ja dic que depèn les circumstàncies...
1: Sí, o el bisbe de Solsona, no?, que treballa allà al Ciment Cardona, dius, hòstia, avui fotrem una bona... No,
3: una bona dosi.
1: No.
2: No, clar, bàsicament, de quin, saps què vull dir? Que la va fer abans, la dosi.
1: Sí, sí, tenen fills, sí, sí.
2: Sí, per això vull dir que... No sé.
1: Dius, hòstia, arribes allà a Ciment Cardona, saps? Dius, hòstia, va, avui, si un pare, va, fotrem avui un...
3: Està molt sobrevalorat, eh? Vull dir que ho teniu molt idealitzat.
0: Sí, sí.
3: Jo ho he fet. Jo ho he fet per ajudar la meva xicota que ho feia. I és una imatge una mica... És avorridota, vull dir...
0: Jo he vist enseminar truixes i he vist enseminar vaques i que vols que et digui, no té cap gràcia.
3: Jo havia... Per Nadal havia enseminat truixes i, bueno...
1: Per Nadal havies enseminat truixes?
3: Sí, perquè la meva xicota pogués acabar abans de treballar i fer el dinar de Nadal, llavors l'ajudava a inseminar truixes. I mira...
1: Enseminar truixes entre elles, diguéssim, sí, sí.
3: Bueno, tu la inseminaràs.
0: No, entre elles no, collons.
3: No, entre elles no. No, tu el que has de fer... Bueno, les que marquen que van altes, pues...
1: Com altes?
3: Bueno, tu, es passa el berro per davant, la que marca que va alta.
1: El berro?
3: El berro, sí. Llavors agafes una cànula i una dosi de semen i vinga, li enxufes per allà darrere, li poses la mà darrere l'esquena perquè es pensi que hi té el berro i anar fent. Vinga. Es vull dir.
0: I si t'equivoques i te la claves tu, què passa?
3: No. Ara es posaria un cas que no es pot explicar, però...
1: Ai, nois...
2: Ens els explicaràs així, fora de micro. Per què no es pot explicar?
3: Ai, Déu.
2: Per què no es pot
1: explicar? Clar, per què no es pot explicar?
3: No es pot, ja està, no es pot.
0: Ja està.
3: Per què no? Perquè és d'una gent que no m'han donat permís per explicar.
1: Però no cal que diguis el nom.
0: És que no té els drets.
1: Ah, val. Bueno, avui a la Renaixença què, Peyu?
3: No es pot dir res, no es pot dir. No es pot dir res. Avui l'Ada Parellada. Entrevistem a...
1: I la nevera.
3: L'Ada Parellada, que ha fet un llibre nou on reivindica el menú diari, el menú de tota la vida. Sí. I dediquem el capítol a la nevera.
1: Molt bé.
3: Em sentiu o no?
1: Sí, et sentim, sí, però sí. Crec que va estar.
0: Va estar.
1: Sí.
3: Ah, vale.
0: Sí. Ja veuràs, vaig inseminar. Ja
1: digues 1, 2, 3, Peyu.
3: Adéu-siau.
2: No ho diu.
3: 1, 2, 3.
1: Veus? Estic així matant. Són les 11. Adéu, Peyu. Adéu, Xuriguera. Adéu, Peixades. Que vagi bé. Adéu.
3: Adéu.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. Victòria de la cantant colombiana Shakira contra Hisenda. La justícia ordena a l'administració tributària que torni a Shakira els 60 milions d'euros de multa que li van posar per la declaració de la renda del 2011. A més, Hisenda li haurà de pagar interessos i assumir els costos del procés judicial. L'organisme tributari considerava que el 2011 Shakira era resident fiscal a Espanya, però ella ho negava. Aquell any la cantant va fer 120 concerts a 37 països i Hisenda li va fer pagar els guanys de la gira, tot i que ella no tenia ni casa ni fills a Espanya. Amb aquesta decisió judicial s'acaba un procés que ha durat 8 anys. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió a l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i diu que ha passat moltes nits sense dormir, que l'han afectat a ella, a la seva salut i a la seva família. Més notícies, Natàlia Ramon.
6: El govern i Esquerra Republicana encaren el pacte pels pressupostos amb la presentació aquest migdia de la nova línia del tren orbital que el 2040 unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. El president Salvador Illa presentarà el nou projecte que assumirà exclusivament l'Estat i que ha de servir per desllorigar l'acord per als primers comptes de l'executiu del PSC. Els republicans han convocat aquest vespre un Consell Nacional Extraordinari per avalar l'acord amb els socialistes, que, si res no es torça, es tancarà aquesta mateixa setmana.
5: Mentrestant, mestres i professors continuen avui les protestes, en aquest cas als centres educatius de Barcelona, del Barcelonès. De fet, arriba aquesta protesta després que l'USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions a les negociacions dels pressupostos. A aquesta hora, més de 500 docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Al migdia es manifestaran pel centre de la capital. Els sindicats convocants esperen en rebre per escrit l'última proposta del departament per confirmar l'assistència dimecres a una nova reunió negociadora. Anem a la Basílica de la Sagrada Família. Martí Cuní, Sara Canyete, bon dia.
7: Hola, bon dia. Des de primera hora del matí, una acció de protesta bloqueja l'accés a la Sagrada Família, que avui no ha pogut obrir les portes davant la mirada incrèdula i també la indignació dels visitants aquí al temple. De moment ha dit que simplement el que pot fer és tornar-los els diners. Els docents han organitzat una aula al carrer amb taules i cadires i una cadena humana, que és la que encara ara bloqueja l'accés. També hi ha un fort dispositiu policial al voltant, tot i que de moment els Mossos no han intervingut, sí que han fet algunes identificacions entre els participants. Laia Ferrer, delegada d'USTEC, explica que han escollit un lloc emblemàtic que també els permet denunciar un model turístic que els sembla insostenible i la crisi de l'habitatge que pateixen també els docents que viuen i treballen a Barcelona.
8: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals com és l'educació pública.
7: Martí Cuní, Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: La candidata socialista a Andalusia, l'exministra Maria Jesús Montero, demana analitzar el daltabaix electoral d'ahir a la nit, quan el PSOE va treure els pitjors resultats en aquesta autonomia. Montero també es compromet a liderar l'oposició, però no aclareix si s'hi quedarà tota la legislatura. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixats, bon dia.
9: Sí, bon dia. Ha fallat la campanya. El PSOE està desconnectat dels andalusos i toca fer una reflexió profunda. És el que ha dit Maria Jesús Montero en una entrevista a la SER. No dimitirà, es queda com a cap de l'oposició, tot i que no garanteix repetir com a candidata del PSOE andalús.
10: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
9: Pedro Sánchez presideix a aquesta hora la reunió de la cúpula del PSOE a Ferraz. El PP reclama que dimiteixi avui mateix, però la desfeta Andalusia no altera els seus plans. La Moncloa diu que no hi haurà avançament electoral. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Sevilla.
5: La Marina d'Israel ha tornat a interceptar la flotilla Global Sumut en el seu camí cap a Gaza. Embarcacions militars israelianes han aturat els vaixells en aigües internacionals prop de Xipre. Des d'una de les embarcacions, l'activista i exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, assegura que soldats israelians han començat a abordar alguns dels props de 60 vaixells que participen a la missió.
11: Puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
5: Esports. Marcos García.
12: L'Espanyol s'assegura una plaça a primera divisió de la propera temporada. Ahir Osasuna 1, Espanyol 0 i ara l'equip blanquiblau és 11è després de dues victòries seguides. El Girona, en canvi, necessita guanyar el proper cap de setmana a l'Elx per assegurar-se aquesta permanència. Ahir Atlètic de Madrid 1, Girona 0 i els gironins són tercers per la cua, tenen 40 punts a 2 dels equips que marquen la permanència. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria 3-1 contra el Betis. El Barça és el primer equip que guanya tots els partits a casa en una temporada de Lliga. I Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole a les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge que ve. Palou defensa el títol que va guanyar l'any passat.
13: Fins aquí les notícies. El Matí de Catalunya Ràdio.
14: Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
15: Rafinha, xuta la falta, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Compte que perd la pilota Bellerín, se l'endú Rafinha, Rafinha a la frontal, xuta, Rafinha, gol. Rafinha, Caipirinha, marca el segon de la nit. Cancelo prova el xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Barça 3, Betis 1.
16: Muchas gracias a vosotros, una vez cooler, siempre cooler.
17: L'Espanyol continuarà primera, una temporada més. El fantasma del descens ja pot anar escampant la boira.
1: Doncs així tenim el futbol, tenim Lewandowski que marxa del Barça, tenim l'Espanyol salvat, tenim el Girona pendent d'un fil i tenim Mourinho molt a prop del Real Madrid. Jo, el Diaz, Laia Tudel, Ramon Besa, bon dia.
18: Bon dia.
1: A veure, comencem per Mourinho, Laia. Mourinho està a prop ja de fitxar
18: sí,
1: pel Real Madrid.
18: Sí, ja fa dies, mira, el Marcos García, que té bons contactes també amb l'entorn de José Mourinho, fa dies que ho diu, que havien d'esperar que acabés la Lliga Portuguesa que ha acabat aquest cap de setmana i per acabar d'agilitzar les negociacions. Sembla que està tot fet i que suposo que quan s'acabi l'últim partit de Lliga el cap de setmana que ve, de la Lliga Espanyola, doncs ja anunciaran aquest retorn, que en un principi, dos anys, va sorgir, aquesta segona etapa va sorgir, semblava que quan ho deien era el globus sonda per a veure com reacciona la gent, però vaja, s'ha anat creant com un escenari i un clima al Real Madrid, amb tot el que ha anat passant, que sembla que hagi de tornar Mourinho com a salvador, per posar com si fos l'únic capaç de posar ordre.
1: Sí, però és que el Madrid de Mourinho del seu moment no és el Madrid d'ara, ni el futbol és el d'ara. Llavors aquí hem de veure si aquest model Mourinho, Ramon, pot encaixar amb el futbol que estem veient en els temps actuals.
19: Tu has dit, jo crec que el que ha redimit una mica Mourinho és l'eliminatòria, bueno, el partit contra el Madrid, quan el Benfica guanya el Madrid i l'obliga a jugar l'eliminatòria de desempat, després el Madrid és superior, però la gent devia veure o entendre que ell encara té recursos per fer un bon equip. I segon, perquè serà capaç d'assumir o de pactar amb Florentino que necessita el Madrid. És a dir, que el Madrid té... Avui vaig sentir parlar al Valdano, que ho coneix, i parlava de fitxar quatre defenses i un centrecampistes. És possible que ara hi hagi l'ofensiva per Rodri, o sigui, veurem què passa al Chelsea, al City, si continua o no continua Pep. La simptomatologia és de que podria ser que Guardiola se n'anés.
1: Sí, un any sabàtic, no? Tot apunta.
19: Si se'n va, bueno, dependrà. Ja saps que aquella patència que tenia, bueno, que li hagués agradat anar a una selecció, continuo pensant que a Itàlia hi ha un debat molt interessant sobre si Pep sí, si no, després hauríem de veure què pensa ell, però això pot portar que Rodri, doncs, estudiï si torna a Madrid, perquè el Florentino, quan es va parlar de la necessitat d'un mig centre, deia Rodri o cap. Esclar, tens una pilota d'or, que és això, encaixa molt Madrid, tens un nano que ha estat vinculat a l'Atlètic de Madrid, que coneix Madrid, i aleshores la reconstrucció de l'equip és el que pot fer que la gent estigui menys pendent de Mourinho. És a dir, un cop tu ja el tens i la gent ho ha assumit, llavors has de veure què faràs. Doncs no, ja tenim el mig centre, que és el que necessitàvem, ja tenim un defensa que defensi, i després resoldre, que per mi és la mare dels ous, Vinícius Mbappé. Perquè hi ha jugadors que de vegades, per més que vulguis fer, és molt difícil posar-los d'acord.
20: Sí, és com aquelles pel·lícules de l'Oest que deies, este pueblo es demasiado pequeño para los dos. Pues és una mica això. A mi a Mourinho em sembla un indicador de desesperació. O sigui, no només el Madrid, va, diferents equips ha passat al llarg de la carrera de Mourinho que el truquen quan estan desesperats. En el cas de Mourinho, ja va ser la solució a la desesperació de no sabien què fer contra el Barça a Guardiola, i els hi va sortir malament, francament malament. La imatge la imatge del Madrid a nivell global va quedar molt tocada per culpa de Mourinho, però en canvi a nivell intern des de Madrid, Mourinho es considera un encert i una bona època, per algun motiu que jo encara no he estat capaç d'entendre. I després hi ha una altra
18: perquè
20: cosa...
18: va plantar cara al millor Barça de la història de Guardiola. Però, ells consideren que, com a mínim, van poder contenir el que era aquell
20: sí,
18: Barça.
20: Sí, a base d'hòsties i de, i de passar-se el fair play. Bueno, és que allà, per mi, comença la davallada, diguéssim, moral, entre cometes, del Real Madrid. O sigui, on estem ara, que és un Madrid que no es presenta a l'entrega de la pilota d'or perquè no li donen al seu jugador, on estem ara, tot això per mi comença amb Mourinho. O sigui, Mourinho és el que desacomplexa el madridisme i els transforma en gent que ja, diguéssim, no està interessada en tot, en l'esportivitat i en tot aquest tipus de coses. Això per una banda, i per l'altra, em fot gràcia perquè passarà una cosa que és molt normal en el món del futbol, que és Mourinho fitxa Xavi Alonso li demana un determinat perfil de jugador, Florentino no li porta, Xavi Alonso fracassa, s'hi posa Bardell i Arbeló, i al final a Mourinho li donarà segurament els jugadors que no li ha donat a Xavi Alonso, que sí que tenia un projecte. És bastant injust, però és molt normal. És molt normal.
18: Bé, fitxa amb Mourinho una mica com... Bé, com intenta que sigui l'arma anti-Barça, vull dir, com que el Barça...
20: Sí, però no és un projecte...
18: És un projecte a curt termini per intentar buscar solucions a curt termini. Per tant, des del punt de vista del Barça, perfecte, vull dir, o bona notícia, perquè, com a mínim, veus que el Madrid no està pensant en un projecte que tu suposava més a llarg termini, com t'imaginaves que era el fitxatge de Xavi Alonso, que t'imagines que podia estructurar tot un equip amb un joc al voltant de la plantilla que tenia i al voltant del tècnic Xavi Alonso, que no el van aguantar i el van fer fora. Ara, tot i així, encara que sigui el que busca o el que sembla que busca Florentino i el Madrid, que és resultats ja immediats per no tenir un altre any en blanc i aturar el que és aquest domini del Barça a la Lliga, tampoc saps com sortiran. Jo no dic perquè ara d'entrada el primer que et surt és perfecte, si fitxa Mourinho, bones notícies pel Barça, però després també les temporades del futbol ja sabem com són. Ara també Mbappé, quan va fitxar, semblava que enfonsaria el Barça, sí. I que seria i allò no ha sortit bé. Per tant, bé, veurem com ho gestiona i quina reacció té el vestidor del Madrid amb Mourinho.
19: No és, a diferència de quan el van fitxar, ell venia d'un Inter que el va fer un gran equip. Ara no hi ha una garantia d'èxit. Mourinho fa molt temps que no hi és. I després hi ha un factor que és molt important que pot condicionar tot això, és que la cohesió social al voltant de Florentino s'ha esquerdat. O sigui, per les reaccions que hi ha en el camp, per lo que tu sents a parlar amb la gent de Madrid, jo he estat parlant, bueno, m'imagino que cadascú a títol individual, si finalment Enrique Riquelme es presenta, és a dir, allò de que Florentino deia una cosa i ament, doncs ara no està tan clar, i això també pot dificultar el fet de vertebrar una cosa única, de dir, és la solució bé, és la solució Florentino. Per tant, allò de que Florentino és el Madrid, jo crec que es comença a discutir. Hi ha un Madrid de Florentino, hi ha gent que és del Madrid, però no necessàriament florentinista.
20: Però sí que és veritat que el Florentino amb Mourinho, a l'etapa anterior de Mourinho, va viure molt tranquil, perquè Mourinho era un collonut per aigües.
19: Stopper, sí.
20: Sí, stopper, que Florentino no havia de sortir a dir absolutament res. O sigui, Mourinho era el portaveu del Madrid i ja està. I em sembla que el Florentino també busca això, una persona que li pari els cops i que ell pugui tornar a la posició de sempre, que ha estat aquesta de...
18: Florentino busca algú que guanyi.
19: La figura de l'entrenador, diguéssim, ajuda a que ningú observi a Florentino.
20: Exacte, exacte. Ja.
0: Però ha de ser molt potent. Xavi Alonso, per exemple, no tenia el missatge que tindrà. Mourinho domina molt el que és la comunicació i se suposem quin paper farà. Primer també s'ha de veure si ve molt beligerant o ve més manyac o no sabem quin paper. Jo ara ho desconec molt això perquè veig moltes versions diferents.
19: Sí.
0: No ha estat. A Portugal també els ha sorprès una mica el comportament de Mourinho. Ja els va sorprendre que fitxés pel Benfica. Diu que havia estat a l'Oporto, és a dir, clar, el personatge Mourinho avui dia a mi m'escapa.
20: I quin bàndol del vestidor triarà? Perquè ara al Madrid hi ha dos bàndols clarament oposats. I Mourinho haurà de triar.
19: I s'ha d'enfrontar segurament alguna estrella.
20: I el que no té, hi haurà problemes.
19: S'ha de divertir en la guerra civil.
0: Tots els jugadors parlen bé de Mourinho, eh? És a dir, no conec un jugador que l'hagi assenyalat dient va ser la pitjor època de la meva vida i tal. Jo crec que això s'ha fet vestidor. Ara, és veritat que ho fa a través de futbolistes, en el que deia el Joel...
19: Hi ha les declaracions famoses del Di Maria, que quan el Madrid guanya aquella Copa del Rei a més tall amb aquell gol de Cristiano Ronaldo a la pròrroga, ai, sí, el Di Maria reconeix que la consigna era estomacar els Barces, el Barça, cada jugador del Barça, tot moment. Aleshores, no sé si fins al tipus de futbol o no, però el tracte o la manera que ell
1: té... Iker Casillas sí que critica Mourinho, perquè el va defenestrar, diguéssim.
19: Bueno,
1: no?
19: Però va fer el xivat, ell li va dir que aquest era justament el que busca també, perquè no ens oblidem que el Florentino busca els taups, aquests que ara a la premsa surten les coses que ell no controla. Sí. I que
18: va dir a la roda de premsa que ja sabien qui era, qui havia explicat la baralla. Sí.
1: No, va dir fa poc que no té cap problema amb Mourinho, però que li sembla un gran professional, però que no el vol el Real Madrid. Això va dir Iker Casillas.
20: Va, què ha de dir?
1: Emilio Pérez de Rozas, bon dia.
2: Es diu Chivato?
20: No sé si és normatiu.
2: No, estic demanant dintre de la meva ignorància. Però sí, quan,
20: que t'ho busco, que t'ho busco.
2: No, quan he sentit...
20: No, el Diac no hi és.
2: Ah, vale.
1: Ara consultarem els nostres lingüistes.
2: Vale. No, perdona. Què tal, Ricard? Què tal,
1: bé, tothom? Tu? Bé, tu? El delató, el confident, el bocamoll, les pietres.
2: Bueno, vale, veus?
1: Però en bus informal es podria dir, Chivato?
2: Bocamoll està molt bé.
1: Bocamoll
2: és com la paraula, és com la paraula que el meu pare utilitzava per definir alguns amics meus quan era jove, quan era nin, quan era petit, que era xitxarero. Aquest és un xitxarero, a mi.
1: Això ja és un grau més, diguéssim, de boca a boca.
2: Sí, sí.
19: Bueno, hi ha una cosa, ara un company m'ho diu, que suposo que ho farem reserves per no dir el nom, diu, jo el que vull veure és com respon una persona amb la tranquil·litat de Hansi Flick amb un personatge com Mourinho.
1: A veure si és sincer o no.
19: No, perquè aleshores nosaltres tindrem la sensació de si és un anti-Flick i un anti-Barça o bé té un projecte
1: d'altre. Emilio, què fas? Que se sent un soroll com si estigués podant la gespa.
2: Jo crec, Ramon, que...
1: Emilio, què fas? Que se senti un soroll.
20: Ara ja no se sent, per això.
2: No, està plovent,
20: Ara un soroll metàl·lic.
2: No, és que està plovent molt.
1: Digues, Emilio, digues.
2: No, dic, Ramon, que jo crec que en aquests dos anys ja hem tingut bastantes proves de que el Hansi Flick no es ficarà en cap endarull a la seva vida com tècnic del Barça. Perquè no dic que així...
1: Bueno, però ho hem de veure. És a dir, quan el piqui, què passa? No?
2: Sí, però tenim proves de que a ell no li agrada gens això, m'entens? O sigui que...
18: Hem tingut, per exemple, amb Bordalàs... O sigui, petits moments, però que no es poden comparar amb enfrontar-se...
1: Bueno,
18: amb
1: Bordalàs ha
18: deixat després amb De La Fuente, amb la Roger Lamin, però ha estat coses molt puntuals...
2: No, però això...
1: No hi entrenàs, sí.
2: Sí, per això també és veritat, però també el que tenim de comprovar és quin Mourinho arriba al Madrid, perquè han passat molts d'anys i jo crec que, bueno, no sé, jo crec que encara que no hagi canviat gaire el seu tarannà, suposo que aquella manera de portar a l'equip i d'enfrontar-se als altres tècnics, especialment els nostres, claro, per supost, però no sé si serà així, perquè ell té suficient treball ja endavant com per pensar en provocar a l'altra gent, no?
19: El que passa serà una reconstrucció nacional, Jo això ho veig claríssim. Mourinho, Rodri, jugadors espanyols, comportament internacionals, o sigui, tot allò que s'ha anat denunciant i que feien veure que no els hi afectava. És a dir, al Madrid hi ha una falta d'identitat, de despersonalització, parlem en lloc d'un capità, parlem d'espies o parlem de gent que mal parla, és a dir, tu necessites fotre un... per mi és un motí de l'Hespèria a la madrilenya, és a dir, no surt la figura del president, que en aquell moment el motí de l'Hespèria era una cosa molt dirigida cap a Núñez, ara no ho és, però sí allò de que internament la cohesió del vestidor és molt complexa si no trobes un líder, que potser ho pot fer el Mourinho, o algú que ho endreci, perquè clar, tu quan veus el Rüdiger per un cantó, el Carreras, que semblava que havia de ser el lateral que havia anul·lat a Lamine Yamal i el millor lateral esquerre. Ara ja ni juga, i juga el Frank García. El Bellingham, que és un box-to-box d'aquests, que es baralla amb el Valverde per aviam qui arriba abans a porteria. És a dir, no és una cosa relativament senzilla.
1: Bé, tot això, Lewandowski ha marxat del Barça, com dèiem, per tant...
18: Encara li queda un partit, però sí es va acomiadar ahir.
1: No sé què marxarà. Deies avui un comentari, Laia, esportiu, que fas al matí de Catalunya Ràdio, que han sigut 4 anys de Lewandowski al Barça, que ha liderat el post-Barça de Leo Messi. amb el Barça de Lamine.
18: Bé, jo deia que d'aquí uns anys potser el recordarem, l'etapa al Barça, que ara hi deia en la llegenda, doncs aquests 4 anys potser ell el recordarem com una de les peces clau d'aquesta transició, no?, entre el Barça més trist i deprimit, post-Messi, perquè havies de trobar, de refer-te, a el futur que ens espera, Barça de Lamine. I ell, doncs, va arribar en un moment molt difícil, això ja s'ha dit moltes vegades, ha sabut estar, també ha sabut marxar en el moment correcte per tots dos, pel club i per ell, perquè ell, el rendiment d'aquesta última temporada ha baixat, i és cert que sempre millor marxar ara, perquè el seu rol ja preveies que seria aquesta temporada, ja s'ha dosificat molt, i amb Ferran Torres han anat intercanviant molt els papers, llavors hauria estat encara més secundari, hauria jugat menys, i per tant jo crec que ell tria un bon moment, malgrat que li ha costat moltíssim, perquè ell està genial aquí amb ell, i la família també, li hauria encantat seguir a Barcelona, però evidentment, primer, pel rol, i després també econòmicament és evident que el que li oferia o li hauria ofert al Barça era molt a la baixa, i el que tindrà ara allà on vagi, no sé si anirà a Aràbia, si anirà als Estats Units o si triarà algun club europeu, doncs serà molt superior. Però ahir el comiat, el que respirava era un agraïment molt sincer de la gent, i a mi em va cridar l'atenció perquè és cert que hi ha hagut altres comiats com Busquets i Alba que han estat molt bé, però són comiats que ja t'esperes perquè són jugadors de la casa, i llavors ja, vull dir, la gent feia, dius, ostres, aquests han de marxar bé, ja tothom, ja els dies previs, sí, ja s'esperava un gran comiat, però un jugador que arriba ja gran, amb una carrera gairebé feta al Barça, que si està 4 anys només en un moment tan difícil, doncs, ostres, que hagi connectat tant amb la gent i que se l'hagi estimat tant, diu molt també de Lewandowski.
20: Jo crec que el que valora més la gent de Lewandowski és que amb l'edat que tenia, el palmarès que portava sobre aquest home, el més normal és que hagués vingut no a jubilar-se, però sí a gaudir una mica del seu estatus futbolístic i prendre-s'ho amb una mica de calma.
18: És com si fos una estrella.
20: I en absolut, sobretot la Lliga de Xavi, Lewandowski està a un nivell estratosfèric. Jo dubto que hi hagi gaires fitxatges a la història del Barça amb una relació cost-resultat tan positiva com Lewandowski. O sigui, és un fitxatge espectacular.
19: És allò que parlem del rendiment, de vegades, perquè la gent que està a l'expectativa, afecta de números, i afecta de declaracions i de tot, diria que ha estat un professional implacable. La gent no recorda un gol decisiu, recorda el gol de cada dia, que això és molt difícil quan un equip, en la tesi que té la Laia, que estic molt d'acord i que em sembla molt encertada, d'anar passant el dia a dia fins que no arribes a que el club faci un gran salt qualitatiu. Després, d'alguna manera, fa goig des del punt de vista barcelonista que les dues parts estiguin d'acord. O sigui, que facis un homenatge i que la gent d'acord, el jugador, jo me'n vaig, no tinc res a retreure.
1: Això està bé.
19: Que fins i tot Lamine...
1: Quan algú marxa amb aquesta pau...
19: Ah, és perfecte, en lloc de fotre's el flash pel cap...
20: Ara deies Lamine, jo crec que Lamine està bastant content que marxi Lewandowski.
19: Bueno, que vulguis, però com a mínim ha fet una declaració dient del que li ha ensenyat
20: molt
19: i tal.
20: Correcte,
19: és possible,
20: molt correcte, però si veies, sobretot mirant els partits des del camp, que a vegades les coses que la tele no t'ensenya, i amb molts gestos, tant per part de Lamine com de Rafinha, dels últims partits, i que, bueno, deixaven entreveure que potser ja estava començant a córrer molt menys del que era necessari.
1: Clar, ara fitxar un davanter centre és absolutament prioritari pel Barça, o el Barça pot tirar a Ferran Torres, Rafinha i Lamine i companyia, però...
18: No, han de fitxar,
1: que és un fitxatge que fa sempre il·lusió, un davanter centre sempre...
18: Hauria de fer il·lusió, si pots fitxar un gran davanter.
1: Què es podrà fitxar, no, Emilio?
2: No, a veure, volia afegir amb el tema de... Bueno, estic totalment d'acord amb tot el que s'ha dit de Lewandowski. Volia afegir que probablement si no tingués aquesta fitxa tan multimilionària que té, doncs a lo millor el Barça i ell mateix si hagués fet un pensament i quedar un any més, a lo millor, no ho sé, però amb el diners que guanyava o que tenia que guanyar un any o l'any que ve, i sobretot també amb els diners que li ofereixen especialment ara...

0: Ara haurien de posar aquella cançó de la Trinca, que va. Diu coses de la tècnica.
1: Val, perquè ara m'escric, que no tens programa avui.
0: Sí, sí, sí, no sé, no sabem per què, per raons tècniques, hi havia desconnexió, és que a vegades tot és informatitzat i els ordinadors fan de la seva i no sabem per què ha fet com una desconnexió
1: ara,
0: cap a Catalunya.
1: Ara,
0: ara ja tornem,
1: no?
0: Ara ja ens escolta tothom. Vinga. Ens escolten a través dels canals habituals, a través del 107 amb de l'FM, a través d'internet, a 3W.rtv-elvendrell.cat o també a través de televisió, com és el cas. Així que una mica haurem de començar o recomençar una mica el programa.
1: Sí, jo tornaria a explicar...
0: Expliquem ben ràpidament que avui hem fet una recepta molt xula, que és una recepta sí. de fer formatge a casa, formatge casolà, sí. i del qual això hem explicat en què ja, consistia
1: fem,
0: i
1: fem
0: un resum, un
1: sí,
0: resum ràpid.
1: Vist que hi ha gent que no ho ha sentit, doncs sí, bé, hem fet un formatge
0: ràpid.
1: Fet a casa, molt divertit. Diem els ingredients: 1 litre de llet, 200 grams de maïsena, 100 grams de mantega, 100 grams de formatge amb mozzarella, 100 grams de gruyère i 100 grams de mental. Llavors, la llet i la maïsena ho hem posat en una licuadora i que quedi tot ben integrat. Quan ha estat integrat, ho posem en una cassola i al foc.
0: Val.
1: I posant la mantega i el foc encès i anar remenant sempre sense deixar de remenar. Perquè aquí hi ha farina, hi ha maïsena i pot ser que un cop es vagi espessint es anés cremant.
0: Val, això. L'important és no parar de remenar.
1: Exacte,
0: no parar de remenar.
1: No cal que s'hi
0: mateu. Com si fessin farinetes, eh?
1: Exacte, no cal que s'hi mateu, però...
0: No, però allò sense, allò sense deixar.
1: Val. Un cop ja tireu la mantega i es vagi desfent, ja hi podeu tirar el formatge. Les tres classes de formatge, jo vull fer un, però... i posat tres perquè sigui més bo encara.
0: Val.
1: I llavors també anar remenant, i ha de fer un xup-xup, veureu que queda com una pomada espessa, però vosaltres no deixeu de remenar, i quan ja faci xup-xup, remenem un parell de minuts més pel fet de que la maïsena quedi ben cuita, diguéssim que no se senti allò el gust de farina, i ja està, i llestos. Cap un mollo de silicona, o de lo que vulgueu, folrat, ho dic de silicona perquè és més fàcil de desemmotllar,
0: sí.
1: però qualsevol mollo folrat en paper de forn queda bé igual. I cap a la nevera, i esperar un dia per l'altre, i tindreu un formatge fet a casa que pot servir per amanides, per lo que vulgueu. Aquí hem donat algun exemple, com torradetes amb formatge per sobre i amb una mica de melmelada de tomà que queda fantàstic, o per amanida... amb vinagre i oli, una amanida normal, o com vulgueu. Ja sou espavilats i cadascú que faci el que vulgui.
0: Exacte, cada un faci la seva manera i a partir d'aquí, un cop ja hem fet el formatge, cadascú l'apliqui allò que vulgui. Doncs bé, donem disculpes altra vegada, aquestes raons tècniques i...
1: I llavors, com a pregunta, hem dit quanta llet hem dit? Un litre de llet, ho torno a repetir, un litre de llet, però doncs...
0: Quanta llet fa falta?
1: Sí.
0: Doncs vinga, a partir d'aquí ara sí ja obrim línies, ja ho havíem fet, però per aquestes raons tècniques
1: Val.
0: Ho fem ara ja altra vegada, ara que ja hem recuperat una mica la normalitat a través de l'emissió de tots aquests punts que sempre diem, però sobretot a través del 107 amb 1 de l'FM.
1: I si no ho entès algú, ho pregunteu,
0: sí, sí, sí.
1: Cap problema.
0: Cap problema. Molt bé. 977 15 70 69 977 15 70 69 missatge de WhatsApp al 686 101 101. Doncs va, que anem ja cap a les primeres trucades.
1: Vinga.
0: Bon dia.
2: Ara falta saber qui entra.
0: Vinga,
1: tu mateix.
0: Ja en papelet, si et sembla. Si vols, si no, no,
2: Bon dia, nois.
0: Bon dia. Què tal?
2: Ara, Badó, si vols apuntar el litre de llet...
1: Està apuntat, Jan.
2: Avui, Badó, com que has dit que s'ha de remenar...
1: Sí.
2: El més adequat és posar la cançó aquella... Remena, nena,
1: si m'ha vingut al cap, sí.
2: De Guillermina Mota.
0: Guillermina Mota, sí.
1: Doncs molt bé. El Pere ja ho apunta i ja ho posarà, si pot.
0: Remena, nena.
1: Si pot, i la tècnica ho permet.
0: Sí, sí, en principi tot anava bé. L'únic és que, en comptes d'anar a l'aire, anar a aquesta emissora, per entendre'ns, i anava a Catalunya Ràdio, la desconnexió que fem a les nits, que no sé per què no ho entenem. Bueno, coses de la tècnica.
1: Vaja, pensar que hem parlat de política, que no sigui que hagi
0: anat un motor. No, crec, espero que no, vaja. Saps què passa? Que abans, com dir-ho? És que no sé com explicar-ho. El que són el tema de les emissions, a través de l'emissor de FM i tot això. Abans era completament analògic, era un cable, punxaves aquí i després punxaves allà. Però des de fa temps, des de fa anys, aquesta matriu que diem nosaltres és digital, és una matriu que va a través d'ordinador. I això vol dir que quan vol, va, i quan se li gira una mica el cervell, doncs fa aquestes coses, que és el que ha passat ara en aquests moments.
1: Molt bé.
0: Ja està. Bueno, tot sigui això.
2: Com que ja esteu perdonats, no hi ha problema.
0: Doncs vinga, gràcies. Vinga, Jan.
2: ja sabeu que jo sempre acabo igual. Visca, calaixeres i calaixeres, i visca la cuina.
1: Visca.
2: Bon dia, no?
0: Gràcies. Bon dia. Adéu, bon dia, Jan. Anem cap a l'altra trucada, 977 15 70 69. Bon dia.
3: Bon dia, xicots.
0: Hola, estàs? Jordi, què dius?
1: Jordi Vives.
0: Sí. Com va això?
3: La tele sí que s'ha vist bé, eh? La tele no hi ha cap problema.
0: I s'escoltava bé també per la tele?
3: Sí, cap incident.
0: Únicament era ràdio, doncs. Únicament era ràdio. Val, doncs, gràcies.
3: Doncs bueno,
0: molt bé.
3: Té bona pinta aquest plat, eh? Això té bona pinta.
0: Sí, oi? Mira, això de fer formatge a casa sempre és com l'original, no?
1: En surt bastant i pot durar bastants dies.
3: Exacte, i tant que sí.
0: Molt bé.
3: El que no sé quan litro de llet era, no
0: me'n recordo. No me'n recordo quin litro de llet era, no?
1: És que no m'ho hem dit, no m'ho hem dit. M'he descuidat.
3: Direm un, mira, vinga, va, direm un.
0: Molt bé. Doncs així ho apuntarem, doncs, així ho apuntarem.
3: Vale. Fins la pròxima.
0: Gràcies, fins la propera, Jordi, gràcies. Adéu, bon dia.
4: Adéu.
0: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia, Fina.
5: Doncs jo sí que m'hi he trobat, que dic, què passa? Ara parlaven del Lewandowski.
0: Sí, era Catalunya Ràdio. Era Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio. Era Catalunya Ràdio. Ja està solucionat.
5: Ja està solucionat.
0: Sí, se'ns han arribat molts missatges de seguida, així que agraïts a tots que esteu ben amatents i que ens ho heu dit de seguida. Així que a tots plegats, gràcies.
5: Doncs, bueno, bon dia. I un litre de llet.
0: Molt bé.
5: I, bueno, i que vagin trucant.
0: Exacte.
1: Molt bé,
5: i que passa que puguin anar trucant força gent, ja que avui he començat més tard.
0: Sí.
5: Doncs, bueno.
1: Fantàstic. Hem començat d'hora, hem començat a l'hora.
5: Sí, bueno, sí,
1: el que passa és que aquests de la ràdio, que els cables se'ls espatllen i les coses... Sí.
0: Tot i que sempre ho diem, que el principal sempre és la ràdio.
1: Exacte.
0: I és el que avui ha fallat. Sí.
5: Aquesta cosa del temps, aquest temps es gavallarà tot.
0: I el temps que no sigui això.
5: Aquesta mena de temps tan canviat i tan variable,
0: sí.
5: Es gavallarà persones i us gavallarà.
0: No sé, esperem que no. Molt bé, Fina, gràcies per trucar.
5: Bon dia.
0: Vinga, més connexions. Hola.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Jordi.
1: Jordi Soler.
6: Com anem?
0: Què dius?
1: Hola, Jordi, bé.
0: Tot bé. I tu?
6: Sí, tot bé. Mira, anar fent.
0: Venga.
6: Sí, ara el dimecres m'operaran a Tarragona.
0: Ostres.
6: A veure si n'en surto.
0: No sé, vinga,
1: a veure si n'en surts d'una vegada ja.
0: Que vagi...
1: Fa temps que arrossegues, això. Fa temps que arrossegues.
6: Massa temps.
0: Que vagi molt bé,
6: una
0: doncs.
6: Una cosa, Salvador.
1: Digue'm.
6: És molt difícil ara parlar amb l'Ajuntament, perquè no sé si recordaràs que fa uns molts anys fèiem un ral·li esportiu i cultural, que es feia amb un radiació de 5-6 quilòmetres del Vendrell.
1: Sí, em recordo d'algú, sí, em recordo.
6: Vols dir que perquè volia tornar-ho a intentar fer...
1: Això és
6: de... Vols dir que hi hauria problemes, no?
1: Home, demana, vas a l'Ajuntament a baix i demanes hora per al senyor alcalde i quan et donin hora i el dia, no sé si tardaràs mesos o anys o no, però, clar, t'has de posar en contacte amb el senyor alcalde.
6: Bueno.
1: Garrofa.
0: Sí. O amb la regidoria corresponent.
1: Exacte, sí. Això.
6: Bueno, ja ho
1: veig. Vaig a l'entrada, aquí hi ha aquells xicots allà i els hi preguntes... A veure... No sé,
6: per muntar això es necessita bastant de gent i tot això, i clar, necessito saber-ho abans de...
0: Clar. No, t'ho diràs.
1: Molt bé, no sé.
0: Sí, és això, és un bon consell, anar a l'Ajuntament, intentar preguntar a la regidoria corresponent i a veure com es pot fer. Si tens ganes de fer-ho, Jordi, endavant, si et ve de gust, jo crec que ho has de fer,
6: sí,
0: vaja.
6: Però vull dir, clar...
0: No, però que fa falta recolzament.
1: Clar, això no farà.
0: No, està clar.
6: És molt, eh? Vull dir, és molt... Jo recordo que quan ho fèiem, bueno, potser érem 20 o 25 persones que teníem que muntar això, eh?
0: Ja ho crec.
6: Perquè, clar, posàvem gent en diversos punts, que eren les proves. Que és molt divertit, perquè doncs, no es té que córrer ni es té que fer res, però vull dir... Era un cotxe, doncs, que en cada cotxe podien anar quatre persones i tots quatre, doncs, actuaven, no? Per
0: clar, sí, està bé. Molt bé. A veure si hi hagués sort i es pogués fer, doncs, estaria molt bé, i tant, ja en parlaríem arribats al cas, i tant.
6: Sí, encara sí, en parlaríem, perquè ja dic que és bueno, sapigueu, primer, que si tinguessis el permís, llavors en parlaríem.
0: Clar, llavors ja parlar-ho, perfecte. Molt bé, Jordi.
6: Vinga.
0: Gràcies per trucar.
6: Que vagi bé.
0: Que vagi bé. Adéu. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Hola.
7: Hola.
0: Maria Rosa.
1: Maria Rosa.
0: Com estàs?
4: Bé, molt
0: sí,
4: bé.
0: Sí, també.
4: Són aquestes peripècies que passeu.
0: No passen, de quan en quan passen, no passen massa sovint, però clar, de quan en quan passen, ves, clar, aquí tots són ordinadors, tots són cables i tots són freqüències hercianes, i a vegades, doncs mira, és dilluns i els hi costa més de treballar el dilluns, potser.
1: I sempre hi ha algú que trepitja el cable i l'expressament.
0: Algú toca un botó que no toca, algú talla un cable que no toca, tot pot ser, eh? Sí. Tot pot ser.
4: Ja passen aquestes coses. També passen coses d'aquestes.
0: Clar, sí, sí, per això ja ho crec.
4: Aquest formatge fa molta gràcia de fer-ho.
0: Eh que sí, eh?
1: Sí, has de tenir una mica de paciència al remenar això, però és molt fàcil de fer, proveu-ho i ja està.
4: A veure com sortirà.
1: Exacte.
0: Clar, és animar-se a fer-ho.
4: Amb un litro de llet, no?
0: Fantàstic, sí.
1: I si en vols ser menys, doncs fas menys quantitat i així aniràs més ràpid i cap problema.
4: Molt bé. Llavors, jo el dilluns passat era fora. No sé si m'ha tocat alguna cosa o no. No hi era, no vaig sentir.
1: No, em sembla que no. He mirat els papers per veure si havia algú, encara he vist alguns papers i no recordo que hi hagi qui siguis, eh? Aquesta vegada em sembla que no.
0: No hi ha hagut sort. No hi ha hagut sort, Maria Rosa.
4: Molt bé, desgràcies.
0: Vinga, amb tu per trucar, gràcies. Adéu, fins aviat, adéu. Més connexions? No paren, no? Bon dia.
7: Sí. Bon dia.
0: Hola, bon dia.
7: Soc la Montse Nin.
0: Què tal, Montse? Què dius?
7: Recepta molt original avui, eh?
0: Que sí, original, diferent.
7: Molt original.
0: Que és el que sempre intenta, el que sempre intenta fer el Badó, eh? Buscar coses diferents.
7: Que té un litro de llet.
0: Molt bé. Veus que fàcil?
1: I amb mig litro també vas més ràpid, eh? També.
0: Sí. Sortirà menys quantitat, això sí.
1: Més quantitat. Jo ho dic, ho recomano, que no en feu tant, si voleu, per veure com queda. I llavors,
0: clar, per provar-ho.
1: Per provar-ho.
7: Que vull comentar... Que vull comentar que em va tocar la coca del Fargó.
0: Sí.
7: I que està molt bé, eh?
0: Que bé. Perfecte. Sí, estava bona.
7: Els hi dono gràcies, que va sortir bona.
0: Fantàstic.
1: Molt bé, gràcies.
0: Doncs de part teva, doncs, Montse. Gràcies per trucar.
7: Gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: 977 15 70 69, aquest és el telèfon, ja ho sabeu, telèfon de directe a disposar. Missatge de WhatsApp al 686 101 101. També tenim uns quants de missatges de WhatsApp, de fet.
1: Ah, sí, perfecte.
0: Sí, el Sergio Rovira ens ha escrit... Bé, ho ha tornat a fer ara. Ens ha escrit primer dient que hi havia això, que no s'escoltava la ràdio i, ni per internet ni això. I després ens ha tornat a escriure, que diu: bon dia des de Barcelona, un litro de llet.
1: Digue-li al Sergi de passada. Sergi, que em sents?
0: Sí, home, sí.
1: He mirat els vals i veig que et va tocar un val. El bar Estepa.
0: Ah, mira.
1: T'ho dic perquè ho sàpigues, és...
0: Vale. Doncs Sergi, missatge donat, eh? Tens un val...
1: Sí, ja. És que he mirat i li he recollit jo, però si ja li donaré
0: un altre. Doncs això, també es diu aquest litro de llet per la recepta d'avui. Diu: aquesta recepta m'ha donat la idea de fer un raviolis de pera i formatge amb salsa de mantega. Ostres, no, Sergi!
1: Veus, el Sergi té idea, sí.
0: Bueno, això... Escolta'm, ja
1: una recepta, he mirat una altra cosa.
0: Exacte, una recepta i surt per fer. Fantàstica aquesta recepta.
1: Idea, sí, sí.
0: Mira, ja ens la podràs fer, doncs, i si la pots fer tu i et surt bé i tal, doncs mira, ja ens la
1: envies
0: o la vens aquí i ens l'expliques, correcte. Ostres, que bé, raviolis de pera i amb aquest formatge que avui hem parlat, justament. Doncs mira, una molt bona trobada, i tant que sí. Més missatges de WhatsApp. Diu: bon dia, per la recepta d'avui, un litro de llet, una abraçada, Sarramià i Helena.
1: No.
0: Doncs vinga, també els apuntem. La Maria Carme Galán: bon dia, un litre de llet. Apuntat queda. I la Pilar Hernández: buenos días, la respuesta correcta es un litro de leche. Un saludo, Pili, y otro saludo, Gerardo. Doncs gràcies per participar i gràcies per enviar aquest missatge de WhatsApp, o tots aquests que habitualment ens envieu un missatge de WhatsApp, que també és això molt fàcil, el 686-101-101. Però vaja, de fet també és molt fàcil trucar, eh? Si podeu fer-ho, si no us fa vergonya.
1: Trucar, sí.
0: Vull dir que si això, doncs també podeu marcar i trucar al 977 15 70 69. Mira, un altre WhatsApp que arriba ara mateix. És en Xavier Trilles. Bon dia, companys. Per avui, un litre de llet. I el que comentava el Jordi del Rally és la regidoria de festes.
1: Vale, doncs
0: es diu el Xavier, doncs mira.
1: Sant Jordi, si ho sents, saps que preguntes per la regidoria de festes, demanes hora perquè tot coses de palacio van despacio, saps? Vas allà i a veure si tens sort.
0: A veure si es pot tornar a organitzar aquests ral·lis, aquests ral·lis culturals i socials del qual es feien abans. Doncs això, recordant sempre aquests punts de contacte, mai ens cansarem de fer-ho. 977 15 70 69, telèfon de directe, missatge de WhatsApp al 686 101 109. Tenim també alguna cançó demanada, una cançó també ben original, com és la recepta d'avui. Oh, sí, el Remena Nena, de la Guillermina Mota, ja que avui la recepta, una de les claus és no parar de remenar, que no s'enganxi la maicena.
1: El Jan sempre té l'idea al cap.
0: Sí, sempre té l'idea la cançó.
1: A veure de què parlen avui, doncs vinga. Doncs,
0: la cançó la tenim a punt, però tenim una trucada abans, que també acaba d'arribar, així que anirem de seguida cap a la trucada, que sempre va primer això. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Teresa. Teresa Altès.
8: Exacte. Per la recepta d'avui, per fer aquest formatge, que té bona pinta, això, necessitarem un litre de llet.
0: Val.
1: Molt bé, Teresa, molt bé.
0: Vinga. Mira, que bé, fantàstic.
8: Gràcies per
0: gràcies, tot. Teresa, amb tu, adeu, per trucar.
8: Adéu.
0: Adéu, adéu. Hola, bon dia.
9: Hola, ara sóc jo?
0: Ara ets tu, la Carme Bargalló.
9: Abans parlava sola.
0: Jo no.
9: Em pensava que era jo i parlava sola.
0: No, Carme.
9: Bueno, doncs, primer de tot un litre de llet.
0: Molt bé.
9: Que sí, cas que no me'n recordi.
0: No, home, sí, queda clar. Un litre de llet.
9: És broma, eh?
0: No, i ara.
9: Bueno,
0: molt bé, doncs ho apuntem.
9: És que són molt bromistes, els bargallons.
0: Bueno, ja està bé, no? Sempre la vida ens l'hem de prendre una mica així, si no malament, eh? Penso jo, no?
9: Sí.
0: Si li posem una mica d'humor... Vinga, Carme!
9: Adéu.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Doncs també l'apuntarem, perquè si no ens oblidarem. Sí. I, de fet, ja està apuntada, eh? Només trucar i reconèixer la veu...
1: Sentir
0: ja de
1: seguida, les veus i apuntem aquí.
0: Sí, ja de seguida apuntem, ja. 977 15 70 69. Vaig a mirar a veure si ha arribat algun WhatsApp més en aquesta estoneta que hem estat parlant. El 686, doncs sí. Sí. El 686 101 101. Diu, bones, sóc l'Arnau.
1: Hombre...
0: Ens envia una cançó per posar. Diu, vull ficar aquesta cançó, que ara la prepararem i també la posarem. I digue-li a mon avi que avui futbolín.
1: Bueno, ja ho veurem.
0: Què vol dir això? Si es pot saber, eh?
1: Sí, m'ha retat a futbolín.
0: Ah, sí, eh?
1: Es veu que és un crac i jo li dic que, bueno, que no li pugin els fums, que de jove també en sabíem.
0: Que també li foties, sí?
1: No, però bueno, un dia aniré amb retardar i que em guanyi i cap problema.
0: Avui no, doncs, avui no. I diu avui, no, i no sé, ja us afavilareu, eh? Diu,
1: sí, avui no.
0: Digue-li a mon avi que avui futbolín.
1: Sí, no recordo si em va dir la tarda o el dematí que treballava, em va dir alguna cosa, però...
0: Bueno, ja us ho fareu,
1: Sí, que no corri, que no m'atossigui.
0: Doncs ja és el resultat, a veure qui és millor futbolín, si l'Arnau o el Badó, ja ens ho direu, això. I la cançó la preparo i després la posem, d'acord, Arnau?
1: Deu ser d'aquestes cançons bones,
0: sí, saps? Sí,
1: d'aquestes que m'agraden a mi.
0: És Quevedo Pitbull.
1: Mare de santíssima.
0: Va, un altre WhatsApp que acaba d'arribar, la Maria Carme Fernández. Molt bon dia per la recepta d'avui, un litre de llet. Salut. I diu, postdata, Sergi, quan baixis porta un tàper de raviolis, que en porti dos, sí, i que el vingui a portar aquí a la ràdio, que jo també en vull. Al final també triomfaran aquests raviolis farcits de formatge i pera. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Hola, Pep Bargalló.
1: Sí, recalca, Pep, perquè
0: Pep
1: em va renyar, no, Josep, no, Pep.
10: Ara anem bé. Josep Maria, això és antic, això és d'abans. Bueno. La gent coneix més pel Pep Bargalló que per Josep Maria.
0: Clar.
10: I és més modern.
0: El Josep Maria, quan com vas al notari?
10: Sí. No, més es pot d'allò, eh? Es pot
0: canviar, sí. Es pot canviar, si vols.
10: Està parlant, que el conec ja fa molts anys, el Pep Plaza.
0: Sí.
10: I parlant amb ell, li vaig comentar registrat el nom al carrer d'identitat com a Pep.
0: Com a Pep, veus?
10: Sí,
0: jo conec algun nen que es diu Pep, ja és el Pep i està inscrit com a Pep, ja, eh?
1: Però tu no, tu dius Josep Maria Bargalló encara.
10: Josep Maria, però...
1: Josep Maria Bargalló és gener.
10: I gener.
1: Van dir que la I...
0: No, la I només és per noms compostos.
1: Sí, la I va dir que no, vaig sentir.
0: ho hem com extès i la I només és per als noms compostos per saber que no, que o nom o cognom.
1: Si vaig sentir, vull, vaig sentir alguna cosa, sí.
0: Clar, que a vegades passa que no saps si és segon nom o cognom, i per això hi ha la I, per diferenciar el segon nom i el cognom. Així que la I només és per les persones que tinguin o nom compost o un cognom de nom, per entendre.
1: Ja ho saps, doncs. Eh?
0: Així que no pots, no, encara que sembli molt català, no podem posar la I. Només noms compost. Jo sí que puc.
1: Tu sí.
0: Perquè jo sóc Pere Joan Sallent i Ventura. Molt. Jo sí que puc.
1: Molt bé, fantàstic. Eh? Jo dic Salvador Rovira Serra i...
0: Clar, si et diguessis, que a vegades passa, que et diguessis, doncs, no sé, Josep Salvador Fernández. Llavors sí, per diferenciar que aquest Salvador és cognom i no pas nom.
1: Vale,
0: però principalment
1: cap,
0: noms compostos.
1: Cap problema.
0: Sí, noms compostos.
10: Molt bé, molt bé. Val? Vull comentar un tema, que diumenge, per ja tancar la colònia dels armats, tota la història que hem anat allà a Orpesa, a sí. Santa i la trobada de Vilallonga, això, fem un arròs allà a la nau, que el fem nosaltres mateixos, i som gairebé 40 i pico, 40 i escaig de persones apuntades, i va, serà tota una festa.
0: Molt bé.
1: Fantàstic. Que... Hem de portar un tupper, per si et sobra o què?
10: Sí, porta, sí, sí, sí. Aquest diumenge farem això,
1: és
10: i diumenge
1: bon,
10: que ve, doncs, aquest diumenge farem l'arròs aquest, i l'altre diumenge el de la bicicleta, doncs els que vinguin a la bicicleta, també com cada any, com és tradicional, també farem un dinar, aquest serà de base de pollastre a l'altre,
1: no, al començament, no sé si ho heu sentit, hem fet 5 cèntims d'això de la festa de bicicleta, bé, no 5 cèntims, i criticat ja directament a l'Ajuntament per la festa de la bicicleta que fan, que no és festa ni res, això ja...
0: Ha quedat dit. Jo, sí. La setmana passada ja m'hem parlat també amb el Pep d'això.
1: Ah, val.
0: Sí.
10: Ja ho he sentit, i és veritat. Això va de capa caiguda, però bé, com que li posa el remei, vull dir, ja saben com va el tema, doncs que tiri endavant, ja està, cap problema. Ja s'ho trobaran, com s'han trobat un munt de coses. Sí, sí.
1: Bueno, no tornem a criticar, si no ens tallaran la ràdio.
0: Exacte, si es tornaran a tallar la ràdio i tornaran a sortir a Catalunya Ràdio, ja ho veuràs. Pep, gràcies, que vagi
1: bé. Vinga, ens veiem.
0: Adéu. Més trucades, bon dia.
11: Hola, bon dia, ara sí.
0: Hola, Mari Gallego, sí senyora.
11: Sí, escolta, que no us he pogut escoltar, no sortia a Catalunya Ràdio.
0: No, sí, hem tingut problemes tècnics.
11: Què ha passat?
0: Problemes tècnics.
11: Vale, pues ara després, quan li he preguntat a Badó, m'ha dit que sí. Diu,
0: ja està solventat, ja està solventat.
11: O sigui que ja us veiem per la tele. Ni m'he enterat de la recepta. Només la Mari Carme Fernández, que ha dit que era un litro de llet.
0: Sí.
11: Miri, no sé què és, quina recepta ha fet avui.
1: Han fet un formatge fet a casa.
0: Formatge.
1: Formatge fet a casa, ràpid. Ja
11: jo he fet mató. Jo faig mató, però bueno. Formatge no.
1: Bueno,
11: és igual.
1: Home, igual no és, però doncs...
0: És molt semblant.
1: Es pot assemblar.
0: Sí.
11: Ah, vale.
1: Ja t'ho explicaré en altre moment.
11: Encara me passes un àudio.
1: Encara t'haig d'explicar la recepta de l'altre dia. Que
11: sí,
1: encara,
11: clar, tu no hi penses.
1: No me'n recordo. Sí que penso en tu. Sí que penso.
0: Se li acumula la feina, sí. Bona. Se li acumula la feina.
1: Se li acumula la feina i a vegades sóc un vago. Jo, vale.
11: No passa res. Et perdono, igualment.
1: No, perdonat. I si no em castigues de cara a la paret, i cap problema.
11: Vale, castigat.
0: Molt bé.
11: Molt bé. Doncs, bueno, que tingueu una bona setmana.
0: Gràcies, Mari. Igual.
11: Ja anirem aquesta setmana. Anirem a dinar al niu. Avui he anat al Pep a buscar el Vale.
0: Molt bé.
11: Sí.
0: Doncs res,
11: disfruteu. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Igualment, Mari.
11: Una abraçada.
1: Adéu.
0: Més connexions, bon dia.
12: Ei!
0: El Jan Patis.
1: Ai, Jan, no s'ha tallat, això, s'ha tallat.
12: No, s'ha tallat, no.
0: Com estàs?
12: De pel·lícula.
0: Estàs al cotxe, intueixo, que sé.
12: Sí, ara pararé.
0: Molt bé.
1: Jan, ja vas aprofitar allò que el Val, aquell o què?
12: Si vaig com, perdona?
1: O sigui, va tocar un dia, em sembla que va tocar allà baix a Vila Casals, no?
12: Sí, molt bé.
1: I vas aprofitar, no?
12: Sí, ho vaig aprofitar, molt bé.
1: Vull dir, perquè no ens escoltes i dic, no sé si ha passat a buscar el Val o no. Dir, sí.
12: Va dies, ara tinc, com que tinc la Magda lesionada, comencem...
0: Val. I per això no s'ha pogut trucar avui també, suposo, Estava conduint, el Jan, és possible que...
1: Bueno, Jan, una abraçada.
0: No, si ens escolta parla... Jan! Ara, que et recuperem?
12: Sí.
0: Hola.
12: Hola.
1: Hola.
0: Que ens escoltes?
1: Sí.
12: Jo sí.
0: Sí? Ara... No, hi ha hagut un moment que t'hem perdut.
12: Bueno, per això...
0: Sí,
12: la tècnica moderna que a vegades passen aquestes coses.
0: Exacte, si vas en cotxe. Bueno, Jan...
1: Sí, Jan, una abraçada i salut.
12: Jo sentia parlar de lo del Pep. Jo ja sabeu que sóc Jan de carnet d'identitat, eh?
0: Sí, tu ets Jan de carnet, sí?
1: Ah, sí,
12: jo me'l vaig enviar fa 2 anys.
0: Ostres, molt bé. Molt
12: la Magda m'apretava, Joan, Juan, no sé què.
1: Juan.
12: Per fer-la callar, dic, bueno, vale. Però no us ho aconsello, és un periple, eh?
0: Sí, és un jaleu, sí.
1: Costa, no? Tot costa.
12: Bueno, és que vas allí, mira, si tenim una mica de temps ho explico. Sí. Escolti, vull canviar el nom. Vostè no se'l pot canviar el nom. Hòstia, comencem bé. Bueno, no sé, no se'l pot canviar. Això la jutgessa, eh?
0: Sí.
12: Marxa i se mata. Jo ja marxava, que ja havia fet els papers amb aquella noia de la recepció. Llavors surti, escolti, diu, vostè el que sí pot fer, diu, és traduir el seu nom.
0: Dic, bueno, això, no?
12: Jo dic, traduïm-ho, doncs. Diu, bueno, dic, Jan. Diu, no, Joan. Bueno, pues si no hi ha cap més solució, cap dintre. Ell es torna a amagar. Jo omplo els papers per Joan. Torna a sortir. Diu, escolti, és que heu mirat el d'allòs i està permès Joan com a diminutiu de Jan com a diminutiu
0: de Joan, sí.
12: Molt bé, va, papers. Un dels papers. Certificat d'empadronament. Dic, com mort? Que t'he quedat allà...

0: Vull dir que certificar... Sí. Posen totes les pegues que poden.
1: I tant, i tant, i tant.
0: Bueno, totes sí. les pegues que poden.
2: Bueno, en canvi...
0: Si canses i ho deixes córrer.
2: Ja, exacte, ja, sí, sí, ara, en canvi, si tu volguessis inscriure un nadó acabat de néixer, sí, ja pots fer-ho, eh? Pots posar Jan, pots posar Pep, i ja està tot, tot en no, principi, no, tot, vale, tot el normalitzat, ja.
1: Però si és nascut...
0: Ara miraré de canviar-me el cognom. I per comptes de Jan Guixens, posaré Jan Sinatra.
2: Ah, mira, però, mira, intenteu, intenteu. Així ja no sé si et deixaran, eh? No sé si et deixaran. Tu intenta-ho, per això, que estaria bé, eh? Però...
1: Home, si ho aconsegueixes, m'ho dius que jo també em canviaré el nom final.
2: Exacte.
0: Potser necessitaré el certificat del Sinatra.
2: Ja. Potser sí. Bueno, pues, ves-lo buscar, doncs, el certificat del Sinatra. Ves-lo buscar, ves si te'l dona. Jan, gràcies per l'anècdota.
1: Una abraçada.
0: Sempre parlar amb vosaltres.
2: Igualment, igualment, que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu. Va, més trucades encara. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Hola.
3: Soc Pep Miró.
2: Com estàs, Pep?
3: Sí, bé, mira, sí, acabo d'arribar. Sí, amb la Mari, que hem estat comprant.
2: Molt bé.
3: I el que has dit, que hi havia un fallo tècnic i
2: sí,
3: això,
2: sí, sí,
3: que
2: sí.
3: pensava que no hi havia programa, i ara he vist que sí.
2: Sí, sí,
3: I
2: sí.
3: I ha trucat ara fa una estona a la Mari.
2: Molt bé.
3: I ara em toca a mi. Pots trucar.
2: Fantàstic,
3: doncs ja està. Aquí ara arreglant la compra
1: diària.
3: I, bueno, i el parar a l'hora de dinar.
2: Doncs vinga, tot al seu lloc.
3: Un litre de llet.
2: Fantàstic.
1: Vinga.
2: Gràcies,
1: vinga.
2: Pep.
3: Adéu,
2: que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Bon dia, sóc en Xavier Rovira, serà un litre de llet. Moltes gràcies i salut.
1: Molt bé.
2: Doncs vinga, en Xavier Rovira també l'apuntem. I qui també ens ha dit un litre de llet que abans no l'havia dit és l'Arnau, que ens havia dit lo del futbolín i lo de la cançó, però no havia dit un litre de llet. I també ho ha dit
1: a
2: priori, tot i així ja ho havíem apuntat.
1: Molt bé.
2: Doncs mira, justament amb la cançó de l'Arnau que posarem després, tenim també la cançó que ens demanava el Jan Papalet.
1: Sí, però això ja no entrarà. I jo no sé si hi ha trucades, primer les trucades.
2: Sí, sí, encara tenim temps per més trucades, si voleu, el 977-15-70-69 o això, o missatge de WhatsApp al 686-101-101. I això, avui que hem fet formatge i que s'ha de remenar bé perquè no s'enganxi i no es cremi. Així que remena, remena, nena, la cançó que se li ha ocorregut, molt ben trobada, el Jan Papalet. Aquí està.

0: I ara farem d'aquelles coses que ja veuràs, que és, mira, barrejar la Guillermina Mota
1: amb aquesta altra cançó
0: amb Quevedo.

0: i Pitbull. Mare, què et sembla, eh? Aquest Mister Mundial, Mundial, que ens ha demanat l'Arnau.
1: Ja fas creixement. Em vas demanar els Beatles demanant això.
0: Sí, bueno, bueno, la música de la seva generació, o la gran part de la seva generació. Va, l'escoltem i després ens acomiadarem, va.

0: Mami. La música és una cosa i la lletra és una altra. No sé si algú para atenció a les lletres.
1: Ni, ni música ni lletra. S'ha de tindre versos per escoltar això. I els...
0: Bé, és el que escolta el jovent, sí, és la cançó que es demanava l'Arnau. I
1: ni música ni res.
0: Però, i és el que hem de fer. Però nosaltres hem de fer aquesta barreja que passem això de Quevedo, Pitbull,
1: va,
0: i saltem cap a Roy Orbison, que serà ja per posar el punt i final.
1: Posa, posa música, mola, posa.
0: Badó, gràcies.
1: Vinga, fins dilluns que ve, que inventarem
0: alguna cosa. Alguna cosa farem.
1: Vinga.
0: La Maria Miquel, en darrera instància, Maria Miquel, un llitre de llet. Petons, ha entrat, Maria? No, no pateixes,
1: ja,
0: Maria
1: ja
0: Miquel.
1: Apuntat.
0: Apuntat queda. Gràcies, Badó. Fins dilluns que ve.
1: Vinga,
0: que vagi
1: dilluns
0: bé.
1: Que ve.
0: Adéu-siau. I nosaltres demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, com sempre, en 3 hores més de ràdio. Gràcies per ser-hi, no hi falteu. Adéu-siau.

0: tancada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada, que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Perquè fa la primera reunió del dia, el Govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. En aquest sentit, els comuns alerten al govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats. David Cid és el portaveu de la formació al Parlament.
1: Els propers dies veurem, com deia, nosaltres no donem l'acord per fet, cal aquesta millora i per tant a partir d'aquí serà com avançarem, si finalment tanquem un acord amb els comuns i també es tanca, com sembla, un acord amb Esquerra Republicana. Avui insistim en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
0: Si tot va bé, l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I la Global Sumud Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes estan interceptant la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció que cataloguen d'il·legal. I els agents rurals també han convocat una vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana, que està tensionant encara més aquesta plantilla. I pel que fa a la mobilitat, el servei ferroviari reoberta la circulació de l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, que ha estat afectada per un atropellament, també encara ara interrompuda la circulació de trens a l'R11 per una incidència en la infraestructura.
2: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
1: Sentir de Andalucía.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
4: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
7: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de non perdere.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
9: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
6: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i benvinguts a aquesta quarta hora. Ara mateix passen 8 minuts al punt de les 12 del migdia i és un plaer saludar-vos arrencant la setmana. Per aquí hem de passar per aquesta via ampla que sempre és els dilluns.
10: Gràcies per acompanyar-nos i per triar aquesta sintonia, la de Ràdio El Vendrell. Ara mateix, com sempre, en directe, són les 12 i 8 del matí i aquí comença la quarta hora, aquesta hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Avui és dilluns i ja sabeu que sempre, cada dia de la setmana que ens trobem, ens agrada fer una ullada al que, tenim entre mans. Avui, 18 de maig, es commemora el Dia Internacional dels Museus. Una celebració impulsada pel Consell Internacional dels Museus, l'AICOM, des de l'any 77, en busca de conscienciar el públic sobre la importància d'aquests espais com a mitjà per l'intercanvi i l'enqueriment cultural. El lema per aquest 2026 és de l'AICOM, ha definit un lema central molt lligat a la realitat actual. Museus unint en tot el món dividit. I què es fa durant aquest dia? Doncs a Catalunya i arreu del món els museus organitzen activitats especials gratuïtes o a preus reduïts, amb portes obertes, amb una entrada gratuïta a les col·leccions permanents i atemporals. I també es fan visites guiades, itineraris comentats per experts de cada centre o la nit dels museus. Molts centres obren la nit amb concerts, tallers i espectacles. Altres coses passen avui. Avui el santoral catòlic ens recorda que es commemora la festivitat de Sant Joan I, el papa, Sant Fèlix de Cantalice i Sant Eric IV, rei de Suècia, entre d'altres. Argentina celebra el dia de la escaparada nacional que marca l'inici de la setmana de maig. I naixements històrics. A l'any 1920 va néixer Carol Borja, qui ha esdevingut el papa Joan Pau II. També és el dia del naixement del filòsof Bertrand Russell, que va néixer el 1872, tal dia com avui. I fets històrics, se'ns recorda el temps que el 1910 la Terra va travessar la cua del cometa Halley i el 1953 l'aviadora Jacqueline Coran es va convertir en la primera dona en trencar la barrera del so. Doncs amb aquests fets històrics i també internacionals, sempre ens agrada arrencar la nostra cita de la quarta hora. I què tenim? Doncs com cada dia tenim molt bona música, el nostre apartat amb el que avui ens despertem, aquest repàs a profunditat de les notícies destacades locals, comarcals, de província, també d'última hora d'Espanya i del món. Ja sabeu que tenim sempre actiu el nostre WhatsApp de participació, el 686-101-101. I com sempre, música, el nostre punt d'agenda i com sempre recordar-vos que estem aquí per compartir aquests minuts del matí. Gràcies per acompanyar-nos. Salutacions de Marga Márquez amb l'energia de Miqui Núñez. Comencem la quarta hora d'avui dilluns.

Ràdio El Vendrell. És moment, com sempre, amb aquesta sintonia d'obrir el nostre punt d'informació que, com sempre, arrenca amb les notícies del nostre municipi, de la nostra ciutat. Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i policies locals del Vendrell i de Calafell han dut a terme una operació en tots dos municipis contra delinqüents multiresidents. El dispositiu s'ha saldat amb 6 persones detingudes, 92 identificacions i 22 actes tramitats. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut aquest passat dijous 6 persones en un operatiu conjunt amb multireincidència delictiva, especialment centrat en la retirada d'armes blanques. Han col·laborat en la intervenció les policies locals del Vendrell i Calafell. L'actuació s'ha fet durant tota la tarda per diferents punts de Calafell i el Vendrell. S'han fet 92 identificacions de persones que sumen fins a 184 antecedents policials. 5 dels detinguts han estat persones entre 30 i 54 anys, acusades de diversos delictes, 3 dels quals tenien vigents ordres de detenció. 2 més han estat acusades d'un delicte de tràfic de drogues, el 6è detingut ho ha estat per infringir la llei d'estrangeria i 3 de les 22 actes obertes per als Mossos fan referència a tinença d'armes blanques, 16 per tinença d'estupefaents, 2 per falta de respecte als agents, 1 contra la propietària d'un establiment que permetia el consum de drogues. I més coses. Unitat Vendrellenca planeja 3 mesures per evitar que la implantació del nou model de recollida de residus a la zona d'oest de la Riera de la Bisbal generi problemes. La proposta principal és no tancar els nous contenidors fins que el 80% dels veïns disposin de les targetes necessàries per obrir-los. Aquesta és la proposta que proposa Unitat Vendrellenca. 3 mesures per evitar que el nou model de recollida de residus que entra en vigència a partir del 8 de juny s'aplicarà a la zona oest de la Riera de la Bisbal i que provoqui problemes tenint en compte els antecedents de la implantació del nou servei a altres zones de la vila. El nou model de recollida de residus afectarà més d'un 20% de la població del Vendrell, els barris del Francàs, el Tancat, els Boulevards o el Mas d'en Gual. Fem comarca ara amb Calafell. L'Ajuntament expropiarà el poblat medieval de Montpaó per poder-lo perseverar. Com a pas previ, indagarà qui té propietat de les finques privades i el declararà terreny d'equipaments. L'Ajuntament de Calafell expropiarà el poblat medieval de Montpau per tal de poder-lo preservar i aturar la seva degradació. Com a pas previ, declararà els terrenys com a sòl per equipaments, fet que permetrà acudir per via expropiatòria. La requalificació està en fase de preparació. Segons l'alcalde Ramon Ferrer explica que són 3 finques, una part de les quals ja són propietat de l'Ajuntament per les cessions derivades de la urbanització del barri de Calafell Park fa més de 60 anys. L'objectiu ara és assolir el 100% de la propietat. L'alcalde avança que el procés no serà fàcil ni senzill. La propietat privada és molt complexa, ja que hi ha empreses desaparegudes i persones que han mort. En altres casos, segur que hi ha algun hereu. Tampoc que està clar que la promotora de la urbanització comprés tot el que s'havia de cedir i que se tirarà endavant un procediment administratiu per determinar-lo i acabar expropiant. La pobla de Montpaó, amb els arrels del segle IX, forma part de Calafell des del segle XX i consta actualment de 6 masies, 4 dels del turó i 2 als seus peus. Cada una té una configuració i espais diferents i estan en un estat de degradació també diferent. En aquest sentit, l'alcalde diu que trobar-hi un ús adequat serà molt complicat i per això afegeix que estan oberts a qualsevol idea i que també han de dir que no es podrà fer cap intervenció immediata.
una notícia que també ens arriba des de la població de Calafell. Els darrers dies s'estan realitzant tastes arqueològics a l'entorn de l'antiga discoteca Lue Vega de Calafell. En una zona annexa, en allò que era l'aparcament de la discoteca, està prevista una intervenció urbanística per aixecar un hotel i un centre de convencions. Encara que l'entorn immediat de la discoteca no està previst al complex hoteler, també serà condicionat i s'ha de comprovar per llei que no hi hagi al subsol restes arqueològiques, ja que al costat de la finca hi ha la Ciutadella Ibèrica. Són una quarantena de races les obertes a l'entorn de l'antiga discoteca, ara en ruïnes, però que està catalogada i protegida. I fins i tot a l'interior del recinte. La investigació arqueològica ha descartat que hi hagi restes d'interès. Les races ja s'han obert i el terreny es podrà fer la intervenció que es consideri i que estarà vinculada amb el complex hoteler on la destinació finalment es doni a la recordada discoteca. No era descartable que quedés restes arqueològiques al subsol vinculades amb l'annex del poblat ibèric. Una de les possibilitats ara que s'han pogut trobar una necròpolis associada al poblat Iber. La llei de patrimoni de la Generalitat del 93 obliga aquestes prospeccions en llocs de potencialitat arqueològica. La discoteca Lue Vega és del 1988, per la qual cosa llavors no es va poder certificar de manera controlada que hi havia els terrenys on es va aixecar. Les feines de prospecció del terreny eren necessàries abans de tirar endavant el planejament de la zona per aixecar l'hotel previst que tindrà 450 habitacions i que serà de 5 estrelles. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, assenyala que l'objecte segueix endavant i ara s'ha d'assignar una permútua amb Omar Group, una cadena especialitzada en l'explotació i la gestió de cadenes hoteleres amb 8 establiments a la Costa Brava i 2 a Barcelona. Amb les marques de Aqua i Ola Hotels, i que entrarà a Tarragona per Calafell. La permútua és perquè l'Ajuntament lliurarà els terrenys a la cadena hotelera a canvi d'aixecar aquest centre de convencions que serà municipal i que l'Ajuntament espera sigui un revulsiu per atreure congressos i espectacles de tot l'any. En principi es va assenyalar la possibilitat que el Palau de Congressos s'habilités a l'antiga discoteca, però ara es planteja que estigui més vinculat a l'hotel. Per la vella Lue Vega s'estudiaran altres possibilitats que cal definir.

I com sempre, després de fer un repàs a les notícies més properes, és moment de fer una ullada a altres notícies que ens fan mirar cap a Espanya i cap al món sencer. El judici Kitchen aborda la prova documental i els àudios incautats a l'excomissari Vallejo. Maillo pren bona nota del resultat, però manté que és una esquerra trossejada. L'únic que fa és un favor al PSOE. El tràfic sexual, un delicte sense límits geogràfics en un país que capten, en un altre exploten i en un altre blanquegen els diners. També altres notícies del món. Ens diu que Iran confirma que continua negociant amb els Estats Units intercanviant propostes a través del Pakistan. El Brent supera els $110 i tensa el mercat de deute per la por d'una escalada d'Iran que s'apodera dels inversors. Lluís Duran, la il·lusió d'Overline en un homenatge a les novel·les d'aventures de Svensson Salgari. I el creuer del Hantavirus arriba als Països Baixos i les 27 persones que encara segueixen a bord seran posades en quarantena. I més coses que ens fan mirar, en aquest cas, cap a l'economia. La compra-venda de cases baixa un 2,2 al març, traslladat pel descens de l'habitatge nou. Shakira guanya la batalla d'Hisenda, condemnada a tornar-li els 60 milions d'euros. I també altres notícies. Se'ns diu que Bizum irromp el forro a la farmàcia. Els pagaments immediats amb el mòbil aterren els datàfons. I pel que fa a altres àmbits, pel que fa als esports, descens i Europa als comptes del que queda en joc per la darrera jornada de Lliga. També ens diu que la lluita per la permanència a la Lliga de Llevant guanya el Mallorca i es queda en la zona de descens amb el Girona. Per últim, una mirada més propera a casa nostra. Setmana clau per aprovar els primers comptes d'Illa. Entre dilluns i dimarts s'hauria de signar l'acord de partits per fer dimecres una bilateral Estat-Generalitat. El govern i Esquerra acorden 527 milions per reforçar el ATC fins al 2029. I també ens diuen que Comissions Obreres defensa que l'acord amb l'educació es pot ampliar amb els pressupostos. Més coses, una veïna de Barcelona aïllada al Clínic podrà rebre visites aquest dilluns. I busquen l'autor dels trets que han matat a un home a la Marina del Port. Per últim, dilluns de xàfecs i tempestes, però menys ruixats, més sol i calor d'estiu els propers dies. Aquestes són, com sempre, coses que ara mateix has de saber.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Doncs amb aquesta, una de les nostres sintonies, avui volem aturar-nos una miqueta a l'actualitat. Ja sabeu que nosaltres també som musicals i que aquest passat cap de setmana, encara que aquest any aquí a Espanya no ha arribat tantíssima informació, ja que, com ja sabeu, Espanya es va baixar del Festival d'Eurovisió fa uns mesos. I sembla que quan doncs la cosa no interessa, tampoc arriba les notícies. Doncs aquest passat cap de setmana, en aquesta setena edició del festival, s'ha celebrat al pavelló Wiener Stader de Viena, a Àustria, aquesta nova cita del Festival d'Eurovisió. I s'ha tancat amb els resultats destacats. La classificació recorda, per als que segurament vau veure d'alguna manera, perquè Televisió Espanyola doncs aquest any tampoc retransmetia el certamen, esclar, la cita, i els que no, doncs segurament us ha arribat la informació per altres mitjans. Doncs la classificació deixa com a guanyadora del Festival d'Eurovisió a Bulgària, representada per la cantant d'ara amb la cançó i pop molt ballable Barangara, que ha estat una victòria històrica, ja que es tracta de la primera vegada que aquest país guanya el certamen musical en totes les seves dècades de participació. I el podi el segueix amb Noman Betan, representant a Israel, que ha quedat en segona posició, seguida de molt a prop de Romania, i amb l'absència d'Espanya en aquesta edició, que no ha participat en el festival i, evidentment, no ha retransmet la gala. I podríem dir que Bulgària ha arrasat gràcies al suport massiu i unànime d'Europa, trencant la tendència d'altres anys on el jurat i el públic votaven coses molt diferents. Va rebre la puntuació màxima als famosos 12 punts en total de 18 països, sumant 264 punts. Al televot del públic, la cançó Bangaranga va esdevenir un fenomen viral, instantani, aconseguint 252 punts del públic de tot el món. I el duel final, la gala va ser tensa fins al darrer moment, ja que Israel liderava el televot en la primera meitat de l'escrutini, però Bulgària va capgirar el marcador en el darrer tram de la nit. És una cançó que ara justament escoltarem, però que pràcticament tots els mitjans de comunicació es posen les mans al cap, perquè la segona posicionada ha estat Israel. Aquí ho deixo i aquí ho diem, i aquí que allò que s'acostuma a dir, jo no digo nada, però lo digo todo. Anem en busca dels merescuts guanyadors del Festival d'Eurovisió aquest any, en aquesta setena edició d'ara, Bangaranga.

escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Bueno, és una cançó que segurament escoltarem molt els propers mesos. Bulgària, Andara, se'n va endur aquest primer premi, bueno, primer premi, va guanyar el Festival d'Eurovisió. Anem en busca amb aquesta sintonia que ja coneixeu, és el nostre, la nostra sintonia en busca del nostre tema retro. Per cert, avui

això que, per ser avui, avui hi ha uns quants aniversaris d'artistes famosos que pues és obligat recordar. I, de fet, avui el nostre protagonista també celebra el seu aniversari. Però abans d'ocupar-nos d'ell, us deixo i us recordo que avui fa anys George Strait, aquest gran icona de la música conegut per ser el rei del country als Estats Units i sent l'artista que més cançons a número 1 ha ocupat en les llistes d'èxits com a aquest gènere. Avui també celebra anys Martika, la cantant i actriu pop nord-americana de pares cubans que va aconseguir una gran fama a finals dels anys 80 amb el seu Toy Soldiers. I avui també fa anys Tengen, 38 anys, el cantant i ballarí i membre del conegut grup K-pop Big Bang. I també avui fa anys Onda, la cantant del grup femení K-pop Everglow. Bueno, pues avui ens quedem mirant cap a la història musical amb el nostre protagonista. Avui fa anys Albert Hammon i avui és el nostre protagonista com a tema retro. No podem passar per alt aquest artista, un reconegut cantant i compositor musical britànic gibraltarenc, que avui celebra el seu 82 aniversari. Una de les figures més influents de la música pop i rock de les últimes dècades, celebra tant per la seva pròpia carrera en solitari com haver escrit grans èxits per altres artistes internacionals. Va néixer a Londres el 18 de maig del 44, però es va criar a Gibraltar, molt a prop d'Espanya. Això li va permetre forma de créixer totalment bilingüe i triomfar més tard en el mercat anglosaxó com l'Alispa. Els seus èxits són temes més que coneguts per tothom. El seu tema més important com a intèrpret és el clàssic de l'any 72, aquell It Never Rains in Southern California. Espanya i Llatinoamèrica va aconseguir una enorme popularitat amb temes en castellà com Échame a mí la culpa o Ansiedad. Ha venut centenars de milions de discos indirectament gràcies a cançons creades per altres artistes, estrelles grans, que segurament no sabeu. En la ment darrere dels hits com el seu One Moment in Time de Whitney Houston o el famós When I Need You de Leo Sayer, aquell temàs de The Hollies, de Air That I Breathe o, com no, To All the Girls a Little Bitter Fever de, bueno, el meu anglès, aquí lo he petado, eh? To All the Girls I Loved Before de Julio Iglesias i Willie Nelson. És el pare d'Albert Hammond Jr., el conegut guitarrista de la banda nord-americana de rock indie The Strokes. I després de gairebé dues dècades sense publicar material inèdit d'estudi, l'artista ha viscut una important reactivació. El 2024 va llançar un àlbum que es deia The Body of Work, un àlbum d'estudi a principis d'aquest any per acompanyar diferents èxits que el recordem. I Christmas Holiday Album a finals del mateix any que va treure el seu primer àlbum complet amb temes de Nadal. Evidentment, no cal que tregui nova música. Si el senyor en si, doncs, hi ve de gust, estarem encantats de sentir-lo. Però hi ha temes tan importants i fantàstics com aquest tema que avui ens acompanya en el nostre espai retro, el seu It Never Rains in Southern California.

escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs ara mateix ens acostem cap a 3:15 del migdia. Ja sabeu que fa poques setmanes l'Almeria, David Bisbal, apareixia amb aquesta versió, Vivir así es morir de amor. Una nova versió amb el seu aire del tema original de Camilo Sesto, que es publicava originalment el 78. Sobta molt que artistes de noves generacions, com David Bisbal o Nati Peluso, que el 2021 també treia la seva versió. Aquesta serà una secció que aviat també estarà aquí entre nosaltres. Versions de versions. Escoltem el David Bisbal, que ara mateix és actualitat amb aquest tema, i després sentirem la versió de Nati Peluso.

Aquí el 2021 sembla que fos ahir, arribava l'Argentina Nati Peluso donant un gir interessantíssim a una cançó que ha marcat la història de la música d'aquest país. Així sona la seva versió.

Anem a obrir, com sempre, aquesta porta de la informació de coses que podeu fer els propers dies. Som inici de setmana, així que amb calma. Avui és dilluns i us recordem que demà hi ha mercat setmanal a la població de l'Arboç. Serà, és al carrer Major i a la plaça de la Badalota, si voleu anar doncs, a fer un tomb i fer comarca. Anem a obrir, com sempre, també coses que ja estan en marxa, avançant a poc en l'inici de setmana, amb la nostra agenda. Avui dilluns, a les 5 de la tarda, al Centre Cívic La Patronal de Bellvei, hi ha campanya de donació de sang i plasma. Estaran fins a les 9 del vespre. Demà dimarts, a l'Arboç, hi ha meditació en moviment amb un dels actes que arriben a la Fira de la Salut Comunitària, que arrenca a la plaça de les Puntaires a partir de 9:45 del matí. I també hi haurà una xerrada a les 11 del matí a l'Auditori de la Casa de Cultura de l'Arboç, una xerrada fibromialgia convivint amb el dolor incomprès, a càrrec de la doctora Graciela Pérez, metge de família, i Júlia Rosario. Més coses, demà dimarts a 5:45 de la tarda a la sala de plens a Llorenç del Penedès, compte, comptes per capgirar el món amb motiu...

Caral. Us recordo que dimecres hi ha Joc Marketplace per als sectors de turisme, comerç i serveis a l'edifici Tavares. Es posaran en contacte directe empreses del municipi amb persones en recerca activa de feina mitjançant entrevistes laborals breus d'entre 5 i 10 minuts. A Bellvei, a les 5 de la tarda, a l'Ajuntament hi ha una xerrada Juga el teu paper contra el càncer de colon. I dimecres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Terra Baixa, hi ha Hora del Compte, nadons de l'aniversari del Petitos, a càrrec de Judit Navar. A Cunit, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, a 6:15, hi ha el Club de Lectura, una carta molt llarga, de Marima Ba, conduït per Magda Minguet. I a la Bisbal del Penedès, Club de Lectura amb la novel·la Una confabilació d'imbècils de John Kenneth Todd a la Biblioteca Pública a les 7 de la tarda. Aquestes són recomanacions d'aquests propers dies fins dimecres de l'agenda. No us la podeu perdre, però recordeu que la programació de Ràdio El Vendrell també us acompanya, com sempre, al nostre punt d'informació a les 2 del migdia amb les notícies. I avui estem d'esports amb la pròrroga. Televisió al Vendrell, com sempre, al vostre servei. Bueno, se'ns ha colat el tema que se'ns ha avançat abans que res, però anem en busca d'aquest tema famosíssim amb la música de Buhos i Ivet Soler i Xen Soler. Amb aquest tema familiar a tope i que tant ha sonat aquest 2020.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir.

0: al carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de la 1 fins a 2:15 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
2: Doncs és moment de marxar, un poc menys de 2 minuts i mig toquem la 1 del migdia. Aquesta ha sigut la nostra quarta hora d'avui d'inici de setmana. Gràcies per acompanyar-nos amb Billy Talent i el seu famós tema que recordem, Surrender. Toquem ja a la 1 del migdia. Que tingueu una molt bona jornada. Aquí estarem com sempre, com és habitual, amb més actualitat i més acompanyament a través d'aquesta quarta hora. Salutacions de Marga Márquez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà avui a Sant Sadurní d'Anoia l'acte d'impuls de la futura línia orbital ferroviària, una infraestructura inclosa dins l'estratègia ferroviària de Catalunya i acordada entre el govern d'Esquerra i el govern, clau en l'evolució de l'acord precisament dels pressupostos. El projecte vol reforçar la connectivitat entre municipis de la regió metropolitana de Barcelona i millorar també la mobilitat fora de l'eix central de la capital. Escoltem ara Pere Bernet, que és alcalde de Sant Sadurní d'Anoia.
2: El projecte que posem avui sobre la taula, l'orbital ferroviària, ha de ser l'instrument per passar d'aquesta Catalunya que concentra al voltant de la capital a una Catalunya que connecta. Ja fa dècades que el republicanisme defensa que Catalunya no és només Barcelona. Si en el seu moment l'eix transversal viari va ser una conquesta pel centre del país, l'eix orbital ha de ser la conquesta de la segona i la tercera corona metropolitana.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, consellera de Territori, en la seva intervenció ha remarcat també la importància de la línia, que generarà una millor connectivitat a Catalunya endins i és una peça fonamental, diu, en la mobilitat metropolitana i també de tot el país. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat durant tot el matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes, tot i també l'obertura del temple. De fet, a hores d'ara ja ha prevista la manifestació, finalment amb tregua a causa de la pluja, als jardinets de Gràcia. Una vaga que ve marcada també per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment aquest dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I també han convocat a vaga els agents rurals els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols abundants i els ruixats a bona part de Catalunya. Les precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral i al prelitoral central, també al Pirineu i al nord-est durant la tarda. Els xàfecs poden anar acompanyats, atenció, de tempesta i descarregar fortament, sobretot en les comarques de Girona. De fet, Meteocat ha avisat, ja activat avisos per intensitat de pluja en aquests punts. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran, com sempre, els 26 graus.
0: Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: Serveis informatius de Ràdio Al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
5: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
4: Sentir de Andalucía.
0: Escoltes Ràdio Al Vendrell.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. La Marga Márquez és a les vies de so. Present amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, la meteorològica és en Marc Rodero i és la redacció complet del Vendrell Comunicació i parlant en nom d'ells, qui us parla hores d'ara, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com és habitual s'inicia fent repàs en síntesi els fets més destacats, és el repàs al nostre sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de museus, dels museus del Vendrell, que han viscut un cap de setmana ple d'activitats amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Aquest serà el fet de sortida d'aquest informatiu, que a més ens ha de servir també per parlar de Tumubí i de la Romeria de Mayo. Un informatiu que també ens ha de parlar d'una pèrdua, la del vendrellenc Miquel Aliau, que ha mort aquest passat dimecres 13 de maig als 104 anys d'edat al municipi de Canoes, a la Catalunya Nord. Parlem també dels nens del Vendrell, que continuen temporada, ho han fet aquest cop a Bellvei. De la seva actuació en parla avui el nostre informatiu, així com també de la presentació del concurs de castells i de la temporada de la televisió de la xarxa de televisions locals. I per últim parlem del Ball de Panderetes, que està d'aniversari, són ja 10 anys tocant panderos a la nostra vila i també, evidentment, a altres indrets. Com és habitual, ho acabarem, com sempre, amb la crònica del món de l'esport i el temps. Comencem informatiu i ho fem parlant dels museus del Vendrell, que han viscut un cap de setmana ple d'activitats amb motiu del Dia Internacional dels Museus. La Fundació Peles Fenosa, la Casa Museu Àngel Guimarà, el Museu Pau Casals, la Casa Nadiua, el Museu Déu, el Portal del Pardo o el Museu del Tabaris s'han sumat a la celebració amb propostes de tota mena i, això sí, per a totes les edats.
3: Els museus han estat els protagonistes del cap de setmana al Vendrell. La celebració del Dia Internacional dels Museus ha deixat jornades de portes obertes i nombroses activitats als diferents equipaments. Dissabte al matí s'ha obert la veda a l'exterior de la Fundació Apel·les Fenosa, on els col·lectius que enguany han pres part al projecte Pertinença han fet una demostració pública dels resultats obtinguts després de molts mesos de treball. En aquesta primera experiència s'ha comptat amb la participació de l'Escola Saavedra, l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i l'Associació Vincle.
4: Ha sido un trabajo en proceso largo, ellos venían, se buscaban los temas y a partir de ahí se desarrollaba cada uno de ellos en los lugares donde ellos vivían o donde trabajaban o donde estudiaban y en un trabajo de ida y vuelta entre los emplazamientos del Vendrell y Tarragona.
5: Els alumnes de l'Escola Saavedra feien un projecte sobre el foc i per tant s'han inspirat amb aquelles obres que Fenosa, ja des de la vessant de la mitologia però des de la vessant també de la flama, aquella que és més espiritual, o des de la vessant més destructiva que ens vincula a la Segona Guerra Mundial. Han creat dues obres, una que es diu Cendres, que van dibuixar a partir d'elements de destrucció, a partir de cendres i també del que és de carbó, restes carbonitzades, i una altra obra que es diu Flama, inspirats en aquesta obra de la flama, aquesta part més espiritual, i van fer amb la tècnica del fumaix, que és pintar amb fum. De l'Escola d'Art, com que hem treballat amb les alumnes de joieria, es van inspirar amb les plantes que tenim aquí en el Jardí de Peles Fenosa i d'alguna manera van fer les seves propostes artístiques de joia. I finalment el grup de l'associació Vincle, el grup de dones, que d'alguna manera elles es van inspirar també amb el jardí, però com aquestes plantes ens donen uns tints naturals.
3: La sardana també ha estat protagonista dissabte amb el taller Aprèn a ballar sardanes que ha impulsat la colla sardanista de la Lira Vendrellenca, així com una ballada posterior amb la cobla La Principal de Tarragona que s'ha fet al davant de les cases de Pau Casals i Àngel Guimarà. L'objectiu era reforçar el vincle entre patrimoni, música i identitat musical. Per la seva banda, el Museu Pau Casals ha ofert la mateixa tarda de dissabte una visita teatralitzada a la residència de Sant Salvador del Mestre. De la mà del Ramon, un pescador de la platja, s'han explicat la història i els motius que van dur Casals a construir la seva casa d'estiueig en aquest emplaçament. Ja diumenge s'han fet noves visites guiades, com la que ha tingut lloc al matí al Museu Àngel Guimarà o la que s'ha fet al Museu Déu. Aquesta última ha proposat una manera diferent d'acostar-se a les obres que formen part de la seva col·lecció, amb una molt bona rebuda per part dels visitants.
2: Fem un recorregut pel Museu Déu, principalment tocant i veient 5 escultures, no? Que això no passa. Quan un entra al museu, el primer que li diuen és no toquis res i no diguis res i no facis soroll. Doncs no, podrem parlar, podrem tocar, no? Serà doncs una visita molt participativa perquè la gent doncs pugui fruir d'aquest racó que tenim aquí al Vendrell, no? D'aquest Museu Déu que és de tothom i està obert a tothom.
6: Molt, molt instructiva i molt bé. I hem fet una cosa que no podem fer mai, que és tocar les obres d'art. I han estat espectaculars. És perquè, clar, han pogut tocar bronze, han pogut tocar marbre, han pogut tocar fusta, i és molt, molt, molt xulo.
3: La celebració del Dia dels Museus havia començat ja divendres a la tarda, amb la inauguració al portal del Pardo de l'exposició Essencials, la força del silenci, de l'artista de Santa Oliva, Carme Canyete.
7: Són escultures de més o menys uns 25 anys de la meva carrera com a artista. Aleshores, podeu trobar pedres, podreu trobar alguna coseta feta amb ferro, també, i fusta. Totes elles tenen la connexió del fet de ser dones, no? I la força que hi ha a l'interior que tenim com a societat per reivindicar el nostre paper i, d'alguna manera, per poder posar el paper de la dona en rellevància, no? En tota aquella força que tenim per moure la societat. La referència de força del silenci és important perquè en el moment que tu entres en el teu interior és quan realment pots reflexionar sobre la teva vida, sobre el que hi ha i el que voldries, com a persona i com a societat.
3: L'exposició es podrà veure al portal del Pardo fins al pròxim 25 de juliol.
1: I l'altre punt d'interès del cap de setmana ha estat el Tomoví, on milers de persones han participat en una nova edició de la Romeria de Mayo del Baix Penedès. Amb 40 anys d'història, la festa s'ha consolidat com una de les més importants de Catalunya. Religiositat, diversió i retrobament d'amics i famílies defineixen aquest esdeveniment multitudinari.
8: La 40a edició de la Romeria de Mayo del Baix Penedès ha complert amb les millors expectatives. L'àrea recreativa del Tomoví ha acollit milers de persones arribades del Vendrell, la resta de la comarca i de més lluny, que han gaudit de l'ambient de les casetes i dels espectacles programats, sense que aquest cop el temps hagi complicat la celebració. L'ambient ja era extraordinari la tarda i la nit de divendres, quan van actuar diverses escoles de ball i es va fer l'acte inaugural. L'alcalde del Vendrell va voler homenatjar les entitats que fa 40 anys van posar dempeus aquesta romeria.
9: Un fuerte aplauso, por favor, porque si hoy estamos celebrando los 40 años es porque un día la Asociación de Extremadura y la Asociación de Andalucía celebraron por primera vez la romería de Mayo, la romería del Tomoví, la romería de Baix Penedès y la romería del Vendrell de Santa Oliva y del Viñana. ¡Viva la Asociación de Extremadura! ¡Viva García Lorca! ¡Viva el Vendrell!
8: El dia clau de la romeria va ser el passat dissabte, quan la imatge de la Verge va ser portada des de la plaça Vella fins a l'àrea recreativa en una de les manifestacions religioses i lúdiques més importants de cada any al Vendrell. Durant la tarda es van succeir els espectacles, entre ells un dels més esperats, l'exhibició equestre. També es va fer la missa cantada pel cor de l'Associació Cultural Extremadura. El sentiment i la diversió en família i amics és la raó de ser de la romeria.
10: Unión, es que soy sin voz, te lo digo. Unión, diversión, familia.
11: Un sentimiento.
12: Hombre, pues para nosotros mucho, porque llevamos ya 40 años viniendo haciendo el camino, haciendo nuestra romería, tenemos nuestras casetas y para nosotros pues una ilusión muy grande, ya que no podemos ir a la Rocío. De verdad, pues esto para nosotros es una vida. Sí.
13: Yo, el Rocío, donde haya flamenco,
12: lo que más le gusta.
13: Es lo que más me gusta.
14: Eso porque es algo que sento per dintre, tu, Andalucía, tío, pero estoy en Tarragona, ¿sabes? Et choca una mica, ¿no?
15: Jo tinc raels, no?, andaluces, i crec que l'any que ve tindríem que aportar un granet aquest de Granada i tindre una carpa aquí per nosaltres. Ah, si és possible, i per la nena i els amics.
8: L'única nota negativa va ser la suspensió per una causa personal del concert que havia d'oferir el cor Hara i Retama de Comarruga. La Romeria de Mayo del Baix Penedès és una de les més importants de Catalunya.
1: El vendrellenc Miquel Aliau Tordiu ha mort aquest passat dimecres 13 de maig als 104 anys d'edat al municipi de Canoès, a la Catalunya Nord. Aliau vivia en aquesta localitat des de meitat de la dècada dels anys 50, quan s'hi va traslladar per reunir-se amb el seu pare i el seu germà, que s'havien exiliat al final de la Guerra Civil. Tot i això, sempre havia continuat portant el vendrell al cor.
16: A peu. Tenim d'anar a peu.
3: Fa pocs anys, Miquel Aliau recordava davant les càmeres de ràdio Televisió al Vendrell el periple que el seu pare, Joan Aliau Vilanova, i el seu germà, Joan Aliau Tordiu, havien patit després de la caiguda de Catalunya en mans de l'exèrcit franquista. Ambdós van deixar el Principat, però van acabar sent fets presoners i se'ls va deportar al camp de concentració de Mauthausen, d'on aconseguirien sortir-ne en vida. El 1954, el mateix Miquel deixaria definitivament el Vendrell per anar a trobar-se amb la seva família i ja no tornaria a residir a la vila. Amb tot, sempre portaria el Vendrell al cor, recordant-ne molts aspectes com ara el seu pas per la colla castellera dels nens del Vendrell. Al davant de la casa de la seva família, al carrer de l'Om, es van posar el mes de març del 2025 dues llambordes a la memòria en homenatge al seu pare i al seu germà, i amb la presència de la seva neboda Mari Flamion. L'enterrament de Miquel Aliau Tordiu es farà el pròxim dijous 21 de maig al cementiri municipal de Canoès.
1: Crònica castellera, els nens del Vendrell segueixen avançant en la seva posada a punt. Els de la camisa vermella han afegit un altre cromo a la seva col·lecció de castells en aquest inici de temporada, el 3 de 8. Ha estat aquest diumenge a Bellver en companyia dels castellers del Foix i els Saballuts. Tot i l'aleta, l'alegria s'ha quedat a mitja, ja que l'estructura s'ha trencat a la sortida de dosos.
17: Els nens del Vendrell han arribat aquest diumenge a la plaça Nova de Bellvell amb ganes d'estrenes. Els de la camisa vermella segueixen progressant sense descans en aquest inici de temporada i amb la voluntat de consolidar la gamma bàsica de 8 al més d'hora possible. Si a Cubelles ara fa una setmana encara era un pèl d'hora per afrontar el 3 de 8, a la Diada de Sant Isidre Bellvellenca el rodatge ja era l'adequat, amb tres descàrregues senceres assaig. La jornada abans ha començat amb el 4 de 8, un carro gros, ràpid i sòlid, que els de Pere Rovira i Elisabet Aleu dominen pràcticament amb els ulls tancats. Ha estat a segona ronda quan ha arribat al repte del dia, amb un 3 de 8 que ha pujat força eixerit i que s'ha carregat amb relativa facilitat. El castell s'ha alçat paradet malgrat que s'han anat tancant una mica pel pom de dalt. Després de l'aleta, però, a la sortida de dosos, s'ha anat trencant per la rengla fins a esfondrar-se plenament. Tot i que la caiguda ha provocat alguna magulada, l'actuació ha proseguit pocs minuts després amb uns nens que han completat el programa previst inicialment amb el quart 7 de 7 del que portem d'any. Els de la camisa vermella han actuat amb els Saballuts de Sabadell, que s'han anotat a la clàssica de 8, i els castellers del Foix, que han completat el 3 de 7, la torre de 6 i el 3 de 6 amb agulla. La jornada s'ha marcat en les festes de Sant Isidre, on també hi ha hagut una cercavila i exhibició de balls populars de Bellvei. La propera actuació de l'agrupació vendrellenca serà el dissabte 30 de maig a Valls, en companyia de la vella a la diada del Museu Casteller.
1: I seguim amb castells. El músic vendrellenc Pau Casals ha estat un dels grans protagonistes de la presentació del 30è concurs de castells que tindrà lloc l'octubre d'enguany. Coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement, l'organització del certamen ha volgut homenatjar el mestre gran aficionat a l'univers vertical i president de la primera edició del concurs, celebrada el 1932. En el mateix acte, que ha tingut lloc aquest dissabte a Tarragona, també s'han donat a conèixer detalls de la nova temporada televisiva.
17: El record de Pau Casals ha planat aquest dissabte pel Teatre Tarragona durant la presentació de la 30a edició de l'espectacle casteller més gran del món. Enguany, coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, l'organització de l'esdeveniment ha volgut homenatjar qui fora el president impulsor del primer concurs de castells celebrat el 1932. Una edició força especial atès que ja arriba a les 3 dècades i que tindrà un any més en la televisió de proximitat una de les seves principals finestres de difusió.
18: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: I és que l'acte també va servir per presentar la nova temporada televisiva castellera, liderada per la xarxa i que oficialment s'estrenarà el dia de Sant Joan a Valls. Un seguit de retransmissions on també hi haurà presència de Televisió del Vendrell i que tindrà en el concurs de Tarragona un dels moments àlgids de la temporada. Un certamen que novament reivindicarà la figura del mestre l'11 de setembre, quan tindrà lloc a l'Auditori Pau Casals el sorteig d'aquest apassionant espectacle. Informatiu rere informatiu en aquesta sintonia, parlem d'aniversaris. I ara és el cas del Ball de Panderetes del Vendrell, que ha celebrat aquest dissabte el seu desè aniversari des de la seva creació. El grup forma part de l'Esbarvila del Vendrell, que aposta decididament pel foment de la cultura popular vendrellenca.
8: El Ball de Panderetes del Vendrell ha celebrat aquest dissabte el desè aniversari de la seva creació. El grup forma part de l'Esbarvila del Vendrell i és una clara mostra de l'aposta de l'entitat per la cultura popular vendrellenca.
19: Avui celebrem l'Esbarvila del Vendrell, el desè aniversari del Ball de Panderetes. Doncs per nosaltres és un dels passos evolutius dintre de l'Esbarvila del Vendrell, que l'any passat precisament vam celebrar ja el 50 aniversari. I un dels motius de l'Esbar pel fet de fer o i treure un ball de carrer per la festa major, van fer el Ball de Panderetes a l'any 2016 i avui per això celebrem el desè aniversari.
8: Formar part del Ball de Panderetes és un primer pas dins l'estructura de l'Esbar que continua amb el Ball de Muntanyesos.
19: El pas evolutiu des del Ball de Panderetes ens vam trobar limitat per un tema d'edat, ja que és un ball molt senzill i fàcil de fer, per motiu de que teníem molta canalla petiteta i el ball complex, que era el Ball de Panderetes des d'un principi, no es podia fer. Llavors vam fer un segon ball, que era el Ball de Muntanyesos, que també és el pas evolutiu, que quan els nens tenen a partir de 9 anys, passen al Ball de Muntanyesos. I d'aquí, doncs, ja veurem a veure què passa en un futur.
8: El creixement de l'Esbar del Vendrell és constant i si tot segueix igual, és possible que tingui lloc la creació de nous grups.
19: Estem en un moment en el que l'Esbarvila del Vendrell està vivint un dels moments més vibrants dintre de les nostres generacions, perquè tenim els balls complerts. Hem de dir que no a molta gent, perquè voldrien venir i podem, i no podem donar més puesto a l'espai que tenim disponible. I ara Ball de Panderetes, doncs, més o menys aproximadament estem sobre els 21-22 balladors, i el Ball de Muntanyesos, ara actualment estem sobre 17 balladors.
8: Les balladores i balladors del grup de Panderetes i de Muntanyesos són el gran patrimoni de l'Esbart, tal com demostren la Carla, la Lia, la Valèria i la Bel.
20: M'agrada estar molt amb els meus amics. Ballar molt amb els meus amics i passar-m'ho bé a Panderetes.
21: Doncs m'agrada molt el companyerisme que hi ha i també ballar per la festa major. Trobo que, no sé, dona molta alegria al poble i m'agrada molt ballar amb les meves companyes i passar-m'ho molt bé.
22: A mi també m'agrada molt l'ambient que hi ha en aquesta colla i porto ja 9 anys i tot ha anat molt bé. No, nunca hem tingut, mai hem tingut un conflicte en la colla i els portem molt bé entre tots.
8: L'aniversari es va celebrar dissabte amb la participació dels balls de Panderetes i de Muntanyesos, els gegantons i els nans del Vendrell, el ball de la Patatuf i el ball de l'Òliba de Sant Jaume dels Domenys. Tots plegats han protagonitzat una cercavila i una ballada de lluïment a la plaça del Tívoli, coronat per un concert vermut amb el grup Les Antines.
0: Els esports en Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins i ho fem amb golejada del Club d'Esports Vendrell per 0-5 aquest dissabte a la pista del corredor Mató Palafrugell. En l'últim partit de la temporada, els jugadors de tenir porta aconseguien una de les victòries més plàcides del curs en un partit que, de fet, doncs, va ser una mica estrany perquè doncs, ja d'entrada els dos equips ja no jugaven res.
2: tot i que el Palafrugell doncs, encara confiava intentar quedar tercer i aviam si doncs, algun despatx doncs, encara l'obria la porta del play-off, però vaja, el partit que començava ja amb només 4 segons, Magí Prats, que feia potser un dels gols més ràpids de la història del club, perquè doncs, era només servir i estreia un gran llançament de pala des de la seva pròpia àrea per fer el 0-1, això doncs, donava molta tranquil·litat al Vendrell, que a més doncs, veia com el Palafrugell doncs, anava atacant, però s'anava estavellant contra la porteria de Ferran Miravent, que a més doncs, s'estrenava aquesta temporada amb el primer equip i va fer molt bon partit, deixant doncs, fins i tot la porteria a zero. Abans del descans, els vendellencs encara farien dos gols més i a la segona part, doncs, seguia el mateix guió, un Palafrugell doncs, que seguia sense veure porteria i un Vendrell doncs, que acaba sentenciant amb dos gols més que deixen el Vendrell finalment en quart lloc amb 34 punts. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Toni Porta. Oh, bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
2: Bé, un partit que, bé, doncs, abans de començar, doncs, segurament, doncs, ni el més optimista s'hagués imaginat, doncs, que hagués acabat de manera contundent, no?
4: Doncs sí, la veritat és que durant la setmana es va costar bastant entrenar i mantenir el nivell competitiu, però bé, la veritat és que els jugadors van tenir una actitud brutal, amb una pista molt complicada, al final, és cert que Palafrugell va anar amb tot i intentar guanyar el partit, amb l'esperança aquesta de que els despatxos hi pogués haver alguna possibilitat. Però bé, nosaltres vam plantejar un partit seriós i l'actitud va ser molt bona. La veritat és que el gol inicial ens va anar molt bé per donar tranquil·litat. És un gol que va només secar i et posa 0-1. Però bé, la veritat és que més que satisfet, per aquests partits costa molt de jugar, moltes vegades és fàcil que sortis escaldat, i la veritat és que va ser tot el contrari. Vam fer un molt bon partit, es va treballar moltíssim i crec que vam ser justos guanyadors.
2: Com deia, doncs, també destacant l'actuació del Ferran, que evidentment doncs, no ha tingut un any fàcil, perquè així com l'any passat sí que va tenir més oportunitats, perquè doncs, la Lliga doncs, va acabar més aviat, com aquell qui diu, perquè doncs, ja no jugava res. Aquest any, com que doncs, la cosa s'ha anat allargant, doncs, no ha tingut oportunitat fins ara. I bé, doncs, sortir i fer doncs, aquest partidàs, doncs, evidentment, doncs, també diu molt d'ell, no?
4: Sí, sí, sí. Sobretot a la primera part hi va haver molts moments que ens va aguantar, va fer un partidàs amb una pista molt complicada i sortir amb una pista així, tancar zero, ja ho diu tot. La veritat és que va fer un molt bon partit i certament

0: un, una victòria balla et dona dues o tres posicions. Al final, sempre és millor acabar quart que sisè o setè. La veritat és que satisfets. La llàstima és els dos equips que tenim al davant, Vilafranca, Alcobendas, són els dos partits a casa, probablement, que és on ens ha condicionat la temporada. Si els haguéssim guanyat, hauria estat tot bastant diferent. Però bé, sabem on van estar els errors. L'equip ha competit prou bé, l'actitud sempre ha estat molt bona. I la llàstima és aquests moments puntuals, bueno, no treure resultats que haurien estat molt importants.
1: Com comentaves també, doncs, la televisió de la Costa Brava, la temporada vinent doncs, continuaràs al capdavant de l'equip, i bé, doncs, la sort, entre cometes, és que el bloc es manté, no? Per tant, doncs, ara només queda doncs, això, doncs, buscar un recanvi per l'Aldo, que doncs, dissabte doncs, ja finalment es va acomiadar, i aviam si doncs, es pot acabar de posar la cirereta per l'any que ve tornar a intentar, no?
0: Sí, sí, sí, crec que l'aposta que vam fer ha de tenir continuïtat. La veritat és que tenim molts jugadors joves amb molt de recorregut, que segurament d'aquests propers anys ja aniran creixent. Sí que és cert que perdem l'Aldo, que és un molt bon jugador, el màxim golejador de l'equip, i és una baixa molt important per nosaltres. Però bé, intentarem buscar un recanvi el més bo possible i que l'any vinent doncs, continuar la mateixa línia i sobretot els moments importants a casa, fer-nos forts i treure aquests partits que al final són els decisius de la Lliga.
1: Doncs perfecte, Toni. Per part nostra, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada. I res, doncs, ens en retrobem d'aquí unes hores, perquè recordem que avui doncs, també passaràs pel programa de la pròrroga, també per ampliar una mica més doncs, aquest balanç de la temporada. Així que res, moltes gràcies i ens veiem d'aquí una estona.
0: Perfecte, i aprofito per agrair-vos el seguiment i el tracte que ens heu donat durant tota la temporada.
1: Doncs queda dit, Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 0-5 a Palafrugell, i ara, com diem, doncs, ja s'ha acabat la temporada, pendents doncs, del que passi ara a l'estiu, però intentarem doncs, avançar algunes claus, com diem, doncs, aquesta mateixa tarda, al programa La Pròrroga, a partir de 8:45 del vespre, entrevistarem l'entrenador Toni Porta, i també doncs, farem l'última tertúlia de la temporada amb els nostres tertulians habituals, amb Xavi Ferrer i Josep Maria Guasch.

0: temps amb Marc Rodero.
1: I arriba l'hora de fer repàs a la previsió del temps, d'un temps com veu que passen tempestes a banda i banda, però que de moment ens en salvem. Marc Rodero, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: El Garraf ja han rebut, el Camp també. Com ho tenim tot plegat?
2: I a l'Alt Penedès també, i de quina manera, eh? Amb una situació de pluges importants, sobretot cap a l'extrem nord-est de la comarca, àrees de Sant Sadurní, Gelida, l'Ordal, allà està caient a hores d'ara amb molta força, amb cors fins i tot liles. Sí que és cert que anava passant, però n'hi ha alguna d'elles que ha estat una miqueta estàtica i, per tant, les quantitats de precipitació hauran estat destacables en aquell sector. Ara en tenim actives, com dius, a la comarca veïna de l'Alt Camp. Bàsicament queda circumscrit en aquell sector. No acaba d'avançar, però no descartem que de cara a les properes hores, tot i que hauria de minvar la inestabilitat, no descartem que pugui treure el nas cap a l'àrea nord de la comarca, àrees del Montmell, la Bisbal, la Juncosa, bàsicament cap a l'interior. Per tant, tarda encara variable, no descartem que aquestes nuvolades també es vagin obrint i tinguem algunes ullades de sol, però haurem d'estar pendents d'aquesta situació durant la jornada d'avui. Per demà, la mateixa llei de temps, però no amb tanta intensitat, i per tant no podem perdre de vista aquesta inestabilitat, però sembla que descansaria una miqueta i per tant no tindríem tantes tempestes a tocar de casa nostra. Sí que ho farien cap al Pirineu i al Prepirineu. Per tant, demà jornada també variable, un pèl inestable, amb temperatures que allà on surti el sol tindran tendència a pujar. De fet, serà la tònica de cara als propers dies, perquè passarem de temperatures molt frenades durant el cap de setmana, fins i tot de jaqueta, a l'estiu primerenc a finals d'aquesta setmana. Per tant, notables contrastos. Situació marítima una mica alterada també de cara a aquests propers dies, Víctor.
1: Per tant, la previsió del temps ens porta a una estabilitat, no?, per entendre'ns, a llarg termini.
2: Sí. Desapareix aquesta situació de tempestes que hem tingut tota la setmana anterior i, per tant, avui i demà encara hi haurà aquesta situació d'inestabilitat. Demà podríem dir que seria de propina, però ja a partir de dimecres, dijous, divendres, i sembla ser que també tot el cap de setmana vindria dominat per l'anticicló.

sintonia per posar punt final a aquesta edició de les notícies. Recordin que cada dia en trobaran dues, una al migdia de 2:15 fins a les 2, l'altra al vespre que va de les 8 fins a 8:45. Més informació a través de xarxes socials, Facebook, X, Instagram i també la nostra pàgina web, i aquestes i altres notícies il·lustrades amb imatges a través de la televisió local. Però per nostre res més, que tinguin molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat aquest acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Sònia Kerr.
4: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca són acords clau.
0: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
4: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui al Barcelonès.
4: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
4: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics, l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht són dos dels grans títols de la programació.
0: Als esports, Anna Freixa, el Vila-sana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
6: Revalidant així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Aquesta tarda l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7 de la tarda.
0: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf, i per altra banda ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local, i en canvi ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet simplement a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona. I és un projecte reclamat pel territori des de ja fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això amb l'horitzó del 2041. Avui el govern ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que ha finalitzat fa poca estona en aquest municipi de l'Alt Penedès. Una xarxa orbital ferroviària que és un ambiciós projecte. Una línia de 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual amb la construcció de fins a 23 noves estacions i gairebé 70 quilòmetres de nova via que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
9: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també és una cosa que reforça, una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
8: També ha participat en aquest anunci el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
10: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
8: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases. Començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins a l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova. Una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per a aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
0: Gràcies, Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní. Com sentíem, un dels primers trams que es vol impulsar en aquest tren orbital unirà Granollers i Sabadell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
11: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament, des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
0: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per les seves respectives comarques.
12: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
13: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també doni un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
0: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva a aquest projecte. Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
14: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'una manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
0: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra reuneixen avui les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta tarda, a 6:45, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R a aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
16: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
15: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
17: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
15: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra Oriol Junqueras formalitzaran l'acord de pressupostos.
0: I dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per donar-hi el vistiplau. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
15: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
0: I divendres hi haurà un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el juliol.
15: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: Gràcies, Mont. Déu-n'hi-do com ve de farcida la setmana política. I no deixem precisament la qüestió, però a nivell espanyol, ja que el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com el tret de sortida per les eleccions generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica de nou la política de Sánchez.
4: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
18: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
4: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
19: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
0: És en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat, justament en un moment on alguns partits com Vox o el Partit Popular volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document, el pla antiracista de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua
2: per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
20: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
0: I en l'apartat internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Summit flotilla en aigües internacionals. Segons alguns integrants d'aquesta missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells ha estat a unes 250 milles de Gaza.
4: Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que ha defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha explicat els fets des d'una de les embarcacions.
21: Aquest matí hem divisat a la llunyania uns vaixells militars i us puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
4: La flotilla, recordem, va reprendre la ruta cap a Gaza dijous passat des del port turc de Marmaris després d'una primera intercepció d'embarcacions a Grècia a finals d'abril.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui, en concret, al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat al matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple, que ha hagut d'anul·lar les visites. Després, han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació. Ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
22: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
23: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que, bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
22: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
0: També aquest matí el moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer a Terrassa. Els manifestants han protestat per la pujada generalitzada del cost de la vida i denuncien la pèrdua de poder adquisitiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
24: La manifestació, que ha plegat desenes de persones, ha recorregut els principals carrers del centre per alertar de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Jacint Comelles forma part del moviment per unes pensions dignes.
25: Hem anat enrere perquè els augments de pensions i salaris en relació a tot el que ha pujat els preus i sobretot molt l'habitatge, que és un altre factor superimportant, doncs estem pitjor.
24: Segons el moviment per unes pensions dignes, tot això menyscava els recursos destinats als drets socials i als serveis públics, obligant-nos cada cop més a fer despesa en serveis privats, especialment en salut i educació. Per tot plegat, el col·lectiu exigeix al govern que reguli preus i mercats en benefici de tothom. També reclama l'accés accessible a l'habitatge i al transport públic, col·lectiu i gratuït.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Es tracta de l'ens que regularà la nova àrea al territori. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
3: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
6: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
7: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
3: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
0: I rebassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i també a empreses.
4: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
0: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
4: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant aquest any 2011.
0: És moment per a la cultura. La darrera temporada de Carme Portacelli, com a directora artística del Teatre Nacional, es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cluenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
9: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Vila i Dona 43.
8: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
0: Fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Qui traca lent.
4: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, a un accident de trànsit i a una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
10: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se, vull dir, és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
4: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda. La poeta veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda, però destaca que a Qui traca lent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure, que són més potents i explícites.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana és campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
26: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
27: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt. I crec que l'equip doncs, ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip doncs, també ha fet molt bons partits. perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip pues, tirés endavant i crec que aquest dia ho hem fet.
26: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vila-sana a les 7 de la tarda. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
11: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, a lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
26: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
12: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
26: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028 i el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret, haurà de passar per quiròfan i per tant es perdrà el Mundial. I el Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte vinent davant l'Olímpic de Lió a Oslo. En bàsquet, l'Espar Girona anuncia la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
13: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fontejau.
26: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sant Andreu va superar el Boliagmeni als penals i el Mataró es va tornar a imposar el Cirrom. El Sabadell queda fora d'aquesta final a 4.
14: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
15: Continguts en xarxa.
16: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
17: Bueno, ya está.
18: ¿Qué ya está?
17: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
18: ¿Cómo que una pizzería, por
17: pizzería
18: favor?
17: Pizzería temática de cine.
16: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
28: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
18: Mira los comentarios.
29: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
30: La pizza está brutal. 5 estrellas. ¡Guay! Propina de $1.15.
16: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
31: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
32: No puedo estar aquí.
33: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
16: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
2: Joves amb ofici.
3: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
2: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
3: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
5: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
6: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
0: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia orbital també han celebrat l'acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu extraordinari. Sònia Kerr.
4: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, són acords clau.
0: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
4: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
0: Els docents mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
4: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
7: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situen les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
4: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació.
0: Els esports, Anna Freixa, el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
26: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Avui l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7 de la tarda.
0: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat, de fet, poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això sí, amb l'horitzó del 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia per presentar-la. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
9: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que s'ha dut a terme al celler de la Fecina d'aquest municipi de l'Alt Penedès. Aquesta xarxa orbital ferroviària és un ambiciós projecte de rodalies, una línia de fins a 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual amb la construcció de 23 noves estacions i 68 quilòmetres de nova via que, des del Maresme, creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
10: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
9: L'anunci ha comptat també amb la participació del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
11: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
9: Aquesta nova línia orbital es planifica en 4 fases i començarien diverses millores ja ben aviat al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
0: Gràcies, Sergi Fernández. Com ens explicaves, el primer tram que es vol impulsar en aquesta línia orbital unirà Granollers i Martorell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosella, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
12: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
26: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
19: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que De fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
13: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dones un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
0: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui mateix les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Aquesta tarda, a 2:15, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
17: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa perquè és cert que van tard.
14: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord. L'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses. I tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
18: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
14: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra Oriol Junqueras formalitzaran l'acord de pressupostos.
0: Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per tal de donar el vistiplau definitiu. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mon?
14: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil que serà administrada per la Generalitat i l'Estat que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
0: I divendres hi haurà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el mes de juliol.
14: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: No deixem la política. El Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per a les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica la política de Sánchez.
4: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
20: Ya no funciona el discurso del miedo porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
4: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho han explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
21: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
0: I és en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet davant l'auge de partits com Vox o el PP amb discursos que volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. El document de l'Ajuntament de Barcelona s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
2: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
8: Notícies en xarxa.
0: Mestres i professors mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple. De fet, no s'han pogut fer les visites habituals. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i que ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
22: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
16: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
23: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
16: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
0: El secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, llança un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola registrat a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
25: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
24: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a 2 fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Valls, la capital del Baix Camp, tornarà a convertir-se en aparador de la moda local en una nova edició de Valls va de moda. L'esdeveniment s'emmarca en la campanya de l'Ajuntament per promocionar les botigues de proximitat i dinamitzar el centre. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
27: La desfilada se celebrarà aquest dissabte al pati a partir de 6:45 de la tarda i comptarà amb una vintena d'establiments comercials, escoles de dansa i propostes gastronòmiques. Més de 50 models mostraran col·leccions de moda i complements en un espectacle que combinarà música, dansa i comerç de proximitat. Ho explica Yolanda Gómez, responsable de l'empresa Lagom, que s'encarrega de l'organització del Valls va de moda.
28: Com ja sabeu, aquesta desfilada sempre està vinculat amb botigues de Valls que estiguin relacionades amb la moda, els complements i tot el que estigui amb aquest aspecte. I entre unes altres col·laboren roba d'home, roba de dona, complements, bany, roba interior. Després tenim com a novetat dues botigues que els propietaris són de Valls, però són botigues online.
27: L'acte comptarà també amb la participació de models de la Fundació Ginach per reivindicar una moda més inclusiva i accessible.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
4: Un moviment que vol obrir la porta més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
0: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
4: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar les estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
0: Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
1: Amb els Marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els Marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
5: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, que estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres Marrecs, però nosaltres és plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a plaça del Vi, doncs, per nosaltres ens omple d'orgull.
1: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
0: I moment per la cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Cabèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
7: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila Aidana 43.
6: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
0: Des del 8 de maig i coincidint avui amb el Dia Internacional dels Museus, el Museu Tàrrega-Urgell celebra una jornada de portes obertes perquè tota la ciutadania pugui descobrir gratuïtament les seves col·leccions, així com el patrimoni històric i artístic de la ciutat i la comarca. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: Situat en un antic casal senyorial del centre històric de Tàrrega, el Museu Tàrrega-Urgell ofereix un recorregut que abraça des del món ibèric fins a l'art contemporani targarí. Durant aquests dies, coincidint amb la festa major de la ciutat, l'equipament ha acollit diverses activitats relacionades amb la cultura.

0: visites guiades gratuïtes. La iniciativa s'emmarca dins els actes del Dia Internacional dels Museus amb l'objectiu d'apropar la cultura i el patrimoni a tots els públics.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vila-sana ja és el flamant campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
2: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vila-sana. Escoltem Aina Florença.
3: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt. I crec que l'equip ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant i crec que aquests dies ho hem fet.
2: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada. Primera, el Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Michel, el tècnic gironí.
4: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit, tot o res.
2: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
5: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
2: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I encara en clau blaugrana, el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret. Haurà de passar per quiròfan i això farà que es perdi el Mundial. El Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En bàsquet, l'Espar Girona anuncia la renovació de Roberto Iñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del Club Gironí, ho valora així.
6: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fontejau.
2: I a la Lliga Endesa, el Hajo Pues Lleida va aconseguir la victòria contra Gran Canària al darrer instant amb un triple de Bellmunt i això li dona matemàticament la permanència. En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sabadell en quedava fora.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència.
3: El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent. Uneix comarques que representen un percentatge altíssim del nostre producte interior brut.
1: Els pressupostos de la Generalitat, com dèiem, podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern, la societat mercantil per gestionar inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Són, en aquest sentit, alguns dels acords clau. I mentre els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada del temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Atenció, perquè Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona i també amb menor probabilitat al litoral i al prelitoral central, on ara plou. La previsió indica que sobretot és a partir del migdia i al vespre. Es pot superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Atenció especial a les comarques de Girona, l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès, amb xàfecs que podrien anar acompanyats de tempesta. I fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Quitrà Calent. El llibre d'Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència, el suïcidi, un accident de trànsit i a una malaltia.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
5: Parar! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
8: Anda y dime corazón,
0: donde reina la alegría.
8: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.com, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
0: Sentir de Andalucía.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
9: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
10: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to put on my dream.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
12: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
13: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Molt bona tarda i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Us saludem com sempre els dia de cada dia. En aquesta hora és l'hora de la Tarda en Estèreo. Benvinguts en aquesta tarda d'avui dilluns. Com podeu veure, el temps està molt inestable, així que... estem en primavera i això és el que té, una primavera que demà segurament arribarà amb temperatures altíssimes. De totes maneres, ara és el que tenim, una tarda amb alguns ruixats que l'acompanyarem amb bona música. Des d'aquí, la sintonia de Ràdio El Vendrell i salutacions de Marga Márquez. Espero i desitjo que hagi tingut un excel·lent cap de setmana i aquí estem per afrontar aquesta tarda, com sempre, plena d'èxits. Des del nou single d'Alfred García, amb això que es diu Mateo, comencem i arrenquem la tarda de dilluns. Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Anem a posar-li energia a la tarda, que és tarda de dilluns. Bueno, hem de passar sempre per aquesta... per aquest dia, no ens queda un altre. És girar la volta cada setmana. El nou single de Miqui Núñez es diu Un altre cop. Doncs sí, Un altre cop.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Aquí estava aquest gran tema de la mà de Marc Anthony i de Tio Peluso. Una d'aquelles cançons que encaixen perfectament a la perfecció. Bueno, i ara passem a sentir a Sinova, que com ja sabeu arribaven a aquesta inaugurant, acaba de començar la primavera, amb coses com El dia que murieron las canciones.

El saudí Nick Jonas, un dels grans artistes que presentava nou àlbum aquest 2026, el tema Sweet to Love, des de Sunday Best. I aquesta Rosalía, ella és una de les grans artistes que triomfa, està rodant per tot el món amb la seva gira Lux i temes com aquest Relic, que ara sonen en tardana estèreo.

0: tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
1: Doncs vinga, anem a posar-li el color que a la tarda li falta amb aquest temps tan inestable. El mes de maig està sent bastant dolent, així que anem en busca de coses noves. Miley Smith i Nia Loran estrenaven el mes de febrer aquest de Drive Safe.

0: escoltes Ràdio El Vendrell. No canon ni un... Una d'aquelles col·laboracions que agraden i molt, la de Sebastián Yatra i Jai Cabalan. El teva ja el coneixes perquè portem moltes setmanes sentint-lo. És un d'aquelles bombes que escoltarem i ballarem molt aquest estiu. Que, per cert, està a les portes, eh?
1: Manual para el cucaracheo, parte 1.

Doncs aquí està la música de Shakira, que l'estem escoltant perquè és protagonista d'una de les novetats d'aquest passat cap de setmana. Deia jo que, a més d'estiu, hi ha una altra gran cita, que és el Mundial de Futbol. I ella, Shakira, és l'encarregada de posar banda sonora ni més ni menys. Ho fa amb la col·laboració de Burna Boy, amb aquest tema que es diu Dai Dai. I amb això ens apropem, doncs, una miqueta més cap al punt de les 4. Escoltes Ràdio El Vendrell. Més cosetes amb Calum Scott i Arch. El tema ja el coneixes, es diu Understudy.

0: Torneu al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
5: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
6: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
4: Sentir de Andalucía.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 9:45 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
2: Anem amb més cosetes, són les 4 i 7 de la tarda. Aquest Beautiful Pace l'hem sentit tantes ocasions. És una d'aquelles cançons que ve ideal en l'Estèreo Party. Però perquè no es digui que aquí sempre és una party divertida actual sonant en Tarda en Estèreo. És Tiesto.

0: tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Dermot Kennedy també ens regalava coses noves al mes de febrer. És aquest tema des del seu darrer àlbum que es diu Refuge.

escoltes Tarda en Estèreo. I anem amb cosetes xules que apareixen de tant en quant. Joan Dausà, ja sabeu que publica nou disc. En ell trobem col·laboracions de luxe amb Antonio Orozco, Immortals.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Aquesta ella, Miley Cyrus. Molts hem crescut amb la seva música a través de la petita pantalla, amb Hannah Montana, i amb motiu del seu aniversari de que la vam conèixer, presentava aquest Younger You.

0: tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: El Baró de Luna també arribava protagonista aquest passat divendres. I la veritat és que el nou disc de El Baró de Luna arribava ja amb temes importants. El sevillà arriba de lo més encertat amb temes com aquest, Hasta el amanecer.

Doncs aquí ja sabeu que mantenim l'actualitat. Aquí està Flow, que és la girl band britànica, que està a tope d'actualitat. Aquest trio que està en lo més alt amb temassos com aquest, el Like It. Doncs poc a poc aquesta tarda ja l'estem acabant de donar forma amb aquestes, ja sabeu, dues hores plenes d'actualitat. Escoltes, tarda en estèreo. I destacades a actualitat pel que fa aquest passat cap de setmana, l'1-9 de Drake, es diu Ace Man, sona d'aquesta manera, si el podem tenir. El seu nou single és el que us volem oferir ara mateix, que arriba des del seu darrer àlbum. El raper ha sorprès amb el seu nou disc, que és el nou ja en la seva carrera. És un dels més personals, diu, de la seva trajectòria musical. I diu que torna el Drake més autèntic, el que es fica, doncs, a xapotejar com un porc en una... Ja sabeu, no? En funk. És una forma divertida de dir que després de 3 anys torna amb el llançament del seu àlbum i que està immensament feliç.

I sentirem molt, molt aquest tema que, com ja sabeu, és protagonista amb Belle, amb aquest Algo Tu, la colombiana que, bueno, pues està d'enhorabona, perquè entre una cosa i altra, també ja sabeu, ho hem sentit abans, doncs que arriba protagonista amb Burna Boy el tema Dai Dai, que és el tema oficial del Mundial de Futbol. Anem amb més coses, perquè aquest passat cap de setmana, encara que aquí a Espanya no s'ha viscut amb l'eufòria habitual, s'ha celebrat el Festival d'Eurovisió i, doncs, evidentment, hi ha guanyador, perquè que no en parlem o que no el veiem, això no vol dir que les coses se passin. El guanyador del Festival d'Eurovisió ha estat Bulgària, representat per la cantant d'ara, amb aquesta cançó tan pop i ballable que es diu Bangaranga. Ha estat una victòria històrica, ja que es tracta de la primera vegada que aquest país guanya el certamen musical en les seves 7 dècades. I a destacar, per als que segurament ferrits del festival doncs han hagut de fer mans i mànigues per poder veure-la en directe, ja que Televisió Espanyola doncs aquest any, ja sabeu que fa mesos, es va retirar. Doncs va estar Israel molt de temps per, en primera posició, i en definitiva, aquelles coses que diem, hi ha coses que no s'entenen, però el pòdium, doncs el podi està en primer lloc, ha estat Bulgària, que ha obtingut la victòria de forma sorprenent amb un total de 516 punts. I el podi amb Israel, amb el representant Noam Netam, que ha quedat en segona posició amb 343 punts. Li ha seguit a Romania, molt a prop, amb Alexandra Capitalinscu, amb un total de 296 punts. Ja sabeu que Espanya en aquesta edició no ha participat en el festival i Radio Televisió Espanyola, evidentment, no ha emès la gala de la final.

Escoltes Tarda en Estèreo. Ens manca molt poc ja per tocar a les 5 de la tarda. Loren pot presumir que ha estat l'artista que ha guanyat en dues ocasions el Festival d'Eurovisió. I ara fa poc que ha tret coses noves. Això es diu Coming Close.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Doncs és moment d'acomiadar-nos i ho farem amb Madonna, que ha presentat una col·laboració destacadíssima amb Sabrina Carpenter, una veterana reina del temps, reina de la música en el seu moment, i ara doncs amb col·laboracions importants com aquest Bring Me Your Love. Nosaltres amb això ens acomiadem en aquesta primera edició de la tarda, de la setmana, i demà serà, com sempre, molt més a partir de la mateixa hora. Que tingueu bona tarda.

0: something I want to talk about.
1: Teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I still being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
2: Un cariño que sangró, un amor que no se olvida, es la huella de una herida que deja...

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: 그래.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. La Marga Márquez és a les vies de so, present amb l'actualitat esportiva en Jordi Graell, la meteorològica és d'en Marc Rodero i és la redacció al complet del Vendrell Comunicació i parlant en nom d'ells, qui us parla hores d'ara, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com és habitual s'inicia fent repàs en síntesi els fets més destacats, és el repàs al nostre sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de museus, dels museus del Vendrell, que han viscut un cap de setmana ple d'activitats amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Aquest serà el fet de sortida d'aquest informatiu, que a més ens ha de servir també per

0: parlar de Tumubí i de la Romeria de Mayo. Un informatiu que també ens ha de parlar d'una pèrdua, la del vendrellenc Miquel Aliau, que ha mort aquest passat dimecres 13 de maig als 104 anys d'edat al municipi de Canoes, a la Catalunya Nord. Parlem també dels Nens del Vendrell, que continuen temporada, ho han fet aquest cop a Bellvei. De la seva actuació en parla avui el nostre informatiu, així com també de la presentació del concurs de castells i de la temporada de televisió de la xarxa de televisions locals. I per últim parlem del Ball de Panderetes, que està d'aniversari. Són ja 10 anys tocant panderos a la nostra vila i també, evidentment, a altres indrets. Com és habitual, ho acabarem, com sempre, amb la crònica del món de l'esport i el temps. Comencem informatiu i ho fem parlant dels museus del Vendrell, que han viscut un cap de setmana ple d'activitats amb motiu del Dia Internacional dels Museus. La Fundació Peles Fenosa, la Casa Museu Àngel Guimarà, el Museu Pau Casals, la Casa Nadiua, el Museu Déu, el Portal del Pardo o el Museu del Tabaris s'han sumat a la celebració amb propostes de tota mena i, això sí, per a totes les edats.
1: Els museus han estat els protagonistes del cap de setmana al Vendrell. La celebració del Dia Internacional dels Museus ha deixat jornades de portes obertes i nombroses activitats als diferents equipaments. Dissabte al matí s'ha obert la veda a l'exterior de la Fundació Apel·les Fenosa, on els col·lectius que enguany han pres part al projecte Pertinença han fet una demostració pública dels resultats obtinguts després de molts mesos de treball. En aquesta primera experiència s'ha comptat amb la participació de l'Escola Saavedra, l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i l'Associació Vincle.
2: Ha sido un trabajo en proceso largo, ellos venían, se buscaban los temas y a partir de ahí se desarrollaba cada uno de ellos en los lugares donde ellos vivían o donde trabajaban o donde estudiaban y en un trabajo de ida y vuelta entre los emplazamientos del Vendrell y Tarragona.
3: Els alumnes de l'Escola Saavedra feien un projecte sobre el foc i per tant s'han inspirat amb aquelles obres que Fenosa, ja des de la vessant de la mitologia però des de la vessant també de la flama, aquella que és més espiritual, o des de la vessant més destructiva que ens vincula a la Segona Guerra Mundial. Han creat dues obres, una que es diu Cendres, que van dibuixar a partir doncs, d'elements de destrucció, a partir de cendres i també del que és de carbó, restes carbonitzades, i una altra obra que es diu Flama, inspirats en aquesta obra de la flama, aquesta part més espiritual, i van fer amb la tècnica del fumaix, que és pintar amb fum. De l'Escola d'Art, com que hem treballat amb les alumnes de joieria, es van inspirar amb les plantes que tenim aquí en el Jardí de Peles Fenosa i d'alguna manera van fer les seves propostes artístiques de joia. I finalment el grup de l'associació Vincle, el grup de dones, que d'alguna manera elles es van inspirar també en el jardí, però com aquestes plantes ens donen uns tints naturals.
1: La sardana també ha estat protagonista dissabte amb el taller Aprèn a ballar sardanes que ha impulsat la colla sardanista de la Lira Vendrellenca, així com una ballada posterior amb la cobla La Principal de Tarragona que s'ha fet al davant de les cases de Pau Casals i Àngel Guimarà. L'objectiu era reforçar el vincle entre patrimoni, música i identitat musical. Per la seva banda, el Museu Pau Casals ha ofert la mateixa tarda de dissabte una visita teatralitzada a la residència de Sant Salvador del Mestre. De la mà del Ramon, un pescador de la platja, s'han explicat la història i els motius que van dur Casals a construir la seva casa d'estiueig en aquest emplaçament. Ja diumenge s'han fet noves visites guiades, com la que ha tingut lloc al matí al Museu Àngel Guimarà o la que s'ha fet al Museu Déu. Aquesta última ha proposat una manera diferent d'acostar-se a les obres que formen part de la seva col·lecció, amb una molt bona rebuda per part dels visitants.
4: Fem un recorregut pel Museu Déu, principalment tocant i veient 5 escultures, no? Que això no passa. Quan un entra al museu, el primer que li diuen és no toquis res i no diguis res i no facis soroll. Doncs no, podrem parlar, podrem tocar, no? Serà doncs una visita molt participativa perquè la gent doncs pugui fruir d'aquest racó que tenim aquí al Vendrell, no? D'aquest Museu Déu que és de tothom i està obert a tothom.
5: Molt, molt instructiva i molt bé. I hem fet una cosa que no podem fer mai, que és tocar les obres d'art. I han estat espectaculars. És perquè, clar, han pogut tocar bronze, han pogut tocar marbre, han pogut tocar fusta, i és molt, molt, molt xulo.
1: La celebració del Dia dels Museus havia començat ja divendres a la tarda, amb la inauguració al Portal del Pardo de l'exposició Essencials, la força del silenci, de l'artista de Santa Oliva, Carme Canyete.
6: Són escultures de més o menys uns 25 anys de la meva carrera com a artista. Aleshores, podeu trobar pedres, podreu trobar alguna coseta feta amb ferro, també, i fusta. Totes elles tenen la connexió del fet de ser dones, no? i la força que hi ha a l'interior que tenim com a societat per reivindicar el nostre paper i d'alguna manera per poder posar el paper de la dona en rellevància, no? En tota aquella força que tenim per moure la societat. La referència de força del silenci és important perquè en el moment que tu entres en el teu interior és quan realment pots reflexionar sobre la teva vida, sobre el que hi ha i el que voldries com a persona i com a societat.
1: L'exposició es podrà veure al portal del Pardo fins al pròxim 25 de juliol.
0: I l'altre punt d'interès del cap de setmana ha estat el Tomoví, on milers de persones han participat en una nova edició de la Romeria de Mayo del Baix Penedès. Amb 40 anys d'història, la festa s'ha consolidat com una de les més importants de Catalunya. Religiositat, diversió i retrobament d'amics i famílies defineixen aquest esdeveniment multitudinari.
7: La 40a edició de la Romeria de Mayo del Baix Penedès ha complert amb les millors expectatives. L'àrea recreativa del Tomoví ha acollit milers de persones arribades del Vendrell, la resta de la comarca i de més lluny, que han gaudit de l'ambient de les casetes i dels espectacles programats, sense que aquest cop el temps hagi complicat la celebració. L'ambient ja era extraordinari la tarda i la nit de divendres, quan van actuar diverses escoles de ball i es va fer l'acte inaugural. L'alcalde del Vendrell va voler homenatjar les entitats que fa 40 anys van posar dempeus aquesta romeria.
8: Un fuerte aplauso, por favor, porque si hoy estamos celebrando los 40 años es porque un día la Asociación de Extremadura y la Asociación de Andalucía celebraron por primera vez la romería de Mayo, la romería del Tomoví, la romería del Baix Penedès y la romería del Vendrell de Santa Oliva y de Albiñana. ¡Viva la Asociación de Extremadura! ¡Viva García Lorca! ¡Viva el Vendrell!
7: El dia clau de la romeria va ser el passat dissabte, quan la imatge de la Verge va ser portada des de la plaça Vella fins a l'àrea recreativa en una de les manifestacions religioses i lúdiques més importants de cada any al Vendrell. Durant la tarda es van succeir els espectacles, entre ells un dels més esperats, l'exhibició equestre. També es va fer la missa cantada pel cor de l'Associació Cultural Extremadura. El sentiment i la diversió en família i amics és la raó de ser de la romeria.
9: Unión, es que se sin voz, te lo digo. Unión, diversión, familia.
10: Un sentimiento.
11: Hombre, pues para nosotros mucho, porque llevamos ya 40 años viniendo, haciendo el camino, haciendo nuestra romería, tenemos nuestras casetas y para nosotros pues una ilusión muy grande, ya que no podemos ir a la Rocío. De verdad, pues esto para nosotros es una vida. Sí.
12: Yo, el Rocío, donde haya flamenco,
11: lo que más le gusta.
12: Es lo que más me gusta.
13: Eso porque es algo que siento por dentro, tú, Andalucía, tío, pero estén en Tarragona, ¿sabes? Me choca una mica, ¿no?
14: Jo tinc raels, no?, andaluces, i crec que l'any que ve tindríem que aportar un granet aquest de Granada i tindre una carpa aquí per nosaltres. Així és possible, i per la nena i els amics.
7: L'única nota negativa va ser la suspensió, per una causa personal, del concert que havia d'oferir el cor Jara i Retama de Comarruga. La Romeria de Mayo del Baix Penedès és una de les més importants de Catalunya.
0: El vendrellenc Miquel Aliau Tordiu ha mort aquest passat dimecres 13 de maig als 104 anys d'edat al municipi de Canoès, a la Catalunya Nord. Aliau vivia en aquesta localitat des de meitat de la dècada dels anys 50, quan s'hi va traslladar per reunir-se amb el seu pare i el seu germà, que s'havien exiliat al final de la Guerra Civil. Tot i això, sempre havia continuat portant el Vendrell al cor.
15: A peu, tenim d'anar a peu.
1: Fa pocs anys, Miquel Aliau recordava davant les càmeres de ràdio i televisió al Vendrell el periple que el seu pare, Joan Aliau Vilanova, i el seu germà, Joan Aliau Tordiu, havien patit després de la caiguda de Catalunya en mans de l'exèrcit franquista. Ambdós van deixar el Principat, però van acabar sent fets presoners i se'ls va deportar al camp de concentració de Mauthausen, d'on aconseguirien sortir-ne en vida. El 1954, el mateix Miquel deixaria definitivament el Vendrell per anar a trobar-se amb la seva família i ja no tornaria a residir a la vila. Amb tot, sempre portaria el Vendrell al cor, recordant-ne molts aspectes com ara el seu pas per la colla castellera dels Nens del Vendrell. Al davant de la casa de la seva família, al carrer de l'Om, es van posar el mes de març del 2025 dues llambordes a la memòria en homenatge al seu pare i al seu germà, i amb la presència de la seva neboda Mari Flamion. L'enterrament de Miquel Aliau Tordiu es farà el pròxim dijous 21 de maig al cementiri municipal de Canó.
0: Crònica castellera, els Nens del Vendrell segueixen avançant en la seva posada a punt. Els de la camisa vermella han afegit un altre crono a la seva col·lecció de castells en aquest inici de temporada, el 3 de 8. Ha estat aquest diumenge a Bellver en companyia dels castellers del Foix i els Saballuts. Tot i l'aleta, l'alegria s'ha quedat a mitja, ja que l'estructura s'ha trencat a la sortida de dosos.
16: Els Nens del Vendrell han arribat aquest diumenge a la plaça Nova de Bellvell amb ganes d'estrenes. Els de la camisa vermella segueixen progressant sense descans en aquest inici de temporada i amb la voluntat de consolidar la gamma bàsica de 8 al més d'hora possible. Si a Cubelles ara fa una setmana encara era un pèl d'hora per afrontar el 3 de 8, a la Diada de Sant Isidre Bellvellenca el rodatge ja era l'adequat, amb tres descàrregues senceres assaig. La jornada abans ha començat amb el 4 de 8, un carro gros, ràpid i sòlid, que els de Pere Rovira i Elisabet Aleu dominen pràcticament amb els ulls tancats. Ha estat a segona ronda quan ha arribat al repte del dia, amb un 3 de 8 que ha pujat força eixerit i que s'ha carregat amb relativa facilitat. El castell s'ha alçat paradet malgrat que s'han anat tancant una mica pel pom de dalt. Després de l'aleta, però, a la sortida de dosos, s'ha anat trencant per la rengla fins a esfondrar-se plenament. Tot i que la caiguda ha provocat alguna magulada, l'actuació ha proseguit pocs minuts després amb uns nens que han completat el programa previst inicialment amb el quart 7 de 7 del que portem d'any. Els de la camisa vermella han actuat amb els Saballuts de Sabadell, que s'han anotat a la clàssica de 8, i els castellers del Foix, que han completat el 3 de 7, la torre de 6 i el 3 de 6 amb agulla. La jornada s'ha marcat en les festes de Sant Isidre, on també hi ha hagut una cercavila i exhibició de balls populars de Bellvei. La propera actuació de l'agrupació vendrellenca serà el dissabte 30 de maig a Valls, en companyia de la vella a la diada del Museu Casteller.
0: I seguim amb castells. El músic vendrellenc Pau Casals ha estat un dels grans protagonistes de la presentació del 30è concurs de castells que tindrà lloc l'octubre d'enguany. Coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement, l'organització del certamen ha volgut homenatjar el mestre gran aficionat a l'univers vertical i president de la primera edició del concurs, celebrada el 1932. Durant el mateix acte, que ha tingut lloc aquest dissabte a Tarragona, també s'han donat a conèixer detalls de la nova temporada televisiva.
16: El record de Pau Casals ha planat aquest dissabte pel Teatre Tarragona durant la presentació de la 30a edició de l'espectacle casteller més gran del món. Enguany, coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, l'organització de l'esdeveniment ha volgut homenatjar qui fora el president impulsor del primer concurs de castells celebrat el 1932. Una edició força especial, atès que ja arriba a les 3 dècades i que tindrà un any més en la televisió de proximitat una de les seves principals finestres de difusió.
17: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
16: I és que l'acte també va servir per presentar la nova temporada televisiva castellera, liderada per la xarxa i que oficialment s'estrenarà el dia de Sant Joan a Valls. Un seguit de retransmissions on també hi haurà presència de Televisió del Vendrell i que tindrà en el concurs de Tarragona un dels moments àlgids de la temporada. Un certamen que novament reivindicarà la figura del mestre l'11 de setembre, quan tindrà lloc a l'Auditori Pau Casals el sorteig d'aquest apassionant espectacle.
0: Informatiu rere informatiu en aquesta sintonia. Parlem d'aniversaris. I ara és el cas del Ball de Panderetes del Vendrell, que ha celebrat aquest dissabte el seu desè aniversari des de la seva creació. El grup forma part de les Bàrbila del Vendrell, que aposta decididament pel foment de la cultura popular vendrellenca.
7: El Ball de Panderetes del Vendrell ha celebrat aquest dissabte el desè aniversari de la seva creació. El grup forma part de l'Esbarvila del Vendrell i és una clara mostra de l'aposta de l'entitat per la cultura popular vendrellenca.
18: Avui celebrem l'Esbarvila del Vendrell, el desè aniversari del Ball de Panderetes, que per nosaltres és un dels passos evolutius dintre de l'Esbarvila del Vendrell, que l'any passat precisament vam celebrar ja el 50 aniversari, i un dels motius de l'Esbar pel fet de fer o i treure un ball de carrer per la Festa Major, van fer el Ball de Panderetes a l'any 2016 i avui per això celebrem el desè aniversari.
7: Formar part del Ball de Panderetes és un primer pas dins l'estructura de l'Esbar, que continua amb el Ball de Muntanyesos.
18: El pas evolutiu des del Ball de Panderetes ens vam trobar limitat per un tema d'edat, ja que és un ball molt senzill i fàcil de fer, per motiu de que teníem molta canalla petiteta i el ball complex, que era el Ball de Panderetes des d'un principi, no es podia fer. Llavors vam fer un segon ball, que era el Ball de Muntanyesos, que també és el pas evolutiu, que quan els nens tenen a partir de 9 anys passen al Ball de Muntanyesos. I d'aquí doncs ja veurem a veure què passa en un futur.
7: El creixement de l'Esbar del Vendrell és constant i si tot segueix igual, és possible que tingui lloc la creació de nous grups.
18: Estem en un moment en el que l'Esbarvila del Vendrell està vivint un dels moments més vibrants dintre de les nostres generacions, perquè tenim els balls complerts, hem de dir que no a molta gent, perquè voldríem venir i podem i no podem donar més puesto a l'espai que tenim disponible, i ara Ball de Panderetes, doncs més o menys aproximadament estem sobre els 21-22 balladors, i el Ball de Muntanyesos, ara actualment estem sobre 17 balladors.
7: Les balladores i balladors del grup de Panderetes i de Muntanyesos són el gran patrimoni de l'Esbart, tal com demostren la Carla, la Lia, la Valèria i la Bel.
19: M'agrada estar molt amb els meus amics.
20: Ballar molt amb els meus amics i passar-m'ho bé a Panderetes.
21: Doncs m'agrada molt el companyerisme que hi ha i també ballar per la Festa Major. Trobo que, no sé, dona molta alegria al poble i m'agrada molt ballar les meves companyes i passar-m'ho molt bé.
22: A mi també m'agrada molt l'ambient que hi ha en aquesta colla i porto ja 9 anys i tot ha anat molt bé. No, nunca hem tingut, mai hem tingut un conflicte en la colla i els portem molt bé entre tots.
7: L'aniversari es va celebrar dissabte amb la participació dels balls de Panderetes i de Muntanyesos, els Gegantons i els Nans del Vendrell, el Ball de la Patatuf i el Ball de l'Òliba de Sant Jaume dels Domenys. Tots plegats han protagonitzat una cercavila i una ballada de lluïment a la plaça del Tívoli, coronat per un concert vermut amb el grup Les Antines.
23: Els esports en Jordi Graell.
24: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins i ho fem amb golejada del Club d'Esports Vendrell per 0-5 aquest dissabte a la pista del corredor Mató Palafrugell. En l'últim partit de la temporada, els jugadors de tenir porta aconseguien una de les victòries més plàcides del curs, en un partit que, de fet, doncs, va ser una mica estrany, perquè doncs, ja d'entrada els equips ja no jugaven res, tot i que el Palafrugell doncs, encara confiava en intentar quedar tercer, i aviam si doncs, algun despatx doncs, encara l'obria la porta del play-off, però vaja, el partit que començava ja amb només 4 segons, Magí Prats, que feia potser un dels gols més ràpids de la història del club, perquè doncs, era només servir i es treia un gran llançament de pala des de la seva pròpia àrea per fer el 0-1, això doncs, donava molta tranquil·litat al Vendrell, que a més doncs, veia com el Palafrugell doncs, anava atacant, però s'anava estavellant contra la porteria de Ferran Miravent, que a més s'estrenava doncs, aquesta temporada amb el primer equip i va fer molt bon partit, deixant doncs, fins i tot la porteria 0. Abans del descans, els vendellencs encara farien 2 gols més i a la segona part, doncs, seguia el mateix guió, un Palafrugell doncs, que seguia sense veure porteria i un Vendrell doncs, que acaba sentenciant amb 2 gols més que deixen el Vendrell finalment en quart lloc amb 34 punts. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Toni Porta. Oh, bon dia.
25: Bon dia, Jordi.
24: Bé, un partit que, bé, doncs, abans de començar, doncs, segurament doncs, ni el més optimista s'hagués imaginat doncs, que hagués acabat de manera contundent, no?
25: Doncs sí, la veritat és que durant la setmana es va costar bastant entrenar i mantenir el nivell competitiu. Però bé, la veritat és que els jugadors van tenir una actitud brutal, amb una pista molt complicada. Al final, és cert que Palafrugell va anar amb tot i intentar guanyar el partit, amb l'esperança aquesta de que els despatxos hi pogués haver alguna possibilitat. Però bé, nosaltres vam plantejar un partit serio i l'actitud va ser molt bona. La veritat és que el gol inicial ens va anar molt bé per donar tranquil·litat. És un gol que només s'acaba i et posa 0-1. Però bé, la veritat és que més que satisfet, perquè aquests partits costen molt de jugar, moltes vegades és fàcil que surti escaldat, i la veritat és que va ser tot el contrari. Vam fer un molt bon partit, es va treballar moltíssim i crec que vam ser justos guanyadors.
24: Com deia, doncs, també destacant l'actuació del Ferran, que evidentment doncs, no ha tingut un any fàcil, perquè així com l'any passat s'hi va tenir més oportunitats, perquè doncs, la Lliga doncs, va acabar més aviat, com aquell qui diu, perquè doncs, ja no jugàveu res aquest any, com que doncs, la cosa s'ha anat allargant, doncs no ha tingut oportunitat fins ara, i bé, doncs, sortir i fer doncs, aquest partidàs, doncs, evidentment, doncs, també diu molt d'ell, no?
25: Sí, sí, sí, sobretot a la primera part hi va haver molts moments que ens va aguantar, va fer un partidàs amb una pista molt complicada i sortir amb una pista així, tancar zero, ja ho diu tot, la veritat és que va fer un molt bon partit i certament tota la temporada amb la Nacional Catalana ha estat molt bé i, evidentment, el partit de dissabte va demostrar que és un gran porter.
24: Com deia, doncs ara ja s'ha acabat la Lliga, toca fer balanç, heu acabat finalment en quart lloc, perquè doncs, al final l'última jornada és una mica el reflex de la temporada, no? Que doncs, guanyant un partit doncs, s'obre les portes del cel, no? Perquè altres equips doncs, van punxant, i al final heu acabat en aquest quart lloc, que bé, doncs, evidentment sí que és veritat que heu quedat lluny de la segona plaça, però bé, doncs, evidentment doncs, deixa millor regust que no acabar, doncs, per exemple, el vuitè, no?
25: Sí, sí, sí, la veritat és que hi havia molta igualtat, i és veritat que al final una victòria amunt o una victòria avall et dona dues o tres posicions, al final sempre és millor acabar quart que sisè o setè, la veritat és que satisfets. La llàstima és els dos equips que tenim al davant, Vilafranca, Alcobendas, són els dos partits a casa probablement que és on ens ha condicionat la temporada. Si els haguéssim guanyat hagués estat tot bastant diferent, però bé, sabem on van estar els errors, l'equip ha competit prou bé, l'actitud sempre ha estat molt bona. I la llàstima és aquests moments puntuals, bueno, no treure resultats que haurien estat molt importants.
24: Com comentaves també doncs, la televisió de la Costa Brava, la temporada vinent doncs, continuaràs al capdavant de l'equip, i bé, doncs, la sort, entre cometes, és que el bloc es manté, no? Per tant, doncs, ara només queda doncs, això, doncs, buscar un recanvi per l'Aldo, que doncs, dissabte doncs, ja finalment es va acomiadar, i aviam si doncs, es pot acabar de posar la cirereta per l'any que ve tornar a intentar, no?
25: Sí, sí, sí, crec que l'aposta que vam fer ha de tenir continuïtat. La veritat és que tenim molts jugadors joves amb molt de recorregut que segurament d'aquests propers anys ja aniran creixent. Sí que és cert que perdem l'Aldo, que és un molt bon jugador, el màxim golejador de l'equip i és una baixa molt important per nosaltres. Però bé, intentarem buscar un recanvi el més bo possible i que l'any vinent doncs, continuar la mateixa línia i sobretot els moments importants a casa, fer-nos forts i treure aquests partits que al final són els decisius de la Lliga.
24: Doncs perfecte, Toni. Per part nostra, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada i res, doncs, ens retrobem d'aquí unes hores, perquè recordem que avui doncs, també passaràs pel programa de la pròrroga, també per ampliar una mica més doncs, aquest balanç de la temporada. Així que res, moltes gràcies i ens veiem d'aquí una estona.
25: Perfecte, i aprofito per agrair-vos el seguiment i el tracte que ens heu donat durant tota la temporada.
24: Doncs queda dit, Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 0-5 a Palafrugell, i ara, com diem, doncs, ja s'ha acabat la temporada, pendents doncs, del que passi ara a l'estiu, però intentarem doncs, avançar algunes claus, com diem, doncs, aquesta mateixa tarda, al programa La Pròrroga, a partir de 8:45 del vespre, entrevistarem l'entrenador Toni Porta, i també doncs, farem l'última tertúlia de la temporada amb els nostres tertulians habituals, amb Xavi Ferrer i Josep Maria Guasch.

0: temps amb Marc Rodero.
1: I arriba l'hora de fer repàs a la previsió del temps, d'un temps com veu que passen tempestes a banda i banda, però que de moment ens en salvem. Marc Rodero, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: El Garraf ja han rebut, el Camp també. Com ho tenim tot plegat?
2: I a l'Alt Penedès també, i de quina manera, eh? Amb una situació de pluges importants, sobretot cap a l'extrem nord-est de la comarca, àrees de Sant Sadurní, Gelida, l'Ordal, allà està caient a hores d'ara amb molta força, amb cors fins i tot liles. Sí que és cert que anava passant, però n'hi ha alguna d'elles que ha estat una miqueta estàtica i, per tant, les quantitats de precipitació hauran estat destacables en aquell sector. Ara en tenim actives, com dius, a la comarca veïna de l'Alt Camp. Bàsicament queda circunscrit en aquell sector. No acaba d'avançar, però no descartem que de cara a les properes hores, tot i que hauria de minvar la inestabilitat, no descartem que pugui treure el nas cap a l'àrea nord de la comarca, àrees del Montmell, la Bisbal, la Juncosa, bàsicament cap a l'interior. Per tant, tarda encara variable, no descartem que aquestes nuvolades també es vagin obrint i tinguem algunes ullades de sol, però haurem d'estar pendents d'aquesta situació durant la jornada d'avui. Per demà, la mateixa llei de temps, però no amb tanta intensitat, i per tant no podem perdre de vista aquesta inestabilitat, però sembla que descansaria una miqueta i per tant no tindríem tantes tempestes a tocar de casa nostra. Sí que ho farien cap al Pirineu i al Prepirineu. Per tant, demà jornada també variable, un pèl inestable, amb temperatures que allà on surti el sol tindran tendència a pujar. De fet, serà la tònica de cara als propers dies, perquè passarem de temperatures molt frenades durant el cap de setmana, fins i tot de jaqueta, a l'estiu primerenc a finals d'aquesta setmana. Per tant, notables contrastos. Situació marítima una mica alterada també de cara a aquests propers dies, Víctor.
1: Per tant, la previsió del temps ens porta a una estabilitat, no? Per entendre'ns, a llarg termini.
2: Sí. Desapareixer aquesta situació de tempestes que hem tingut tota la setmana anterior i, per tant, avui i demà encara hi haurà aquesta situació d'inestabilitat. Demà podríem dir que seria de propina, però ja a partir de dimecres, dijous, divendres, i sembla ser que també tot el cap de setmana vindria dominat per l'anticicló i per una notable pujada en els mercuris.
1: De tot plegat anirem parlant conforme avanci la setmana. Marc, com sempre, gràcies, que tinguis molt bona tarda.
2: Bona tarda.

sintonia per posar punt final a aquesta edició de les notícies. Recordin que cada dia en trobaran dues, una al migdia de 2:15 fins a les 2, l'altra al vespre que va de les 8 fins a 8:45. Més informació a través de xarxes socials, Facebook, X, Instagram i també la nostra pàgina web. I aquestes i altres notícies il·lustrades amb imatges a través de la televisió local. Per nostres res més, que tinguin molt bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: All right. Death wish.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dreams.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: the night.
1: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
2: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora, sobretot. Ens hi tornem a posar. Comencem nova jornada i una nova setmana. A través del 107.1 de l'FM, sempre a través de la ràdio, aquest espai matinal, a partir d'aquí a la Calaixera, però també ens podeu seguir per internet a www.rtb-elvendrell.cat, ràdio en línia, ràdio a la carta i el mateix per televisió. Però això és, sobretot, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssima gràcies per fer-ho. Avui és dilluns, 18 de maig, programa número 3970 ja, eh? Poca broma, i això, gràcies per fer-ho possible. A més, si voleu participar i voleu dir la vostra, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, al 686-101-101, o al correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Sempre per començar i en sumari, destacar i explicar tot el contingut d'avui dilluns, que per començar sempre passa per la previsió del temps amb en Mar Rodero, anirem cap aquí. També ja han triat una primera cançó per posar ritme i això ja ens portarà cap a les notícies i l'actualitat destacada d'avui. Els esports, la repassada habitual a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, que de fet també ja és habitual a cada hora en punt, i després d'aquest butlletí, segona part de Calaixera i més coses. Secció habitual cada començament de setmana, avui a més amb partida doble, la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, és a dir, tornem a reunir això, la tribu del Pla Educatiu d'Entorn en primera instància per parlar de la festa de la bicicleta que arriba, com no, el darrer diumenge de maig, el 31 de maig. Parlarem dels actes previs que justament estan organitzats

0: pel Pla Educatiu d'Entorn.
1: A banda, anirem a altres aspectes d'aquest punt en matèria educativa i psicopedagoga, en certa manera. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà la tercera i última part, que ja sabeu que els dilluns està encapçalada per la secció de cuina. Cada setmana les receptes, els ingredients i les explicacions del Salvador Rovira, que a més de la pròpia recepta en si, sempre fàcil, es dona peu a la participació i a les trucades i acaba de compartir tota aquesta estona per tots aquests canals i per aquests contactes habituals que ja m'ha anat explicant, ja sigui a través del WhatsApp, del correu, però també hi afegirem, com és habitual, el telèfon de directe, el 977 15 70 69, que també és això molt fàcil, 977 15 70 69. I pràcticament arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies una vegada més, per l'atenció, la confiança i per la paciència, sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: El temps per començar, sempre pendents de la previsió del temps, amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Quin dia ens espera avui, Marc? Com comencem setmana?
1: Doncs avui certa variabilitat i fins i tot una miqueta d'inestabilitat a partir de migdia i tarda. Creiem que quedarà lluny de casa nostra, tot i que no descartem que cap a l'hora del Montmell pugui caure o pugui créixer alguna nuvolada i pugui treure el nas a prop del nucli, però creiem que bàsicament quedarà situat en àrees de muntanya. El que sí que notarem aquesta setmana és un notable ascens en les temperatures. Si a finals de l'anterior i durant el cap de setmana hem tingut temperatures per sota del que tocaria, a partir de dimecres, dijous i el proper cap de setmana tindrem valors per sobre. Per tant, aquest dragon camp de temperatures que sí que tenim clar que aquesta setmana ens portarà a valors més aviat preestiuencs que no pas els que hem tingut aquests darrers dies. Per tant, avui un dia en conjunt estable, amb certa variabilitat i inestabilitat cap a l'interior, però la resta un dia mig, però en conjunt força tranquil. Temperatures en clar ascens respecte a les que hem tingut el cap de setmana, màximes situades entre els 20 i els 23 graus. Situació marítima un pèl alterada, Pere, durant la jornada d'avui als quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte. I actualitzem temperatures, Marc,
1: que són força homogènies a hores d'ara. Tenim 17 graus, tant a Cunit com a Coma-ruga, 16 en el cas del Vendrell, 15 a la Bisbal, 15 també al Montmell i 15 a l'Observatori de l'Arboç.
0: Fantàstic, doncs. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio al Vendrell.
3: Ja comença a fer-se clar.
0: Dilluns és dia, primer dia laborable per la gran majoria de gent. No sempre, però per la gran majoria sí. Per això els diumenges sempre són una mica, una mica drama. I els Catarres han fet una cançó sobre això. Diumenges sense drama.

0: Diumenge sense drama. Una de les últimes cançons dels Catarres per posar ritme aquest dilluns, aquest matí de dilluns. També podíem afegir-ho així, dilluns sense drama. En proximitat i en sintonia a través del 107 Tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies. El diumenge 31 de maig, el Vendrell viurà la 82a Festa de la Bicicleta, el darrer diumenge de maig amb bicicleta baix. Una edició enguany amb diverses novetats i molt marcada per al pas del Tour de França per la vila. I, de fet, el groc del Tour protagonitza un cartell que ha estat obra de la Gemma Fontanals, carregats de referència vendrellenques des del Centenari dels Nens, la Capitalitat de la Sardana i Àngel Tobias, entre moltes altres. Una targeta de presentació per a una Festa de la Bicicleta que enguany exhibeix com a gran novetat l'organització de diversos actes previs. Durant tota aquella setmana hi haurà una gincana per 45 comerços de la vila, on cada participant haurà de completar amb tot d'enganxines una bicicleta que, en darrera instància, permetrà gaudir del trofeu de la Ronda Gala, a banda d'entrar en diversos sortejos el mateix dia de la festa. Una edició, com dèiem, la 82a, que, com sempre, inclou un espai per la solidaritat. Així es presentava en roda de premsa a través de la regidoria de festes i la seva responsable, la Mariona Figueres.
2: Doncs totes les butlletes que ara ja s'estan venent i que el mateix dia de la festa de bicicleta també es vendran, doncs aniran aquests diners per la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer, que treballen doncs això per la investigació contra el càncer infantil, i aquest petit gest de comprar cada butlleta doncs evidentment suma per fer una gran causa.
0: Com a actes previs, el dimarts, amb la col·laboració del Servei Català del Trànsit, el Pla Educatiu d'Entorn, hi haurà un parc infantil de seguretat vial i, a més, un taller per posar a punt les bicicletes, un seguit d'activitats per celebrar una festa fundamentalment arrelada al Vendrell.
2: És una festa que ens agrada molt compartir-la. Podem gaudir pràcticament sempre d'un gran dia de festa, d'esports, que és fer salut també, així que pel Vendrell doncs és un gran orgull poder seguir comptant amb aquesta festa de bicicleta, i animem a tothom a participar-hi.
0: El dia de la festa, 31 de maig, a les 11 del matí i amb sortida des de l'avinguda del Camp d'Esports, el circuit passarà, entre altres racons, per la plaça Nova, on tindrà lloc la benedicció de les bicicletes i les carrosses, i comptarà amb l'animació del grup infantil Pista, si us plau, de l'activista cultural Àngel Aunión. En parlarem. I amb motiu de l'eclipsi total de sol, el proper 12 d'agost, el Vendrell ha organitzat un ampli programa d'activitats culturals que s'aniran desenvolupant durant totes aquestes properes setmanes. Englobades sota el nom del Vendrell Mira el Cel, inclouen tallers familiars, presentacions de llibres i activitats divulgatives. Tot plegat amb una imatge gràfica que ha estat elaborada per l'artista Joaquim Sicart. De tot això i en la presentació d'aquests actes en parlaven la tècnica de cultura Àngel Rodon i la regidora de cultura Silvia Vaquero. Ho escoltem.
3: El Vendrell Mira el Cel agrupa a tots els àmbits, des de divulgació cultural, divulgació científica, amb totes les activitats hem intentat anar trobant tots aquests àmbits.
4: El que hem intentat fer és fer activitats que siguin molt diverses, que siguin totalment inclusives i que vagin destinades a diferents tipus de persones i a diferents tipus de públics. També hem tingut en compte doncs, el públic familiar, com seria el cas del planetari que instal·larem al Tavaris durant el turisme.
0: Un dels equipaments que acollirà diferents activitats serà la Biblioteca Pública Terra Baixa, començant per la presentació aquest proper dimarts, demà, 19 de maig, del llibre L'eclipsi del segle, del tarragoní Joan Anton Català, que serà entrevistat pel meteoròleg Marrodero. I més tard, el 17 de juny, hi haurà una audició comentada que porta el títol de Músiques per al Sol i la Lluna i que anirà a càrrec de la musicòloga Maria Montes. D'aquests actes, des de la biblioteca, n'ha parlat la seva directora, l'Àngels Colom.
3: Es tracta, doncs, això, de fer un recorregut a través de diferents expressions artístiques i al llarg dels temps a l'entorn, doncs, d'aquest fenomen, de com s'ha viscut i com s'ha anat tractant al llarg dels segles la humanitat aquest fet, però des d'aquest aspecte no tan científic, sinó més vivencial i més experimental.
0: I també el propi Museu Déu organitzava una activitat envoltant de l'eclipsi aquest mateix cap de setmana, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus. I durant les setmanes i els mesos que queden fins a l'eclipsi, s'emetran també unes càpsules per aquesta casa, per Ràdio i Televisió del Vendrell i per les xarxes de l'Ajuntament, en les quals es dona informació rellevant sobre el fenomen i que anirà a càrrec del Marc Rodero i de la Sílvia Edo, òptica optometrista.
5: Per informar sobretot el tema més pràctics i de seguretat que cal tenir en compte a l'hora de visibilitzar un eclipse, perquè això comporta, doncs, moviments d'anar a trobar el lloc on veure'l, de que l'hem de mirar de forma segura perquè si no ens podem perjudicar els ulls.
0: Igualment, el dia 4 d'agost es farà una xerrada a la plaça del Tívoli on s'explicaran tots els detalls per poder entendre millor aquest destacat fenomen. Més coses, canviem de tema. A nivell polític, la formació local Unitat Vendrellenca proposa tres mesures per evitar que el nou model de recollida de residus, que a partir del 8 de juny s'aplicarà a la zona oest de la Riera de la Bisbal, provoqui problemes, tenint en compte els antecedents de la implantació d'aquest nou servei a altres zones de la vila. Així en fa referència el portaveu de Unitat Vendrellenca, Frederic Sarramià.
6: Repartir el 80% de les targetes a tots els veïns i veïnes que les necessiten i fins llavors no tancar els contenidors. La segona és que tinguem un equip que vagi informant a les illes de contenidors a tots els veïns i veïnes que no tenen la targeta, per tant que se'ls hi pugui fer fins i tot in situ. I la tercera és un equip específic d'intervenció immediata per poder evitar totes aquestes imatges de degradació que hem vist fins ara de les illes de contenidors, de les àrees d'emergència, etc, etc.
0: El nou model de recollida de residus afectarà més d'un 20% de la població del Vendrell, als barris de França, el Tancat, dels Boulevards o de Mas d'en Gual. I a nivell comarcal, impulsen una central solar fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. El Departament de Territori ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció, l'autorització del projecte d'adequació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental del projecte amb una potència nominal de 4,95 mil·liwatts. El projecte que preveu evacuar l'energia elèctrica produïda amb una línia soterrada d'alta tensió de 25 kW i 750 metres de longitud. La instal·lació promoguda per la societat Nexon SP3SL té un pressupost total previst de 2,21 milions d'euros. I més qüestions, altres notícies. La Comissió Comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell organitza una xerrada sobre benestar emocional i nutrició durant la menopausa demà dimarts 19 de maig a les 12 del migdia al CAP del Vendrell. L'activitat, que està oberta a la ciutadania, abordarà aspectes relacionats amb la salut emocional i els hàbits alimentaris en aquesta etapa de la vida. La iniciativa forma part de les accions comunitàries impulsades per la xarxa Santa Tecla Sanitària Social i també docent. I proposta cultural. El Departament de Dona de Creu Roja i l'Escola d'Art de Tarragona han organitzat al Centre Cívic l'Estació l'exposició Mirades Creuades, una mostra on dones vinculades a l'organització són fotografiades per alumnes del centre formatiu. Són 28 dones, entre usuàries, voluntàries i treballadores de Creu Roja, en un projecte formatiu impulsat per visibilitzar les dones amb una finalitat marcadament reivindicativa i social. Una fusió artística que traspua energia i compromès. Un projecte coordinat pel professor de l'Escola d'Art de Tarragona, en Marc Coromina, qui n'ha parlat.
7: Són dones que han ocupat l'espai i que, per tant, es presenten com són, directament, mirant a càmera, interpel·lant l'espectador, i ja està, una cosa molt senzilla, amb un fons blanc, i només elles, vestides com volen, amb l'expressió que volen, i, en certa manera, el que fa el fotògraf és això, donar aquesta, projectar-les, l'esfera pública.
0: L'exposició Mirades Creuades s'ha inaugurat aquesta setmana passada a la tarda al Centre Cívic l'Estació, davant d'una trentena de persones que han aconseguit carregar-se de la complicitat de les explicacions d'algunes de les dones que han participat d'aquesta mostra. Una iniciativa reeixida que va néixer amb alguna reticència, perquè gràcies a l'entesa i la química sorgida durant les sessions fotogràfiques han acabat desembocant en tot un crit de reafirmació femenina, com així ho destacaven les tècniques de Creu Roja, la Elena Álvarez i la Raquel Rabassó.
2: Sí, també una mica del ocupar espais, no? Que creiem que és molt important, i va ser, la sessió en si va ser un treball molt, molt bonic, i bueno, a l'exposició també, perquè la vam gaudir amb elles també.
8: No, jo crec que és això, no? El canvi que produeix amb elles, el veure's, agradar-se, sentir-se vàlides, sentir-se reconegudes també, és molt important. Amb aquesta activitat ha sigut molt, molt notori, no? Veies com entraven a la sessió de fotos, que entraven petitonetes i sortien com vamos, amb el pit obert, no? Sortien superempoderades. I és una cosa tan senzilla com una foto, com pot fer un canvi amb elles tan important.
0: La mostra arriba al Vendrell després d'una primera estada per Tarragona. L'exposició és gratuïta i es pot visitar fins al 14 de juny.
1: Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
9: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Les 9 i 23 minuts, avui ja directament saltem cap a les portades. Les principals portades dels diaris avui dilluns 18 de maig. Arrenquen les obres per rebre el Tour a Tarragona. L'Ajuntament executarà operacions de microcirurgia urbana en els carrers afectats. Sobre habitatge, la segona vida per als edificis fantasma de la crisi. Un antídot contra els lloguers alts. Ajuntaments i cooperatives recuperen edificis que estan a mig fer. A Reus, el Trapezi es consolida com el festival de circ de referència mundial. I Dum vivimus vivamus. Mentre visquem, visquem. La Tarragó viva que recupera la placidesa de la vida romana en les seves representacions. I a Andalusia, el Partit Popular guanya sense majoria absoluta i queda en mans de Vox i deixa el PSOE a la lona. I finalment, avui al diari de Tarragona, una entrevista a Luis Zueco. Angoya és el primer que defensa la llibertat. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara, una altra de les portades habituals que parla de política i dels resultats electorals a Andalusia. Moreno revalida la victòria, però queda en mans de Vox. Al Partit Popular li falten 2 escons per la majoria absoluta i es prepara per una dura negociació. El PSOE perd 2 diputats i obté el seu pitjor resultat, mentre que l'esquerra sobiranista es dispara. En esports, greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló i l'Espanyol que segella la permanència amb una victòria al Sadar per 1-2. I el Girona perd a Madrid 1-0 i es jugarà la categoria contra l'Elx. I finalment, des de La Vanguardia, també en eleccions andaluses, el Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu. Moreno Bonilla es queda amb 53 escons i haurà de pactar amb la ultradreta que creix. Montero, del PSOE, s'enfonsa i obté el pitjor resultat de la seva història, amb 28 escons. Gavira, el candidat d'extrema dreta, avisa que els andalusos volen prioritat nacional. Vox, que aconsegueix 15 escons. I puja a l'esquerra, davant Andalusia, supera la PA i Junts passen de 7 a 13 diputats. En fotografia de portada, la imatge de Juanma Moreno Bonilla, que agraïa ahir a la nit amb la mà al pit les felicitacions dels seus seguidors després de la victòria electoral. I l'OMS declara l'emergència sanitària per l'èbola a la República Dominicana del Congo. Els experts veuen difícil controlar l'epidèmia per la seva extensió i la variant del virus implicada. En esports, adeu al nou, el Barça acomiada Lewandowski amb victòria i honors. L'Espanyol se salva i el Girona necessita una victòria. I greu accident d'Àlex Márquez a Montmeló que li deixa, entre d'altres, una vèrtebra trencada. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: 2 minuts i escaig i 10:15. Més qüestions, altres temes, i de fet sempre en cada primera part de Calaixera intentem anar recordant aquests aspectes, seccions, entrevistes o contingut que hem anat fent aquí en aquest mateix espai. Sempre una segona oportunitat per poder escoltar allò que anem tractant, que mai està de més, eh? En aquesta ocasió volem recordar la darrera secció d'Espai Visual amb l'òptico-optometrista Sílvia Edo, del qual va convidar a l'artista Hermini Mampel, de Llorenç del Penedès, per parlar una mica d'això, d'art, de visió, de conèixer una mica més què fa i com ho fa el propi Hermini Mampel. Ho recordem. Aquesta visió que parlem, aquesta visió que a vegades té un pes més filosòfic, artístic, com és el cas, que és com veure les coses, no? I una mica l'Hermini ens pot aportar aquesta visió artística. A vegades ho hem parlat amb altres casuístiques, avui amb la de l'Hermini, però tu, de fet, ja hi jugues amb això, Hermini, que tu fas la teva creació, a més, amb materials reciclats, coses que vas trobant, però a partir d'aquí després ho regales a la gent, que això m'agrada molt, regalat, vull dir, visualment, i que cada un després, cada un interpreti el que ell... això és molt xulo, com a artista, crec.
5: Bueno, aviam, jo no em considero artista, Jo soc tot terreny, diguem-ho així.
2: Bueno.
5: No, però vull dir que amb experiència, clar, jo trobo que, lligat amb lo de la visió, E2, em va graduar la vista i això, i parlant i jo, de dir, clar, és que la visió és molt subjectiva, això, perquè, clar, la visió és el que, com tu pots veure les coses, i que moltes vegades, doncs, clar, pel que sigui, anem una mica conduïts de dir, per exemple, amb el món de l'art, clar, això és bo, això, és que jo no hi entenc. Jo sempre dic, perdó, vull dir, això és molt subjectiu.
2: Sí.
5: I va ser com, vam proposar al Portal del Pardo aquesta dinàmica que amb les obres, doncs, hi havia uns pòsits i la gent, doncs, escrivia el que veia.
2: Val.
5: I feia comentaris.
2: Uh-huh.
5: I era molt curiós veure el que interpretava la gent. Perquè, a més, no estaven amb... Vull dir, aquest veu aquesta cosa... No?
2: Sí.
5: I dius, hòstia, veus la visió de la gent... com interpreta, i clar, que els invitis a dir el que tu veus.
2: Clar, això està molt bé.
5: M'explico?
2: Sí, sí. I aquesta visió era molt diferent de la teva, o què, Hermini, en alguns casos?
5: Sí.
2: Sí, oi?
5: Sí. Jo, per exemple, vaig haver una obra... Bueno, no sé si es pot parlar d'així a aquestes hores.
2: Sí, home, sí.
6: Sí.
5: Mira, hi havia una obra que representava una copa de cava.
2: Uh-huh.
5: Hi havia un reguim, una copa de cava.
2: Sí. Bé,
5: doncs allà hi vam veure de tot.
2: Ja.
5: Des d'una copa menstrual,
2: sí,
5: des d'un embut, però que vaig trobar... Coi.
2: Sí.
5: Vull dir, a la feminitat, no sé què. Clar, que, bueno, vull dir...
2: Bueno, però ja és això, ja és això, la interpretació ja és això.
5: És que una mica, aviam, clar, jo el que intento fer és obres obertes que visualment interessin i que t'aboquin a algú.
2: Clar. No, no, està molt bé, perquè és això, és aquest... o aquest llenguatge, o aquesta conversa que segurament pots tenir amb els espectadors, si es poden dir així,
5: Sí.
2: I és un llenguatge, penso, no? És una conversa, vaja, no? De que teniu vosaltres el que mostreu i el que una mica rep. Però tu fas d'una manera molt oberta, cosa que ho trobo molt interessant, de veritat, eh?
5: No, no, vull dir, és això. Mira, per exemple, doncs, vaig anar al Montbrió Art, no sé si et sona, a veure, és una experiència molt xula, doncs, que el poble... obren les cases,
2: sí,
5: i es posen creadors,
2: val,
5: artistes i això.
2: Oh, que bé.
5: I va ser una experiència molt xula, perquè tenia una obra que, aviam si em sé explicar, saps les bigues de fusta antigues que tenien capes de calç, que abans...
2: Sí, sí, capes, tot eren calç. Sí.
5: I que anaven saltant. M'explico?
2: Sí, sí, sí.
5: Clar,
2: sí.
5: Que allò té un pòsit, perquè el meu projecte es diu Pòsits. I clar, doncs bé, no, jo clar vaig fer allò, perquè allò, de les interpretacions que va tenir.
2: Vaja, oh, que interessant,
5: sí, sí.
2: Que bé.
5: Però és això, vull
2: bé,
5: dir...
2: Bé, sí, sí, sí, perquè tu quan ho fas, és a dir, tu vas començar ja amb l'art, corregeix-me, Hermini, d'una manera tardia.
5: Amb l'art plàstica, sí.
2: Sí, sempre has tingut una vena artística, és veritat.
5: A veure, em vaig ser molts anys dissenyador gràfic.
2: Per això, per creativa.
5: Escenografia.
2: Sí.
5: Després a la feina també vas poder crear...
2: Val.
5: Projectes i això, però aquesta part...
2: Això, desenvolupada d'aquesta manera tan oberta,
5: sí,
2: des de fa relativament pocs anys,
5: sí,
2: intueixo...
5: Sí, sí, sí, sí.
2: Clar, però
5: Com va néixer això?
6: Però no, no, d'una manera, em refereixo, que tu sí. ho fas d'una manera, crec, i ho dic des de fora i contemplant el que has fet, i algun reportatge que hem fet des de la casa, eh?
5: Sí.
6: Ho faig que és d'una manera molt oberta, de dir, jo faig i expresso perquè ho necessito, perquè m'agrada fer-ho,
5: sí.
6: sense l'expectativa de que agradi, que no agradi, que no sé què, que veieu, que faig
5: sí,
6: això...
5: Sí,
6: saps
5: sí,
6: què vull dir?
5: Sí,
6: una
5: sí,
6: mica
5: sí, no, no.
6: És l'expressió per expressió.
5: Sí.
6: I torno a dir, cosa que li dono molt de valor, eh, Hermini?
5: No, en cap moment, és a dir... La pretensió...
6: Ah, aquí
5: mai
6: està.
5: Mai he tingut una pretensió.
6: Per això.
5: He sigut mostrar...
6: Anava que, per aquí, jo.
5: Sí, sí. Perquè tot plegat va néixer, és a dir, quan la meva mare va marxar, doncs, clar, jo anava allà al poble dels meus pares. És un poble prop de Morella, d'aquests... molt despoblat.
6: Molt bé.
5: I clar, la gent fa reformes. I què fa? Les coses velles anaven amb un... amb un abocador, diguem-ho així.
6: Sí.
5: Hi havia fustes, claus, ferros...
6: I tiraven tot allà.
5: I, clar, i allò, doncs, clar, em va despertar aquest interès de dir... Hosti, clar, això, aquest clau, que ara està aquí abandonat... Clar, algú l'ha pensat, algú l'ha fet, algú l'ha fet servir... I ha acabat aquí, la seva vida.
6: Sí.
5: M'explico, o trossos de fusta, o d'allò. Clar, i a partir d'aquí, el que intento és donar-li la meva visió... i dir-li, ara tens una nova vida que la té, aquesta serà permanent perquè el que faig en les obres després, clar, a partir de resines i això, jugo una mica amb la idea de l'àmbar, que hi ha mosquitets a dins clamats, això, doncs clar, que allò ja no et rovellaràs més, diem-ho
6: ja.
5: Així que una mica va néixer a partir d'això.
6: Va, perquè aquí això es va anar fent gran, vas anar ampliant, vas anar fent...
5: Sí, i vaig veure que, bueno, vaig fer una exposició en un santuari d'allà al poble, i clar, era per mostrar, era com tancar el cercle.
6: Clar.
5: Era un tribut que feia la meva mare, que era molt creient, allà al santuari de la Balma.
6: Molt bé.
5: I clar, la sorpresa va ser que em truquen el noi, escolta'm, a quan els vens? I jo, ah... En cap moment...
6: No havies pensat mai.
5: No havia pensat. Allò, dic, bueno... I em diuen, és que vas molt barat. Ho dic, és que en cap moment jo...
6: Clar, no ho he fet per vendre, no?
5: No he fet per vendre, d'allò.
6: Clar.
5: I content, doncs, això, no? Allà vas... Vas agafant confiança del que el que fas agrada i
6: clar.
5: Desperta un interès. I mira, i a partir d'això, doncs, bueno, he anat fent, i el projecte, doncs, la presentació més oficial va ser aquí al Portal del Pardo.
6: Val.
5: Que els hi vaig presentar el projecte, i clar, i aquest és... I em van seleccionar, perquè clar, allà...
6: Sí, sí, no exposa qualsevol,
5: el
6: ja...
5: El Portal del Pardo és una
6: cosa
5: sèria.
6: Hi ha una bona cua d'artistes esperant per exposar-hi.
5: I mira, i a partir d'aquí, anar fent això...
6: I pot ser que el blanc sigui molt present, tu? Ara comentaves el tema de la calç.
5: Sí.
6: No sé si va per aquí, però el blanc és molt present a la teva obra.
5: Sí, hosti, t'has informat,
6: home, xaval.
5: Oh.
6: I això que ha vingut, que jo no sabia que venia, eh? Imagina't si tinc present, Hermini.
7: És que li faig això al Pere. Li faig sorprès.
6: Jo no sabia que venies.
5: No, mira, és bo.
7: Però el Pere està... Espera,
5: està documentat, és periodista.
7: I això es nota.
5: Sí, una miqueta el que la meva obra predomina, és a dir, és molt orgànic, i a partir d'unes bases de... com si fos pedra,
6: val.
5: Però més com a guix.
6: Val. Les,
5: clar. I el ferro, clar, el que trec és, allò que et deia abans, treure-li l'ànima, a partir d'àcids, trec el color del ferro, i és blanc, i agafen aquestes tonalitats de marronoses,
6: val.
5: Que és... el que desprèn el ferro
6: sí,
5: a partir d'àcids, no?
6: Sí, sí, sí, com l'òxid, no?
5: L'òxid, això.
6: Sí, sí, sí.
5: I clar, i allò, doncs, vas treballant allò, jugues amb les peces, una miqueta jugant també amb aquest factor atzar, que clar, tu pots dir, bueno, l'obra anirà per aquí, però l'obra a vegades se'n va cap on vol.
6: Clar. Ostres, això és molt interessant, també. Interessant i divertit, pel que expliques, que és... Que això ho has anat investigant, tu, Hermini.
5: Sí.
6: Potser la, i no vull fer una comparativa, la ceràmica tècnicament està com més desenvolupada, no?
5: Sí,
6: i tot està com si tu poses aquí i allà et sortirà això, la ceràmica, tal... No? En canvi, tu veig que has anat jugant
5: I que
6: amb les textures, amb els materials...
5: És que saps com comença, però saps com acabarà. Perquè, per exemple, aquella pasta quan s'asseca agafa una altra textura, evidentment s'asseca. I a vegades s'esquartera.
6: Sí.
5: Clar, i després quan li tires els àcids, clar, igual aquestes esquerdes o escletxes s'omplen d'aquest àcid,
6: sí,
5: d'aquest rovell, És com un joc, tot plegat.
6: Clar. I el blanc, torno a preguntar-t'ho.
5: Sí.
6: És intencionat, el blanc? Sí, és a dir, tu sí. Has buscat el color blanc.
5: Sí. Bueno, majoritàriament és el blanc. Després hi ha altres que tenen una mica de to.
6: Sí.
5: Però el punt de partida és el blanc, el cru, perquè, clar, el que li vull donar molta importància és aquesta història d'aquest ferro.
6: Ja, sí, sí,
5: que
6: sí.
5: Que desprèn.
6: Sí, sí, sí, sí, està clar.
5: En canvi, vull dir...
6: Clar, i ressalta molt més amb el blanc, clar, és la
5: clar, una mica tot rebut aquest, una mica minimalista.
6: Sí, sí, sí.
5: Quan hi ha altres, quan faig encàrrecs, això, que clar, volen coses més en concret. Bueno, però l'essència del projecte és aquesta.
6: Val.
5: Treure l'ànima a ferros i a objectes, fustes i això, que han tingut una vida, que algú ha dissenyat o algú ha fet servir, que moltes vegades m'he trobat amb peces, ferros, que ni sabia per què eren. I després, doncs, algú gran... Això era per això.
6: Això era per això. Clar.
5: I després, per exemple, clar, m'estic enrotllant molt.
6: No, gens ni mica.
5: Amb les exposicions, clar, hi ha una part pedagògica, que aquí el Vendell també va ser una miqueta, però, per exemple, a Llorenç, a Sorita, i ara estarà a Igualada, és que penjo peces de ferro i provoco amb els nens o amb els joves que, o amb els grans, que identifiquin què és això, i a vegades els grans els diuen, mira, això és unes tisores de podar, això era una sabata d'un... una ferradura. Què és una ferradura? És la sabata dels... M'explico?
6: Sí.
5: I es provoca una interrelació xula.
6: Clar, que bé.
5: Mira.
6: Sí, sí. I a més ara, això, a mi em ve al cap... Clar, la gent ho podria buscar, eh? Si la gent entra una mica a televisió a la carta, si busquen Hermini Mampel, ho trobaran de seguida...
5: A Instagram hi ha un canal que es diu Armini-Crea.
6: Val. Doncs pues mira, la millor manera de conèixer també ho dic perquè és que a mi em venen les imatges d'aquest reportatge que se va fer ara no fa gaire,
5: Sí.
6: Des d'aquesta casa, des del Vendrell, hi havia imatges de tu treballant al teu taller, que clar, que és aquest taller replet d'aquests objectes fèrrics, i que és una mica també... El propi taller és una mica... Aquesta obra,
5: És una mica caos.
6: Sí, bueno, ja...
5: sí no? Però, clar, estan a fora al carrer els ferros perquè es vagin rovellant.
6: Clar.
5: I, clar, tu vas allà fora, mires aviam... Mira, això em diu
6: avui
5: això.
6: Aniré cap aquí, avui aniré cap allà, no?
5: O, per exemple, te'n vas, quan vaig a passejar amb la gosseta, clar, si veig ferros rovellats, els he d'agafar.
6: Clar. Sí, no passaria res.
5: Perquè, a part de que són eines, clar, aquell fil ferro ha arribat allà.
6: Clar.
5: Més el mateix, encara que sigui simple, algú l'ha fet, para, jo li dono una nova vida.
6: Sí. Molt bé. Però, perdona, parlaves d'aquest canal d'Instagram, dius?
5: Sí.
6: Que la gent pot seguir-te, doncs, pot veure allò que fas, les obres... Torna-la a dir, sisplau, Hermini.
5: Hermini, amb H davant, perquè jo sóc com va, Crea.
6: Molt bé, Hermini, Crea, que la gent et busqui i que t'acabin de conèixer.
5: Sí, i si els agrada que vagin un comentari, que estaria content.
6: Veus? Clar. Sí. De fet, Sílvia, anem cap a aquesta part visual, seguim parlant encara, no ens acomiadem ni molt menys, clar, l'Hermini ha fet, ho ha numerat, moltes de les qüestions que hem desenvolupat durant tots aquests anys, que és aquesta part visual, d'això de...
7: És que mentre estàveu parlant estava mirant el mòbil, però no és que mires el mòbil, estava buscant una info, perquè hi ha molts autors que es creu, com el Greco i altres autors, que les seves pintures estaven condicionades pel seu defecte visual. Vull dir que estem parlant de la mirada d'aquest autor, i en aquest cas a l'Hermini, perquè no deixa de ser un autor, el fet aquest de que tu diguis és que jo no sóc un artista, tots som artistes, perquè hem de recordar que el cervell té dos, la banda creativa i la banda més
6: funcional.
7: Analítica. Llavors, està molt bé que a nivell creatiu tirem endavant, o sigui, estem potenciant aquest hemisferi dret, que en una societat tal com vivim i com moltes vegades diem amb el tema tecnològic, hem de treballar, hem de fer ens perdem aquesta vessant més creativa que tots tenim, o sigui, tots tenim un artista a dins. El que passa que hi ha qui per moments de circumstància de vida o perquè realment li cridi l'atenció es potencia aquest hemisferi creatiu. Llavors, jo estava, tot i que estava buscant, però us estava escoltant perquè penso que és un missatge que hem de transmetre amb el que parlem moltes vegades de la visió, ajudar que no augmenti aquesta miopia i tot aquestes coses, és que hem de poder utilitzar aquest més, aquest factor, aquest canal d'aquesta part del cervell més creativa. Llavors, jo després estava embabada escoltant-lo perquè està reciclant. Ara que estem en un moment de tot el tema aquest, si s'emporta aquests ferros que hi ha, que tenim a la naturalesa, doncs els treu i a més
6: es reaprofita.
7: I es dona un valor, perquè també aquestes coses que tenim tendència dins d'aquesta societat de les compres econòmiques ràpides o en tema de roba i de les coses ja no serveixen.
5: Del fast food, d'utilitzar
7: i les llancem. Llavors, penso que porta implícit el que està fent a l'Armini algo superimportant. I amb, de cara al tema de la visió també és aquesta part de dir, ells s'han mantingut, perdona que ara posi temes personals teus, però després de molts anys es manté amb la mateixa graduació. Perquè, bueno, per diferents factors, però...
5: No, tenia un que ha millorat una mica, em vas dir.
7: Exacte, m'entens? I llavors, també voldria relacionar-lo amb una cosa... Bueno, m'estic llegint un llibre ara, que és Una mente bien ajardinada, que parla del treball a la terra, amb la jardineria, i això ajuda molt a calmar els nostres nivells d'estrès i tot això. Però tal com hi ha la jardineria, també hi ha la creativitat, que ajuda en moments determinats de la nostra existència, de les nostres cabòries i tot això...
5: Ho treus.
6: És veritat.
5: A més, a mi m'ha servit molt, ho he de dir, com a teràpia.
6: Sí, a nivell emocional,
5: Sí.
6: Personal. Bé. Clar, és una eina fantàstica. Qualsevol disciplina manipulativa artística és importantíssima. I a tu t'ha funcionat, Armini?
5: Molt.
6: Que bé. Doncs això està tot dit també, ja,
5: Sí, m'ho recomano que aviam és això, que la gent faci, provi.
6: Clar.
5: I que no... És a dir, que... No ha d'agradar als altres, no. T'ha d'agradar a tu. T'has de passar bé.
6: No.
5: Que a més agrada, doncs això que tens.
6: Clar.
5: Però si no, és a dir, el que deia una mica la Sílvia, és a dir, ara amb tota la nova tecnologia, amb les IAs i tot plegat, dius, bueno, tot plegat cap on anirà.
6: Clar, si no ho sabem.
5: Clar, és el tema aquest, i deia, hòstia, doncs el fet de trobar una història i treballar-la, jo penso, per exemple, no sé, quan els anònims s'acabin, bueno, sortirà una altra cosa.
6: Sí, ja vindrà, però aquest context que deies a mi m'ha ajudat amb això, és a dir, sota aquesta premissa qualsevol cosa és vàlida.
5: Evidentment,
6: amb un respecte, s'entén, però em refereixo, a mi m'ha ajudat, a mi m'és igual que t'agradi o no t'agradi, m'és igual que és més igual, a mi m'ha ajudat.
5: Sí, això és el més important.
6: Sí.
7: I a més el que diu, si jo començo amb un clau o amb una cosa i començo i no sé com continuarà, perquè depèn del que passi. I llavors el que jo, mentre ho he estat fent, he estat imaginant i pensant i veient les reaccions que passa, i llavors quan ho tinc exposat ve altra gent que no ho ha manipulat, només ho està veient, que el que veu també moltes vegades el que hem parlat és de veiem des del nostre propi prisma per les experiències que hem tingut.
6: Clar.
7: Llavors, sí. Aquests nens que potser no han conegut que és una ferradura d'un cavall, allò li poden donar... Bueno, la imaginació pot ser variada, no? I llavors aquí veus que la ment és infinita, que si ens limitem a algo molt concret o a algo dirigit, com podria ser en aquest cas, si el Joan no està aquí, però ja podríem parlar-ne alguna vegada. No, és que vinc també d'acompanyant d'una altra secció
6: tecnològica.
7: Tecnològica.
5: Hòstia, que Sílvia.
6: No para.
7: I clar, aquí... perquè sí, la tecnologia està, però per mi és molt més important el fet aquest de la creativitat, la manipulació, el tema de moviment dels dits, perquè això és l'experiència total.
6: De fet, estem creats per això, no? Per manipular.
7: De moment sí.
6: De moment sí, no?
7: En què ens transformarem?
6: Quan hi hagi un canvi genètic, segurament.
5: Clar, això... No, és que ja me'n recordo, clar, l'evolució meva a nivell de dissenyador gràfic, ja així, esclar... Jo quan vaig començar, aviam, tot era retallar papers, no sé què.
6: Clar.
5: I cada vegada més les noves tecnologies han anat aportant, fins avui en dia que la màquina t'ho fa.
6: Yeah.
5: I clar, i ara hi ha aquest debat de dir, bueno, fins on estan els límits?
6: Sí.
5: Clar, perquè si t'ho fa...
6: Sí, tot.
5: Si t'ho fa tot. Diu, clar, acaba sent...
6: Sí, de moment no hi ha límits, eh? De moment no se n'han posat.
7: No.
5: Clar, tot i que parlo, clar, des de la perspectiva que tinc una edat...
7: Anava a dir, jo també.
5: No, ho vull dir que, clar, que
6: sí,
5: a vegades...
6: Sí, que la visió és diferent.
5: La visió és diferent si tens un històric.
6: Sí.
5: Però, clar, dius, ui... No sé.
6: Sí, no, és, però jo crec que inclús les noves generacions, que a vegades n'hem parlat, eh?
7: Sí.
6: Inclús les noves generacions avui en dia també una mica tenen aquest dilema del que dius tu, eh? És a dir, clar, què he de fer, què he d'estudiar, com ho hem de fer... Quina podria ser la meva feina i quina és la feina que farà l'intel·ligència artificial? No és un debat
5: importantíssim. Sí.
6: Vull dir que no. Mira, parlàvem de la visualització, que a vegades també n'hem parlat, de com visualitzem i que aquesta visualització és marcada per la nostra experiència personal, eh? I allò que hem viscut. Jo, la pregunta va, Hermini, clar, quan tu surts al taller i trobes allò, aquells ferros, allò que havies trobat, allò que tens per allà, tu ja deus visualitzar, doncs, no? Quan veus aquest, un clau, eh? Un tros de filferro, sí. I ja tu ja visualitzes que pa on aniràs amb aquella obra o no? O...
5: És un procés. De moment és el tema de d'agafar.
6: Ja.
5: I després, clar, les idees van sortint, flueixen, però ja t'ho dic, per exemple, doncs, vaig allà i miro i dic, mira, avui em ve de gust.
6: Això, mira. I vas cantant.
5: Això em diu, no em ve de gust, em diu...
6: Ja.
5: Perquè a vegades hi ha coses des que no et diuen,
6: ja.
5: No et criden. M'explico?
6: Sí, i tant.
5: Clar, aquesta part, per exemple, quan fas encàrrecs, clar, ja et donen la peça i, clar, jo part, vull tenir informació perquè ja no deixa de ser un anònims. M'explico? Ja, és d'allò de dir, m'explica'm la història d'aquesta peça,
6: clar.
5: Però després, clar, intentar-li posar...
6: Sí, contextualitzar-la, no? Sí.
5: I, per exemple, parlant de les ferradures, doncs, va haver un encàrrec de que tenia un noi, bueno, un home aquest, d'una edat, una ferradura del macho del seu avi, que no sé què, no sé quantos, que la tenia guardada. I va dir, hòstia, fes-me un quadro. Però, clar, jo vaig dir, vale, tinc la ferradura, explica'm coses, i va explicar això, que venia del seu avi, del macho que tenia, que no sé. I, clar, en dir-me tot això,
6: clar,
5: vol dir que no, conscient o inconscientment, t'aporta una informació.
6: Sí, una informació, clar, i et dona una mica això, aquesta contextualització de la peça, de manera emocional, que també a vegades és el més important de tot plegat. I molt difícil, plasmar les emocions, penso, jo que potser no sé fer-ho massa bé, però plasmar emocions...
5: Home, tu ho fas molt bé verbalment.
6: Sí, potser sí, clar, és la meva eina.
5: Sí,
6: segurament.
5: Ja.
6: Ho he après a fer.
5: Ho faré o no?
7: Té una curassa.
5: Ah, sí? Menys que és professional.
7: Exacte, sí. Llavors necessites...
6: No, però sí que és veritat.
5: Ha de ser modest.
7: Però...
6: No, sí que és cert que sí. Clar, no és el cas, si hagués d'expressar les meves emocions en paraules, segurament ho acabaria fent. Em costaria, però ho acabaria fent.
7: Ho estàs fent ara.
6: Sí. No, però jo reflecteixo que expressar-te emocionalment amb... I a vegades ho he dit, amb certes disciplines artístiques, no? És a dir, jo sento alguna cosa i que d'això manipulativament ho pugui convertir en alguna cosa, jo trobo molt complicat. Que és el que feu vosaltres, és el que fas tu, Una mica vaig
7: per aquí. Però és complicat en aquest context que tu fas perquè tu vols pensar en com... manipulo aquella peça per expressar l'emoció.
6: Ja.
7: Però el que parla l'Hermini...
6: No, és pura emoció.
7: És, jo em deixo portar. Jo veig aquella peça i per lo que sento, faig.
6: Sí, sí, està clar, està clar.
7: És com la jardineria, o sigui, tu millor tens ràbia perquè t'ha passat una cosa i te'n vas allà i comences a acabar per treure les arrels d'una... Allò, allí no estàs matant a ningú, però inconscientment... Sí, clar. Llavors, expressar les emocions, l'avantatge d'aquesta part creativa... és expressar sense saber quina emoció estàs expressant.
6: Perquè les emocions sempre s'han d'expressar, eh? Estem d'acord, eh?
5: Sí.
6: Sempre s'han d'expressar. I també en parlem molt aquí, que som d'una generació, vosaltres i jo, que no ens van ensenyar a mostrar emocions. Al contrari, amagar-les.
5: Amagar-les, sí.
6: No? Per sort, avui en dia, jo ho veig amb els meus fills, per exemple, i jo crec que això està canviant, i avui en dia almenys tenen més eines per poder expressar-les. Tot i que no del tot, eh? Però les emocions s'han de deixar anar. I potser una bona eina per la nostra generació és fer-ho així, abocant-ho d'aquesta manera,
5: sí.
6: No?
5: Ni més, ni jo, mira, vull dir, que això no ho he comentat, em sembla. És a dir, un dels projectes que també vaig fer era Posis Viscuts.
6: Val.
5: De dir, bé, en un moment de la meva vida, doncs, vaig passar unes circumstàncies i per poder sortir d'allà a través de l'art vaig començar a treure tota la part negativa de la vida.
6: Això és importantíssim fer-ho.
5: Amb obres. I va arribar un punt i doncs dic, ja ho he tret tot.
6: Clar, veus?
5: I després, bueno...
6: Sí, això és molt positiu. Dins que parteix d'una situació negativa, segurament, però s'acaba, bueno, ho acabes transformant, no?
5: Igual que els que escriuen, doncs, ho poden expressar
6: amb escriptura,
5: amb
6: llibres,
5: amb música, sí, amb cançons, doncs mira, va ser...
6: Sí.
7: Però hi ha molts exemples d'autors i...
6: No, sí, segur, clar, no és una cosa d'ara, eh? No estem inventant la sopa d'all ni molt menys, eh?
5: No.
7: Però que
6: és així. Sempre,
7: i que llavors les obres vas veient que en el seu procés evolutiu van variant.
5: Sí.
6: Però això és important, el missatge aquest, i l'Armin el deia molt bé també, que és... Jo no hi entenc, jo veig què haig de fer, què haig de pintar, què haig de fer de quadres, no. Fes-ho, si et surt, prova-ho, és a dir, no ens tanquem, exacte. No ens tanquem en altres mateixos.
7: Sí. Val.
6: Que interessant. Escolta'm, estem super fora de temps, eh?
5: Ja.
6: Sí. Sílvia, gràcies.
7: A vosaltres.
6: Fins ben aviat. Gràcies. Però sobretot, Armini, un plaer acompanyar-nos i que no sigui l'última vegada, eh? Vine més sovint, sisplau.
5: Ai, jo, com vulgueu.
6: Sí?
7: El podem portar amb el Joan, a la secció tecnològica.
5: Ui, però jo seria al revés, eh?
6: No, que busquem.
7: Jo busco aliades conmigo.
6: Doncs mira, seria un...
5: No, seria una
7: ja trobada. Ja li proposarem al Joan.
5: Ai, però això seria al revés, eh? Jo sóc analògic. Quan la gent d'allò, el cotxe, per exemple, tants de botonets, tantes coses, i els he dit, no, jo sóc analògic, mira, no.
6: No està clar. Doncs mira, seria un bon punt de trobada, eh? Ho podem plantejar. Gràcies, de veritat, a tot cor.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Adéu-siau.
5: Vinga, adéu.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
8: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
9: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

Arribem ja gairebé a les 10 del matí. Serà el moment que actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins previstos. I amb això ja saltarem a la segona part de Calaixerem. Més contingut, més coses. De fet, ja secció habitual cada dilluns, cada començament de setmana, quan reunirem

0: plegat, com sempre fem en directe, a través del 107.1 de l'FM o a internet o a televisió. De seguida ho recordem, de seguida tornem. Fins ara.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, sempre aquests butlletins habituals. I com coneixeu, a través de la xarxa televisió local, sí que a partir d'aquí, quan ja passem això 4 minuts a les 10, ens porten la segona hora de programa. Avui és dilluns, 18 de maig, avui comencem setmana... Programa número 3.970 i sempre això, la intenció, l'objectiu i sobretot les ganes d'acompanyar-vos i de sempre explicar-vos i aportar-vos moltes coses. I per tots aquests canals possibles, sempre destaquem la ràdio, sempre per damunt de tot la ràdio a través del 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtb-elvendrell.cat o també a través de televisió. Per això, trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, segona part, a partir d'aquí, encapçalada per la tribu de Pla Educatiu d'Entorn, secció habitual, cada començament de setmana, a més avui en doble capítol. Començarem parlant de la festa de la bicicleta, que arriba el diumenge 31, no te perdo, el darrer diumenge de maig en bicicleta vaig. Aquest any hi ha molts actes previs, hi ha la setmana prèvia, per entendre'ns, i moltes d'aquestes activitats estan organitzades per al propi Pla Educatiu d'Entorn. Així que ens ho venen a explicar, ho coneixerem. I a banda també anirem a altres aspectes importants de l'educació, d'aquestes maneres de fer, allò, aquella oportunitat que tenim de conèixer com es treballa, què es fa des de diferents equipaments educatius. Tot això ens portarà fins a les 11, actualitzarem les notícies i després ja sabeu que tindrem secció de cuina. Els dilluns sempre ens toca parlar de cuina amb en Salvador Rovira, una nova recepta, els seus ingredients, participació, trucades, i acaba de composar tota aquesta jornada d'avui dilluns. I així ja haurem començat setmana laboral. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, continuem i seguim segona part. Som-hi!
0: Calaixera, un programa unitat de tot.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Parar. Frenar.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa Unicap de tot.

0: ara de seguida anirem cap a això, capítol en directe de la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Ho farem de seguida. Abans, però, recordar altres aspectes d'informació de servei prou interessants, com és tota una guia de recursos i serveis per les persones grans del Vendrell que tot just es va presentar la setmana passada. Des de la Regidoria de Serveis Socials a l'Ajuntament del Vendrell han editat aquesta guia. És un guia, això, de recursos i serveis per mantenir les persones grans informades a través d'un recull d'informació útil sobre la participació social, la promoció de l'envelliment actiu, els serveis socials bàsics, l'habitatge, els casals de gent gran, l'atenció a les dependències o les persones amb discapacitat amb el transport, entre d'altres. També consta d'un apartat d'avantatges, d'ajuts i de bonificacions, entre d'altres. Al final d'aquesta guia hi ha un apartat de punts d'informació i adreces d'interès per tal que es pugui accedir amb facilitat a les adreces i als telèfons corresponents. Aquesta guia, que és un document de consulta que està ubicat en diferents punts del municipi de fàcil accés perquè la gent gran les pugui consultar en un moment determinat, com és el cas dels esplais, els altres equipaments municipals i centres sanitaris. Tot i així, aquest document també està disponible en format digital com a document viu publicat a la web de l'Ajuntament del Vendrell, alvendrell.net. També és una molt bona eina. Sí que és cert que a vegades doncs, poder accedir a aquests recursos digitals és més complicat, però no ho és tant en el fons. Així que també us convidem, a aquells que tingueu mòbil, que més o menys us aneu defensant l'entorn digital, doncs que ho pugueu fer a través i la consulta d'internet i també a través del propi mòbil, entrant a internet, entrant a la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell. Allà podeu trobar aquesta guia, que és prou àmplia. De fet, jo ara l'estic obrint, està en format PDF, per poder llegir-la a través d'internet. És una guia prou àmplia i del qual això en recull moltes coses, sobretot també doncs, aquestes activitats que s'organitzen des del municipi per les persones grans, com és la Setmana de la Gent Gran, les Noces d'Or, la Medalla Centenària, les Vacances per a Tu, entre moltes altres coses, però també la participació social que pot passar pel Club de Lectura, Jocs de Taula per a Adults, el Fons de Llibres de Lletra Gran o el projecte XL Lletra Gran, que n'hem parlat justament en aquesta secció de la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. També sobre la promoció de l'envelliment actiu amb tallers d'estimulació cognitiva, el projecte Enreda't o el projecte Bon Dia, entre d'altres. També el programa Activa't per fer gimnàstica, l'IMSERSO, que tots coneixeu, o també perquè fa la formació, que també hi ha molts capítols perquè fa la formació de les persones més grans, com l'Escola de Formació d'Adults, l'Aula d'Extensió Universitària, també allò que dèiem ara, de com aprendre a fer servir el telèfon mòbil, doncs també es fan diferents cursos justament per aprendre a fer servir aquests telèfons intel·ligents d'ara. O el Consorci per la Normalització Lingüística, cursos per a català, l'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell, o també un punt importantíssim com som els serveis bàsics. Aquest punt de referència perquè fa l'Ajuntament i del qual també poden ajudar en diferents termes a les persones més grans, ja que també estan recollits en aquests serveis socials bàsics doncs diferents punts que tenen a veure justament amb les persones més grans. Doncs bé, una guia molt, molt, molt completa, molt, molt, molt recomanable i que, com dèiem, la podeu trobar de manera física en diferents punts, en esplais de gent gran, entre d'altres, però també a través d'internet, a través de la pàgina web de l'Ajuntament, alvendrell.net. Doncs explicat i recordat això, si us sembla, ara si fem una pausa ben ràpida i de seguida ja anem amb el que dèiem i el que coneixeu en aquest capítol d'avui dilluns del Pla Educatiu d'Entorn centrats en la Festa de la Bicicleta.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
2: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
3: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
4: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
3: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
4: Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Secció que sempre encapçalem d'aquesta manera, eh? L'oportunitat habitual i setmanal de conèixer tota la feina, que no és poca, que es fa des de molts estaments, de caràcter educatiu, instituts, escoles, i a vegades inclús des del propi nucli del Pla Educatiu d'Entorn, com avui és el cas. I la participació i els actes i tot allò que s'inclou des del Pla Educatiu d'Entorn a la propera Festa de la Bicicleta que arriba el diumenge 31 de maig. A més, aquest any clavat allò que diu el darrer diumenge de maig en bicicleta vaig, doncs, més quadrat que mai, ja que, com dèiem, això serà el 31 de maig. I ens acompanya, això, una bona representació del Pla Educatiu d'Entorn. Gemma Vives. Gemma, com estàs? Molt bon dia.
4: Bon dia, molt bé.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
4: A tu, Pere.
3: I la Judit Vinyàs. Judit, molt bon dia.
5: Bon dia, Pere.
3: Com va això?
5: Bé.
3: Sí?
5: Sí, i tant.
3: La Judit s'estrena a la ràdio, ens consta.
5: El meu debut.
3: Però ja veus, o ja escoltes que...
5: Sí.
3: Res, cap problema. Estàs a casa, de veritat. Gràcies. I a més, amb el Pla d'Entorn, que fa ja tants anys que col·laborem amb la Gemma, no tants, perquè ja s'ha incorporat fa poc al Pla d'Entorn, tot i que ja abans havíem parlat moltíssim. Però ja una tonteria, fa molts anys ja que fem secció amb el Pla d'Entorn. Molts,
4: sí.
3: Eh?
4: Sí. Molts, bueno, molts. Que els feia des de la biblioteca, fa molt, molt de temps.
3: I tant.
4: Tinc constància d'això, que d'aquells també... Bueno.
3: Sí, ja fa moltes temporades que participen i l'ajuden a conèixer, com jo sempre dic, el que és el món educatiu, que és tan ampli, sense dubtar-ho. A més, això, aquesta vinculació o l'organització o el pes del Pla Educatiu d'Entorn a la Festa de la Bicicleta, que, com dèiem, arriba el diumenge 31 de maig, hi ha diferents actes previs sobre la festa, del qual també vosaltres us encarregueu, i també continua amb força, aquest any potser encara no n'hem parlat gaire, aquest curs, que és el Passaport de Nauta, que continua vigent. Sí que en vam parlar, la xatonada, perdona, que ara que et veig. És veritat que en vam parlar sobre la xatonada, del passaport, que una mica també es reprodueix a la Festa de la Bicicleta, Gemma?
4: Sí, perquè el Passaport d'Onauta, bueno, treu la programació mensual cada mes, adreçat als infants de tercer i quart de totes les escoles del Vendrell. Hi ha escoles que tenen els dos cursos i escoles que només tenen un quart.
3: Val.
4: Això va en funció de cada escola i de cada any, el que decideixen. Però dintre d'aquest passaport ja es fan com dos o tres reptes al llarg del curs, no?
3: Val.
4: Són com aquestes accions així més potents,
3: més
4: de sorpresa, no? que els infants esperen, perquè ja si és el segon curs que fan per suport, doncs ja els coneixen que hi ha aquests reptes, no? Llavors,
3: clar,
4: el primer repte va ser el repte xatonaire i ara és aquest repte de com a acte previ a la Festa de la Bicicleta, això, al voltant de la bicicleta i al voltant del per potenciar el comerç local.
3: Molt bé. I com ha de ser aquesta participació, doncs, amb el Passaport Edonauta? Què han de fer els edonautes, doncs, en aquest cas? Judit,
5: vinga.
3: Us expliques tu, va.
5: Vinga, doncs jo us introdueixo una miqueta en el tema dels actes previs d'aquesta Festa de la Bicicleta d'enguany. Avui mateix, dia 18 de maig, comença el que seria la Gimcana Tour, que hem anomenat. Consisteix, doncs, en una gincama que durarà, doncs, al llarg de tota aquesta setmana, on els edonautes i no edonautes, és a dir, és una activitat pensada doncs, per tots els infants del municipi, tindran un full de ruta que, a més, poden anar a buscar a l'Ajuntament del Vendrell o a la seu del CIT o bé a l'edifici del Tavaris. I, doncs, d'una banda tenen el dibuix, la il·lustració d'una bicicleta, on hi falten peces d'aquesta, i les poden anar a trobar als comerços del Vendrell. Mitjançant, doncs, endevinalles, val, per localitzar aquestes peces i descobrir quins són aquests comerços. Mm. Aleshores, la idea és que l'última peça, que és la del trofeu del Tour, l'última enganxina, aquest adhesiu de la seva, del seu full de ruta, el podran anar a localitzar l'Ajuntament del Vendrell. Mm-hmm. Un cop tinguin complerta la seva bicicleta amb aquest full de ruta emplenat, podran anar a la Rambla el dia de la festa de bicicleta, el dia 31 de maig, uh-huh, i entraran al sorteig d'una bicicleta.
6: Molt bé.
5: Això d'una banda. Uh-huh. Aleshores, també tenim dos actes previs planificats per aquesta setmana, en aquest uh-huh cas demà, dia 19 de maig. A la tarda hi haurà un parc infantil de trànsit des de 4:45 fins a 8:15 al passatge del Tívoli.
6: Val.
5: On l'activitat és a càrrec del Servei Català de Trànsit i hauran de demostrar les seves habilitats uh-huh al manillar i poder fer tot un circuit on aprendre a ser els millors i les millors sí conductores.
6: Molt bé.
5: I paral·lelament a la mateixa plaça del Tívoli, hi haurà un taller de posada a punt de uh-huh les seves bicicletes, podran inflar les rodes o controlar que els frenos estiguin a punt i que estiguin tots preparats pel dia de la festa.
6: Que bé. Uh-huh. Tot això, aquesta setmana, jo pensava que era, jo, el meu criteri, jo anava parlant i em pensava que era la setmana prèvia, que és la setmana que ve. No, és aquesta mateixa setmana ja.
5: Aquesta mateixa.
6: És a dir, que s'avança la festa de la bicicleta 15 dies. Molt bé, que és una de les novetats importants d'aquest any. Molt bé.
4: Sí, una mica ben marcat pel trofeu, aquest trofeu que estarà exposat a partir d'avui i que és tan important, perquè és el trofeu del Tour de França,
6: sí.
4: I en el qual tenim el privilegi de que pugui estar durant tota aquesta setmana a l'Ajuntament exposat al Vendrell, no? I llavors els infants que fagin aquesta, tal com deia la Judit, els infants que fagin que completin tota aquesta bicicleta tindran el trofeu i l'oportunitat de veure la Copa en directe.
6: Això comença avui dilluns, com deia la Judit, avui poden començar a anar pels comerços per trobar aquests trossets de tot aquest dibuix, d'aquest cartell que han d'acabar de completar. Mm-hmm. Que interessant.
5: Correcte.
6: Molt bé. Què més? Perquè hi ha més coses, no, encara? O són els actes importants?
4: Bueno, els actes
6: des del Pla Educatiu d'Entorn,
4: que organitzem des del Pla Educatiu d'Entorn amb el rerefons de Passaport i d'Unauta.
6: Correcte.
4: Llavors és el que deia la Judit, s'ha obert altres més infants, evidentment, perquè volen participar, però amb el segell de Passaport o d'Unauta, com a repte.
6: Podem fer una cosa, crec que sempre està bé recordar què és el Passaport o d'Unauta. Aquí en parlem molt i ho donem per fet, perquè ja n'hem parlat en moltes ocasions, però què és bo recordar-ho, eh?
4: El Passaport o d'Unauta és un passaport que... cultural, un passaport cultural, però és un passaport on es recull cada mes un seguit d'activitats educatives fora escola, per fomentar el lleure fora escola, per donar-li aquesta importància en l'educació del que és el lleure fora escola, uh-huh, no? L'educació 360 de tot això. I cada mes el que s'intenta és recollir les activitats educatives i culturals que es fan aquí al Vendrell, uh-huh, val? I llavors cada mes es fa la programació, aquesta programació s'envia a les escoles, als tutors de tercer i quart, i aquests tutors ho treballen a l'escola. Diuen, aquest mes o aquesta setmana tenim això. Vinga, va, animeu-vos, intentem que siguin activitats en família, no?, per potenciar això també, que les famílies li donin aquesta importància a aquest lleure i afegint activitats juntament amb els seus fills, uh-huh, i llavors els tutors ho treballen a començament de curs o cada setmana en funció de cada tutor i així,
6: molt bé,
4: depèn del mes, hi ha més o menys activitats i ara de cara al maig n'hi ha un munt perquè ja ve la primavera,
6: final de curs
4: es nota, que està farcident d'activitats
6: A més és un passaport que té l'oportunitat de donar a conèixer la molta activitat que es fa al Vendrell, mm, però també l'oportunitat per entitats i els actes en si de poder arribar, no?, als alumnes a través de l'escola, sí, i una mica que uneix tots aquests àmbits.
4: Sí, és una manera,
6: àmbits,
4: al revés, no? Vull dir que les entitats també a vegades es donin a conèixer, no? Vull dir, l'altre dia hi havia el Dia del Diable, el van publicitar per això, perquè infants, o la setmana que ve hi ha el dia del... setmana que no ve, no? Aquest dissabte hi ha el Dia de l'Embarcada, uh-huh, també, no? Que a vegades aquestes famílies, aquests infants que potser no ho saben, pels motius que siguin, coneguin o vagin coneixent grups, entitats... Uh-huh. i també el fet de que a vegades no sabem el que hi ha al nostre municipi, no? Passem per davant d'un museu i ens fa com... Ai, cosa, no entrar, perquè què hi haurà allà dintre? Fa respecte. Llavors, si hi ha una activitat, no?, en el passaport que intentem, no?, anar a nosaltres també des de Pla d'Entorn i suggerir, doncs, voleu fer una activitat pel passaport o pel carnet lector i això, doncs, superagraïts i superagust, i llavors, doncs, trenquem aquesta barrera, no?, a vegades, clar, de les famílies que...
6: Correcte.
4: L'altre dia van fer una, per exemple, els nens del Vendrell en el carnet lector i el passaport d'Onauta, i alguna família ens ho deia, diu, uau, no havia entrat mai al local dels nens, no? Diu, clar, una institució, no? Vull dir, centenària, no?, precisament aquest any, i deia, hem passat moltes vegades per aquí davant i no havíem entrat mai.
6: Ostres.
4: I com ens ha agradat, no?
6: Sí,
4: vull dir,
6: sí,
4: que coses d'aquestes que del teu poble, que són o que no saps, però que et fa aquesta coseta.
6: Doncs mira, amb tota aquesta, amb tot aquest aquesta quadrícula també hi afegim les famílies, que també tenen un pes importantíssim, sí, per suposar, però també l'oportunitat de conèixer la molta cosa que es fa al Vendrell a través de, no, de seus fills i filles i a través de la pròpia escola, que és un bon element.
4: Sí,
6: eh?
4: Sí.
6: I així, doncs, els alumnes que participin de la Festa de la Bicicleta també podran sellejar, o aquests actes previs podran sellejar el seu passaport d'Onauta.
4: Mm-hmm. Sí, sí, vull dir, un cop fan activitats d'aquestes, doncs van amb un passaport, que és, uh-huh, és, té un format
6: físicament
4: de passaport.
6: Físicament és un passaport.
4: Sí, sí, sí, és molt xulo. I llavors cada vegada que fan una activitat o una altra, doncs segell, no?, com el passaport. I bueno, és el van emplenant, i per ells mateixos també és una satisfacció personal, no?, d'anar veient com van fent activitats, això del fora escola, del lleure, de que van omplint aquell passaport, uh-huh, no?, que també hi ha una part de que es pot fer cas amb les famílies i compartir això, espais amb les famílies que, bueno, els pares, no?, que cada vegada sembla que costa una miqueta més, no?, perquè família també està canviant una miqueta,
6: sí, sí,
4: però intentar compartir temps que no sigui amb una pantalla pel mig,
6: clar,
4: no?
6: Està clar, vull dir... Activitats no en falten, la Festa de la Bicicleta és una d'aquestes activitats, a més una festa que amb els anys, i aquí no hi entrarem, és la 82a edició de la Festa de la Bicicleta, és una festa ja molt, molt, molt arrelada, no cal dir-ho, sí que amb els anys ha anat com modificant-se, adaptant-se als nous temps, si es pot dir així. Li dic, no vull entrar en polèmiques, perquè sé que desperta moltes coses, però sí que s'ha convertit en una festa de les escoles, que també crec que està molt bé. Jo, ho dic jo, festa de les escoles, però del qual les escoles i les AFES s'impliquen al 100% a la Festa de la Bicicleta, fent-la molt lluïda, també.
4: Sí, sí, sí.
6: No?
4: Sí, sí. Bàsicament...
6: No?
4: Bàsicament, sí, són les AFES les que munten les carrosses, i a vegades hi ha anys que són xulíssimes, vull dir, depèn, no? Suposo a vegades de l'AFA que les AFES a vegades hi ha anys que funcionen millor o pitjor,
6: sí,
4: però,
6: sí.
4: Sí, però sí, sí, són les escoles, bàsicament, el gruix de la festa, no? I llavors, pues, altres entitats també s'assumen a fer carrosses i això.
6: Exacte.
4: Però sí, el públic més nombrós i més potent i que competeixen més entre ells, no? I a vegades són les escoles.
6: Molt bé, molt bé.
4: Sí, sí.
6: El darrer diumenge de maig amb bicicleta vaig. Això no, en principi no... No canvia, eh?
4: No
6: canvia.
4: Això, bueno, està bé.
6: Que sí, perquè no, ajuda...
4: Tothom ho té molt integrat, no?
6: Jo crec que sí, no? Ajuda una mica a saber quan és la festa, que és això, el darrer diumenge de maig, ni més ni menys.
4: Sí, sí.
6: Fantàstic, doncs, coneixent les novetats, com arriba aquesta edició del 2026, a més amb aquests actes previs, que ja comencen aquesta mateixa setmana, eh?
4: Escalfant motors de bicicleta.
6: Exacte, i bicicletes ben a punt per quan arribi el diumenge dia 31. Judit, gràcies.
5: Gràcies a tu, Pere.
6: Ha sigut facilíssim.
5: Fàcil.
6: Que sí?
5: I tant. T'esperem, molt a gust, gràcies.
6: T'esperem un altre dia.
5: Merci.
6: Gemma, el mateix, que vagi bé.
4: Gràcies,
6: Pere. Adéu-siau.
4: Adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
7: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio, també en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
8: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
9: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: bisbe, com ja és habitual, i cada setmana sempre ens encarreguem, cosa que ens agrada molt fer-ho, eh? Jo reunir aquesta tribu del Pla Educatiu d'Entorn, i és l'oportunitat que tenim per, mira, no només poder parlar amb tot el col·lectiu d'educació, amb el professorat, amb tot aquest món pedagògic, que sempre és important conèixer la seva opinió, però a banda que ens vinguin a explicar els seus projectes o allò que fan a les seves aules, quan és el cas, eh? Perquè a vegades ja sabeu que parlem d'altres qüestions que van més enllà d'escoles i instituts. Però bé, i ho dic així perquè avui, per exemple, marxem cap a l'Institut Escola Àngel de Tobias per parlar d'un projecte molt, molt xulo. De fet, qui ens ajudarà a explicar-lo és l'Antònia Paris. Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: És això, eh? Els professors, professores, allò, els centres una mica educatius i a vegades també la seva direcció, us toca venir fins aquí a la ràdio. I és com una mica, no, una de les tasques que us toca fer també de cara al curs, eh?
1: Sí, està bé. La veritat és que està molt bé poder fer aquesta difusió una mica del que fem als centres. I la veritat és que contents d'assistir.
0: Doncs jo de veritat que també molt content de que vingueu a fer-ho. I sempre ho dic, si es deixen alguna reivindicació, que tal com està el sector no ve malament, després de les setmanes anteriors,
1: sí.
0: A mi no m'ensenguis la metxa, que de seguida salto jo. Saps què vull dir? M'entens per on vaig, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Així que cap problema. Tot i que l'objectiu principal, sobretot i fora polèmiques, és això, conèixer aquestes dinàmiques o aquests projectes que desenvolupeu a les aules. En aquest, un de molt xulo, que té una base, podem dir, no?, social, formativa,
1: sí,
0: no?, molt, molt
1: sí.
0: Interessant, que és, bé, el títol o l'etiqueta seria Xarxa d'Enfocament Restauratiu.
1: Exacte.
0: Però tu ens ajudaràs a conèixer en què consisteix, eh?
1: Sí, Antònia? Sí, sí. Vist així, sembla una mica què és això, no? Però parteix molt també d'una mica del sentit comú i de bueno, d'anys d'experiència en d'altres sectors. I és això, és una manera d'entendre la convivència que no... I buscar, diguéssim, instaurar-ho com a cultura de centre.
0: Val?
1: És com una nova mirada, perquè és molt més que una metodologia. Val? I llavors es centra, doncs, això, en que no es castiga un conflicte, quan hi ha un conflicte i sempre no, hi ha d'haver algú que, no, que fa una acció i se'l castiga, no?, d'una manera punitiva, sinó que es busca reparar el dany i restaurar una mica les relacions de les persones, ja siguin dues, ja siguin més, no?,
0: que
1: estan involucrades en aquest conflicte.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: El conflicte el considerem com a natural.
0: És inevitable.
1: I és inevitable, però sí com gestionem... Com el gestionem d'una manera el més positiva possible.
0: Clar.
1: I aquí és una mica la filosofia d'aquest enfocament restauratiu global.
0: Home, de fet, és un tema que es podria tractar també fora de les aules.
1: Sí.
0: És com afrontar els conflictes, perquè és el que diem, els conflictes hi són i han de ser-hi. Jo suposo que per una vida completa, socialment completa, hi han d'haver-hi els i baixos, conflictes i no conflictes, no?
1: Sí.
0: Però, clar, la manera d'abordar-los, treballar-los i solucionar-los, arribats al cas, pot ser molt variada.
1: Exacte.
0: I pot ser de manera allò més negativa o més positiva, no? Una mica, és una mica això. Però en aquest cas us baseu justament al centre, suposo que a les aules, als espais, i quan parlem això de conflictes és molt divers, eh? Entre alumnes,
1: clar,
0: professors... La tipologia és molt àmplia.
1: Sí, entre famílies, entre docents, entre alumne i docent...
0: Uh-huh.
1: Clar, és gestionar el conflicte dins de la comunitat educativa.
0: Perfecte. I no ha de ser fàcil, doncs, eh? Ara en parlarem, però no ha de ser fàcil, Antònia?
1: No, hi ha conflictes molt greus i a vegades es necessiten totes les mans i totes les ments possibles per poder gestionar-lo. Però la idea és anar fent, no?, padret a padreta, construint una mica el que dèiem això, una cultura de convivència al centre.
0: Sí, sí.
1: Nosaltres va ser arrel d'això, d'una revisió del nostre projecte de convivència, que va sortir la necessitat, no?, d'ampliar una mica la nostra formació com a docents en aquest sentit, perquè vèiem que bueno, nosaltres funcionem al centre, hi ha unes incidències, no? Incidència lleu, incidència greu, incidència molt greu, i hi ha una comissió de convivència que les gestiona i tal. Però clar, arriba un moment que no, passa a ser com un tràmit, i evidentment ens faltava aquesta... que primària infantil ja es fa molt, però ens faltava una miqueta més aquesta reflexió, aquest posar en aquest cas si eren els alumnes, doncs, en el que era, els protagonistes del conflicte,
2: sí,
1: no?
2: Són
1: els que l'han de solucionar. No? I llavors és doncs això, fer aquest petit canvi i mirar de fer com una mica de prevenció i provenció, que li diuen, en tots els àmbits de l'escola, perquè poquet a poquet, quan ells van pujant, tinguin estratègies, no? Sobretot de comunicació, perquè la comunicació és bàsica per poder gestionar un conflicte.
2: Clar. De fet, la majoria de conflictes sempre arriben per problemes en comunicació,
1: sí.
2: N'estic convençut.
1: Sí.
2: És un fet molt cultural, ja dic, no, potser no podem entrar-hi, però és un fet, no?, aquest, l'abordatge dels conflictes, el voler tenir la raó, el voler sempre una mica passar per sobre de l'altre, no saber comunicar-se, comunicació assertiva, etc. És a dir, és molt ampli, entenc tot plegat. Però que sí que ens pot ajudar una mica a conèixer com treballeu i com és aquesta filosofia, és una mica això, com funciona aquesta xarxa, aquest
1: protocol?
2: D'acord.
1: Mira, nosaltres primer ens vam haver de fer una formació i en aquesta formació entrem dintre d'un projecte, que és un projecte d'innovació, que és el PINERC, que és el projecte d'innovació d'enfocament restauratiu global, i entrem al curs 23-24. En aquest ens fan una formació inicial a tot el professorat, perquè això sí que és un punt clau perquè aquest projecte es pugui mantenir al llarg dels anys i pugui no, fer...
2: Sí.
1: Fer base. I llavors, arrel d'aquesta formació, nosaltres comencem a introduir petites activitats dintre de les nostres aules. Una de les activitats estrella, diguéssim, que no és res extraordinari, és simplement donar-li potser la importància que potser en temps enrere hem anat deixant, que és... vindria a ser com una assemblea.
2: En aquest cas,
1: parlem nosaltres de cercles. El grup classe es posa en cercle, hi ha un objecte de paraula, que normalment el trien els alumnes, pot ser un peluix, un objecte que ha portat algú, un pal del pati, i ells el visualitzen com el seu objecte de paraula. Llavors, parla només la persona que té l'objecte de paraula i els altres escolta. Llavors, es fa una dinàmica en el que tothom pot ser escoltat, si vol, i on es crea un espai segur, un clima de respecte, on es poden expressar emocions, necessitats, perquè malauradament venim tots amb moltes motxilles emocionals importants. I això també és un punt que si tu el treballes, que si tu li dones espai, pot evitar després que es puguin generar conflictes extras.
2: Evidentment,
1: n'hi han d'haver, però sí que és veritat que els pots reduir o els pots que passin a ser... No tenen per què ser dramàtics ni arribar a conseqüències de violència greu, sinó que es poden gestionar d'altres maneres.
2: És el que deies, la prevenció també en aquest aspecte, que també ho suposo jo, corregeix-me, si és el cas, Antònia, clar, que moltes d'aquests conflictes venen això per emocions retingudes, emocions mal gestionades, que exploten en el moment que no haurien d'explotar, i és quan arriba el conflicte. Una mica és això,
1: Sí.
2: Que interessant.
1: Llavors, amb aquests temps de cercle, nosaltres donem... Bueno, és tot una dinàmica, És com una... Hi ha una ronda d'entrada on cadascú expressa amb quina emoció ve, com està, si estic nerviós, pot explicar també el per què. Es fa una activitat de mescla, també, en el qual els alumnes canvien de lloc, perquè així també es trenquen dinàmiques i veus perspectives diferents, t'ajuntes amb persones que potser de manera habitual no t'hi acostaries tant. Llavors això ajuda també a que el grup es cohesioni, que puguis entendre millor a l'altre, que potser el miraves de lluny i ara el tinc a prop i parlo amb ell, i em dona una altra perspectiva d'ell que no tenia. I això ajuda a la cohesió, no? Llavors es fa una activitat central, acabem amb una activitat també final de reflexió i una ronda de sortida. Llavors això intentem fer-ho almenys un cop per setmana.
2: Això hi hagi conflicte o no hi hagi conflicte?
1: Exacte.
2: És una rutina.
1: Sí, és un espai pel grup classe. Perquè partim d'aquí, la figura del tutor o la tutora són molt importants, i és el que dèiem, treballar una mica el que és la cohesió de grup.
2: Sí,
1: a través d'aquests temps de cercle, temps de diàleg, i aquí surten, poden sortir conflictes que hi ha hagut durant la setmana, doncs això, petits petits rifirrafes, no?, que hi ha entre companys. És un espai on es poden treballar i es poden buscar solucions entre tots. A vegades també la solució pot vindre del mateix grup. I una idea important que es treballa aquí a l'enfocament restauratiu global és que tots els alumnes haurien de poder expressar alguna idea, alguna emoció en el dia, perquè sí que és veritat que hi ha canalla que no te'ls treus del damunt, perquè sempre tenen coses a dir, sempre tenen... Sí. I hi ha aquells que potser poden passar mesos
2: i que
1: tu no els has escoltat realment, excepte la pregunta de torn, però que realment expressin el que els hi passa, o els que pensen, o el que senten. Això és una dinàmica que s'intenta fer. Ho vam treballar molt, sobretot, amb el canvi de sisè a l'ESO.
2: Interessant,
1: que
2: molt bé.
1: Nosaltres era on vèiem, potser, tot i que som institut-escola, i és una cosa que representa que hi ha, no? El fet de canviar de pis és com que es destrota tot, no? Llavors teníem tenim l'educadora social, però fins ara teníem la integradora social, la tècnica, la TIS, i ella ajudava els tutors amb aquests cercles, sobretot a 5è i 6è, i llavors quan passen a l'ESO continua aquesta figura de referència. Ells ja la coneixen, ella coneix els alumnes.
2: Clar.
1: I llavors també a l'hora d'evitar problemes molt greus, el fet de que tu ja coneixes la trajectòria d'aquest alumne, la motxilla que porta, com ell li agrada, o com ell se sent més còmode a l'hora d'expressar, o què necessita per agafar confiança. Tot això ajuda també a que el pas a l'ESO sigui molt més suau i més controlat.
2: Clar. Ostres.
1: Després, un dels temes que hem començat el curs passat va ser la comunicació no violenta.
2: Bé.
1: Vale? Que això sembla estrany, però també a nivell de mestres ens ho hem d'aplicar.
2: Hòstia, que és un fet cultural, ja dic.
1: I tenim, per exemple, una dinàmica molt senzilla, però que des de ben petits els hi capta molt l'atenció, que és la girafa i el xacal. I és com tu et comuniques, com una girafa o com un xacal.
2: Yeah.
1: Aquí el creador d'aquesta tècnica, diguéssim, és el Marshall Rosenberg, i parlava de la girafa com un animal que té el coll llarg i veu els conflictes, diguéssim, des d'una perspectiva diferent, molt més àmplia, que té un cor molt gran, per tant, intenta buscar similituds amb aquest animal. I després tenim el xacal, que és la nostra banda crítica, més justiciera,
2: més agressiva.
1: I això sembla estrany, però és una dinàmica molt senzilla, però que els ajuda molt a veure com ells gestionen el conflicte, no? Si a mi el company del costat em fa caure l'ampolla d'aigua a la taula i s'embulla la feina i tal, jo puc de seguida, no? Mirar el fet, no? Miro el fet, què ha passat, no? M'ha caigut l'ampolla d'aigua, se m'ha mullat la llibreta, no podré entregar el treball, és culpa del company del costat, o ja directament ataco aquest alumne, aquest company, i li dic, mira què m'has fet, perquè ets un desastre, què tal, què qual... Val? Yeah. Són maneres d'intervenir en un fet, no? I això els ajuda a vegades a veure que tenen, que sense voler agafem prejudicis, agafem maneres de fer que podem modificar i podem, podem canviar.
2: Bueno, ja dic que és molt més profund això, sens dubte, però clar, és que estem envoltats avui en dia, i a més a los hechos me remito, vivim rodejats de violències, de deshumanitzacions, etcètera, i a vegades això que s'afecta mirall, que segurament deuen tenir els més joves, de cara a afrontar un problema personal una mica amb el que relacionen, el que veuen al seu voltant i al seu entorn.
1: Sí.
2: I és, ostres...
1: Llavors, doncs aquí tenen un espai que l'hem d'anar entrenant, l'hem d'anar treballant. Als passadissos, per exemple, tenim diferents espais on ells poden seure i tenim com uns cartells on diu conversa restaurativa, no? Que és el fet de, si tinc algun conflicte amb un company, m'assec amb ell, intento parlar, intentem doncs això, no? amb símbols senzills que ells entenguin, quatre idees bàsiques, no? Que és expresso què ha passat sense jutjar, després expresso la meva emoció, com m'he sentit davant d'això que ha passat, expresso la meva necessitat, què necessito en aquest moment, perquè a vegades és simplement un perdona, o necessito una abraçada, no, o necessito tant. I al final, si puc, faig una petició sense exigir del que a mi m'agradaria per poder resoldre aquesta situació. I a vegades és molt curiós, perquè nosaltres també com a adults, a vegades quan anem, no, a gestionar un conflicte, intentem, no, o sigui, per norma general intentem mantenir la calma, tal, sí. Però hi ha vegades que és això, no, que és aquell alumne que veus que té problemes sempre al pati, que tal, que qual, i a vegades ja entres, diguéssim, no, amb una mica de prejudici en aquest sentit, no? Llavors hem d'intentar tots, per això dèiem que tant alumnes com mestres, és un treball que ens va molt bé, a veure, tu ara com estàs actuant, com a xacal o com a girafa.
2: I això quan hi ha un conflicte concret, que dèiem, és a dir, a l'hora del pati hi ha un conflicte entre dos alumnes, que esclata en aquest moment, el procediment és aquest, justament,
1: Sí, vindria a ser aquest, és intentar, doncs, això... fer la foto del que ha passat, sense entrar, i llavors a partir d'aquí ja anem gestionant la conversa.
2: La gent des de casa no ho veurà, però tens un pictograma aquí sobre, que una mica explica els passos,
1: Sí, això és el que tenen penjat, això ho podem trobar a les aules i ho podem trobar sobretot als espais de pati, en el passadís, i llavors doncs és una manera fàcil, entre cometes, de que tothom pugui més o menys seguir aquests passos.
2: A mi al cap també les àgores, no sé per què. No seria fantàstic, no? Un espai, una àgora, que és aquest cercle que feu habitualment, no? Que és una àgora, això, no?
1: Sí,
2: el cap.
1: No? És que realment, és el que dèiem, no hi ha res inventat, simplement és el fet de donar-li el valor i la importància.
2: I tant.
1: Que a vegades, en el nostre dia a dia, tenim moltes coses a fer.
2: Les matèries, els programes...
1: Realment, jo sempre penso, els tutors, déu-n'hi-do la feinada que fan, perquè... clar, hem de tocar tants temes, hem de tocar tants aspectes que realment el fet de dir anem a parlar, com
2: és? Sí, exacte. Tan fàcil com
1: això hauria de ser, diguéssim, el nostre petit objectiu de cada dia. I de fet, hi ha uns, tenim com uns calendaris, no?, que cada dia hi ha una petita proposta de cercle, que no és un cercle, eh? Simplement quan arribes a la classe, no?, proposes, no?, i dius, per exemple, si poguéssim ser uns superherois, unes superheroïnes, quin series, o per què, o si tinguessis un poder, o simplement quin sabor de caramel o de gelat t'agrada més. Però és donar veu a tots els alumnes, perquè tothom pugui parlar.
2: Clar, pugui parlar i pugui expressar-se, sí, i pugui, sí, dir allò que necessiti o no, eh?
1: Exacte.
2: Bàsicament. Exacte. Pel que veig i pel que expliques, no fa pas gaires cursos que teniu aquesta xarxa operativa.
1: No, ara és el tercer any, que estem a la PINERC, tot i que ja havíem fet una formació prèvia. I bueno, poquet a poquet anem instaurant, no?, petites pràctiques restauratives, perquè és que, clar...
2: No, és, abarca moltíssim.
1: Podríem treballar en gairebé tota la jornada escolar, vull dir. És que realment és això, no? Des de dinàmiques de cohesió, les targetes, ja tenim com un material que ens ajuda, que són les targetes de necessitats i emocions, perquè els nens aprenguin poquet a poquet, no?, des de ben petitets, a reconèixer quina emoció els genera i ho puguin comunicar, perquè la idea és aquesta, que al final puguin comunicar de manera autònoma les necessitats i emocions que tenen, els temps de cercle, i després hi ha petites altres dinàmiques, no?, des de les guàrdies actives, per exemple, que hi ha a l'ESO, no?, que no és simplement el mestre que està de guàrdia i li toca gestionar tu seu aquí No, anem a parlar què ha passat,
2: clar,
1: no?
2: Clar,
1: mirem,
2: sí.
1: Mirem de buscar, no? I ser, pues, això, proactius en la gestió de conflictes. Sí.
2: I en aquests tres cursos d'aplicació, quina valoració podríem fer?
1: A veure, tenim una miqueta de tot, i és que per nosaltres el principal problema que tenim és el canvi de plantilles.
2: Amb
1: tot el tema de les oposicions, hi ha hagut molt canvi de professorat.
2: Clar.
1: I llavors això és com tornar a engegar.
2: Clar, és partir de zero altra vegada.
1: Cada inici de curs és com que has de tornar a reforçar i ja fem una mica de píndoles, de formatives, però tot i així costa.
2: Clar.
1: Perquè a més és un claustre molt gran, tenim infantil, primària i ESO, i llavors costa una mica de...
2: Ves com sempre hi ha un punt de reivindicació, sempre, de l'estabilització,
1: sisplau,
2: de les places, i que realment les escoles puguin comptar amb una plantilla totalment regularitzada i...
1: Sí.
2: I estable, ni més ni menys.
1: Sí que és veritat que hi ha gent que ve i ja n'ha sentit a parlar, però també ja trobes gent que dius, què m'estàs explicant?
2: Clar.
1: Llavors, nosaltres aquest any hem creat una comissió de mestres de totes les etapes, i això també ens ajuda a poder difundir, difondre una mica aquest projecte.
2: Clar. És que igualment... A la base, penso, també, és a dir, qualsevol estratègia que t'ajudi a lidiar amb un conflicte, a nivell pedagògic és obvi, a nivell professional, clar, són eines que han d'ajudar, que són complicades, i tornem-ho a dir, que no és fàcil, però ajuda, no?, el professorat, els mestres, a poder això lidiar amb un conflicte al pati o no, o a vegades coses que es desescalen i que es tornen més complicades, doncs les màximes eines possibles per poder solucionar-ho, ni més ni menys.
1: Exacte.
2: I els alumnes no cal dir-ho, que també és una mica l'objectiu final, que els propis alumnes, i també, com deies, amb l'objectiu final, que siguin ells mateixos, no?, que poguessin una mica...
1: Ja fa temps també que es formen alumnes, nosaltres no estem en aquest punt encara, que formen alumnes que són com possibles facilitadors, no?, d'aquestes converses restauratives, o que poden ajudar, no? Que abans sí que els instituts també hi eren, que eren els mediadors.
2: Sí.
1: Ara el tema de la mediació ha passat com amb una altra escala, no? I és el fet de quan has de mediar un conflicte és que el conflicte ja s'ha generat, ja el tens, no?
2: S'ha desenvolupat.
1: Exacte. En canvi, si l'enfocament restauratiu global el que intenta, bàsicament, és això, és els petits conflictes que es van produint, gestionar-los de la manera més positiva possible perquè no generin, no? Després
2: clar,
1: no hagis de...
2: Sí, sí.
1: De prendre grans mesures o mesures que no agraden a ningú.
2: Aquest principi que dèiem de prevenció, no?
1: Sí.
2: La prevenció sempre és una eina fantàstica en qualsevol punt de la vida,
1: sí, també
2: en aquesta matèria, no? Intentar buscar una bona previsió perquè els conflictes no escalin fins on podrien arribar a escalar arribats al cas. Molt interessant, la xarxa d'enfocament restauratiu.
1: Correcte.
2: Molt interessant.
1: Correcte.
2: Antònia, gràcies per explicar-ho.
1: A vosaltres.
2: Força endavant, la vostra tasca i la vostra feina diària i això, una abraçada a tot el claustre,
1: gràcies.
2: L'Institut Escola Àngel de Tobies.
1: Moltes gràcies.
2: Fins ben aviat, fins el curs que ve. I si és abans, millor que millor.
1: Merci.
2: D'acord? Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs ja gairebé finiquitem la segona part de Calaixera d'avui dilluns. Estem a res, minut i mig per les 11 en punt del matí. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i de seguida ja entrarem cap a la tercera i última hora, on els dilluns, ja sabeu, tenim cuina. És la secció de cuina amb en Salvador Rovira, que ens apropa ja una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració. Això sempre per donar peu i una mica donar joc a la participació, a les trucades per canals habituals. Ja sabeu que podeu participar al 977 15 70 69. El telèfon de sempre és molt fàcil, 977 15 70 69. O si ho voleu, també ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, que també ja fa dies que tenim aquest contacte. Únicament missatges de WhatsApp, 686-101-101. I serà ja una tercera part que ens portarà fins al migdia, que ens portarà fins les 12 i fins al final de programa d'aquest començament de setmana. Sempre a través de la ràdio, sempre a través del 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elventrell.cat, ràdio en línia, però també ràdio a la carta, entre d'altres, i per televisió. Per això sempre ho diem, gràcies per ser-hi i gràcies per triar-nos. Actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tercera part, ja ho hem anat explicant, ja ho coneixeu, eh? Cada dia sempre puntuals, des de les 9 del matí i fins a les 12 en aquests diferents blocs, en aquestes diferents parts marcades per la xarxa de comunicació local i els butlletins habituals. I això a partir d'aquí, quan passem 4 minuts a les 11, tercera i última hora, avui dilluns, avui que hem començat setmana i ja amb el ritme ben agafat, dilluns 18 de maig, programa número 3.970. Sempre gràcies per fer-ho possible i gràcies per ser-hi. Contingut habitual sempre aquest començament de setmana que passa per cuina, per en Salvador Rovira, per una nova recepta i esperem que a partir d'aquí participació i trucades. Així que va, no perdem més el temps i ens endinsem en aquesta última hora. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: Salvador Rovira, bon dia, bona hora.
1: Bon dia i bona hora, estimats oients. Un dilluns més aquí amb vosaltres a fer petar la xerrada i a passar el rato.
0: Com estàs?
1: Estic bé.
0: Sí, tot bé?
1: Sí, subsistint, com diu el meu amic Pep. Perquè ahir em va dir, sempre em dius Josep Maria Bargalló, doncs no, Pep.
0: Pep Bargalló, eh?
1: Pep Bargalló.
0: Pep Bargalló.
1: Ja, que quedi clar, eh? Sempre, és que,
0: si ens truca ja li direm Pep.
1: Tinc uns amics difícils, ho dirà, si no ets veu.
0: Bueno, que deuen dir ells de tu. Perdó.
1: Cap problema. Poden dir el que vulguin.
0: Molt bé. Doncs una setmana més, ben pendents de la nova recepta, que jo ja la conec, és una recepta diferent avui,
1: sí,
0: que la gent no se la cardi.
1: Sí,
0: que després l'acabarem de desmantellar.

0: Val, val.
1: I ens explicarem que això no direm massa.
0: Sí, ho farem de seguida.
1: I també he sentit les notícies de la política i no vull dir res.
0: Política tampoc no cal dir res, no?
1: Se'm posen els pèls de punta del cap més pelat.
0: Sí.
1: O sigui que no. I quan sento, perdoneu, vull dir, va fa el tardall aquest que un dia vaig anar amb una reunió i ell hi era i em va decepcionar totalment aquest
0: home. Sí. Però per què? Per la manera de fer...
1: La manera d'explicar i la manera... Jo pensava que tenia uns pensaments ell i vaig veure que no pensa res del que jo pensava. Per tant, ja el vaig apartar directament.
0: Ostres.
1: Sí, sí.
0: Curiós.
1: Vaig quedar decepcionat amb aquest
0: home. Sí.
1: Vam anar amb un dinar que va fer de... Això parlo del temps de que parlava més de política.
0: Ja.
1: Doncs em va decepcionar totalment. I quan el sento parlar, allò, aquella veu que sembla tan bo, que t'explica a poc, és un me... Doncs res de res.
0: Res? Ostres.
1: És igual.
0: Bé.
1: I a mi ja dic, m'és igual, vull dir que no tinc cap problema.
0: Queda dit. Sí. Abans també avui, a la segona part, hem parlat de la festa de la bicicleta, que arriba diumenge 31, que també crea... força discrepàncies, avui en dia, la festa de la bicicleta, perquè, de fet, mira, parant de peu perquè allò, la setmana passada va sortir el tema justament de les bicicletes, no?
1: Sí,
0: que
1: bueno.
0: És una festa que, tot i arribar a la seva 82a edició, doncs, no sé, per les raons que sigui...
1: Ja fa molts anys...
0: S'ha anat perdent, no?
1: Ha anat perdent i no se sembla res de quan es va començar amb l'ànim i la joia de la gent, i la gent contenta, ganes de fer carrosses, ara ja no hi ha ganes de fer res perquè les coses no van bé... i no es fan bé, i clar, jo no sóc de la junta de la festa de la bicicleta d'abans, tinc coneguts, tinc un germà que ho era, però no vull entrar en aquest.
0: Ja.
1: Si volen entrar, aquí entren ells explicaran, podrien un dia invitar-los i que expliquessin.
0: Mira,
1: tot el que ho sé, sí, és veritat.
0: Sí. L'antiga comissió de Joan Fuster, sí, etcètera.
1: Són coses que s'han amb il·lusió i per tonteries es perden. Que és a perdre per una tonteria, no sé, un malentès o el que sigui.
0: Sí?
1: Sí. Vam parlar... de feminisme, no sé què.
0: Ah, bueno, clar, estàs parlant de ja fa anys, quan va dimitir tota la comissió de la bicicleta de Joan Fuster. Sí, és cert.
1: Sí,
0: va fer una comparativa de la bicicleta amb la dona, amb una campanya de publicitat prèvia del dia de la bicicleta, de la festa de la bicicleta, i això va crear certa repercussió. Però estem parlant de fa molts anys enrere, del qual ja aleshores hi havia, no?, certa iniciativa... Sí.
1: Tenim la pell molt fina a tots i per tonteries, aquí vendre ell es va perdent tot, coses que es feien bé perquè es feia bé, era una festa de bicicleta que venien gent important i una rampa sempre estava plena, i ara és una festa de les escoles, que a mi em sembla bé, però esclar, les escoles tenen molta canalla, agafen la bicicleta i au, nens, vinga, cap al carrer a passejar, que toqui el sol.
0: Els pastorets sé que també hi han anat participant fins aquests darrers anys,
1: sí,
0: però
1: no.
0: ja no hi participa
1: sí,
0: tampoc.
1: Sí,
0: participa encara?
1: I participen en número, però clar, cada vegada són menys. Abans es feia una carrossa tal com cal, moltes hores fent-la i treballant la gent que ho feia, i després ens reuníem i anàvem tots plegats i ens havíem passat molt i molt bé. Però ara, doncs, com que també no es valora tampoc la qualitat de les carrosses, no es valora. Abans hi havia uns tècnics que passaven a revisar les carrosses i tot, a veure com anava el mecanisme. Doncs ara, vinga, passa a l'escola, que em sembla molt bé, dic, la canalla, i apa, vinga, cap a casa.
0: Ara, bueno.
1: Els pastorets hi participen en número, però som 13, 14 o 15 persones, quan abans érem una colla.
0: Clar, amb la corresponent carrossa.
1: Jo no hi vaig tampoc, les coses com si jo no hi vaig, perquè ja m'hi fent gran, però. Sí. I per anar a aquestes festes... s'ha d'anar amb una viatge que toquis de peus a terra, perquè cada un
0: has d'anar parant,
1: i quan et fas gran
0: ja costa una mica més.
1: I perquè ja no disfrutes, com, no sé com explicar-t'ho, però ja m'entens. Ja m'enteneu tots, perquè la majoria que em sentiu podeu anar a la festa de la bicicleta i ja no hi aneu.
0: Sí, era una de les festes més populars, no?, del Vendrell, crec, de fa anys. Home, té 82 anys, la festa, poca broma, és una de les festes, jo crec que més antigues, del territori.
1: I gent gran i senyores amb les bicicletes ben guarnides, elles s'arreglaven bé, era molt maco, era maco tot plegat, no?
0: Sí. I ha anat a la baixa pel cap
1: dels
0: anys.
1: Del tot, a la baixa del tot. I es perdrà com tot, com allò, la festa dels tres tombs dels rucs, i com aquí Vendrell es perd tot. I si no vagilen, també es perdrà tot. Ja
0: fa dies que ens ho dius, això del xató, ja fa dies que ens ho dius.
1: Home, i esperem arreglar-ho, però doncs no hi ha l'interès que hi hauria d'haver, la veritat. Perquè una festa regeixi i sigui una cosa digna. Home, si vas a Calafell o vas

0: ni pobles, eh? Vull dir, no dic Cubelles perquè és el teu poble, però sí. Encara és dels millors. Encara és dels millors. De fer la festa encara és dels millors, però vas amb altres pobles i, bueno, allò no és festa de xató ni és festa de res.
1: Clar, bueno. Bueno, sí, sí que és cert. A veure, si ja, ja vendran tempos mejores, sí, esperem.
0: Jo de mentides... Em deia de més petita, ara també em puc dir, però no, sí. Això no.
1: Bé, tot això només és introductori, sempre ens agrada fer una mica de tertulieta. Exacte. Inicial, sempre està bé.
0: Home, si no...
1: Així també donem una mica més de temps i fem una mica de ràdio, que és la qüestió principal, a banda de la recepta, que ara de seguida anirem cap a ella, o també conèixer els restaurants que...
0: Ara, primer de tot, anem començant i anem per restaurants que col·laboren amb nosaltres, que gràcies a ells us enviem a... cada fi de mes o per ahí a menjar o a esmorzar o el que sigui. I esperem que continuïn perquè nosaltres estem molt agraïts.
1: Sí, sí.
0: Vinga,
1: sí, sí.
0: Comencem pel restaurant el García Lorca, que és el restaurant El Rocío, que està al García Lorca, allà dalt de tot al carrer Conflent número 82. Després tenim el restaurant Vila Casals a la platja de Sant Salvador del Vendrell, a casa del mestre, on anava a entrar-se els peus, no hi havia anat quasi mai, però és igual. Després hi ha el restaurant Can Quildo a Llorenç del Penedès, el bar Estepa al costat, al tancat, amb el José María, que el vam tindre aquí fa unes setmanes explicant una festa que es va fer d'un... una fidoà que es va fer a favor de...
1: Correcte, de càncer, sí, de batecs de mar.
0: Exactament. Llavors tenim el restaurant El Niu al costat del mercat, el bar Solà al carrer de Mar del Vendrell també, la braseria Les Faroles a la plaça Francesc Macià darrere mateix de l'església. Llavors ja tenim les dues pastisseries, la pastisseria Fargó, que ells fan coca, vull dir, quan es toca el bal truqueu i quin dia m'ha trucat una coca, i els que has trucat que ja m'han dit que han anat
2: i
0: perfecte. Llavors tenim la pastisseria Valla Briga al carrer de Mar també, que aquí podem anar a esmorzar de dolç o salat. Vas allà amb el bal i doncs diran què vols, un entrepà o un cafè amb un croissant, i tu mateix.
1: I tu tries, si ets de dolç o ets de salat. Sí. Tu què triaries? Badó, dolç o salat, tu?
0: Jo salat, jo menjo, sí? Sí. Jo, per esmorzar, un entrepà, si pot ser, de truita a la francesa...
1: Oh, mira!
0: És el que...
1: Jo també sóc dels teus, em sembla.
0: Entrepà de truita a la francesa, i això no m'ho feia a casa, m'ho feia.
1: Que també està bé,
0: és veritat.
1: Però és veritat, també és un dels meus esmorzars, quan així que un dia que esmorzes més de l'habitual o que vas a algun lloc a esmorzar i tal, doncs una truiteta a la francesa, en aquest cas amb formatge, truita amb formatge, en el meu cas, eh?
0: A mi em va bé tot, però truita a la francesa m'encanta i...
1: Sí,
0: doncs,
1: sí, és ben bona. I tant que sí. Doncs mira, justament dèiem, el formatge, sí, de la truita que ara esmentàvem.
0: Home, avui farem un formatge que val, ja farem una mica d'espoiler, que pot servir molt bé per amanides, bueno, pel que vulgueu, per entrepar una mica amb pa amb tomàquet, una mica d'oli d'oliva i el formatge aquest, bueno, per moltes coses
1: molt
0: pot servir.
1: Bé. Seria un formatge fresc, no? Un formatge mozzarella, més o menys. La textura, entenc,
0: Sí, la textura pot ser de mozzarella. Surt una barra i pots anar tallant.
1: Val.
0: Sí.
1: Perfecte.
0: Pots fer quadrats per amanides, com t'he dit, o pel que vulguis.
1: Sí, sí, les virtuts que vulguis, o en tomàquet.
0: Amb unes torradetes, amb una mica de formatge a la sola i una mica de melmelada, de lo que sigui. Fantàstic, també.
1: Sí, sempre. Bueno, podem aplicar-ho com a formatge normal, de moltes maneres.
0: Exacte.
1: Doncs avui la recepta és això, fer formatge...
0: Formatge fet a casa.
1: A casa, poca broma.
0: Formatge a casa. Fet a casa.
1: Molt bé.
0: Vinga.
1: Ingredients.
0: Comencem pels ingredients.
1: Vinga.
0: Jo diré uns ingredients, però podeu reduir-los per no fer-ne tant, perquè ho proveu i primer no es llanceu ja, per exemple, un litre de llet, doncs podeu anar a fer-ho a mig litre, però no...
1: Un litre
0: de llet i 200 grams de maïsena. Llavors, 100 grams de mantega, jo poso uns 100 grams, i vaig posar 3 cullerades de mantega, mantega, posem 100 grams, 100 grams de formatge mozzarella, 100 grams de gruyère i 100 grams de mantal. Això ja és cosa meva.
1: Ja. Ja com una barreja de formatges.
0: Sí, perquè jo primer vaig fer un formatge sol, però vaig veure que potser faltava aquests altres per donar-li...
1: El toc definitiu.
0: El toc, sí. Són proves que faig a casa, també, primer.
1: Assaig-error.
0: Sí. Doncs, bueno, això són els ingredients, ja està. Ja està.
1: Ja està.
0: Ara anem a fer l'elaboració, que és fàcil, passes una mica més de temps, perquè, esclar, vull dir, agafes la llet i la maïsena i posem una liquadora. si tenim licuadora de got americà,
1: val.
0: I si no, doncs amb un mini pímex o el que es diu, primer posem la maicena sota, perquè si la posem damunt no escapem tot, perquè la maicena
1: sortirà volant.
0: Primer posem amb una licuadora posem la maicena, i al damunt el litro de llet. Tanquem i ben batut tot, ben batut, i quan està ben batut agafem una cassola a part, val. I ho posem a la cassola i cap al foc. Foc, comencem a foc mínim que es vagi escalfant, i ahí tirem la mantega, anem remenant, i quan ja estigui bastant calent hi tirem els formatges,
1: val.
0: Amb llesques o trossets o com vulgueu, i que això sí, anar remenant sempre, perquè
1: s'ha de desfer, no? Entenc?
0: S'ha de desfer tot, i hi ha la maicena també, que si no remenés llavors es cremaria,
1: val, sí.
0: Anar remenant i a mida es va espessint, ja ho veureu, es va espessint, val, tu continueu remenant.
1: Sí, hem de parar de remenar, com si fos una crema.
0: Això és una mica pesadet, però també s'ha...
1: Bueno,
0: totes les coses s'han de tenir una mica de paciència, si no...
1: Si no, malament.
0: Malament. Doncs anem remenant, i quan els formatges ja vegin que ja estan tot desfet, i comenci a bullir, xup, xup, xup, que fa com si fos una pomada espessa, espesseta, espessa.
1: Val.
0: I llavors continuem remenant, com ja fa xup-xup, remenem un parell de minuts més pel fet de que quedi ben cuita la maicena.
1: Val.
0: Que no es noti l'agust de farina, diguem-ne.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que al cap és una farina, no? Però...
1: Val.
0: Però que quedi ben remenat. I un cop estigui ja xup-xup i dos minuts més, ja veureu que està desfet.
1: Ja ho tenim.
0: Apaguem del foc, fora del foc, amb un mollo de silicona, si pot ser, i si no, doncs un mollo, el que vulgueu, folrat en paper de forn. Això és el fet de poder desmullar el bé.
1: Que després sigui fàcil.
0: Fàcil. Ho posem al mollo de silicona, jo vaig fer un mollo de silicona allargat, tipus plom, i cap a la nevera. Cap a la nevera, i fins que quedi ben fred.
1: Que refredi i que agafi consistència.
0: L'endemà es pot desmullar, queda com un... un gelat, una barra de gelat.
1: Sí, com una barra de gelat.
0: I d'aquí pots anar tallant i
1: I fas les coses que abans hem dit que pots fer, amb torrades, amb amanides, amb tomàquet, o el que us vingui de gust.
0: També queda molt bé amb melmelada de tomàquet. Melmelada de tomàquet, el contrast del dolç i... Bueno,
1: fantàstic. Si és a partir d'aquí, que cada un faci
0: el que vulgui, però és
1: un formatge que hem fet a casa.
0: Diferent i fàcil. Fàcil, i perquè ho feu a casa amb llet, la mantega, la maicena i les formatges.
1: Molt bé.
0: O sigui, hi ha formatges que s'han de tirar un líquid o vinagre a la llet, perquè
1: guatlli,
0: has d'escórrer el líquid i totes les coses. això són...
1: altres coses. I si tenim una cova, el posem allà a la cova, que maduri, que floreixi, com els formatges.
0: Aquí serà de pim-pam, allò, pim-pam, fer això i demà ja el pots menjar.
1: Exacte.
0: No, demà, o cap de 5 o 6 hores.
1: Quan estigui fred i
0: queda quallat,
1: i queda consistència, i
0: ja
1: el podem tallar.
0: Tallem i feu el que vulgueu.
1: Molt bé. Doncs mira.
0: Per fer una cosa diferent, allò...
1: Està bé.
0: M'agrada explicar coses diferents.
1: Sí, home, si formatge fet a casa, sí. I segur ve a dinar, més queda com bé, no? Mira, aquest formatge l'he fet jo, no?
0: Una safata amb torradetes,
1: sí.
0: Al damunt una llesqueta d'aquest formatge, amb una mica de melmelada de tomàquet per sobre.
1: Sí.
0: Un entrant
1: fantàstic. Sí. Doncs mira, idea inclosa per fer aquest entrant amb aquest formatge fet a casa. Molt bé, ben original avui la recepta.
0: Original, i com que som originals del tot,
1: sí.
0: Com que sempre fem una pregunta, avui farem una pregunta original.
1: Doncs vinga, quina pregunta farem?
0: Quan un litro de llet hem dit?
1: Quanta llet hem dit? Un litre de llet hem dit que fa falta per la recepta?
0: Sí.
1: Tan fàcil com això. 977 15 70 69 línies operatives a partir d'ara, a partir d'aquests instants. 977 15 70 69 o també, si ho voleu, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686 101 686 101 101, la manera de participar.
0: I també recordem que la setmana passada hi va haver sorteig, que suposo ja ho sabeu. Aquí encara queda algun bal que s'ha de venir a buscar, que ja vindreu. I doncs, i tot el que apuntem ara serà pel proper sorteig, que tardarem un meset ben bé per fer-ho.
1: Fantàstic. Doncs ho tindrem en compte, doncs. 977 15 70 69.
0: I si algú no ha entès alguna cosa, doncs ja estem aquí per tornar a repetir el que sigui, eh?
1: Correcte. Ni més ni menys, eh?
0: I recordem un litre de llet, ho recordem ja, però no...
1: Que sigui així de fàcil. 977 15 70 69. Missatges de WhatsApp 686 101 101. Ens han alertat que tenim algun tipus d'incidència tècnica a través de la ràdio, sí.
0: Què passa?
1: De ràdio i internet. Em sembla que hi ha algun tipus de dificultat, almenys per internet, però jo també l'estic copsant a través del 107.1 de l'FM. Fem una pausa, d'acord? Fem una pausa ben ràpida.
0: I mira què tal.
1: A veure si es pot solucionar. Farem allò, anirem cap a les fonts tècniques i que ens ajudin a solucionar si és que hi ha aquest problema i si realment s'està escoltant doncs una desconnexió amb Catalunya Ràdio, com ens estan dient. Fem una pausa, com dic, ben ràpida i intentem solucionar-ho. De seguida anem cap a la participació, que tenim ja algunes trucades per aquí.
0: Fantàstic.
1: Que no sé si ens escolten o no, o almenys ja ens han trucat directament,
0: sí, això
1: que és possible, que a vegades la gent ens truca i no ens escolta.
0: Però fes la pausa, que no sigui
1: doncs
0: un boicot.
1: Ho fem i de seguida ens hi posem.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Ara haurien de posar aquella cançó de la Trinca, que diu coses de la tècnica.
1: Val, perquè ara m'escric un oient, que no tens programa avui.
0: Sí, sí, sí, no sé, no sabem per què, per raons tècniques, hi havia desconnexió, és que a vegades tot és informatitzat i els ordinadors fan de la seva i no sabem per què ha fet com una desconnexió cap a Catalunya.
1: Ara
0: ja ens escolta tothom. Vinga. Ens escolten a través dels canals habituals, a través del 107.1 de la FM, a través d'internet, a 3W.rtv-alvendrell.cat o també a través de televisió, com és el cas. Així que una mica haurem de començar o recomençar una mica el programa.
1: Sí, jo tornaria a explicar... Sí,
0: expliquem ben ràpidament que avui hem fet una recepta molt xula, que és una recepta de fer formatge a casa, formatge casolà, i del qual això hem explicat en què consistia
1: fem un resum ràpid.
0: He
1: vist que hi ha gent que no ho ha sentit, doncs bueno, hem fet un formatge fet a casa, molt divertit. Diem els ingredients: 1 litre de llet, 200 grams de maïsena, 100 grams de mantega, 100 grams de formatge mozzarella, 100 grams de gruyère i 100 grams de mental. Llavors, la llet i la maïsena ho hem posat en una licuadora i que quedi tot ben integrat. Quan ha estat integrat, ho posem en una cassola i al foc. I posant la mantega i el foc encès i anar remenant sempre sense deixar de remenar. Perquè aquí hi ha farina, hi ha maïsena i pot ser que un cop es vagi espacint es anés cremant.
0: L'important és no parar de remenar. Com si fessin farinetes.
1: Exacte, no cal que s'hi mateu.
0: Però sense deixar.
1: Un cop ja tireu la mantega i es vagi desfent, ja hi podeu tirar el formatge. Les tres classes de formatge, jo vull fer un, però i posat tres perquè sigui més bo encara.
0: Val.
1: I llavors, també, anar remenant, i ha de fer un xup-xup, veureu que queda com una pomada espessa, però vosaltres no deixeu de remenar, i quan ja faci xup-xup, remenem un parell de minuts més pel fet de que la maïsena quedi ben cuita, diguéssim que no se senti allò a gust de farina, i ja està, i llestos. Cap un mollo de silicona, o de lo que vulgueu, folrat, ho dic de silicona perquè és més fàcil de desemmotllar,
0: sí.
1: Però qualsevol mollo folrat en paper de forn queda bé igual. I cap a la nevera, i esperar un dia per l'altre, i tindreu un formatge fet a casa que pot servir per amanides, per lo que vulgueu. Aquí hem donat algun exemple, com torradetes amb formatge per sobre i amb una mica de melmelada de tomàquet, que queda fantàstic, o per amanida... amb vinagre i oli, una amanida normal, o com vulgueu. Ja sou espavilats i cadascú que faci el que vulgui.
0: Exacte, cada un faci la seva manera i a partir d'aquí, un cop ja han fet el formatge, cadascú l'apliqui allò que vulgui. Doncs bé, donem disculpes altra vegada, aquestes raons tècniques i...
1: I llavors, com a pregunta, hem dit quanta llet hem dit? Un litre de llet, però doncs...
0: Quanta llet fa falta?
1: Sí.
0: Doncs vinga, a partir d'aquí, ara sí, ja obrim línies, ja ho havíem fet, però per aquestes raons tècniques ho fem ara ja altra vegada, ara que ja hem recuperat una mica la normalitat a través de l'emissió de tots aquests punts que sempre diem, però sobretot a través del 107.1 de l'FM.
1: Si no ho entès alguna cosa, ho pregunteu, cap problema.
0: Molt bé. 977 15 70 69 977 15 70 69 missatge de WhatsApp al 686 101 101. Doncs va, que anem ja cap a les primeres trucades.
1: Vinga.
0: Bon dia.
2: Ara falta saber qui entra.
0: Vinga,
1: tu mateix.
0: Ja en papelet, si et sembla. Si vols, si no, no.
2: Bon dia, nois.
0: Bon dia. Què tal?
2: Ara vols apuntar el litre de llet?
1: Està apuntat, Jan.
2: Avui, Badó, com que has dit que s'ha de remenar,
1: sí.
2: El més adequat és posar la cançó aquella Remena,
1: nena. Remena, nena, si m'ha vingut al cap, sí.
2: Guillermina Mota.
1: Molt bé. El Pere ja ho apunta i ja ho posarà, si pot.
0: Remena, nena.
1: Si pot, i la tècnica ho permet.
0: Sí, sí, en principi tot anava bé. L'únic és que, en comptes d'anar a l'aire, anar a l'emissora, per entendre'ns, i anava a Catalunya Ràdio, la desconnexió que fem a les nits, que no sé per què no entenem. Bueno, coses de la tècnica.
1: No, he pensat que hem parlat de política, que no sigui que hagi
0: no, anat el motor. Bueno, no, crec, espero que no, vaja. Saps què passa? Que abans, com dir-ho? És que no sé com explicar-ho. El que són el tema de les emissions, a través de l'emissor de la FM i tot això. Abans era completament analògic, era un cable, punxaves aquí i després punxaves allà. Però des de fa temps, des de fa anys, aquesta matriu que diem nosaltres és digital, és una matriu que va a través de l'ordinador. I això vol dir que quan vol, va, i quan se li gira una mica el cervell, doncs fa aquestes coses, que és el que ha passat ara en aquests moments.
1: Molt bé.
0: Ja està. Bueno, tot sigui això.
2: Com que ja esteu perdonats, no hi ha problema.
0: Doncs vinga, gràcies. Vinga, Jan.
2: ja sabeu que jo sempre acabo igual. Visca calaixeres i calaixeres i visca la cuina.
1: Visca.
2: Bon dia, noi.
0: Gràcies. Bon dia. Adéu, bon dia, Jan. Anem cap a l'altra trucada, 977 15 70 69. Bon dia.
3: Bon dia, xicots.
0: Hola, estàs? Jordi, què dius?
1: Jordi Vives.
0: Sí. Com va això?
3: La tele sí que s'ha vist bé, eh? La tele no hi ha cap problema.
0: I s'escoltava bé també per la tele?
3: Sí, cap incident.
0: Únicament era ràdio, doncs. Únicament era ràdio.
3: Exacte.
0: Val, doncs, gràcies.
3: Doncs bueno.
0: Molt bé.
3: Té bona pinta aquest plat, eh? Això té bona pinta.
0: Sí, oi? Mira, això de fer formatge a casa sempre és com original, no?
1: En surt bastant i pot durar bastants dies.
3: Exacte, i tant que sí.
0: Molt bé.
3: El que no sé quan litro de llet era, no
0: me'n recordo. No me'n recordo quin litro de llet era, no?
1: És que no m'ho han dit. M'he descuidat.
3: Direm un, mira. Vinga. Va, direm un.
0: Molt bé. Doncs així ho apuntarem, doncs. Així ho apuntarem.
3: Vale. Fins la pròxima.
0: Gràcies, fins la propera, Jordi. Gràcies. Adéu, bon dia.
2: Adéu.
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Fina.
4: Jo sí que m'hi he trobat, que dic, què passa? No? Parlaven de Lewandowski. Dic,
0: sí, bueno, sí, era Catalunya ja Ràdio. Era Catalunya Ràdio. Era Catalunya Ràdio. Ja està solucionat.
4: Ja està solucionat.
0: Sí, ens han arribat molts missatges de seguida, sí. Així que agraïts a tots que esteu ben amatents i que ens ho heu dit de seguida. Així que a tots plegats, gràcies.
4: Doncs, bueno, molt bon dia. I un litre de llet.
0: Molt bé.
4: I, bueno, i que vagin trucant.
0: Exacte.
1: Molt bé, Fina.
4: I que passa que puguin anar trucant força gent, ja que avui ha començat més tard.
0: Sí.
4: Doncs, bueno...
1: Hem començat d'hora.
4: Sí,
1: el que passa és que aquests de la ràdio, que els cables se'ls espatllen i les coses...
0: Tot i que sempre ho diem, que el principal sempre és la ràdio.
1: Exacte.
0: I és el que avui ha fallat.
4: Sí. És cosa del temps, que aquest temps es gavallarà tot.
0: I és que no sigui això.
4: Aquesta mena de temps tan canviat i tan variable, es gavallarà persones i us gavallarà.
0: No sé, esperem que no. Molt bé, Fina, gràcies per trucar.
4: Bon dia.
0: Vinga, més connexions. Hola.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Jordi.
1: Jordi Soler.
5: Com anem?
0: Què dius?
1: Jordi, bé.
0: Tot bé. I tu?
5: Sí, tot bé. Mira, anar fent. Venga. Sí, ara el dimecres m'operaran a Tarragona.
0: Ostres.
5: I a veure si n'en surto.
0: No sé, home,
1: a veure si n'en surts d'una vegada, ja.
0: Que vagi...
1: Fa temps que arrossegues, això. Fa temps que arrossegues.
5: Sí, massa temps.
0: Que vagi molt bé,
5: doncs. Una cosa, Salvador.
1: Digue'm.
5: És molt difícil ara parlar amb l'Ajuntament, perquè no sé si recordaràs que fa uns molts anys fèiem un ral·li d'esportiu i cultural, que es feia amb una radiació de 5-6 quilòmetres del Vendrell.
1: Sí, em recordo d'alguna cosa, sí, em recordo.
5: Vols dir que, perquè volia tornar-ho a intentar fer...
1: Això és de...
5: Vols dir que hi hauria problemes, no?
1: Home, demana, vas a l'Ajuntament a baix i demanes hora per al senyor alcalde i quan et donin hora i el dia, no sé si tardaràs mesos o anys o no, però, clar, primer t'has de posar en contacte amb el senyor alcalde.
5: Bueno.
1: Garrofa.
0: Sí. O amb la regidoria corresponent.
1: Exacte, sí.
0: Sí.
5: Bueno, ja
1: baix a l'entrada, aquí hi ha aquells xicots allà i els hi preguntes... A veure... No sé si ho saben.
5: Per muntar això es necessita bastant de gent i tot això, i clar, necessito saber-ho abans de...
0: Clar. No, t'ho diràs.
1: Molt bé, no sé.
0: Sí, és això, és un bon consell, anar a l'Ajuntament, intentar preguntar a la regidoria corresponent i a veure com es pot fer. Si tens ganes de fer-ho, Jordi, endavant, eh? Si et ve de gust, jo crec que ho has de fer,
5: sí,
0: vaja.
5: Sí, però vull dir, clar...
0: No, però que fa falta recolzament.
1: Clar, això no ho farà.
0: No, està clar.
5: És molt, vull dir, jo recordo que quan ho fèiem, bueno, potser érem 20 o 25 persones, sí, sí, que teníem que muntar això, eh?
0: Ja ho crec.
5: Perquè, clar, posàvem gent en diversos punts, que eren les proves. Que és molt divertit, perquè doncs, no es té que córrer ni es té que fer res, però vull dir... Era un cotxe, doncs, que en cada cotxe podien anar quatre persones i tots quatre, doncs, actuaven, no? Per
0: clar, sí, està bé. Molt bé. A veure si hi hagués sort i es pogués fer, doncs estaria molt bé, i tant, ja en parlaríem arribats al cas, i tant.
5: Sí, encara sí, encara en parlaríem, perquè ja dic que és bueno, sapigueu, primer que si donessin el permís, llavors ja en parlaríem.
0: Clar, de pujar a parlar-ho, perfecte. Molt bé, Jordi.
5: Vinga.
0: Gràcies per trucar.
5: Que vagi bé.
0: Adéu. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Hola.
6: Hola.
0: Maria Rosa.
1: Maria Rosa.
0: Com estàs?
6: Bé, molt
0: sí,
6: bé.
0: Tot bé.
6: Amb aquestes peripècies que passeu.
0: No passen, de quan en quan passen, no passen massa sovint, però clar, de quan en quan passen, ves, clar, aquí tots són ordinadors, tots són cables i tots són freqüències hercianes, i a vegades, doncs mira, és dilluns i els hi costa més de treballar el dilluns, potser.
1: I sempre hi ha algú que trepitja el cable i l'expressament.
0: Algú toca un botó que no toca, algú talla un cable que no toca, tot pot ser, eh? Tot pot ser, tot pot ser.
6: Ja passen aquestes coses. També passen coses d'aquestes.
0: Clar, sí, sí, per això ja ho crec.
6: Aquest formatge fa molta gràcia de fer-ho.
0: És que sí, eh?
1: Sí, has de tenir una mica de paciència al remenar això, però és molt fàcil de fer, proveu-ho i ja està.
6: A veure com sortirà.
1: Exacte.
0: Clar, és animar-se a fer-ho.
6: Amb un litro de llet, no?
0: Fantàstic, sí.
1: I si en vols fer menys, doncs fas menys quantitat i així aniràs més ràpid i cap problema.
6: Molt bé. Llavors, jo el dilluns passat era fora. No sé si m'ha tocat alguna cosa o no. No hi era, no vaig sentir.
1: No, em sembla que no. He mirat els papers per veure si hi havia algú que encara hi visqui els alguns papers i no recordo que hi hagi que siguis, eh? Aquesta vegada em sembla que no.
0: No hi ha hagut sort. No hi ha hagut sort, Maria Rosa.
6: Molt bé,
0: desgràcies. Vinga, amb tu per trucar, gràcies.
6: Adéu,
0: fins aviat, adéu. Més connexions? No paren, no?
1: Bon dia.
7: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Bon
7: dia. Soc la Montse Nin.
0: Què tal, Montse? Què dius?
7: Recepta molt original avui, eh?
0: Que sí, original, diferent.
7: Molt original.
0: Que és el que sempre intenta, el que sempre intenta fer el Badó, eh? Buscar coses diferents.
7: Que té un litro de llet.
0: Molt bé. Veus que fàcil?
1: I amb mig litro també vas més ràpid, eh? També.
0: Sí. Sortirà menys quantitat, això sí.
1: Més quantitat. Jo ho recomano, que no en feu tant, si voleu, per veure com queda. I llavors,
0: clar, per provar-ho.
7: Que vull comentar... Que em va tocar la coca del Fargó.
0: Sí.
7: I que està molt bé, eh?
0: Que bé. Sí, estava bona.
7: Els hi dono gràcies, que va sortir bona.
0: Fantàstic.
1: Molt bé, gràcies.
0: Doncs de part teva, doncs, Montse. Gràcies per trucar.
7: Gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: 977 15 70 69, aquest és el telèfon, ja ho sabeu, telèfon de directe a disposar. Missatge de WhatsApp al 686 101 101. També tenim uns quants de missatges de WhatsApp, de fet.
1: Ah, sí, perfecte.
0: Sí, el Sergio Rovira ens ha escrit... Bé, ho ha tornat a fer ara. Ens ha escrit primer dient que hi havia això, que no s'escoltava la ràdio i ni per internet ni això. I després ens ha tornat a escriure, que diu: bon dia des de Barcelona, un litro de llet.
1: Digui-li al Sergi de passada. Sergi, que em sents?
0: Sí, home, sí.
1: He mirat els vals i veig que et va tocar un val. El bar Estepa.
0: Ah, mira. T'ho
1: dic perquè ho sàpigues, ja és... Vale.
0: Doncs Sergi, missatge donat, eh? Tens un val...
1: Sí, és que he mirat i li he recollit jo, però sí, ja li donaré.
0: Val. Doncs això, també es diu aquest litro de llet per la recepta d'avui. Diu: aquesta recepta m'ha donat la idea de fer un raviolis de pera i formatge amb salsa de mantega. Ostres, no, Sergi!
1: Veus, el Sergi té idea, sí.
0: Vaja!
1: Wow.
0: Escolta'm, ja
1: una recepta he mirat una altra cosa.
0: Exacte, ja, sí. Una recepta li surt per fer. Fantàstica aquesta recepta.
1: Idea, sí, sí.
0: Mira, ja ens la podràs fer, doncs, si la pots fer tu i et surt bé i tal, doncs mira, ja ens
1: l'envies
0: o la vens aquí i ens l'expliques, correcte. Ostres, que bé, raviolis de pera i amb aquest formatge que avui hem parlat, justament. Doncs mira, una molt bona trobada, i tant que sí. Més missatges de WhatsApp. Diu: bon dia, per la recepta d'avui, un litro de llet, una abraçada, Sarramià i Helena.
1: No.
0: Doncs vinga, també els apuntem. La Maria Carme Galán: bon dia, un litre de llet. Apuntat queda. I la Pilar Hernández: buenos días, la respuesta correcta es un litro de leche. Un saludo, Pili, i otro saludo, Gerardo. Doncs gràcies per participar i gràcies per enviar aquest missatge de WhatsApp, o tots aquests que habitualment ens envieu missatge de WhatsApp, que també és això molt fàcil, el 686-101-101. Però vaja, de fet també és molt fàcil trucar, eh? Si podeu fer-ho, si no és una vergonya.
1: Trucar, sí.
0: Vull dir que si això, doncs també podeu marcar i trucar al 977 15 70 69. Mira, un altre WhatsApp que arriba ara mateix. És en Xavier Trilles: bon dia, companys, per avui un litre de llet. I el que comentava el Jordi del Rally és la regidoria de festes.
1: Vale, doncs
0: es diu el Xavier, doncs mira.
1: En Jordi, si ho sents, o saps que preguntes per la regidoria de festes, demanes hora perquè tot les coses de Palacio van despacio, saps? Vas allà i a veure si tens sort.
0: A veure si es pot tornar a organitzar aquests ral·lis, aquests ral·lis culturals i socials del qual es feien abans. Doncs això, recordant sempre aquests punts de contacte, mai ens cansarem de fer-ho. 977 15 70 69, telèfon de directe, missatge de WhatsApp al 686 101 109. Tenim també alguna cançó demanada, una cançó també ben original, com és la recepta d'avui. Oh, el Remena Nena, de la Guillermina Mota, ja que avui la recepta, una de les claus és no parar de remenar, que no s'enganxi la maicena.
1: I el Jan sempre té l'idea al cap.
0: Sí, sempre té l'idea la cançó.
1: A veure de què parlen avui, doncs vinga. Doncs,
0: la cançó la tenim la a punt, però tenim una trucada abans, que també acaba d'arribar, així que anirem de seguida cap a la trucada, que sempre va primer això. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Teresa.
8: Exacte. Per la recepta d'avui, per fer aquest formatge, que té bona pinta, això, necessitarem un litre de llet.
0: Val.
1: Molt bé, Teresa, molt bé.
0: Vinga. Que bé, fantàstic.
8: Gràcies per
0: gràcies, Teresa, amb tu, adeu, per trucar.
8: Adéu.
0: Hola, bon dia.
9: Hola, ara sóc jo?
0: Ara ets tu, la Carme Bargalló.
9: Abans parlava sola.
0: Llavors. Jo no.
9: Em pensava que era jo i parlava sola.
0: No, Carme.
9: Bueno, doncs, primer de tot un litre de llet.
0: Molt bé.
9: O sigui, cas que no me n'en recordi.
0: No, home, sí, queda clar. Sí, un litre de llet.
9: Broma,
0: No, i ara.
9: Bueno,
0: doncs, molt bé, doncs ho apuntem.
9: És que som molt bromistes, els bargallons.
0: Bueno, ja està bé, no? Sempre a la vida ens l'hem de prendre una mica així, si no malament, eh? Penso jo, no?
9: Sí.
0: Si li posem una mica d'humor... Vinga, Carme!
9: Adéu.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Doncs també l'apuntarem, perquè si no ens oblidarem. Sí. I, de fet, ja està apuntada, eh? Només trucar i reconèixer la veu...
1: Sentir
0: ja de
1: seguida, les veus i apuntem aquí.
0: Sí, ja de seguida apuntem, ja. 977 15 70 69. Vaig a mirar a veure si ha arribat algun WhatsApp més en aquesta estoneta que hem estat parlant. El 686, doncs sí. Sí, el 686-101-101. Diu, bones, sóc l'Arnau.
1: Hombre.
0: Ens envia una cançó per posar. Diu, vull ficar aquesta cançó, que ara la prepararem i també la posarem. I digue-li a mon avi que avui futbolín.
1: Bueno, ja ho veurem.
0: Què vol dir això? Si es pot saber, eh?
1: Sí, m'ha retat a futbolín.
0: Ah, sí, eh?
1: Es veu que és un crac i jo li dic que, bueno, que no li pugin els fums, que de jove també... Que de jove també en sabíem.
0: Que també li foties, sí?
1: No, però bueno, un dia hi aniré, ja em retarà i que em guanyi i cap problema.
0: Avui no, doncs, avui no. I diu avui, no? I no sé si us espavilareu, eh? Diu,
1: sí, avui ja no.
0: Digue-li a mon avi que avui futbolín.
1: Sí, no recordo si em va dir la tarda o el dematí que treballava, em va dir alguna cosa, però...
0: Bueno. Bueno, ja us ho fareu, ja
1: us ho fareu. Sí, que no corri, que no m'atrocigui.
0: Doncs ja l'ha resultat, a veure qui és millor futbolín, si l'Arnau o el Badó, ja ens ho direu, això. I la cançó la preparo i després la posem, d'acord, Arnau?
1: Deu ser d'aquestes cançons bones,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, és de...
1: D'aquestes que m'agraden a mi.
0: És Quevedo Pitbull.
1: Mare de santíssima.
0: Va, un altre WhatsApp que acaba d'arribar, la Maria Carme Fernández. Molt bon dia per la recepta d'avui, un litre de llet. Salut. I diu, postdata, Sergi, quan baixis porta un tàper de raviolis, que em porti dos, i que el vingui a portar aquí a la ràdio, que jo també en vull. Al final també triomfaran aquests raviolis farcits de formatge i pera. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Hola, Pep Bargalló.
1: Sí, recalca, Pep, perquè em va renyar, no, Josep, no, Pep.
0: Pep.
10: Ara anem bé. Perquè Josep Maria, això és antic, això és d'abans.
0: Bueno.
10: La gent coneix més pel Pep Bargalló que per Josep Maria.
0: Clar.
10: I és més modern.
0: El Josep Maria, quan vas al notari.
10: Sí. No, i més es pot allò, eh? Es pot
0: canviar, sí. Es pot canviar, si vols.
10: Ell està parlant, que el conec ja fa molts anys, el Pep Plaza.
0: Sí.
10: I parlant amb ell, li vaig comentar registrat el nom al carrer d'identitat com a Pep.
0: Amb
10: el
0: Pep, veus?
10: Sí,
0: jo conec algun nen que es diu Pep, ja, es diu Pep, i està inscrit com a Pep, ja, eh?
1: Però tu no, tu dius Josep Maria Bargalló, encara.
10: Josep Maria
1: Bargalló,
10: gener.
1: I gener. M'han dit que la I...
0: No, la I només és per noms compostos.
1: Sí, la I va dir que no, vaig sentir.
0: ho hem com extès i l'EI només és per als noms compostos per saber que no, que, o nom o cognom.
1: Si vaig sentir, vull, vaig sentir alguna cosa així.
0: Clar, que a vegades passa que no saps si és segon nom o cognom, i per això hi ha l'EI, per diferenciar el segon nom i el cognom. Així que l'EI només és per les persones que tinguin o nom compost o un cognom de nom, per entendre.
1: Ja ho saps, doncs. Eh?
0: Així que no pots, no, encara que sembli molt català, no podem posar l'EI. Només noms compost. Jo sí que puc.
1: Tu sí.
0: Perquè jo sóc Pere Joan Sallent i Ventura. Jo sí que puc.
1: Molt bé, fantàstic. Jo em dic Salvador Rovira Serra i...
0: Clar, si et diguessis, que a vegades passa, que et diguessis, doncs, no sé, Josep Salvador Fernández. Llavors sí, per diferenciar que aquest Salvador és cognom i no pas nom.
1: Vale,
0: però principalment
1: cap,
0: noms compostos.
1: Cap problema.
0: Sí, noms compostos.
11: A veure. Molt bé, molt bé.
0: Val?
11: Val, no, res, vull comentar un tema, res, que aquest diumenge, per ja tancar la colònia dels armats, de tota la història que hem anat allà a Orpesa, Santa, sí, Santa i la trobada de Vilallonga i això, fem un arròs allà a la nau, que el fem nosaltres mateixos, i som gairebé 40 i pico, 40 i escaig de persones apuntades, i va, s'ha tot una festa.
0: Molt bé.
1: Fantàstic. Que... Hem de portar un tupper, per si et sobra o què?
11: Sí, porta, sí, sí, sí. Aquest diumenge farem això,
1: és
11: i diumenge
1: broma,
11: que ve, doncs, aquest diumenge farem l'arròs aquest, i l'altre diumenge el de la bicicleta, doncs els que vinguin a la bicicleta, també com cada any, com és tradicional, també farem un dinar, aquest serà de base de pollastre a l'altre,
1: la bicicleta. Al començament, no sé si ho heu sentit, hem fet 5 cèntims d'això de la festa de bicicleta, bé, no 5 cèntims, i criticat ja directament a l'Ajuntament per la festa de la bicicleta que fan, que no és festa ni res, això ja... I, bueno, sí, i
0: ha quedat dit, ha quedat dit. Jo, la setmana passada ja vam parlar també amb el Pep d'això.
1: Ah, va, va.
0: Sí.
11: Ja ho he sentit i és veritat, això va de capa calluda, però bé, com que li posen el remei, vull dir, ja saben com va el tema, doncs que tiri endavant, ja està, cap problema, ja s'ho trobaran, com s'han trobat un munt de coses. Sí.
1: Bueno, no tornem a criticar, si no ens tallaran la ràdio.
0: Exacte, si ens tornaran a tallar la ràdio i tornaran a sortir Catalunya Ràdio, ja ho veuràs. Pep, gràcies, que vagi bé.
1: Vinga, veiem.
0: Adéu. Més trucades, bon dia.
12: Hola, bon dia, ara sí.
0: Hola,
12: jo?
0: Mari Gallego, sí senyora.
12: Sí, escolta, que no us he pogut escoltar, no sortia a Catalunya Ràdio.
0: No, sí, sí, hem tingut problemes tècnics.
12: Què ha passat?
0: Problemes tècnics.
12: Vale, pues ara
0: problemes
12: després,
0: tècnics.
12: Quan li he preguntat a Badó, m'ha dit que sí. Diu,
0: ja
12: ara
0: està
12: ja
0: solventat,
12: sí.
0: Ja està solventat.
12: O sigui que ja us veiem per la tele. Ni m'he enterat de la recepta. Només la Mari Carme Fernández, que ha dit que era un litro de llet.
0: Sí.
12: Miri, no sé què és, quina recepta ha fet avui.
1: Han fet un formatge fet a casa.
0: Formatge.
1: Ah, vale. Formatge fet a casa, ràpid. Ja
12: jo he fet mató. Jo faig mató, però bueno, formatge no. Bueno, és igual.
1: Home, igual no és, però doncs...
0: És molt semblant.
1: Es pot assemblar.
0: Sí.
12: Ah, vale. Oh,
1: ja t'ho explicaré en un altre moment.
12: Encara, me passes un àudio.
1: Encara t'haig d'explicar la recepta de l'altre dia, que
12: sí,
1: que encara...
12: Sí, clar, tu no
1: me'n recordo. Sí que penso en tu, sí que penso.
0: Se li acumula la feina, sí. Se li acumula la feina.
1: Se li acumula la feina i a vegades sóc un vago, jo, a vegades, entens?
12: Vale, no passa res. Et perdono, igualment.
1: No, perdonat. I això no em castigues de cara a la paret, i cap problema. Entens?
12: Vale, castigat.
0: Molt bé.
12: Molt bé. Doncs, bueno, que tingueu una bona setmana.
0: Gràcies, Mari, igual.
12: Ja anirem aquesta setmana. Anirem a dinar al niu. Avui he anat al Pep a buscar
0: el
12: Vale.
0: Molt bé.
12: Sí.
0: Doncs res,
12: disfruteu. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Igualment, Mari.
12: Una abraçada.
1: Adéu.
0: Més connexions, bon dia.
13: Ei!
0: El Jan Patis.
1: Ai, Jan, s'ha tallat, això, s'ha tallat.
13: No, s'ha tallat, no.
0: Com estàs?
13: De pel·lícula.
0: Estàs al cotxe, intueixo, que sé.
13: Sí, ara pararé.
0: Molt bé.
1: Ja n'hi vas aprofitar allò que el val, aquell o què?
13: Si vaig com, perdona?
1: O sigui, vas anar, va tocar un dia, em sembla que va tocar allà baix a Vila Casals, no?
13: Sí, molt bé.
1: I vas aprofitar-ho, no?
13: Sí, ho vaig aprofitar, molt bé.
1: Vull dir, perquè a vegades no ens escoltes i dic, no sé si ha passat a buscar, però el val o no, va dir, sí.
13: Va dies, ara tinc, com que tinc la Magda lesionada, comencem... Vale.
0: Val. I per això no s'ha pogut trucar avui també, suposo, Estava conduint, el Jan, és possible que...
1: Bueno, Jan, una abraçada.
0: No sé si ens escolta, si ens escolta parla... Jan! Ara, que et recuperem?
13: Sí.
0: Hola.
13: Hola.
1: Hola.
0: Que ens escoltes?
1: Sí.
13: Jo sí.
0: Sí? Ara... No, hi ha hagut un moment que t'hem perdut.
13: Bueno, que per això...
14: Sí, ara sí.
13: Tècnica moderna que a vegades passen aquestes coses.
0: Exacte, si vas en cotxe. Bueno, Jan.
1: Sí, Jan, una abraçada i salut.
13: Jo sentia parlar de lo del Pep. Jo ja sabeu que sóc Jan de carnet d'identitat, eh?
0: Sí, tu ets Jan de carnet, sí?
1: Ah, sí,
13: home, Jan. Me'l vaig enviar fa 2 anys.
0: Ostres, molt bé.
13: La Magda m'apretava, Joan, Juan, no sé què.
1: Juan, Juan.
13: Per fer-la callar, dic, bueno, vale. Però no, no us ho aconsello, eh? És un periple, eh?
0: Sí, és un jaleu, sí.
1: Costa, no? Tot costa.
13: Bueno, és que vas allí, mira, si tenim una mica de temps ho explico. Sí. Escolti, vull canviar el nom. Vostè no se'l pot canviar el nom. Hòstia, comencem bé. Bueno, no sé, no se'l pot canviar. Això la jutgessa, eh?
0: Sí.
13: Marxa i se m'ha fet. Jo ja marxava, que ja havia fet els papers amb aquella noia de la recepció. Llavors surt i diu, escolti, vostè el que sí pot fer, diu, és traduir el seu nom.
0: Dic, bueno, això, no?
13: Jo dic, traduir, m'ho doncs. Diu, bueno, dic, Jan. Diu, no, Joan. Bueno, doncs si no hi ha cap més solució, cap dintre. Ell es torna a amagar. Jo omplo els papers per Joan. Torna a sortir. Diu, escolti, és que heu mirat el d'allò, si està per més Joan com a diminutiu de
0: Jan, com a diminutiu de Joan, sí.
13: Molt bé, va, papers. Un dels papers. Certificat d'empadronament. Dic, com mort? Que tinc que veure'ls al lloc de visió per canviar-me el nom. Certificat d'empadronament. Cap a l'Ajuntament, uns quants dies, certificat. Cap allí. Molt bé. Ara qui té els papers s'han d'anar a la policia de Tarragona.
1: Hòstia.
13: Perquè això ho fan a Tarragona.
0: Ja.
13: Cap a Tarragona la setmana següent. Demanar hora, ja saps, no? Arribo allà, escolta, això, sí, molt bé. Jo vinc la setmana que ve perquè això ho fan a Madrid. Quan jo em pensava que això ho feia vosaltres i vas baixar cap aquí. No, això ho fa a Madrid. Vinc la setmana que ve. Torno la setmana que ve. Vinc a buscar un carnet d'identitat que vinc de fer a Madrid. Diu, a Madrid. Diu, què li he dit, això? O quan digui aquí, vostè, què es pensa que faig jo aquí? Si això ho fem aquí en altres, ho passi. Pam, i em dono el carnet.
0: Ostres.
13: Vull dir que certificar... Sí. Posen totes les pegues que poden.
1: I tant.
0: Bueno,
13: totes les pegues que poden.
0: Bueno, en canvi...
13: Si et canses i ho deixes córrer.
0: Ja, exacte, sí. Ara, en canvi, si tu volguessis inscriure un nadó acabat de néixer, sí, ja pots fer-ho, eh? Pots posar Jan, pots posar Pep, i està tot en principi, tot normalitzat, ja.
1: Però si és nascut...
13: Ara miraré de canviar-me el cognom. I en comptes de Jan Guixens, posaré Jan Sinatra.
0: Intenta-ho. Així ja no sé si et deixaran, eh? No sé si et deixaran. Tu intenta-ho, per això, que estaria bé, eh? Però...
1: Home, si ho aconsegueixes, m'ho dius, que jo també em canviaré el nom final.
0: Exacte.
13: Potser necessitaré el certificat del Sinatra.
0: Potser sí. Bueno, doncs, ves-lo buscar, doncs, el certificat del Sinatra. Ves-lo buscar, si te'l dona. Jan, gràcies per l'anècdota.
1: Una abraçada.
13: Sempre parlar amb vosaltres.
0: Igualment, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Va, més trucades encara. Bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Hola.
15: Pep Miró,
0: com estàs, Pep?
15: Sí, bé, mira, sí, tot acabo d'arribar. Sí, amb la Mari, que hem estat comprant.
0: Molt bé.
15: I el que has dit, que hi havia un fallo tècnic i
0: sí.
15: Pensava que no hi havia programa, i ara he vist que sí.
0: Sí.
15: I ha trucat ara fa una estona a la Mari.
0: Molt bé.
15: I ara em toca a mi, pots trucar.
0: Fantàstic, doncs ja està.
15: Aquí ara arreglant la compra
1: diari.
15: I parar a l'hora de dinar.
0: Doncs vinga, tot al seu lloc.
15: Un litre de llet.
0: Fantàstic. Vinga. Gràcies, vinga. Pep.
15: Adéu.
0: Que vagi bé. Adéu. Bon dia, sóc en Xavier Rovira. Serà un litre de llet. Moltes gràcies i salut.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, en Xavier Rovira també l'apuntem. I qui també ens ha dit un litre de llet que abans no l'havia dit és l'Arnau, que ens havia dit lo del futbolín i lo de la cançó, però no havia dit un litre de llet. I bé, també ho ha dit
1: ja
0: a priori, tot i així ja ho havíem apuntat, eh?
1: Molt bé.
0: Doncs mira, justament amb la cançó de l'Arnau que posarem després, tenim també la cançó que ens demanava el Jan Papalet.
1: Sí,
0: que...
1: posa, si ja no entrarà. I jo no sé si hi ha trucades, primer
0: sí, trucades. Sí, encara tenim temps per més trucades, si voleu, el 977-15-70-69 o això, o missatge de WhatsApp al 686-100-101. I això, avui que hem fet formatge i que s'ha de remenar bé perquè no s'enganxi, no es cremi, així que remena, nena, la cançó que se li ha ocorregut, molt ben trobada, el Jan Papalet. Aquí està.

0: Bueno, i ara farem d'aquelles coses que ja veuràs, que és, mira, barrejar la Guillermina Mota
1: amb aquesta altra cançó que...
0: amb Quevedo i Pitbull. Què et sembla, eh? Aquest Mister Mundial, Mundial, que ens ha demanat l'Arnau.
1: Ja fa el creixement. En vez de demanar els Beatles, demanant això.
0: Sí, bueno, bueno, la música de la seva generació, o la gran part de la seva generació. Va, l'escoltem i després ens acomiadarem, va.

0: Mami.
1: La música és una cosa i la lletra és una altra. No sé si algú para atenció a les lletres.
2: Ni, ni música ni lletra. S'ha de tindre mesos per escoltar això. I els...
1: Bé, és el que escolta el jovent, sí, és la cançó que es demanava l'Arnau. I
2: ni música ni res.
1: Però, i és el que hem de fer. Però nosaltres hem de fer aquesta barreja que passem això de Quevedo i Pitbull.
2: Va, passa.
1: I setem cap a Roy Orbison, que serà ja per posar el punt i final.
2: Posa,
1: eh?
2: Posa música, mola, posa.
1: Badó, gràcies.
2: Vinga, fins dilluns que ve, que inventarem alguna
1: cosa. Alguna cosa farem. Vinga. La Maria Miquel, en darrera instància. Maria Miquel, un llitre de llet. Petons, ha entrat, eh, Maria? No, no pateixes,
2: ja,
1: Maria
2: ja
1: Miquel.
2: Apuntat.
1: Apuntat queda. Gràcies, Badó. Fins dilluns que ve.
2: Vinga,
1: que vagi bé.
2: Dilluns que ve.
1: Adéu-siau. I nosaltres demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, com sempre, en 3 hores més de ràdio. Gràcies per ser-hi, no hi falteu. Adéu-siau.
3: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.